0: de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Per aconseguir-ho, la Generalitat buscarà aliances amb el sector privat. El president de la Generalitat ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades del sector d'economia.
1: L'escriptora Siri Husbeth ha presentat a Barcelona històries de fantasmes, el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort fa 2 anys de càncer. L'escriptora ha criticat al Catalunya Nit la duresa del tractament mèdic que va rebre el seu marit. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
0: En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més als serveis d'urgència, són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen al sistema sanitari.
2: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge, amb el temps, podran empitjorar la salut dels immigrants.
1: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
0: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits dels vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions de Geralíssim, Berrettini i Arnaldi, i Andonis han avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense fil.
5: T'he apuntat crossfit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: No vaig als bars ni surto pràcticament de casa. Avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi?
2: Eh?
3: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà
2: pràcticament.
3: Dins.
2: Tinc un pàrquing una mica Batman.
4: Ja vas a sortir dins,
2: ja pujo a dalt per no trobar... I si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me'n gaire, ja ho passo
4: per
2: malament.
4: Per la tele.
5: Que bona, l'Anatza.
1: Tinc ganes de conèixer-la. Disfrutarem avui amb l'Anatza. I el Setrill. Sí. Hem de parlar del Setrill.
5: Tu sí que estàs com un Setrill.
4: Calleu, que arriba el jefe. Déu vos guard.
6: I visca el guàrdia!

0: Coneixença.
1: El setrill és un invent...
2: Català, Peyu, català, eh? No fotem, eh?
3: Ja diràs que és de Jaén, eh?
2: No.
3: Ja diràs
2: que... Em diguis que és dels egipcis, me'n vaig.
1: No faré promoció de l'oli de Jaén com va fer en el seu dia Salvador Illa, tranquil.
4: Què, l'Illa fa promoció de l'oli de Jaén?
1: Bueno, va recomanar-lo en el discurs que va fer a la fira de l'oli de Jaén, que es va celebrar a Sabadell, que potser el problema inicial ja és que a Sabadell facin una fira de l'oli de Jaén.
4: Tenim aquestes cosetes.
1: Això ja... que em sembla bé, que Jaén facin oli, però sí, aquí tenim els nostres.

0: productors, has de promocionar el d'aquí, poder.
1: Una mica. Passa
0: que vivim en un món globalitzat.
2: Sí,
0: es deu promocionar tot a tot arreu. Que jo perquè no ho he buscat, però estic convençut que Jaén deuen fer la fira de l'embutido de Vic.
3: Clar que sí.
1: Oi, tant. No és que et malfies de tot.
4: La ufan.
0: Ah, sí.
4: Fuet i embutit fuet de Vic.
0: La pera de Lleida.
4: La pera de Lleida.
2: Segur, Peyu. Passa
4: la poma de Girona.
2: No ens n'assabentem, però sí, això deu passar.
1: Per què no us hi fixeu?
0: I el president d'Andalusia segur que ho recomana, ara me'n recordo com diu. Bueno, que no sé si és president ara, perquè aquell senyor del PP, el Juanma Castaño, es deia...
5: Juanma Moreno.
0: Moreno, sí, senyor.
2: Juanma Moreno.
0: Com ho saps tu, això, Àlex?
5: Perquè va fer allò de pintar-se la cara negra per la cavalgada.
1: Ai,
5: i això em va quedar el
1: Blackface.
5: Nom.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Aquell home, perquè jo no he tingut temps de buscar-ho, però estic segur que en algun discurs deu haver dit recomiendo con fermeza que son todo lo que dentro de los productos catalanes.
2: Igual.
0: Igual.
2: Sí.
0: El aceite, la fruta, el fue. Home, en fue català. De vi.
1: Qué talante,
0: los carquinyoli.
4: Això ho busques a YouTube i surt.
0: Segur.
4: Tu poses Juanma Moreno aquest fuet...
0: El primer.
4: I el primer vídeo és ell, eh?
0: Bueno, tornem al Setrill. Deia que és un invent...
2: Català!
0: És més antic que els catalans, Xuriguera. És originari del sud d'Europa, això sí. La paraula Setrill, per cert, ve de l'àrab.
4: Què? Setrill o Citrill?
0: Bueno, què dius?
2: Jo dic Citrill.
0: Bueno, perquè...
1: Ai.
2: A l'Empordà diem Citrill.
1: Revisem-ho, això de l'Empordà.
4: L'Empordà hauríem de començar tot a cremar tot.
0: Bueno, es diu Setrill, amb B. Llavors hi ha les setrilleres, que això sí que ja porta uns problemes increïbles. He sentit unes... Citrilleres, setrilleres... La gent no sap com ho diu.
4: No.
0: Ho diuen fluixet i ràpid, però... Setrilleres! Va, costa'm les setrilleres. Molt guarres, les setrilleres dels bars.
4: A mi el que m'emprenya és quan no saps, no pots distingir si el color de l'oli o del vinagre. Oh. Saps el que
0: és? Sí, senyor.
4: I fots raig de...
0: Sí. Bueno, i el vinagre, si no, com és el meu cas, o sigui, si t'equivoques... El vinagre no perdona, eh? A la que tombes una mica el setrill,
4: ja
0: en mig segon has buidat un litre de vinagre.
4: Sí.
0: Si tira de cap a la manida del vinagre, eh? No frena, eh?
2: És així de simpàtica.
0: El teu que el va parir, hòstia. Collons de vinagre.
5: Sí. I tu, i l'arròs aquell que foten dins del cedrés?
0: Ah, l'arròs.
5: Allò em molesta a mi.
2: No, home, no, és per absorbir la humitat, saps? L'humitat de la sal, així es queda la sal més granul, baixa més bé, la sal.
5: Però molts cops es queda només l'arròs i sembla com una maraca, no?
0: Sí, que és veritat.
2: I queda l'arròs d'un color negre.
1: Ai, calla.
2: Preciós.
0: S'han de netejar les setrilles.
2: Sisplau.
0: Menys fulles de llorer,
2: ara.
0: Menys arròs
2: ara.
0: I més catxacet.
2: Sí, senyor. Bravo.
0: Carles Xuriguera, Pel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una boja coneguda. I coneguda a la ràdio, a la televisió, a la premsa i a la literatura. Una periodista i guionista que ens explica allò que no t'expliquen els contes, que ha publicat un curs de feminisme per microones i que formava part de la nostra competència i la seva. Ara també parla sobre l'última vegada que diu adéu i també ens explica el que està passant.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Natza Ferrer!

0: És còmode, això, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, hòstia, de collons.
1: Estuvet, sí,
0: sí.
1: Estuvet.
0: Sí, sí.
1: Què has menjat per esmorzar, Natza?
0: Què he menjat per esmorzar? Mira, vull una magdalena i un cafè amb llet.
1: Magdalena i cafè amb llet?
0: Sí, no és sempre, eh? Una magdalena i un cafè amb llet.
1: Vas variant, ho tens estipulat o improvises?
0: En funció també molt del que tinc a casa. Jo surto poc, diguéssim, allò de dir, em ve de gust, surto? No, em ve de gust i és el que tinc.
1: O sigui, esmorzes a casa, no vas al bar?
0: I no, no, no, gens. Al bar. Soc no, molt poc de bars. No, gens. M'ha fet sempre enveja aquesta gent que té un bar i que, ei, posa'm el de sempre. Això m'ha fet enveja.
1: A mi em fan enveja els que s'hi tiren dues hores al bar, el dematí, que dic, hòstia, que no es treballa
0: jo,
1: o...
0: Jo podria fer-ho, que ja saps que treballar a mi no m'entusiasma. Per tant, jo podria estar dues hores, però prefereixo estar a casa, que estic molt més còmode.
1: Escolta, ara és que hem coincidit poc, tu i jo, treballant junts, sí, però hem coincidit a l'estar passant.
0: I tant, amb aquells seients que també eren còmodes com aquest.
1: Eren bales de palla, en aquell... Sí. Bueno, però tu seies a la
0: sí,
1: poltrona bona.
0: Sí, però era igual de còmode.
1: Hem coincidit poc i tinc la sensació que et coneixem poc. Jo et vaig descobrir la competència,
0: sí,
1: però de la teva vida abans de la competència...
0: Sí.
1: No tinc clar com hi vas arribar i crec que la gent tampoc té molt clar d'on surt la Natza Ferrer.
0: Hòstia, però si ara sóc molt gran jo per explicar...

0: però clar, una cosa és veure les pel·lis i l'altra fer-les. I llavors em vaig decantar per altres coses, però tot molt atzarós. O sigui, la meva idea sempre ha sigut poder viure sense treballar, no he tingut aquesta sort. I llavors he anat fent una mica el camí a la facultat, em va sortir la beca per fer ràdio, i vaig començar a fer ràdio per casualitat, tot i que era un mitjà que m'interessava, però mai he sigut d'aquestes persones radiofòniques que diuen sempre, jo de petit... Mai. Però no he tingut mai aquestes inquietuds, perquè ja et dic, jo de petita volia ser rica, em va fallar tot el sistema, i llavors vaig haver de fer coses.
1: Jo fins aquí igual que tu.
0: Sí? Sí.
1: Igual.
0: Hem triat camins una mica diferents, sí, tu i jo.
1: Menys el de director de cinema, tot sí, l'altre també.
0: Igual.
1: Volia ser
0: sí,
1: ric.
0: Sí, doncs no... escolta, amb aquest mocador podia ser-ne de director de cinema.
2: Sí que és veritat.
0: Ara mateix et veig a cant. Sí, sí.
1: Ah, val.
2: Sou menys germans, vosaltres, Xuriguera. Ells
1: sí,
2: són sis.
1: Sí, sí. Menys. No?
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Érem,
1: menys.
0: Érem sis.
2: Sí,
0: érem.
2: Sis germans que... Bueno, trec el llibre ja, perquè
1: el
2: llibre de la Natza Ferrer, que és fantàstic, l'última vegada que et dic adéu, on parles de la experiència del teu germà, però a banda d'això també a mi m'ha impactat el tipus de família, que em queda molt allunyat del que va ser la meva, perquè vivien en un pis a Barcelona, els pares eren metges, no? I teníeu consulta sí, dins a casa.
0: Consulta dins a casa, que aquella època era molt comú, també, sobretot en el cas dels pediatres, estava ple de metges amb aquestes especialitats que tenia la consulta a casa.
2: Però com es viu això, sent un nen petit que t'entri gent forània a casa constantment, que hi hagi una sala d'espera dins a casa, ho trobo? Perquè jo quan venia l'home que venia a enciclopèdies, ja em molestava, pensava, aquest senyor no hi ha de fer res a casa meva. Vull dir, imagina't, tota l'estona gent.
0: Sí, el que passa que neixes en aquest entorn, i pensa que jo, que sóc la petita de tots, ja neixo en un entorn, una casa plena de gent tota l'estona.
2: Clar, clar, clar.
0: Els meus, que ja em semblen molts, no? I llavors
2: més sobre els altres.
0: Sí, sí, sí, però vull dir que en aquella casa sempre hi havia molta gent, que era una cosa que quan jo vaig, sobretot a l'adolescència, a mi em sobrava tothom, òbviament,
2: clar,
0: no?
2: Hòstia.
0: Però de petita ja ho vius amb aquesta cosa que saps perfectament que el pis està partit, que en aquella ala de la casa no hi has d'anar gaire, perquè és el despatx i és on treballen els teus pares. Jo sempre tenia molta enveja de la gent que... Jo tenia enveja de la gent que tenia els pares separats.
1: Oh?
0: Això era una cosa que pensava que guai ha de
2: enveja,
0: ser, no?
2: Enveja curiosa,
0: repartir.
2: Eh?
0: I després dels pares que treballaven fora de casa. Perquè, clar, jo no me'ls traia mai de sobre. I això era un cunyat.
2: Home, com a fill adolescent, sobretot, ha
0: sobretot,
2: de ser...
0: Sobretot, sí, sí, que arribes a casa i sempre hi són. Te'n vas, tornes i sempre hi són. No?
2: Aneu a treballar. No, no, ja hi som.
0: Ja, exacte, estan treballant.
2: Som aquí. Escolta, deia que et vam descobrir la competència. Tenim un missatge, ens han enviat un missatge de la competència d'aquest programa, que és la pròpia competència, si pots posar els cascos, que així els sentiràs. La competència parlant per la competència.
3: Hola, Natza.
4: Hola.
3: Què te'n recordes de nosaltres?
4: Som els de la competència.
3: La competència de la competència de la competència.
4: Bueno, tu hi treballaves abans, a la competència, però ara hem vist que ets... Bueno, hem sentit que ets a la competència, justament.
3: Sí, i no, és que m'he buidat per dins. Doncs no t'hauràs buidat tant quan vas amb en Peyu i companyia.
4: Ai, quina gràcia, Natza. Què ens sent?
3: Aquí.
4: Natza.
3: No, és en directe, és una gravació.
4: Ah, amb qui està?
3: Amb un home, el qual és notícia.
4: Sí o no?
3: No, Natza, t'estimem molt.
4: Molt. I el Peyu també,
3: I el Peyu també.
4: Sí. Vam anar amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, vam anar a veure les cabres del Peyu.
2: Sí. Podem tallar quan vulgueu, perquè...
4: I un gos que tenen,
2: els
4: que
2: vaig demanar un missatge breu i no ho van entendre.
4: Li dius, jau!
2: Vas marxar una mica per això, perquè era difícil fer-los callar, també.
0: Sí, també. A l'Angelines, especialment. Però no, vaig marxar perquè eren tot homes. Estava farta, ja.
2: Ja està.
0: I havia el que més s'assemblava a una dona era l'Angelines. Ja era bastant insuportable. No, és un tema personal de cansament professional.
1: Professional, eh?
0: Sí, no, si bé, ho sabeu. Clar, a mi m'agradaria que no tinguéssim aquesta bona relació com per poder fer safareig, però és que en realitat és que som molt amics i ells són molt pesats i jo per això els he deixat, però som molt amics.
2: És llavors un moment de valentia per això també, perquè fuges d'un programa d'èxit.
0: Totalment, sí.
2: No sé aquell moment com el vius, una mica perquè tenies alguna cosa emparaulada
0: no,
2: completament?
0: No. Tenia una vida personal que necessitava viure-la d'una altra manera, necessitava una mica més de temps, però no tenia cap feina. El meu objectiu no era deixar la competència, perquè en aquell moment deixar la competència no hi havia cap feina millor que la competència. Diguéssim, llavors deixar-la per anar a un lloc pitjor és molt estúpid i jo intento ser el mínim estúpid.

0: Pida que puc. I per tant, no, era un tema molt personal meu, de cansament. Penseu també que era molt dur jo ser l'única dona en aquell, sí, en aquell camp de naps.
1: Però tenies una veu pròpia molt important.
0: Això sí, però també era molt esgotador defensar-la cada dia, perquè era molt... Jo em canso de les coses, em canso molt de les
1: coses. Com enfeixades.
2: Sí. Igual. Bueno, sí. Aquí ens passa una mica tots.
0: Però és normal, també, sí. El que no és normal... El que no és normal, ni anormal, però que hi ha gent que sí que aguanta molt més els llocs. Jo arriba un moment, en general, amb tot, que no necessito una cosa nova. Soc aquari i necessito buscar...
2: No t'ha anat malament, des de llavors, doncs. Tampoc.
0: No, m'ha anat molt bé. En realitat m'ha anat molt bé i, de fet, ja ho veia que era una cosa com bastant necessària. També hi ha un moment a la feina que, si no hi vas molt a gust amb aquest tipus de feina, t'has de començar a plantejar que has de fer almenys una parada.
1: Sí, senyora.
2: Allà ja vas demostrar la teva ironia i aquest sentit de l'humor tan peculiar. D'on el treus? Hi ha alguna cosa genètica? La identifiques amb algun familiar o és de la... Quanta dones que tens aquesta capacitat?
0: No en sóc conscient. Jo crec que sí, que és molt ferrer, això, de la part del meu pare. La meva iaia ja tenia molt sentit de l'humor, el meu pare també, però és molt familiar, però no me n'adono. Sí que me n'adono de petita, que ja em veig una mica diferent de la resta, sí. Però no sóc conscient i tampoc sóc conscient que això es pot explotar d'aquesta.
2: I en una família de metges, sí, hi ha humor negre amb els pacients, una mica? Ui, aquest no conto que vingui més.
0: És que era... En el nostre cas, era pediatria.
2: Clar,
0: amb els nens...
2: L'humor negre és més complicat.
0: És més complicat. Sí, sí. Aquí, lo negre eren les caques, que estàvem dinant a casa, llavors sonava el telèfon i el meu pare o la meva mare preguntaven: i com fa les caques? I això passava sovint,
2: Hòstia.
0: Però no, humor negre amb les criatures és un pèl més difícil de fer-ne.
2: Deies que t'agrada poc treballar i, bueno, he sentit en alguna entrevista que has explicat que has tardat 4 anys a escriure aquest llibre, que al final perquè l'editorial et va dir: tu, fotem-ho.
0: No, molts més. Però
2: més perquè, encara?
0: Molts més, sí. Però perquè el tenia al cap i no acabava de sortir-me, ni vaig ser jo qui vaig demanar a l'editorial que em posés una data. Ja saps que funcionem nosaltres a la nostra professió, funcionem molt per dates de lliurament.
2: Sí, que és veritat.
0: Si no hi són...
1: I ens la saltem, també.
0: Jo sóc poc, de saltar-me-les. Jo he sigut sempre amb això molt complidora. De fet, la meva editora, quan li vaig entregar el llibre a l'octubre, que és quan m'havia dit, em va dir: però si ja el tens tot. Dic: home, em vas dir a l'octubre que el tingués.
1: Clar, doncs
0: vull dir que jo amb això sí que sóc complidora. Però si no tinc data d'entrega, jo em dedico molt a la contemplació. Llavors, mentrestant, estic contemplant.
2: Hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que no és que estic... En el llibre no contemples ni divagues gaire, vas molt a l'idea,
0: sí,
2: vas molt al gra.
0: Sí.
2: És pam, pam, pam, això és així, és així i això.
0: Jo ho faig bastant en general a la vida i amb l'escriptura molt, m'irrita molt aquests, i com amb les pel·lícules que són llargues sense necessitat, les obres de teatre que són llargues sense necessitat.
2: Em vaig despertar i un aire de brisa que em recordava.
0: No puc suportar-ho. I la lectura que a mi m'agrada és la lectura que va molt al gra. Jo he llegit molta poesia, sóc molt amant de la poesia, llavors tot el que pugui sintetitzar i dir-ho amb menys.
2: Millor.
0: Sí, també un respecte pel temps de la gent, perquè jo el meu l'utilitzo per divagar, però la gent té coses a fer, llavors no l'entretinguis.
2: Aquesta cosa d'anar al dret, potser sí. És el que et dona també aquesta imatge de persona una mica seca i distant, que les cantes directes... I...
0: Sí, però perquè jo trobo que tenim un funcionament vital molt absurd, no? Però tampoc és escollit. Jo sóc una persona que no sé per què no tinc molts fills. No m'he esforçat en tenir-los, això és veritat, no m'he esforçat. O sigui, és una mica, en aquest món ja hem d'encaixar en molts llocs d'una manera molt forçada, hi ha d'haver un espai que pugui ser una mica tu.
1: A mi sempre m'has tractat bé.
0: Sempre.
2: Sí.
0: No, és que jo tracto bé la gent,
2: A mi també,
0: No.
1: Hi hem parlat de poesia, fins i tot. I de Rosalía de Castro.
0: També, també, imagina.
2: Quines trobades més rares fem.
1: I hem tingut converses, vull dir que...
0: Bueno, és que amb aquest parell ens vam conèixer quan tots érem molt més joves.
3: Érem molt més joves.
2: Sí, perquè
0: nosaltres vam coincidir a l'hora del pati, a l'Albert Tom, molt als inicis. inicis de...
2: Estem parlant massa de RAC1 ara ja, eh? I que ja està bé, hi ha bona relació i tal, però poder ja estem... Poder massa, ja. No sé. No, seguiu.
3: Any 2000.
0: Com va començar tu.
3: I fa 4 dies.
0: Sí.
3: Hòstia, sí. Estàs igual, tu, per això, nats.
0: Tu no.
3: No. És aquest filtre. És això el que em fot ràbia, saps?
2: Ostres, potser ens faltaria una mica als catalans, això, de dir-nos les coses més a la cara, sense tants filtres.
0: Els catalans ens falten moltíssimes coses, no començaré a fer una llista perquè tots les tenim al cap, però sí, una mica més de... una mica menys de cursileria. Jo sóc molt... tinc una lluita personal contra la cursileria, que és un estat en el que actualment, no sé per què, és impera molt, no sé si és una moda de mòbils o el què, però hi ha molta cursileria. Llavors jo lluito bastant en això, llavors sembla que jo digui les coses molt bruscament, però en realitat es diuen d'una manera molt cursi. No és que jo les digui tan bruscament.
2: És veritat.
0: Sí. I diu cursi, diu carrinclona, que és una paraula més catalana i
2: doncs deixa'm dir-te que l'esperança és zero, perquè
0: totalment,
2: jo vaig deixar les meves filles a l'escola al dematí i déu-n'hi-do, hi ha gent
0: no.
2: Que deixen la canalla jo... que sembla que vagin a travessar l'Atlàntic, eh?
0: Totalment, sí. No, jo això és insuper. Jo ja et dic que no vaig als bars ni surto pràcticament de casa, avui he sortit per venir aquí, però bueno, ara hi torno a ficar-m'hi.
3: Tens un túnel per entrar-hi?
0: Eh?
3: La sensació és que entres un túnel, no?, i t'amagues allà.
0: Pràcticament, tinc un pàrquing una mica Batman, ja pujo a dalt per no trobar, i si em trobo veïns, cosa que espero no trobar-me gaire, ja ho passo malament.
2: Sí, però fas pinta de... És una mica un paper, t'exageres a tu mateixa. Jo crec que fas pinta de ser dins dels cercles íntims d'amics de les divertides.
0: Això sí, això sí. I a més jo tinc un cercle molt íntim d'amics.
2: Que són tres.
0: Que són dos i mig, perquè n'hi ha un que està malalt. No sabem si arribarà a final d'any. No, sí que és veritat, amb això sí. Sí, és veritat que... Sí, home, al final... aquest personatge el faig molt a fora. En aquest llibre jo he explicat moltes intimitats. Jo no he parlat mai pràcticament de mi, ni de la meva vida, ni ho continuaré fent, diguéssim. Aquest capítol de la vida i aquesta situació sí que m'ha semblat que era interessant d'explicar, perquè forma part de la vida de tota una generació, una epidèmia...
2: Aquí, no ho hem explicat gaire. Que és veritat, perquè jo he donat per fet que... Perquè ha sigut un èxit, quarta edició,
0: el llibre. Sí.
2: 10.000 exemplars venuts. El llibre parla bàsicament de la mort del teu germà, que tenia problemes amb les drogues, i de la perspectiva que té el germà, que no se'n parla mai, no? Que normalment es parla dels pares, com ho viuen...
0: Exacte, i del propi yonqui, diguéssim. Però aquí és la visió d'una germana petita que veig... jo, des que tinc consciència, ja veig el meu germà enganxat a les drogues amb una dècada que van ser la dels 80-90, que va ser una epidèmia dels heroïnòmens molt brutal, no? I és una història que hem viscut tota una generació de molt a prop i de la qual ara se'n comença a parlar una mica, però que hem guardat molt cap endintre, entre altres coses, perquè tenim molts traumes respecte a aquesta història.
2: Uh-huh. Hi ha com dues etapes, no? La Guerra Civil, que els avis no n'han parlat mai, i els 80, que hi va haver tot el problema de les drogues, que també els pares no n'han parlat mai.
3: Era tot arreu, era tots els pobles de Catalunya.
0: Sí, a tot Catalunya.
3: Parles d'això i me venen molts noms al cap, d'arbúcies, de gent
0: totalment,
3: que ja no hi ha.
0: Totalment, i l'altre, fa poc, de fet, vaig estar amb el sud, que jo vaig més al sud, parlant amb gent de pobles i tal, i clar, explicaven la dificultat encara més en un poble en el que tothom es coneixia i com s'intentava amagar aquella malaltia dient que tenien una altra cosa, no? Molt brutal, va ser una època molt brutal, i aquí, aprofitant que explico això, explico una mica més de la meva vida, però no sóc una persona que li agradi tampoc exhibir-se molt amb lo seu.
2: T'han arribat testimonis de gent arrel del llibre?
0: Contínuament, és al·lucinant. Jo sabia que era un tema del qual se n'havia parlat molt poc, sabia que era un tema que la literatura catalana des d'aquesta perspectiva no tenia res escrit, però és al·lucinant la quantitat de germans i germanes que m'estan escrivint cada dia donant-me les gràcies, la qual cosa jo he arribat a plorar d'emoció de la gent, com t'agraeix que hagis explicat, perquè és un llibre que parla molt de les emocions i moltes emocions de les quals costa molt parlar, i és la vivència de la vida de moltíssima gent, no? I això és molt, molt emocionant poder escriure tu el que molta gent sent, no?
2: Natza Ferrer, ara estàs a l'Està Passant, també.
0: Sí.
2: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també? A la...
0: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
2: Sí, estàs còmoda?
0: Sí, sí.
2: T'agrada presentar l'Està Passant, sí.
0: Sí, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'Està Passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
2: Clar, és fàcil. Vas allà, et diuen una mica...
0: I m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
2: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
0: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
2: Una tensió, perquè els de vestuari estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa.
0: Exacte,
2: tothom s'atabalava.
0: Amb aquelles samarretes. Llavors, per això, des que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica. No. Estic molt còmode, la veritat és que m'ho passo bé. Sí que és veritat que això de la tele és una mica més emprenyador a nivell del...
1: Molt emprenyador.
0: Sí, és, la ràdio és molt més pràctica.
2: És més fàcil, és més fàcil. Aquí ens fem complicar la vida, posar-hi càmeres, és un programa de ràdio, però ens hem atabalat també.
1: Sí. Jo faig veure que no els veig.
2: Sí.
0: És el millor, és el millor, perquè si estàs pendent...
3: Com que no ens maquillem, això a mi em treu molt de pes de sobre.
2: Sí que és veritat.
1: No ens maquillem?
3: Tu m'has maquillat? Sí. No m'havia enterat.
1: Clar que ens maquillem.
2: Oita la Mercè, els llavis, que portes amb els seus aquests llavis.
1: La Mercè i jo sempre...
3: Ara hi ha un moment que m'he quedat mirant dient... Hòstia, ens maquillem? Saps? Hòstia, no hi passo mai.
1: Clar que ens maquillem.
4: No, sí. Jo em pinto els morros i després li foto uns polvos al Xuri.
3: Uns què?
4: Els translúcids. Ah.
2: Natza, amb la Judit Martín coincidiu o no, encara l'Està Passant? No,
0: no. Ha sigut el pitjor d'aquesta temporada.
2: La llàstima.
0: Sí.
1: La Judit, la pitjor?
0: No,
2: que no coincideixen.
0: Ha sigut el pitjor que no coincidíssim amb la Judit, perquè, a més, també aprofitàvem per veure'ns. I ara, la Judit, que ja saps que s'ha fet estrella de cinema.
2: Home, i tant.
4: Sí.
0: Està dalt de tot. És molt difícil.
2: Ja no agafa
0: poder...
2: el telèfon. Ja,
0: no agafa el telèfon. Pràcticament no agafa el telèfon. I això em sap molt de greu perquè amb la Judit, amb el podcast aquell que feia...
2: El nou paradigma
0: van crear una amistat molt interessant i la trobo a faltar, la veritat. És que de fet, estem plantejant-nos fer un especial per quedar.
2: Ah, fer un nou paradigma
0: especial per poder veure'ns
2: per
0: una estona més llarga.
2: Sí. Molt bé.
1: Home, Feixades, fes-hi alguna cosa.
3: Sí, home, voleu venir al festival?
1: Ajuda.
3: Ja us ho munto jo,
1: Has d'ajudar aquí, Feixades.
2: Escolta,
0: ja parlarem.
2: Fa uns mesos també va ser una funció al Molino.
0: Sí.
2: T'hi veus aquí, també, o no?
0: Sí. Sí? De vedet?
4: Amb plomes o sense plomes?
2: No. Amb un espectacle xerrant, diguéssim.
0: Sí. De fet, també estic pensant en fer alguna cosa una mica més llarga. M'ho vaig patir molt la prèvia, eh?
2: Sí?
0: Molt, sí. Això sí que he de dir que la vaig patir. És de les coses que em va posar més nerviosa. Però aquesta cosa que ens passa, que un cop ja ets a dalt de l'escenari...
2: Home,
0: no m'ho creies. Ja se me'n va anar tot. Però la prèvia, sí, la meva dona, no sé si em deixaria repetir-ho, perquè la prèvia la va patir molt.
2: Que marxi ella de vacances 15 dies i tu prepares l'espectacle nou i ja està. I em venim a veure el teatre també.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Natza, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
2: La paraula d'avui és llucar. Llucar. Ah, llucar. So que fan les gallines, sobretot quan ponen els ous.
1: Tinc les gallines ben bé al costat de la meva habitació. Són el millor despertador. Cada dia a les 6 en punt es foten a llucar i em desperten.
2: Bé, llucar. Contractar un cotxe per utilitzar-lo temporalment i retornar-lo al seu propietari o a l'empresa que ofereix aquest servei.
3: Quan el Barça va guanyar la Lliga, vam agafar l'AVE cap a Madrid i allà vam llucar un cotxe per anar voltant pels carrers cridant campeone, campeone.
2: O sí, llucar. Saber veure, copsar el sentit, l'essència, la qualitat d'alguna cosa. Saber copsar les coses amb intel·ligència.
7: M'ha deixat prenyada i ha cardat el cap amb tots els calés. La iaia ja el va llucar de seguida. Ja m'ho va dir que era un fill de puta.
2: A, B o C?
0: C.
2: Correcte!
3: Sí, senyora.
2: T'emportes a la llangonissa, llucar.
0: Em fa molta il·lusió.
2: La llangonissa?
0: Sí, sóc molt de llangonissa.
2: Doncs endavant, escolta.
0: Sí.
3: Ara, clar, sortiràs poc de casa.
2: Ja està.
0: El que em duri la llangonissa...
3: La llangonissa tancada a casa.
2: Avui dediquem el capítol al setrill.
1: El Setrill.
0: Ja us he sentit. Setrill,
2: Setrill,
0: Setrill,
2: només ho dius tu.
0: Setrill.
2: Mercè, el Setrill.
7: El Setrill. A veure, hi ha els que tenen la forma clàssica, sí, no? La de sempre, que és que aquest és l'original.
2: Sí.
7: I antigament eren de ceràmica. I normalment el que era de vidre era el que estava reservat a les classes més benestants, mira, no? I ja durant el segle XIX ja es va popularitzar i ja va ser de vidre tot arreu.
2: Uh-huh.
7: I després n'hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el Setrill antigoteig.
2: Ah, sí?
7: El coneixeu?
2: Aquest de vidre?
7: No? Sí.
1: L'Erlenmeyer. Sí. Erlenmeyer.
2: Hòstia, Erlenmeyer. Això em sona molt de química, quan feia batxillerat.
7: Sí.
2: Agafeu l'Erlenmeyer.
1: Sí, exactament. Aquell pot de vidre que era ample de baix i estret de dalt, que
2: sí,
1: sona un Setrill.
2: Allò es diu Erlenmeyer.
1: Erlenmeyer.
6: Doncs a mi això va fer pensar en un central del Bayern de Múnich.
2: L'Erlenmeyer.
6: Pitxeu-lo Erlenmeyer, tio, és molt boníssim.
7: Doncs el Setrill aquest, que sembla un Erlenmeyer, que sembla una proveta d'aquestes de laboratori,
2: sí,
7: de dalt surt un broc corbat,
2: sí,
7: que és el que... Amb vidre també, i això ho va inventar un català.
2: Què dius?
8: Visca Catalunya!
6: Amb aquest va molt bé perquè no t'agota.
2: Sí, el dir-me
7: no?
2: Setrill antigoteig ja
7: sí,
2: es donava per fet, també.
6: Sí, però igual hi ha gent que no ho entén.
2: Sí.
7: Clar. S'ha de subratllar tot una mica. L'inventa el 1962.
2: Us està mirant amb una cara? A tots dos.
6: Fa 25 anys que els conec i són idiotes igual.
7: Això està bé. Almenys no sorpreneu per altres coses. L'inventa el 1961 un dissenyador de Banyoles, que era en Rafael Marquina.
2: Rafael Marquina.
7: Un Setrill que ha donat la volta al món, perquè
2: mira,
7: és que se n'han fet moltíssimes còpies.
2: Uh-huh.
7: Còpies que el dissenyador no n'ha rebut ni un sol ral.
2: Què dius ara?
7: No, perquè no el va patentar.
1: Nois,
7: patenteu, home, catalans!
1: Pues això és molt emprenyador, eh?
7: Ah, sí.
1: Saps
7: sí, sí,
1: que no sabria què patento, jo?
7: No. Bueno, primer has d'inventar alguna cosa, Juri.
1: Sí, què invento jo?
6: No, ralgo. Deixa estar, no, estem bé així com estem.
7: Sí, no ho empitjo.
6: No,
7: a veure, no es va forrar, però el Rafael Marquina, pel seu Setrill antigoteig, li van donar la Creu Sant Jordi.
6: Era quina il·lusió.
7: Sí, sí, el 2012.
6: Això és per lluir l'any, ja, saps? Allò, soc Creu Sant Jordi, saps?
2: He cardat un Setrill
7: ben
2: que no de
7: pobre,
2: gota,
7: com una rata, però amb la Creu Sant Jordi, tu.
2: No et paguen res per la Creu de Sant Jordi?
7: Això no ho sé.
2: No te l'han pas donat a donar-se?
0: No, però ha de ser de les poques, no?
1: Sí. Potser has de pagar, crec.
2: Ah, sí?
1: Que te la donin, sí.
0: Sí?
1: Ho has de demanar, en tot cas.
2: Bueno, en riu
0: ho has de demanar o tu han de demanar per tu, perquè queda lleig que vagis tu demanar.
1: És com la Wikipedia, que no pots editar tu mateix, ho ha de fer algú altre per tu.
0: Va.
1: Li comentes i
2: però
1: t'escriu.
2: Has de presentar candidatura o el trien ells?
1: A mi em sembla que sí, eh? Perquè
2: sí?
1: Aquí són ells.
2: No m'ho he mirat. Ells són l'Illa i els seus amics.
0: El govern de Torn.
7: Clar.
1: Sí. Mare,
6: que no us trucari.
1: No guanyem pas.
0: Nota que aquí no li han donat
2: A ningú.
6: No em donaríeu pas la Creu de Sant Jordi.
1: La Laia és Creu de Sant Jordi.
7: Però,
2: què dius?
7: Però ho porto d'amagat.
2: Què vol dir que ets Creu de Sant Jordi?
7: Sí.
2: No m'expliqueu això, Laia, per favor.
7: És com el de Reus, si ho prefereixo no...
2: Explica.
7: Sí, tio.
0: Fica't en un jardinet, va.
7: No us en recordeu, no, si no em coneixeu. És la doble... Em vaig tallar els cabells d'aquesta manera i ja no se'm reconeix. Sí, però no, em deia Laia Gluck en aquell moment. No, la vida passada. No te'n recordes?
6: Tan jove
7: si ens coneixíem amb la Natza, no.
1: Què collons digueu?
6: Tan jove? Fatal que està.
2: De veritat.
7: Què s'ha esmorzat avui, Laia? Seguim el programa, ja després parlem, Natza.
0: Sí, però sobretot, perquè... No, pensa que jo estic en un moment que tinc molt dèficit de memòria.
7: Ja t'he vist, t'has entrat i miraves i dic, ai...
0: Ai, que
7: crec que no m'està reconeixent, no passa res, tranquil·la.
2: Però si té... Que 15 anys no pot tenir la Creu de Sant Jordi.
7: No, tinc 15 anys, prou ja, en tinc 22.
2: De veritat que de bufar se li ha anat el cervell per la flauta.
7: Fiqueu vosaltres en aquests jardins.
0: Home, bufar això que bufa, que és el dimoni, imagina't.
2: I lo bé que sona, és increïble.
0: Bueno.
7: Natza!
2: Oi.
7: Natza! Mira que m'emprenyo, sempre que feu comentaris així, jo no n'aprenc.
0: Segur que en una altra vida ens hem estimat molt, però jo això que
2: bé, deixem-ho aquí.
7: Jo sempre que feu comentaris em segueixo indignant com el primer dia. Caig un nen! I ficaria missatges per tot arreu.
0: Això és perquè ets jove, ja veuràs.
2: De les gralles que se senten pels llocs, no, és la que sona més.
0: És la que sona millor.
1: Quatre notes boniques.
7: No.
1: Però és que jo no diria ni que...
7: Bonica de fèria, no, home, no.
2: No.
1: No diria ni que és una gralla, vull dir que és preciós.
7: No, aquest és el problema.
2: Bueno, em deixeu acomiadar el programa, que fa estona que...
7: Sí que és una gralla, Xuri. Sí que és una gralla, sona com una gralla.
2: Ja us ho barallau després dinant. Vinga. Natza Ferrer, gràcies per venir a seure una estona.
0: Mama, gràcies, escolta quan vulgueu.
1: El merder que has fotut en un moment.
6: Molt bé que estàvem aquí.
2: Fort aplaudiment per ella.

0: està sonant, Arnau?
1: Això que sona és el guitarrista i cantant australià Kevin Borick, amb una cançó publicada l'any 1977, que no recordo com es diu. Sí, aquí ho tinc, Going Somewhere.
0: Ah, molt bé.
1: Resulta que quan era petit, en Kevin feia concerts improvisats a casa seva, però quan era petit, eh?
2: Molt petit.
1: Pocs anys, sí.
2: Li va caure un setrill al cap.
1: No. El setrill el feia servir com a imitació de la guitarra.
2: Què dius?
1: Bé, no tenien exactament un setrill, sinó que el setrill que feien servir allà era una llauna d'oli, però l'agafava i intentava com fer bromes que tocava la guitarra. I en una ocasió els seus pares van veure aquest lamentable espectacle al pati de casa seva i van decidir que potser era el moment de regalar-li una guitarra de veritat.
2: Home, sí.
1: I van fer ben fet, perquè es va convertir en un dels grans guitarristes australians de la història.
2: Si veieu que el vostre fill toca el setrill, feu una mica d'impressió, una guitarreta per barata que sigui, sí, una guitarreta.
3: O això o pediatre.
2: Exacte. Escoltem Kevin Borick i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui us porto la Pepper.
1: La Pepper?
0: És, sí, ah. Sí, sí, que és un schnauzer de 9 anys i és d'en Rubén, veiem-la.
1: A veure, la Pepper. Oh! No m'hi estiraria aquest sofà ni que em paguessin. Quin fàstic.
0: Però per què? Per la punta? Què
1: no deixeu pujar els gossos al sofà. El gos ha de ser terra, el gos.
2: I el llit, ja que no el posa el llit.
1: El llit se'l posa.
0: Cadascú es posa el gos on li cap. Sí. Eh? Vinga.
3: Quina frase.
0: La Pepper sí. Dorm tot el dia al sofà, on sigui, sí. I només s'activa a l'hora de menjar.
1: Com en Xuriguera.
0: Sí, igual. Una mica.
3: Igual.
0: És de Sant Antoni de Calonja, però originalment és de Panamà. Va néixer allà i va viure-hi 4 anys.
1: Té la doble nacionalitat.
0: Té la doble nacionalitat.
1: Com en Xuriguera. Sí. Com en
3: Xuriguera. Doncs justament anem al lloc on va néixer la Pepper. Allà s'hi engega una de les obres d'enginyeria més grans que hagi construït mai els humans.
1: Avui passegem el gos per Culebra, als Estats Units de Colòmbia, que són l'actual Panamà. Som a gener de 1882.
4: Paio.
1: Què?
4: Culebra?
1: Culebra.
4: Culebra existeix?
1: Existeix.
4: No vols dir culera?
1: No, culera no, culebra.
4: A culera?
1: Culebra.
4: No t'inventis els noms.
1: No m'invento res, Xuriguera. Culebra és un poblet muntanyós i rodejat de selva situat a l'interior de l'actual Panamà. I hem vingut perquè s'hi construirà una infraestructura que canviarà l'economia global. El Canal de Panamà. Mm. Canal de Panamà.
4: Sí, sí,
1: eh? La tele d'allà es diu així o no?
0: El canal de Panamà.
4: Vols el canal?
1: El canal
4: de Panamà.
1: Sabeu què és el Canal de Panamà, no?
5: Sí, sí, la tele.
1: La tele d'allà.
5: Tu ho acabes de dir.
1: No, és un canal marítim que travessa el país i permet que els vaixells s'estalviïn fer milers de quilòmetres. I de passada, per què no dir-ho, permet que els empresaris guanyin molts més diners.
5: Que així és perquè els empresaris guanyin més diners. Pa'lante.
0: Tira.
5: Endavant les atxes.
1: Home. La Pepper, la nostra gossa, està ben nerviosa. Una construcció tan faraònica és tot un repte. Del projecte se n'encarrega una constructora francesa que és qui ha guanyat la concessió.
4: No, ja és estrany que la concessió no l'hagi guanyat Ferrovial.
1: Mira, deu ser l'única, aquesta no. Aquesta
4: no li va tocar.
1: Aquesta no. Ai. Una obra així requereix molt finançament. L'amo de l'empresa, en Ferdinand de Lesseps...
4: És de la plaça Lesseps?
1: No, és el cognom. Es diu Ferdinand de Lesseps. Ah. És francès. Recorre centenars d'inversors privats francesos perquè cap banc es veu que no li deixa un duro, tu.
0: Ai, pobre.
1: No li deixen
0: I per
1: set.
0: Què no li deixen diners?
1: Perquè saben que el pressupost que ha fet és de pa sucat amb oli. És molt més baix del que toca i saben que l'ha fet tan baix per guanyar el concurs, conscient que després haurà de demanar més diners per acabar l'obra com cal.
5: Quin puta!
1: Sí. N'hi ha que també ho fan ara, això, no. Finalment, en Ferdinand reuneix els diners necessaris i comencen les obres. Contracten milers de treballadors. Al començament n'hi ha 2.000, però... Déu-n'hi-do, 2.000 treballadors.
4: 2.000,
1: Però hi ha pics de feina que arriben a ser 20.000 treballadors.
4: 20.000?
1: 20.000 operaris.
5: Fart de pagar nòmines, eh?
0: Sí, tu.
1: Bueno, aviam...
0: Què?
1: Nòmines. Els treballadors de Ferdinand estan mig esclavitzats. L'IRPF és molt relatiu,
5: vale,
1: en aquest cas. Contracta mà d'obra barata, provinent del Carib, i els hi paga una misèria.
6: És un projecte que es cobra poc, però et dona molta visibilitat.
1: Home,
6: no, també.
1: El canal de... Tu saps el currículum.
4: Home, on t'has treballat?
1: El canal de Panamà.
0: Home, això ven.
1: No t'ha de faltar feina mai més.
5: Ets periodista.
1: Tu ets en la porta, i també un nano a fer el Camp Nou, i te posa el currículum. Canal de Panamà... amb els ulls tancats. Sí,
0: però ho tens al LinkedIn, això, no?
6: Exacte. Sí. Fas una publicació al LinkedIn i...
0: El LinkedIn?
3: La xarxa que fan servir els crams.
1: És horrorós. Els treballadors caribenys es passen el dia amb el pic i la pala a les mans i ni tan sols descansen de nit, perquè la pobra canalla ha de dormir a barracons que semblen més aptes per gallines que no pas per les persones.
0: Ai, la Pepper aquí no s'hi trobarà gust, eh?
1: Que sapigueu que no tots els treballadors són caribenys, eh? També n'hi ha de francesos. Mm. Això sí, aquests estan molt més ben tractats, a diferència dels caribenys, que van bruts i vestits amb quatre parracs. Els francesos, tu, com un pinzell.
4: Bueno, els francesos són gent molt elegant, eh?
5: Quinets. Foten un olor, els francesos. Hòstia.
4: Els olores.
5: Jo un cop l'any em vaig a Ceret.
1: A olorar francès.
5: A olorar francès.
4: Són catalans, allà.
6: Bon dia.
4: Són catalans.
5: Allà a mi me parlen francès.
0: I què fan? Olor de baguet?
4: Són catalans, els de Ceret.
0: Fan olor de baguet?
5: No fa... Oh, là, els hi dic. M'encanten.
1: En fi.
0: Sí. És igual.
1: Mentre els treballadors caribenys s'hi esllomen de valent, els francesos no s'ajupen ni si els hi cau el llapis. Són enginyers i només dibuixen planos i donen ordres. De suar, no suen. A la Pepper se li estan entrevessant, eh?
4: Ja.
1: Anem a l'inici de les obres. Des de ben aviat que es demostra que en Ferdinand ha fet curt amb els pressupostos.
5: Ja es veia.
1: S'han entestat a fer el pas d'aigua, cavant un forat a terra. en comptes de construir una resclosa com li recomanen els enginyers.
0: I què és una resclosa?
1: Una resclosa, són murs de contenció que fan pujar i baixar el nivell de l'aigua.
0: Ah, clar. I per què no els vol construir?
1: Perquè és imbècil. I perquè és un garrepa, o sigui, prefereix collar els caribenys que no pas fer cas als que hi entenen.
0: Vinga.
1: I ho acaba pagant car. Resulta que perforar la terra acaba sortint molt més car que construir les rescloses. Tot per culpa del terreno, tu.
4: Senyor Francesc, escolti, que jo treballo en el cantó de la muntanya, que hi ha unes roques que tu les piques i no, és que costa molt de treballar. Són molt dures, saps? No puc...
1: S'han de rebentar milions de roques enormes. És una feinada terrible.
3: Jo he de fer d'aquest francès imbècil?
1: T'ho has de fer de l'imbècil, sí.
0: Per què?
1: Mira, l'he t'ha tocat.
4: Bé,
1: però pensa que fas molt bona olor, eh?
4: Oh, vine a olorar-me, Fel! Esclar que són dures les roques, sí. Imbècil. Piqueu amb una mica d'esma, hosti. I a veure si rebenten d'una vegada.
5: Senyor Francesc, doncs jo treballo una mica més endavant i allà ens passa el contrari. Fots un cop de pala i et cau mitja muntanya a sobre.
1: Com explica en Fel, hi ha una zona que és molt plujosa i el fang fa que sovint baixi mitja muntanya d'un sol cop de pala.
4: I des de quan això és un problema, nanos? Millor, acabarem abans, home.
5: Home, a veure, una mica el problema sí que és, perquè cada cop que fots un cop de pala, baixa mitja muntanya i enterra 3 o 4 treballadors. Vull dir que...
1: Aquests ja no els has d'enterrar.
5: No.
1: Ja estan enterrats. Tenim al davant el primer gran problema de la construcció del canal de Panamà. Per culpa dels despreniments de terra, s'estan morint molts treballadors.
4: A veure. Molts tampoc.
1: Home.
4: Algun, d'acord, però molts, de cap de les maneres.
1: Escolti, s'estima que durant els anys que duren les obres...
4: Què?
1: Moren 2.000 treballadors per culpa de les esllavissades.
0: Ah, aquí.
4: Quan som la humanitat?
1: La humanitat, molts, però a Panamà no eren tants, tampoc.
4: 2.000, bueno.
1: Heu de comptar 20 treballadors morts al mes, més o menys.
0: Ah, aquí.
4: Eren caribenys, vull dir que no sé... queixa.
1: Has d'esmorzar, que t'està tremolant el xoriço quan esmorzes, de la por.
4: Bueno, és que jo no sé si torno l'endemà,
1: Clar.
5: Home... Què? No, és que... Res, que has dit... Estàs treballant i et tremola el xoriço, dit així. És molt lleig.
1: Bé, si aquests registres us espanten, encara hi ha un problema més gros. Més enllà d'esllavissades, tempestes tropicals i el mateix perill que comporta la construcció, l'autèntica tortura pels treballadors del canal de Panamà són els mosquits.
4: Els mosquits.
5: Hòstia, mosquits. Home, un mosquit és emprenyador, però prefereix una picada de mosquit que no pas que em caigui la muntanya
0: sobre
5: pell.
0: Són malparits, els mosquits.
1: Doncs depèn, Perquè si el mosquit té una cosa és que és l'animal més mortífer del món. Pica a discreció i escampa malalties a dojo. Som en territori tropical, així que hi ha mosquits infectant tothom per tot arreu. Haurem de protegir la Pepper. Oi, Tols? Hòstia, ho emprenyen, eh?
4: Hòstia, quants mosquits.
1: Tenen un gust de conna de pernil salat. Hòstia. Si et va parar a la boca,
4: Sí. No pots dormir, això.
0: No. Tenen gust de corna.
1: De corna de pernil salat.
5: Em foten unes picades de mi. Et creen un cop de puny al poc, si tot que em piquis al cap.
1: L'arribada de mosquits comporta una epidèmia de malària i de febre groga. Dues malalties potencialment mortíferes, i més a l'època en què ens situem. Els hospitals s'omplen de treballadors infectats. Francesos, La majoria... es moren.
0: Hòstia. Pobres francesos.
5: No em fotre pudor,
0: I els caribenys, què? No s'infecten?
1: Sí,
0: estan acostumats?
1: I tant que s'infecten, els caribenys. També es moren. L'únic que ells no els porten ni a l'hospital. Ells els deixen morir a qualsevol racó. I vinga.
0: Vaja.
1: Els morts s'acumulen. Contínuament arriben noves carretades d'obrers per substituir-los. Però això només serveix per incrementar les xifres de víctimes. L'escabatxina és tan gran que no endevinareu mai el total de morts. No sé si voleu fer la porra, us hi atreviu o no?
0: 2.000?
4: 5.000.
3: 3.000.
0: 5.000 són molts,
4: 10.000.
1: La malària.
0: 10.000, on vas?
5: Boig, 10.000.
1: La febre groga i la malària...
5: 10.000, diu aquest.
1: Causen...
0: A veure.
1: 20.000 morts...
0: Hosti!
1: Entre els treballadors del canal de Panamà.
4: Hosti, fa vergonya dir-ho, això.
1: Surta uns 6 morts cada dia. 7 al dia si sumem els de les esllavissades.
4: Ostres, quina feinada que deuen tenir els de recursos humans,
1: Sí, noi. El més greu de tot és que, com us dèiem abans, els cossos dels treballadors morts sovint ni tan sols s'enterren. La majoria acaben enterrats en un marge i molts acaben colgats per la runa extreta de la muntanya.
5: Jo trobo molt lleig, això.
1: El què?
5: Tot això que has dit.
1: Deixar gent morta a l'obra?
5: Hòstia, per favor.
4: No em foteu bromes.
1: No conto que hagi passat mai aquí.
5: N'he fet broma d'això?
4: És que em vol respectar. És patètic.
5: Em vol respectar. Bueno, tinc dignitat de poc, és una història que va passar fa 1.000 anys.
4: No, 1.000 anys no.
1: No
4: fa tant.
5: A 200.
1: 1888.
4: És igual. 20.000 morts, heu dit.
1: 20.000. Una bestiesa. Aquests, mira, hi ha cadàvers que s'utilitzen per fer negoci, també, que se'ls venen a les universitats perquè els alumnes facin pràctiques.
5: Això està bé.
1: Sí, noi. I sabeu el millor de tot plegat? Doncs que resulta que tots aquests morts no acabaran servint per res, perquè quan es compleixen 9 anys de l'inici de les obres, la companyia d'en Ferdinand, el francès, s'arruïna i abandonen el projecte.
6: Perfecte.
0: Bravo, Arnau! Perfecte. Molt bé, ho has fet, això.
3: Jo no volia fer de francès. Perfecte. No vull tornar a fer mai més de francès.
1: El ridícul és enorme. El 15 de maig de 1800 89, dia en què l'empresa comunica la fallida, es destapen els disbarats que s'han produït en els 9 anys que han durat les obres. Música d'investigació per relatar... Mireu, es descobreix que l'empresa ocultava les xifres de morts entre les seves files. Només informaven dels que morien a l'hospital. Curiosament, tots eren blancs.
6: Vaja.
1: Es descobreix que en Lesseb subornava la premsa i així aconseguia que cap diari no publiqués les bestieses que hi passaven en aquelles obres.
4: Vaja.
1: I per acabar-ho de dubar, es descobreix que després de 9 anys de treball i 22.000 morts, encara falta per completar més d'un 70% de l'obra, tu.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Des d'aquell moment, les obres queden aturades durant 15 anys. Durant tot aquest temps, la maquinària queda exposada a la intempèrie. Trens, tractors, perforadores i excavadores queden abandonats a la selva fins al punt que moltes màquines acaben sent engolides per la vegetació. Oh. Ara això sí que m'ha sabut greu. Veure una excavadora allà arrovellada.
5: Sí, pobret.
6: Una tristesa.
1: Cago en Déu.
5: Ho haguessis tenit tu.
1: Sí. Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, la Pepper, a la construcció del canal de Panamà. Qui ho decidirà, això, Mercè?
0: M'has de salvar les Nauser, aquest, eh?
1: M'has de salvar les Nauser.
3: Enric.
0: L'Enric, i d'on vens?
3: D'Igualada.
0: Mira.
1: Enric d'Igualada, la vida d'un gos a les teves mans.
3: Ai,
4: les Nauser de la...
1: Quan es descobreix la vacuna contra la febre groga, la malaltia que més morts va provocar en el transcurs de la història que hem explicat? A. Encara no s'ha descobert. B. A la dècada dels 90. O C. A la dècada dels 30.
3: Va, la C, a la dècada dels 30.
1: Als 30, la Pepper és...

0: No sabem gaire com ens ho hem fet, però afortunadament hem pogut tornar la Pepper de tornada a Sant Antoni de Calonge. Era tot un repte, perquè el més fàcil era que l'esclafés una roca que qualsevol mosquit amb mala bava li encomanés alguna merda. Però estigueu tranquils, perquè ja torna a ser a casa i d'allà no se'n mou, eh? Mai més no pensa posar les potes a la terra on va néixer.
1: Clar.
0: Mai més a Panamà, la Pepper.
1: Que estigui Sant Antoni.
0: Ara.
2: Així està millor.
0: Ara. I ui, el telèfon, ja l'agafo,
3: Seran les ceps, aquests.
0: Un segon.
4: I amb qui és.
0: Ja l'agafo, un moment. Sí.
5: Nen?
0: Ei, mama, què?
5: Escolta, que te volia preguntar. Tu que estàs més per Barcelona, eh?
0: Jo, però si jo no hi vaig a Barcelona quasi bé ara.
5: Bueno, és igual, però coneixes gent important.
0: Ui, ja pots contar, jo no.
5: Això del tren aquest de la línia orbital, què això?
0: Què de què?
5: A veure, què en saps d'això, tu?
0: El que vols que sàpiga, mama, doncs el mateix que saps tu, el que surt a les notícies, el que diu.
5: Tu creus que han de fer un tren nou, ara?
0: Ah, es diu tren, mama, sense la C aquesta que hi fiques al final. Tren.
5: El tren es diu tren.
0: No, tren, sense C.
5: Tota la vida se n'ha dit tren.
0: Bueno.
5: Escolta, tu creus que han de fer un tren nou? Si els que hi ha ara no funcionen?
0: Bueno, sí, mama, ja els arreglaran.
5: Un tren que anirà de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró.
0: Bueno.
5: Qui vols que vagi a Mataró?
0: No ho sé, mama, gent.
5: Això s'ho fa a l'illa, eh? Perquè, com que viu a la Roca, sí, saps? Es farà una estació allà a Granollers per poder anar a la platja amb tren.
0: Què dius, mama? Si quan l'hagin acabat l'illa serà mort, ja.
5: Home, no, però si és del pressupost d'aquest any, no?
0: Sí, però va per fases, eh? Em sembla que s'acaba el 2041, falten 15 anys.
5: El 2041?
0: Sí.
5: Jo sí que seré morta.
0: Bueno, això sempre i quan l'Estat i Renfe compleixin els terminis.
5: Vull dir... Els terminis!
0: Sí, sí. Els terminis.
5: Què de...
0: Mama? Mama?
5: Els terminis són de l'Estat de Gràcia.
0: Mama.
5: Ai, que és bo.
0: Mama. Mama. Vols comentar alguna cosa més?
5: Ai, que em mereixo.
0: Mama. Mama, és que he de penjar jo, que tinc gent. He d'acabar el programa. Mama, penjo, eh?
2: Ai,
0: que la perdem. Mama? Adéu, mama. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratlla que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
3: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
1: El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xinès libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme.
4: Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona reclama una reforma legislativa per afrontar aquests casos de violència.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català per presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures.
4: El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
5: Obres estratègiques per la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per a aquest mecanisme público-privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president de la Generalitat ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes i ha tornat a insinuar que hi ha en marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol.
1: Esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
4: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals al play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
1: El torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions per a quarts d'Auger Aliassime, Berrettini i Arnaldi. I en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Keys.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
13: Bravo per l'equip de la tarda.
12: És increïble.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com està vostè?
1: Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visitar el Papa, per exemple. Que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment. No està confirmat, ni molt menys. Simplement s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients
0: molt fort,
1: que
0: això.
1: Seguien la solució en directe des de Londres.
0: Em sembla tan fort.
1: I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també escolto des de Londres.
0: Molt fort, molt fort.
1: Però hi ha fins i tot una noia que va proposar fer una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana, hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
0: Hola, Jordi, també un altre.
1: Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
0: Què?
1: ...en un esdeveniment al centre londinenc, que també escolta la solució.
0: Oh, no m'ho puc creure.
1: Exactament. Dues persones en un esdeveniment al centre de Londres, no he demanat quin tipus d'esdeveniment era, dos catalans s'han trobat parlant de la solució.
0: Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM, a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
1: Increïble.
0: I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
1: Increïble.
0: M'encantaria això.
1: Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
0: clar,
1: és una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
0: Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
1: Increïble.
0: Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas, ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs, per trobar-vos en aquesta quedada de la solució versió Londres.
1: Increïble, the solution.
0: Ai, per favor, oh my God. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. Si avui és dilluns, la solucionet es diu Estel Soler. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè? Al·lucinant, eh? Amb això de Londres.
2: Jo vaig viure a Londres i tinc un amor especial a la ciutat.
0: On podríem quedar de Londres, amb els oients?
2: Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
0: Pots anar sense cartera, no?
2: Vaig viure uns patiments allà, també.
1: On podríem quedar, diu.
2: Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar. Encara som a temps de fer l'últim programa, temporada.
0: Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
2: Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
0: Exacte, els expats d'ells.
2: Exacte.
0: Però que factura, per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo, almenys, quan estava per aquelles terres, pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos, perquè avui portem una solució pràctica. Avui, consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin les línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí, ara sí. Coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh? Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja, perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
1: Perquè és l'expert del tema nacional.
0: Un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bartrina. Molt bon dia! Com estàs, estimat?
1: Parla, David.
0: Ara has de parlar, per de fer el vídeo.
3: Doncs...
2: És que és youtuber i gestor a l'hora.
3: Se'm fa difícil fer-ho tot plegat, eh? És que la meva mare, que m'ha dit, grava un vídeo amb la Carot, dic, doncs ho farem ara.
2: Molt bé.
3: Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
0: Molt fort, perquè avui en David Bartrina podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
3: És així. Ha set arrencar de casa aquest dematí, preparat, ja veus que vaig ben...
0: Guapo.
3: M'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se al mig del camí. Però després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs, ja veus que hem arribat aquí.
0: I per això el tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballa treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, eh? Treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina Carbó i associats a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
3: En sèrio?
0: Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
3: Ara farà com vergonya tot, eh?
0: En David Bartrina, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
2: sí,
0: o pot ser un director de cine.
2: També.
0: Amb aquest look, eh?
3: Té una cosa.
0: Camiseta de puntets.
2: Jo el veig més crític de cinema.
0: Crític de cine.
2: Sí.
0: Voleu veure com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677-38-77-19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i, de pas, veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
3: Bé, doncs la renda, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona,

0: No és el que recapta més pasta, o sí?
1: Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal, el afectar tanta gent, probablement és l'imposta més famosa i més típic, no? Per altra banda, també és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
0: Perdona'm, David, abasta molta gent.
1: Sí.
0: Tothom està obligat a fer la renda?
1: Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renta, eh? És una gran diferència aquesta. Hi ha molta gent que es pensa que, com que no ha de fer la renta, no paga impost, no paga res i senda. No és cert.
0: Ah.
1: Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
0: Mira, espera't, tenim un cas.
1: Sí.
0: Santi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar,
0: perquè a veure,
2: em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
0: Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc que 12 pagues, eh?
2: No, són 14,
0: 14.
2: De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
0: D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos. Bonic. Una abraçada. Fins ara.
2: Gràcies.
1: Vinga, Santi, intentem-ho fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però... ull, recordem que si, a part de tenir la pensió, tenim algun altre tipus de renta, atenció, que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
0: I per què això? Sempre.
1: Perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no. Sí. Has de fer renta, però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses, moltes vegades alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut
0: menys del que toca.
1: Del que toca, perquè cadascú forma, ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li aquest senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta pel que ens acaba de comentar, per la renta del treball, però deixa'm afegir que aquí cal tenir present altres elements. Pot ser que tingui una renta absoluta, que de fet les rendes absolutes que ens ha dit en realitat no tributen, però pot ser que tu tinguis, per exemple, dividends, o que tinguis un lloguer, o que tinguis una venda d'accions. I això sí que t'obligaria a fer la renta. No per la base de la renta del treball que perceps, o de la pensió, però sí per altres elements.
0: Perquè recordem, la renda no és el que cobrem nosaltres de la nostra feina, sinó tota la pasta que acabem recaptant. Vingui de l'herència de la tieta Conxita, vingui dels pisos que tenim a no sé on, o vingui del nostre rendiment de treball. És independent l'origen, d'acord? Això queda clar. A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
1: Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia, jo sempre m'agrada recordar que si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill.
0: Senzill.
1: Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines, per tant, estareu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament, doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
3: Absolutament d'acord. De fet, a principis de... no sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és zero pedagògic fer la declaració en aquest país.
0: Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, com que ja tenim gestor que ens ajuda de fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda, però si jo ho hagués de fer sola...
3: No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en complicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
0: A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-201-7474 677-3877-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.

0: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
0: Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Llavors vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar l'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que, bueno, em surt uns 3.000 a pagar. El sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
1: D'acord, la pregunta
0: no
1: és...
0: No em trec l'aigua clara.
1: No em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en Bertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
2: Sí, l'Albert apunta bé, efectivament, jo diria que el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament en el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, l'indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement el moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors... passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
3: Això és un clàssic, eh?
2: És un clàssic. És la imperfecció que deia jo abans.
1: Aleshores tu veus allà, m'invento, eh? 800 euros o 900 euros, i ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció, com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
2: I recordem que llavors aprotem una altra vegada aquell percentatge, sí, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876, si el segon supera els 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
1: Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi
2: el certificat,
1: no?
2: Sí, les dades d'Hisenda ho veurà, probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
1: Podria ser això, Albert?
0: Sí, però són, clar, la que són... Són 6.000 euros, em sembla, són no arribar a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una clar, això que em vulguin cobrar 3.000, trobo moltes propostes.
1: Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny, que tu sí que vas treballar normal, i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava. Perquè això al final són, vull dir, són números comptats, eh? Saps què et vull dir, Albert? Mireu, xequegeu, i si tens algun dubte, WhatsApp, el 677-387-19, fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
0: Merci.
1: Fins ara, guapo.
3: Fins ara. Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espants del món, recordo aquells temps del Pistocè quan vaig ser assalariada, a sustos, jo dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats, un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractar-ho de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral, i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
1: Bravo,
3: en
1: Estel.
3: Això.
1: Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra, els que sou oients habituals de La Solució, o que veníeu fins i tot de la tarda, eh? Després passen coses com... Què et paguen, fill? I et diu, 1.500 nets.
3: No.
1: Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
3: Correcte.
1: Sempre, brut anual.
3: I un incís, els drets dels treballadors.
1: Ah, perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500, i ja estàs fent net amb 12 pagues, que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, eh? Són 3 mensualitzats més.
3: fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu tens acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses perquè ens prenen el pèl i a vegades quan ens despertem ja anem tard i ja no podem fer marxa enrere.
1: És una mica el pudor de, tampoc si no ho saps, tu en una carta de despido, que li deien abans, acomiadament, tu pots posar rebut no conforme. Però en el moment que tu poses no conforme, en el futur pots demanar que t'ho arreglin. És ben bé això, David?
2: És exactament això. De fet, jo crec que estarem tots d'acord. Avui una mica ho fem, no? Es tracta de fer pedagogia d'aquests coneixements que jo estic d'acord. Jo, en una etapa obligatòria escolar, hi hauria d'haver algunes hores on destinéssim a precisament a conèixer els elements essencials del que és el sistema tributari. Tinguem present que és essencial per un país. O sigui, un país funciona gràcies al seu sistema tributari. Per tant, sí, jo crec que es tracta això de que la gent vegi que és un món complex, no ens hem d'enganyar, jurisprudència, consultes, a més, en el cas de l'estat espanyol, encara molt més perquè es continua això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que a grans trets la gent, sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona. Eh?
1: Perquè, a més, després evitem també cunyades, patiments i ensurts, tipus, oh, aquest any a mi la renta m'han clavat, no és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. Uh-huh. L'altra cosa és que discutim, que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Uh-huh. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc el telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estel.
3: No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no?, de mitjana, ni que sigui. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
1: I que ens posem molt nerviosos.
3: Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això es pot fer fàcil,
1: absolutament,
3: sisplau, per l'amor de Déu.
1: Absolutament. Va, al 677-38-77-19. Francisco, què ens diuen?
4: A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està rebent.
1: Tireu-li floretes.
4: Està rebent.
1: Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
4: Està rebent fins i tot WhatsApps en majúscules. Oh. Que això, quan t'escriuen en majúscules i posen guapot,
1: Això farà
4: que quan tornis ja n'hi hagi vaques. Bé, l'Adela diu... Jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, la Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
1: Veus? Ens agrada, Remei, gràcies.
4: Suplir això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, i del seu germà. És a dir, que estava a noms de dos germans.
1: D'acord, la Montse hi posem i en Pau. Perquè ens atreveix.
4: Exacte.
1: La Montse i en Pau.
2: Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs el benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi. El benefici que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és a dir, atenció amb els que acceptem herències. A l'hora de posar en el valor de l'herència del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals, anomenats de referència, que darrerament s'utilitza.
1: Clar.
2: Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant... Això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client. Fixa't bé, fa l'herència germans i...
1: Perdonet, aturo aquí, en aquest punt. Fan l'herència els germans. Com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
2: Molt bona. a tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència, que el traiem del cadastre. Vull dir, tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior al que aquest valor de referència que ara tenim, pita, i has de pagar igualment per aquest import mínim. Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en 2 mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A on Hisenda se n'es emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
1: Uau.
2: Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estigui a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència al valor de mercat, perquè és el que tindrem present quan ens el venguem.
1: Clar. Sí? I això, i si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sabíeu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse...
4: La Montse,
1: la Montse,
4: sí.
1: I el suposat germà Pau. Sí.
2: Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual,
4: sí.
2: Tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta a la base de l'estalvi i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició, i poden sumar com a més valor de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notari, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvàlua que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta i, sobretot, que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
1: Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim a l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
5: Mira, jo fa un any que soc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
1: Sí? L'IRPF del jubilat.
5: L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. Evidentment, nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
1: A menys que ara, amb el canvi, siguis autònom, que ara ens deixaran.
3: Ara et deixen autoexplotar-te més temps,
1: Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
5: La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
1: Ai, amic.
5: Això és legal?
1: Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu. És legal...
2: treballar.
1: Que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, de la pensió.
2: Sí, de fet, aquí podríem fer una petita tesi doctoral, perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, que precisament...
1: Mira, ara tenim la Teresa, que ens farà una pregunta de mutualitats.
2: És una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem, que no tributen. Però sí, més enllà que a vegades ens costa entendre-ho, perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo treballava i que ja havia pagat, sí, es fa difícil entendre, perquè jo ara haig de tornar a pagar, sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
1: Sembla.
2: T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar-ho tot? Un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho. Sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa.
1: Per tant,
2: sigui jubilat
1: sí,
2: o no estiguis jubilat.
3: És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya. Això és així. I ja podem acabar el programa aquí.
1: Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
6: Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid. Jo soc dels que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig entrar, a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exempta per la quantitat que jo cobrava. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em va dir que jo no tenia dret a cobrar res. Jo voldria que saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no me les, no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
1: Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
2: Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir això? Que la renta que molta gent que està trobant en l'actualitat, que està cobrant ara mateix, n'hi ha una part que fins ara es considerava que tributava i a causa d'aquesta modificació de les mutualitats, una part de la renta no tributa. De què dependrà? De moltes casuístiques. Depèn dels imports que s'havia cotitzat en el seu moment. On crec que teniu el problema? Que l'import de la mutua que s'ho restaria de la renta que percebeu ara com a pensionista, tot i aplicar-la, no fa que la quota, o sigui, la part que heu pagat d'IRPF, si n'heu pagat, us surti a tornar. Per tant, ull i molt important, el fet de que tinguis mutualitats, el fet de que et considerin, que et reconeguin que hi ha una part de la teva pensió que no tributa, que és aquesta part corresponent a les mútues, no vol dir que t'hagin de tornar cèntims. Per tant, dependrà d'unes casuístiques molt concretes, depèn dels imports, però no us estanyi, són bastant els casos que jo veig de gent que observo que les dades li surt aquesta part de mutualitat, però no li acaben de tornar res. Per què? Recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Per què? Segur que la Elisenda se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal. Quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem a l'alça. Motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig un joc molt xulo que a vegades els hi canvio a la comunitat i els hi poso. Et surt a pagar 500 euros. I si estiguessis a Madrid, te'n tornarien 200.
1: Home, tu estàs fent una fàbrica...
3: M'encanta!
1: Estàs fent una fàbrica d'independentistes.
2: Ui.
3: La veritat, per davant.
1: Teresa, doncs em sap greu. Sí. Sembla que la resposta és
6: negativa.
1: Habitual.
6: Sí, no, sí, m'ho han negat. Jo la meva pregunta era si faig la renta ara, em donarien alguna cosa?
1: No,
6: perquè 936... Però com
2: miri.
6: 936 en 20 que cobro de pensió, clar, no.
1: Teresa, el David ha deixat caure que ho miri. Tu fes el borrador i a veure què et surt.
2: Sí, perquè amb les mutualitats, deixeu-me dir una cosa molt, molt, molt important. Hi ha molta gent que està deixant de cobrar un import important per renta perquè no sap que si fes la renta li tornarien gràcies a les mutualitats. Perquè aquest és un element molt important. Que tu no estiguis obligat a fer la renta no vol dir que si la fas no et tornin. Recordeu que Hisenda mai ens avisa si ens surt a tornar. Només ens avisa quan ens surt a pagar.
1: A pagar.
3: Amiga Hisenda. I a més Hisenda és com aquell amic... Perdó, és molt rapinó, que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan te n'ha de tornar té fins a un any per tornar-te.
1: Sí, aquells clàssics bisons que no tornen. Hisenda,
3: de veritat.
1: Teresa, gràcies,
6: bueno,
1: bonica. Una abraçada.
6: Moltíssimes gràcies, he quedat molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Adéu,
6: moltes
1: bonica.
6: Gràcies.
1: Adéu,
6: adéu. Adéu, bon dia.
1: Va, tenim el Jaume al telèfon, de seguida anem. Abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
4: Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I diu, David,
2: estan casats?
1: Esteu casats?
4: Ostres, bona pregunta.
2: Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com comunitats familiars existeixen avui en dia. Que
4: no
2: són,
4: estan casats, disculpa,
2: diverses. Sí, mal. Si no estan casats, aquí hi ha la possibilitat... es podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no. Però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, inclús els possibles drets que donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les unitats familiars són molt complexes, però quedem amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posi i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
1: Prou, respost, i m'agrada molt que aquesta oient està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
4: Sí, perquè normalment hi ha aquest
1: delay, no? Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
4: Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què
1: ara,
4: no.
1: Ara.
4: No, diu, hem fet obres al quarto de bany.
1: Ui.
4: Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa, antilliscant, perfecte.
1: I funciona bé, Montse?
4: Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
3: aquesta
4: de la renda?
3: Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per
1: mira,
3: la llisca.
1: Mira, ara faré una cosa que sortiré per la tangent, d'acord? Però anirem a la publicitat. Respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
3: M'encanta la Lisenda.
1: Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
4: Vinga, va.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 19 minuts i posarem final, punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt. I sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, al 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas, parlava d'obres,
4: La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany, havia ficat aquest plat de dutxa antillis i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
1: Podem desgravar les obres de casa, David?
2: No podem deduir les obres de casa.
1: No podem fer res.
2: No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya. No, la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
1: O vius en una finca del 1.800 o no, Montse?
2: És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble.
1: Què vols? Què m'estàs mirant? No vols que digui això de la banyera, no?
4: Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
1: Sí.
4: Està demanant a veure quina
1: ara
4: idea
1: flipareu.
4: Tens tu, que és molt còmode.
1: Flipareu. Vinga, va. Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, Teletienda li
4: sembla d'anys 80,
1: No, no, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
3: Fongs.
1: Horrorós, la intentes desinfectar, que si llegiu amunt i avall. Infal·lible, no hi trec res, Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes que són antilliscants que la gent es posa a les taules de surf o a les taules de paddle surf o a les de windsurf o inclús als vaixells, val? Que estan fetes com de cautxú molt suau. Tu enganxes allò?
3: És rasposet.
1: No, però és rasposet, a veure, doncs mira, de pas
3: no
1: et fas les pells del peu. Però no és desagradable. Tu, si has anat a una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles, enganxades al terra de la banyera, i allà no has relliscat mai més ningú.
3: I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots desgravar.
1: Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho, perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí els consells de l'Elisenda Carot. Gràcies.
3: Molt bé.
1: Quantes compres d'aquestes de... Vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la, i em direu el què.
4: Mira, ara proposaria als responsables de l'Està passant que fessin una secció que es digués Elivenda, al canal de la Carot.
3: És la nova Lloll Beltrán.
4: Elivenda.
1: Perdona.
4: Teu set, Elivenda.
1: M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està passant.
4: Mira, parla amb la gent. Parla amb el Pau. Pau Escrivano.
1: Tinc una idea, ara li escric. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
8: Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
1: D'acord.
8: Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
1: Nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix amb la teva narració, Jaume.
8: Bueno, aleshores, ara, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat, jo vaig per complir, per fer ara 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència, menys el cost anterior, i llavors també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare, que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
1: D'acord.
8: Aleshores, jo volia saber més que res si degut a la meva edat avançada ja, ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant el que hagi de pagar.
1: D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de plusvàlua serà bastant totxa.
2: És la seva vivenda habitual?
1: És la teva habitual, Jaume?
8: No, és un bloc de pisos, és un bloc de pisos a Barcelona.
1: D'acord.
2: Arrendat?
8: Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 departaments en total, entre botigues i pisos.
1: Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume! No, ara m'ha fet il·lusió, collons, això?
8: Que som nou, hòstia, que som nou.
1: Nou grans tenidors?
4: No. Hòstia, que som nou.
1: Hòstia, que som nou, eh? Si això nou és germans, típic, eh? Nou hereus, nou hereus.
8: Nou hereus,
1: clar. D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta, no, la del Jaume?
8: Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
1: Val, d'acord, Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que dius, si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la vuitantena. En aquest cas, 73. Estàs més al 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
2: No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar res, un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat, aquest immoble, sabeu que en la renta, quan fem la declaració de renta, declarem lloguers, posem una deducció que és l'amortització. Doncs en aquest cas, l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics, pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindrà algun tipus de reducció per edat, si el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà cap tipus de transcendència. Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori que hi ha gent que es trobi en el mateix cas, però sigui la vivenda habitual, recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual pel motiu que sigui, se'n vol comprar una altra, no tributa. Per tant, esperem, tinguem present això.
1: Esperem, si estem en 64, sí. Esperem en 65.
2: Que llavors no tributarem.
1: Res.
2: No tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquests cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19 i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renta vitalícia, però no gaires bones notícies.
1: Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
2: 3 anys? Ah, molt bona pregunta, aquesta.
1: Abans, que sóc una tramposa. Molt bona. Una tramposa.
3: Entre vosaltres, jo no m'estrento de res.
2: No, és que no, la Carot és mitja estora, ja. Sempre ho dic, gairebé, podria contestar ella.
1: No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, sí, és primera vivenda, vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda, val? I jo li deia, hosti, que si empadroni, que s'hi posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
3: I has d'estar 3 anys.
1: Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
2: Sí, aquí el que vol dir Jaume és que no tant amb l'ús de fruit, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga, i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
1: ascensor,
2: obres...
1: per exemple.
2: Si són... Molt bona aquesta. Vale, si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble, i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora, i les assumirem com a més valor d'adquisició.
1: Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros, d'acord? Però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara, jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima o última trucada, eh? La Maria. Maria, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
9: Hola, David, i vosaltres de tots. També felicitats pel programa.
1: No, no, aturem-ho tot.
9: Sí.
1: Diu, hola, David.
9: Perdón, què tal?
1: Hola, David, i vosaltres a tots.
3: Sí, sí, sí.
1: Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
2: Bravo, bravo. D'on és aquesta senyora tan trempada?
1: D'on ets, Maria?
9: Home, de Camprodon, David.
2: Home!
1: A prop de casa seva.
2: És a prop de casa. Així segur, igual ens coneixem i tot.
3: Esteu consorciats.
9: Veus? Ja està.
2: Hombre, la Maria Correus, i tant.
1: No puc creure això.
2: Ja ha estat a Correus a Sant Joan i tot, clar que sí. Ui, Maria, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
1: A veure, Maria.
9: Però primer de tot ho volia demanar.
1: A veure, Foli.
9: Jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
2: Sí, sí, sí.
9: Quasi ve la quarta part del sou.
2: Ho sabem, Maria. Són, de fet, varis els casos que tenim com aquest, on, tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època, precisament, de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calcular el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
1: I Maria sempre fa una miqueta menys d'impacte. Sí. Maria, ja ho saps, eh? A veure el David Bertrina.
9: Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones, eh?
1: Una abraçada bonica. Fins ara.
9: A tots, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Al 677-38-77-19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira una pregunta i anirem a la publicitat.
4: Mira el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
1: Oh, boníssima. Com una filial, eh?
4: Efectivament.
1: Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
7: La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bartrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Eh? Hem dit, una persona que ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
2: Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. Ah, o sigui, no juga amb aquest fet. No és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això, eh?
1: Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
3: Aviam, no, que una cosa que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic, eh?
2: Sí, no. El
3: com ho expliques,
2: el
3: bé, això?
2: El que sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, i posa't per cas que tu tens l'apartament...
1: Tenim un minut i mig,
2: tens l'apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i ja comprem un pis més gran. Si la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ja la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre i quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues, però si reinverteixes, tens un termini de 2 anys, no tributes.
1: Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys. Si fas aquesta compra-venda, en 2 anys.
2: Exempció per reinversió.
1: Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bartrina. Hauràs de tornar. David Bartrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bartrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, eh? I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bartrina, Bartrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar, a tots plegats.
2: Lo just i necessari, no?
1: Que diuen? I escolta'm, tornaràs aviat, eh?
2: I tant que sí. Una petonàs i content de seguir una altra
1: vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
3: I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyant.
1: Dilluns farem un tamacle. Com discutir millor.
3: Ui!
1: Amb en Joan Soler Socarrats.
3: Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
1: I tant, però com discutir des de l'amor?
3: No, que t'estava discutint.
1: Ah, val. I jo, i tant, com et senta, eh? Ah, i Fran Domènech, tornem demà, eh?
4: Demà de què parlem, a veure?
1: Doncs mira, demà, tema interessantíssim, demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va allò de les canes? Tota la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests, 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
2: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'acabarà dijous al migdia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
1: Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea.
3: El papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. La situació ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català i Plataforma per la Llengua ho considera un menyspreu absolut a la figura d'Antoni Gaudí.
1: Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spungberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
3: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
3: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: Esports, ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de l'NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio a l'NBA i una figura clau en la història de les banquetes de la Lliga Professional Nord-Americana.
3: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
3: En futbol, l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar les xifres rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
1: I el torneig de tenis de Roland Garros aquest dilluns s'han disputat els partits de de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger Aliassime, Berrettini i Arnaldi. En dones ha avançat als quarts de final, entre d'altres, Arina Sabalenka, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Madison Keys.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: M'he comprat un armari.
7: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
6: Sempre anava a burra.
8: Una burra, els penjadors.
6: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
8: No!
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: cada cop hi ha més mares soles, ja sigui per decisió pròpia o per separació o divorci o d'altres. Què implica ser mare sola? Hi ha un cost econòmic, però també personal i emocional. A nivell pràctic, les mares soles tenen dificultats per trobar feina, fer front al lloguer d'un pis, que els concedeixin, per exemple, una hipoteca o un ajut. A sobre, algunes d'elles se senten jutjades per voler tirar endavant una família sense parella. Si elles s'encarreguen de tot, qui té cura d'elles? La decisió de ser mare les priva de tota la resta?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó i em direu, home, això no és cap novetat, Virgili, és que no és cap novetat, però és que això de ser mare sola també és més vell que anar a peu. Ara, com a mínim, tenen un nom, ja m'ho explicareu. D'aquesta cançó fa 33 anys i comencem amb ella perquè avui justament s'inaugura a la capital d'Islàndia, Reykjavik, una exposició sobre els 50 anys de carrera d'aquesta cantant islandesa, de Björk. Si aneu de vacances, em fareu molta ràbia, però porteu-me la maleta que potser vinc amb vosaltres. De vacances no en saben gaire les dones que m'acompanyen aquesta nit, a priori, però ara en parlarem. Vacances és caprici per moltes mares soles. Si sou i teniu temps i ens esteu escoltant i sou a l'altra banda, 93-201-7474, avui ens encantarà escoltar-vos. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: 8 minuts passen de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Avui parlant de mares soles, d'aquesta condició que, com dèiem, és antiga, però en realitat la pateixen molt, jo crec, en l'actualitat. Cada cop n'hi ha més i ens acompanyen dues dones que saben perfectament què és això. Una és l'Alba, benvinguda, com estàs?
1: Bones, moltes gràcies.
0: Alba és una mare jove, 31 anys, és una mare sola, diguem-ho així.
1: Després, ja n'hi fem 32, eh?
0: Però... Ja n'hi fem 32, ens
1: però
0: encanta.
1: Però bueno, em treus un any, perfecte.
0: Perfecte, doncs 32 tampoc no ets gran, eh? T'ho he de dir.
1: No, no, no.
0: Mare sola, sobrevinguda en aquest cas, educadora infantil, però que no ha pogut treballar mai perquè necessita un horari flexible per doncs conviure i per viure amb la seva criatura, amb el seu fill de 11 anys. Ara coneixerem la teva història i també ens acompanya l'Alicia González, que és mare sola per elecció a través d'inseminació. El teu cas sí que és allò, una tria.
2: Sí, hola, moltes
0: hola,
2: gràcies.
0: Hola, bona nit, com estàs?
2: Pues molt contenta d'estar aquí i poder donar veu al nostre col·lectiu.
0: Dos fills tens tu, eh?
2: Sí.
0: No t'hi vas posar per poc, eh?
2: No.
0: Dos fills i ens en parlarà un de 2 anys i l'altre de 8.
2: Correcte.
0: O sigui que és feina, són moltes coses, ara en parlareu de tot el que us passa, del vostre dia a dia, però Roser Parera, que la tenim aquí. Que
3: bona aquest... nit, Montserrat.
0: Com estàs?
3: Bé, aquests... aquí, esperant a veure què ens expliquen.
0: Escolta, nosaltres abans de tot, clar, ho estem dient i a vegades sembla que ens inventem les coses, però tu tens les dades i no ens ho estem inventant,
3: no.
0: Això de que cada cop hi ha més mares soles.
3: Sí, sí que n'hi ha. Cada vegada hi ha més mares soles i si anem doncs, a les dades clau, perquè la gent ens pugui entendre, les famílies monoparentals representen el 2,3% del total de llars catalanes. ¿Vale? Una xifra que de moment es manté estable en el temps, però es perfila que la cosa augmentarà. D'aquesta xifra, gairebé el 80% són mares soles amb un o dos fills i la resta, el 20%, que aquesta és una dada que em va xocar, són homes, i la majoria vidus, val? Per això són, diguem, monoparentals, pares sols.
0: D'això no haurem de parlar, sí, aquí amb les mares soles, sí, tot sí, això, sí. Ara d'aquí una estona.
3: I aquestes dades, d'on les he tret? No me les he inventat, me les ha facilitat i comentat una sociòloga del Centre d'Estudis Demogràfics, la Mariona Riera, que ella m'ha explicat doncs, que cal distingir entre les mares soles per divorci o separació, que és una mica el que explicaves tu, Montse, és a dir, les sobrevingudes, se'ls diu així, i les que ho són perquè ho han escollit. I aquestes, que les sobrevingudes, és a dir, que són la majoria, que són les que no ho han triat, val? Aquestes són un 90%.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i tenen unes característiques que són que estan lligades doncs, a les zones urbanes, on hi ha molta immigració i precarietat. Escoltem la Mariona.
4: La monoparentalitat seria una forma concentrada de desigualtat de gènere, no? Perquè s'hi junta tot, s'hi junta una situació vulnerable a nivell d'unió, és a dir, són dones que viuen una ruptura, un divorci, que es queden amb un sol sou, amb un sol salari, que elles viuen o treballen en sectors ja precaritzats, com el sector de la cura, el sector de serveis, que tenen moltes vegades jornades parcials, perquè com que són dones immigrants en una gran majoria, no tenen una xarxa àmplia tampoc de suport a la conciliació. I llavors, diguéssim que és una suma de vulnerabilitats que fa que el 40% de les llars monoparentals tinguin un alt risc de pobresa i exclusió social.
0: Aquesta dada, que les llars monoparentals amb fills tenen una taxa de risc de pobresa del 40%, també és molt significativa, clar. És a dir, estem abocant a tota una part de la població a que no s'ho pugui permetre, tot això.
3: És així.
0: És a dir,
3: bàsicament podríem dir que hi ha una feminització de la pobresa, no? Perquè són dones que treballen en sectors precaritzats, no sé, doncs anar a netejar cases, o fan jornades parcials, i un indicatiu d'això és que, per exemple, el 50%... d'aquestes dones, no? Són beneficiàries d'ajudes, és a dir, depenen molt de les prestacions socials. I en aquest sentit, la sociòloga Mariona Riera doncs, m'ha explicat que les mesures polítiques que ells han vist que més milloraven la situació d'aquestes mares és la gratuïtat del parvulari, és a dir, no haver de pagar a portar els nens. Estem parlant del parvulari de 0 a 3 anys, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: I les ajudes directes a l'habitatge. En canvi, canvi, les que no han resultat, diguem, ni tan populars ni tan eficaces, doncs són, per exemple, les deduccions fiscals o la renda d'inserció mínima, que suposa molts tràmits burocràtics i molta gent, doncs, al final ja declina i no ho busca o no ho entén.
0: Si t'ho posen massa...

0: havia entre les dones altament educades. El motiu pel qual moltes no acaben tenint fills és perquè, diuen, no han trobat la parella per tenir-ne, però a mesura que la família es diversifica i s'accepten formes familiars diverses, jo crec que el fenomen de la monoparentalitat per elecció creixerà.
1: Nosaltres sempre que hem parlat al programa d'aquest tema de les famílies monoparentals, sempre dèiem monomarentals, perquè no ens agradava aquest terme de monoparentals. Dèiem, però si la majoria són dones, per què estem dient això de monoparentals? Però avui m'has obert els ulls.
2: Jo també, Roser. A mi també me'ls han obert, t'ho he de dir. Me'ls ha obert la sociòloga i després diguem, les persones que treballen aquí a Catalunya Ràdio, la unitat d'assessorament lingüístic, no sé si es continua dient així, perquè li canvien el nom, però sí. Mira, monoparental. Monoparental ve de parent, de progenitor, no de pare. I lingüísticament, monomarental no existeix com a tal.
1: Bueno, això tampoc m'estranya, eh? Perquè tot el que sigui tenir les dones en compte, també t'ho diré.
2: Llavors, com ho hem de dir? Doncs mira, família monoparental femenina o família monoparental masculina. De moment, és així. Escoltem la sociòloga Mariona Riera, que fa aquesta reflexió.
0: Podríem dir monomarentals pel fet que la majoria són mares. Però és veritat que la paraula monoparental també és més neutra pel que fa al gènere, perquè ve de parent, no? El parent pot ser home o dona, no? Però jo entenc perfectament les mares que diuen, no, jo soc monomarental, no? I que hi ha molta gent que reivindiqui que això és un fenomen, que hem de canviar-li el nom i dir-li monomarental, perquè estem parlant d'un 80% de dones versus un 20% d'homes.
1: Va, mira, t'ho compro aquesta nit, famílies monoparentals, Roser, però alguna dada m'has de destacar més i que és, jo crec, que diria clau
2: sí,
1: amb tot això de les famílies monoparentals.
2: Totalment, és molt important el paper doncs, que tenen els avis i àvies en les famílies monoparentals, que realment són bàsiques, de molta ajuda i que potser moltes dones no podrien tirar endavant si no fos per aquests avis i àvies. Ja, diguem, hi ha les que diguem, són dos progenitors i els necessiten, doncs imagina't una persona que està sola.
0: Som un país que depenem fortament dels avis perquè fa temes de conciliació, és a dir, el sistema de cures informal és molt gran en el nostre país i els avis són un element molt clau. Hi ha estudis que demostren que aquelles parelles que tenen un fill, només els que disposen, els que fan ús habitual dels avis com a mitjà de conciliació, reporten que tenen intenció de tenir un altre fill. Vull dir que l'efecte és molt, molt significatiu, l'efecte dels avis.
1: Doncs Roser, gràcies, ara estic molt... Ja sé, passaré tota la nit dient monoparentals i pensant per dintre, això no és gaire just. Que ja em coneixo, soc de pinyó fixo. Però moltes
2: molt bé,
1: gràcies.
2: Montse.
1: Merci.
2: A tu.
3: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Aquí sí que hauríem de dir que estic acompanyada de dos pubilles de cuixa forta, perquè per ser mares soles s'ha de fer molta feina, s'ha de fer molta força, i això m'ho podeu explicar, jo crec, les dues, Alba, Alicia. Expliqueu-nos com és el vostre dia a dia com a mares soles. A veure, comença tu, Alba, si vols. 31 bueno, anys.
4: Doncs la veritat, una mica locura. Bueno, des que t'aixeques al final tens una agenda al cap que mai acabes de complir. Ja no serveixen ni llistes amb tics, ni pòsits, ni cap recurs que et pugui venir al cap. En el meu cas, jo tinc un nen a més amb discapacitat. Té un autisme i un grau de conducta bastant gran. Bueno.
1: Sí, té autisme, té TDAH i a més té problemes de trastorn de la conducta. O sigui que tens un bon pollastre, eh?
4: I a més ens estem enginçant en la meravellosa preadolescència, que diria adolescència totalment, perquè, bueno, en el temps que corre un nen d'11 anys fa masses coses que potser jo feia fa 20-30 anys. O sigui que vam córrer massa. I realment no els atrapes. O sigui que és complicat en el dia a dia, sobretot normes i sobretot voler arribar als llocs.
1: I perquè ens fem una idea, també perquè els oients entenguin una mica la situació, tu, per exemple, tens feines que vas trampejant, perquè com el teu fill té tot aquest quadre mèdic, podríem dir, tu estàs, moltes vegades, has d'anar a buscar-lo a mig matí a l'escola o el que sigui, i llavors tu no pots tenir una feina normal, podríem dir.
4: Sí, exactament.
1: Dir.
4: O sigui, jo, la meva agenda no és meva.

0: és el meu fill. Tot depèn dels seus metges, depèn de les seves teràpies, depèn de si avui estem rebotats o no, i realment així no pots fer un dia a dia.
1: I com et guanyes la vida?
0: Bueno, una mica com puc, com ben dius, no? És veritat que ara mateix estic treballant un parell de cases netejant, van sortint, i bueno, treballo online amb una empresa de cosmètica i n'en vaig fent, però això no vol dir que això sigui un sou. Al moment no.
1: Clar, i a més, com dèiem abans, tu ets educadora de professió, és a dir, que a tu t'agradaria treballar.
0: Exactament, per mi és una vocació. Ho puc dir sempre, jo per mi un nen petit de 0-3, per mi és la meva vida, i la veritat és que sempre ho he viscut així. Però ha arribat un moment en què no pots tenir la teva vocació, o sigui, n'has de fer el que pots. I passar per davant d'una escola infantil és tenir la llagrimeta. Tenir la grellimeta de dir mai, pel moment, mai, perquè ho veus així, hi ha molt poques possibilitats de que pugui acabar en aquest lloc. No?
1: Tu vius amb els teus pares?
0: Jo visc ara actualment amb el meu pare, i la veritat és que tinc ajuda, sí que no és veritat, però al final ell treballa. I realment tinc poquetes estonetes on puc fer una mica de relleu, no? Els caps de setmana i tal, però poquet relleu tinc, la veritat. No, a més, volent o no, educar en una casa amb dues persones de diferents generalitats és una locura. És una locura.
1: Hi ha una persona que està asseguda aquí entre les cadires que fem una mica de broma abans d'entrar. És una amiga teva.
0: Sí.
1: I jo ja l'he batejada com la mare 2.
0: Bueno,
1: la teva amiga...
0: Ella també és ve d'una mare soltera que es va ajuntar, no? I també ha viscut una mica aquesta situació de saber perfectament que és una mare lluitadora, no? Ser mare.
1: O sigui que la teva amiga també és un puntal, eh? És molt important, sí, sí. Això de la xarxa, eh?
0: Sí, sí, i a més és molt complicat tenir amigues que et puguin fer un cop de mà. Perquè
1: I que entenguin la situació.
0: Sí, sí, i no és tan fàcil perquè... Al final, també la condició del meu fill allunya, no? No em pots tenir les mateixes amistats que potser un nen normotípic, no? Perquè han d'entendre la situació. I ens trobem en un lloc que has d'anar a treballar i amb qui deixes, no? I no pots pagar una persona que es quedi amb ell perquè no et costa el mateix. Potser estàs deixant més del teu sou en potser un parell d'hores, no?, del que et cobraràs. I parlant d'això de l'economia, és bastant fotut ser mare soltera i amb un nen amb discapacitat, que afegim.
1: Segur que, l'Alícia, tu que tens dos fills també pots afegir moltes coses. El teu cas és diferent. Podríem dir que ets mare per decisió pròpia i vas decidir tenir dos fills, però també té unes implicacions a la teva vida. Explica'ns una mica, Alícia.
2: I tant, unes implicacions. Bueno, a veure, jo estic molt orgullosa de la meva edat, ja que no la dius, la dic jo.
1: La 50 anys.
2: Tinc 50 anys. I soc mare de tardana, com se sol dir en aquesta cultura. I... Bueno, quines dificultats m'hi trobo? Pues, podria dir com moltes, com les de qualsevol mare, que és conciliar, trobar algú per fer equip. Jo per això vaig decidir finalment ser mare soltera per elecció, perquè no vaig trobar la persona adequada per fer equip. Sí, trobava parelles, però no trobava pares. Vale? I llavors vaig decidir que no volia una parella i a la vegada educar tres fills. No? Pues, volia només educar els meus fills, no els fills d'altres. I vaig decidir ser mare soltera perquè era el meu somni. Jo sempre que he tingut un somni crec que és... Almenys a mi m'han ensenyat els meus pares que si hi ha un somni, el que s'ha de fer és complir-ho, anar a buscar-ho, i és el que vaig fer. Vaig posar-ho per moltes situacions personals. Jo, de fet, em vaig casar i em vaig divorciar als 29 anys, o sigui que sé el que és estar casada, però vaig decidir que no era la persona adequada. I la vida em va donar la raó, i al final, doncs, va arribar un moment que dic, o t'hi llances o això queda... O això està una motxilla que no toca portar. I vaig decidir, doncs, llançar-me. I jo sempre havia volgut ser família nombrosa, el que es diu ara una família nombrosa, no? I crec que, bueno, ser mare soltera amb dos és el meu límit.
1: Però també és una mica una mena de família nombrosa, en cert sentit.
2: Sí.
1: Quan la mare és sola, quan la mare està sola.
2: Sí.
1: Ens explicava la Roser Parera la importància dels avis. En el teu cas ha estat cabdal.
2: Bueno, jo crec que els avis formen part de totes les famílies, de siguin monoparentals com biparentals. Tothom fa servir els avis si els té a prop. Jo tinc companyes de l'Associació de Mares Solteres per Elecció que no tenen els avis o que, per desgràcia, ja no hi són. vale? O que estan en un altre país, o que són molt grans, perquè nosaltres som una generació sàndwich, que estem cuidant els nostres fills i ens està començant a tocar a cuidar els nostres pares. Mm. Llavors, jo sé que és veritat que no tinc els meus fills, estan sants, però bueno, la meva nena ara porta 5 dies amb 39 de febre i pues, a lo millor en 5 dies he dormit 8 hores. La suma de tots els dies, o sigui que, bueno, fantàstic. Els avis són, són importantíssims per poder conciliar, perquè jo no podria anar a treballar. En aquest país no hi ha cap permís que em pugui permetre anar a cuidar els meus fills perquè estan malalts. O sí, tinc unes quantes hores per anar, segons el meu conveni, a dur-lo al metge, però els nens tan petits tenen especialistes, tenen coses que han de fer. Uh-huh. No m'he volgut imaginar. Jo ja crec que tinc una càrrega mental bastant important, que gràcies a les meves amigues monoparentals que m'ajuden a portar-la...
1: Si tu també tens mares dos, eh?
2: Bueno, jo... Bueno, la mare dos, que sempre dic, és l'àvia. L'àvia uh-huh. és el meu tàndem. Sí. Amb això no hi ha cap mena de dubte. Jo, sense la meva família, això seria impossible. Això m'hi deixaria més que un sou fent això, com diu la meva companya, no, l'Alba, que per cert és el nom de la meva filla petita. M'ha fet molta il·lusió compartir aquest espai amb ella. I sí que és veritat que hi ha una situació, mira, abans m'he apuntat diverses coses que ha dit la teva companya, lo de l'ingrés mínim vital, quines ajudes tenim les monoparentals? Perquè tothom, a mi m'han arribat a dir que jo he tingut dos fills perquè m'estan pagant i la gent ajudes, m'estan pagant, m'estan mantenint. Dic, el què?
1: Quines ajudes tens?
2: Jo?
1: Sí, no, t'ho pregunto.
2: Mira, tinc...
1: Ho dic perquè a vegades estem parlant, sí, és a dir, de coses que no sabem. És com això, el mateix que avui sortia, doncs, aquesta estadística que deia que els migrants no van al metge, sí. I en canvi sents, doncs, tota l'ultradreta dient que és que ens estan prenent la seguretat social ells i que per això no funciona. Doncs les mares monoparentals.
2: No, jo me sento identificada amb tots els termes, sí. Eh?
1: Quines ajudes teniu, per exemple?
2: Mira, jo tinc la mateixa ajuda que qualsevol dona que és mare parella, que és l'ajuda d'una desgravació fiscal fins als 3 anys dels nens, i que com qualsevol mare, o sigui, no és per ser monoparental.
0: És per mare treballadora.
2: Per mare treballadora, que ara se li diu així, però té unes altres afeccions, però és així.
0: I els seus requisits, que en té. No és tan fàcil, no és dir, bueno, treballo un dia. No.
2: I després també tinc la mateixa ajuda de la llar d'infants, que és per portar-los a la llar d'infants, se'm tornen uns petits diners per estar treballant. Si no treballo, no se'm tornen, per exemple.
1: Clar, en el cas, per exemple, ho parlàvem abans de l'Alba, ella té una etiqueta, podríem dir...
0: Sí, que no ens agrada dir-ho així, però sí.
1: Jo ho he dit així a lo bruto, però digue-ho.
0: Però, bueno, el fet de ser discapacitat dintre del
1: CACAT... Com que tu tens el fill amb discapacitat...
0: Sí que no entrem en algun altre tipus d'ajuda, però és que realment jo, en el meu cas, ja les cobrava abans de tenir discapacitat el meu fill, no? Jo tinc l'anomenada filla càrrec, que en el seu moment, quan el meu fill va néixer, jo la cobrava com filla càrrec, i als 3-4 anys, o sigui, estem parlant potser de 2018 o 2019, va eliminar-se, es va quedar com només qui seguia complint els requisits, no? I no et podria dir exactament l'any, però em sé que va ser que pels 4-5 anys del meu fill va desaparèixer i va passar a ser... l'ajuda d'infància que es donava per el mínim vital, em sembla, o alguna cosa així.
2: Sí, però aquesta ajuda...
0: I també has ningú... de complir els requisits sí. del mínim vital per poder rebre-la.
2: Que ningú es porti errada, que si tu cobres aquesta ajuda de cura del menor...
1: És perquè no tens pràcticament un sou.
2: Et treuen l'ajuda de mare treballadora. Uh-huh. O sigui, sí. Són incompatibles aquestes dues ajudes.
0: Moltes d'aquestes, de veritat.
2: I bueno, a més de la gincama burocràtica que has de fer... Veritat. Tu em preguntaves en concret quines ajudes té una mare monoparental.
1: Sí.
2: Hi ha dues ajudes de l'Estat. A Catalunya hi ha una ajuda... de si tu guanyes menys, crec que recordar que són 24.000 euros l'any bruts, pots cobrar 650 euros per ser una família biparental i per ser monoparental et donen 100 euros més, una vegada. Però ho has de tramitar abans del dia 30 del naixement del teu fill. Llavors, jo...
1: Tu ja estàs prou atabalada quan passa tot això.
2: Però a més, tu demanes cita i te la donen d'aquí un mes i mig. O sigui, ja no tens dret.
0: Sí, la burocràcia. De fet, en el meu cas, jo encara no estava separada legalment. Bueno, jo vinc d'una parella realment juntada, bueno, dir, en el sentit que no ens vam casar, érem molt joves, teníem 20 anys. Vam decidir tenir un fill, no? Massa ràpid va venir, com vull dir, però no és veritat que tenim la vida bastant solucionada. Però en el nostre cas, quan vaig voler donar-me compte de la situació que tenia a casa, i em vaig decidir posar un conveni regulador entremig, va ser llavors quan la burocràcia meravellosa ens va parar els peus i ens va dir: ei, no estàs separada. No pots demanar monoparental. No pots demanar una targeta monoparental. I sense aquesta targeta monoparental, no ets monoparental.
1: Perquè en el teu cas no estàveu casats, no éreu parella de fet, etc.
0: De fet, fa 11 anys no existia la parella de fet encara. No estava regulada de... Em sembla que ara són 5 anys o alguna cosa així, que has d'estar convivint, o 3 anys o alguna cosa així, no recordo exactament el temps.
1: La qüestió és que hi ha molts paranys com el teu, i en el teu s'ajunta el fet aquest de que sou família especial, que se li diu, però que tampoc, ara ho dèiem abans d'entrar, el que et fa és que tens descomptes en algun uns llocs, com si fossis una família nombrosa.
0: Sí, però, clarament, jo fa 5 anys que tinc aquesta discapacitat. No molt més, i quan vaig començar és això que diu ella, la meva companya, que aquesta monoparentalitat et dona una ajuda de 650 euros, 750 euros, si en el moment en què neix el nen, tu ja ho ets. Però si has de tramitar un judici per separació, si has de tramitar uns papeleos, i si a més t'ho posen amb dates fora del lloc,
2: impossible. I per seguir la segona ajuda monoparental, simplement perquè quedi, que la gent es doni compte de lo que estem parlant, la Seguretat Social et dona una ajuda de 1.000 euros de pago único si compleixes el requisit de cobrar menys de 13.000 euros bruts a l'any. Amb aquests diners ningú es posa a ser mare soltera per elecció, per exemple. 13.000 euros bruts a l'any no et dona ni per pagar el menjar i el viure aquí a una ciutat com Barcelona, que segons els estudis i les dades estem parlant de 2.500 euros de cobrar mitjana per poder mantenir-te. No estem parlant de... Parlaves de vacances, no?
1: Sí, vacances impossible.
2: Jo he descobert el que són els albergs arrel d'això, que amb 100 euros puc estalviar i amb 100 euros me'n vaig a l'alberg amb els meus fills en pensió completa, no? Dius, bueno, doncs som afortunats, no?
1: Mares soles, reines de la imaginació.
2: Totalment, o sigui, és un invento total. Dios de cristal, Christ
1: et sa molis. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si sou mares soles, teniu ganes d'explicar la vostra història, com ho viviu. Estem parlant sobretot d'economia, dels ajuts, però a mi també m'agradaria que m'expliquéssiu com és el vostre dia a dia, si teniu dificultats, per exemple, per arribar a final de mes, com ho porteu tot això, perquè tu, per exemple, Alba, treballes en 30.000 coses al mateix temps.
0: No en sé ni què és arribar a final de setmana. O sigui, en el meu cas, sort o desgràcia, diguem, que existeix la dependència del meu fill i em puc pagar el poc que pago, i a més sort que tinc el meu pare, que visc a casa dels meus pares. Però sort o desgràcia, com dic, que això no ajuda. Viure a casa dels pares és un requisit per moltes de les ajudes. Al final és un sou que entra, però que en tu no en veus. Més que un sostre, no? I és veritat que en això arriba a final de mes impossible. Prendre't un cafè has de comptar les monedetes que tens al moneder. O sigui, per mi vas posant una balança, què vols, un cafè, que és la teva salut mental, o anar a un psicòleg que no pots pagar.
1: Alicia, tu en el teu cas, per exemple, tu treballes en un institut de secundària, podríem dir que tens un sou, però tu també has passat per tot un via crucis econòmic, has hagut de fer moltes coses, i també quan et vas comprar el pis on vius ara, pràcticament no et donen la hipoteca, perquè els bancs, que fossis monoparental, no els hi va agradar gaire.
2: Ni els bancs, ni quan vaig intentar llogar un pis, tothom no entenia això, una dona que ve a formar una família al costat dels pares. Això, espera't, que si hi ha nens per aquí, si no pagues, si no, serà més difícil de fer-la fora, no? I vaig haver d'inventar-me una història.
1: Sí, vas haver de mentir per poder llogar el teu pis, eh?
2: Sí. I després...
1: Què vas explicar, perdona?
2: Bueno, el que vaig explicar, una cosa molt normal, que venia a cuidar els pares. Això està permès. Socialment, ets una bona persona per venir a cuidar pares, però ets una mala dona si vols tenir fills sola. Perquè, wow. No. Bueno, a mi m'han dit des de que vaig a criar un orfe, de que sóc una egoista, que només em importa la meva càrrega genètica, que no vull... Bueno, jo... Els meus fills són de mitjançant reproducció assistida, però això no vol dir que la càrrega genètica sigui meva, no? En aquest cas sí, però no sempre és així, en aquest cas.
1: O sigui, que hi ha molt judici també de part de la societat, eh?
2: M'ha fet gràcia quan la sociòloga ha comentat que hi ha... Això de boca cap enfora potser sí, però de boca cap endins no. A mi m'han arribat a fer preguntes de com soc... El que comentava la meva companya, no? Tothom està en diferents generacions, tot, perquè com no tens una segona parella, et fan preguntes com ficant-se a la teva vida. O sigui, però tu qui ets per demanar-me això?
1: A més, suposo, ara estava pensant en la vostra diferència d'edat, en el cas de l'Alba, 30 a 32 anys, eh? I a més, avantat que 32, 32 anys i 50.
2: Molt ben portat.
1: I la cosa és que m'imagino que hi ha judici. No, però m'imagino que hi ha judici per les dues bandes.
2: Totalment.
1: En el teu cas és com vas poder fer això tan jove, t'has embolicat la vida, quin desastre, i en el teu cas, home, però com t'atreveixes amb l'edat que tens?
2: Bueno, a mi m'han arribat gent que no m'ho pensés mai, de dir-me segons quines coses, que dius, bueno, saps què? És que no m'interessa el que m'estàs dient, no? I gent que es fica a la teva vida, jo seré el pare del teu fill. El meu fill, el meu filla, no li falten pares, perquè no és una figura que formi part de la meva vida. Llavors, nosaltres tenim referents homes i referents dones, com tu dius, no? Fortes, amb vitalitat, amb gent que m'agradaria que els meus fills els vegin reflectits, no només amb mi, que tenen 20, em tenen 7 dies a la setmana, però m'agradaria que ells es reflectissin en aquestes persones empoderades per veure-les com a mirall i poder agafar el que d'aquestes persones els hi vingui, se sentin identificats, però clar, la societat sembla que els està dient té falta. A mi no em falta res. La meva família està completa.
1: Hi ha molt judici sempre cap a les dones, això ho tenim claríssim. Us resulta, per exemple, clar, hem parlat de feina, hem parlat d'ajuts, hem parlat de la vostra dificultat d'ella doncs, fent tres feines a la vegada doncs, per acollir el teu fill, per anar-lo a buscar, per portar-lo a teràpia, etc, perquè en el teu hi ha la dificultat, a més, d'aquest problema que té, no? Però, clar, preguntar-vos coses com... Teniu temps per vosaltres, i això és exotisme pur o
2: què? No, el temps que tinc per mi és per vindre a la ràdio, per demanar, sisplau, als avis si es poden quedar els nens, per donar-los de sopar i ficar-los al llit i que, bueno, poder venir aquí. Aquest és el meu temps lliure.
0: Temps nocturns, com dic jo.
2: Sí.
0: Quan s'adorm és quan comences a fer alguna cosa.
2: Bueno, això si no et dorms amb ells,
0: comences... Sí,
2: bueno. Perquè
0: sí, això...
2: A mi no m'havia passat mai, això de dormir-me tant d'hora. Mai m'havia passat.
0: No, sí, jo n'he fet també alguna d'aquestes que dutxes, el dones de sopar, et poses a dormir i dius, a quin quedo un sopar?
2: Exactament, sí.
0: Sopars freds, quants? O sense menjar, directament.
2: O amb peus, és impressionant.
0: Sí.
2: Jo...
1: I com afecta això? Vull que m'expliqueu com us afecta emocionalment.
0: La salut mental és nul·la. Em penso que... Òbviament ja no en parlem d'ajudes per poder tenir un psicòleg, perquè cap persona, tal com està la societat, podem tenir un psicòleg de tanta gent que li faria falta, i sobretot per extra, o sigui, per terceres persones, no simplement per nosaltres, no? Al final, som, com van comentar-me una vegada en un psicòleg, som les víctimes realment les víctimes són les que van al psicòleg, no les persones que ho necessitarien, no? Imagina't quan càrregues amb una càrrega mental de burocràcia, de mirades, del dia a dia. I tu mateixa les càrregues que et poses, perquè tu tens una motxilla, però també te la càrregues. I tenir un... Una salut mental és... En el meu cas pots tenir-la en algun moment, no? Però potser nul·la, totalment. I això als anys pesa.
1: Clar, hi ha molt de desgast. En el teu cas hi ha discapacitat del teu fill, triple discapacitat. Entenc que és molt, molt complicat, però en el teu cas potser que no és tan sever. Vull dir que els teus fills no tenen cap discapacitat, però, clar, el dia a dia et demanen unes coses. com t'hi enfrontes a tot això? Hi ha moments...
2: L'altre sí. dia vaig anar corrents a deixar els nens, corrents a deixar el segon nen, i abans de deixar-lo va fer la roda del cotxe, puf! Dic, no m'ho puc creure. Un reventón per haver anat corrents i haver, sense adonar-me, han agafat un bordillo i patapum. Bueno, va ser... dos dies sense menjar per anar a buscar els nens corrents.
0: Bueno, les potes extra ja ni les plateges. Ja... Quan et venen aquests extres això. Ni les veus ja.
2: És que ja, bueno, la càrrega mental és important, és molt important. I se t'obliden coses, i gent que havies quedat per ajudar-te, se t'oblida que havies quedat, i te diuen, però és que

0: Havíem quedat, i és que ho sento, m'he quedat adormida donant teta a la nena. O sigui, és que no puc gestionar algunes coses. I, bueno, jo me'n recordo quan jo anava amb les meves amigues, els xiquipars, per estar amb elles, perquè elles estaven amb els seus fills. Jo vaig ser mare molt més tard, i m'hi trobo, pues, que, bueno, és que tu te lo has buscado. Dic, home, perdona, jo crec que... qui no té fills perquè els ha buscat. Això estem parlant d'un delicte. O sigui, tothom busca els fills. Qui els té? No, jo no sóc més diferent que un altre. I també recorro als avis com qualsevol altra parella, perquè a mi em diuen moltes vegades, és que per què ho fas? És que els estàs carregant en feina, és que els fills són teus, no els d'ells. Dic, i per què tu els portes als teus pares o als pares de la teva parella? Perquè jo només tinc una línia familiar que em dona suport. Però jo també tinc un altre germà que ell necessita també d'aquesta línia de suport. Llavors, no tinc els meus pares per mi 100%.
1: Jo vull saber també com han viscut els vostres pares, cadascú els seus, com estan vivint també això. Perquè
2: jo
1: no,
2: sempre ho he dit que el fill l'he tingut jo.
0: Sí.
2: És clar que el fill l'he tingut jo. I jo en tenia molt clar que no pensava donar-li la càrrega de tenir un fill als meus pares. Però no és veritat que mínimament has de recurrir. O sigui, no et queda una altra que per anar a dutxar-te, per anar al lavabo, o vas amb la nena de mà, o no et queda una altra, i sobretot quan és molt petit. I si no, el deixes quan és gran i l'acabarà liant. O sigui, ja te't trobaràs, no?
1: Sí, exacte.
2: I els pares es recorreixen. O sigui, els meus pares, n'és veritat que en el meu cas, jo vaig tornar a casa meva, amb, com diuen, com maldit està, amb un bombo, no? Vaig tornar a casa meva. I n'és veritat que t'obren les portes. Està clar, són els teus pares.
1: Sí, però clar, ells els agafa també en una altra edat de la seva vida i hi ha moments que els
2: que ara veu... no crien.
1: No sé si, per exemple, pateixen també per la seva filla.
0: Però
1: el
0: vam tenir molta sort, perquè jo tinc amigues que els pares els hi han tancat la porta.
2: És clar, és clar.
0: Perquè no volien aquest model de família per la seva filla.
2: Llavors, això no vol dir que sigui fàcil, eh? Que t'obrin la porta
0: fora.
2: No vol dir que sigui fàcil.
0: Sí, sí, sí.
2: Que et carregues després mentalment una situació per a fills, no? El que deia abans, no? Són diferents generacions i diferents maneres de criar, i això et porta a moltes discussions amb els pares, de com has de criar, no? Perquè al final, sempre, jo crec que sempre els fills hem dit no quiero criar como me criaron mis padres, no? O almenys en aquell tant per cent, no? De esto no quiero, no lo haré con mis hijos, no? I et menges les paraules.
0: Parlant de dades, si som conscients de que tu vols criar d'una altra manera, només canviant el 10% de com t'han educat a tu, ja pots estar molt contenta, eh? Això, hi ha també dades estadístiques al respecte d'això. Totes les famílies el que volem és traslladar el nostre model de família o fer-ho diferent de com ens han educat a nosaltres. Això està clar.
2: Bueno, diferents edats, òbviament. No era el mateix fa 20 anys o 30 que 50.
0: I la frase, la frase típica de, pues, amb tu no ha anat tan malament, perquè no podem fer això amb els nets? Doncs pues no.
2: Jo he criat dos.
0: Pues no.
2: No, he criat dos, he criat tres.
1: No els hi podeu donar sucre.
0: O el mòbil.
1: Sí.
0: Un mòbil.
1: Clar, és que no hi havia mòbils quan tu eres petita. Llavors, d'això no se'n recorden. Alicia, de tota manera, i Alba, sé que són històries molt diferents, però m'agradaria saber si en algun moment us n'heu empenedit.
0: Mai. Ho dic amb la boca plena i gran. Mai. Estic enamorada dels meus fills, estic encantada del meu
1: tot
0: model de família.
1: Tot i les dificultats i les crítiques...
0: Les crítiques són d'altres, els jutjars són d'altres. Les coses lletges que diuen és el filtre que posen els altres. Els meus fills, jo estic encantada dels diumenges al matí, que estem els tres al llit, allà abraçadets, explicant-nos coses i fent baralles de petons i baralles de pessigolles. A mi m'encanta això. M'encanta.
2: Jo, en el meu cas, no m'he empenedit. Per res m'he empenedit, no? Ho hagués fet d'una altra manera. No ho hagués fet abans, ho hagués fet d'una altra manera si a mi m'hagués enterat de la situació abans, no? Però sí que és veritat que em queda aquella espinilla de tenir una família. La típica família, no? Que no vol dir que no la tingui ara. Però sí que és veritat que bueno, al final aquestes veus externes et diuen no té pare, no? No té pare.
1: Us preocupa el futur dels vostres fills en aquest sentit?
2: No.
1: Que us preguntin
2: no.
1: Pel pare o que...
0: Mira, nosaltres estic en aquesta associació de Mares Solteres per a l'Acció, que som actualment unes 3.600 famílies associades, no vol dir que hi hagi moltes més, que n'hi ha, i fem cursos d'informació, de formació, i el que nosaltres ens expliquen, els psicòlegs i les persones que ens donen aquests cursos, és que els hem d'explicar des del moment zero els orígens dels nostres fills. El meu fill encara és avui i em pregunta, mama, explica'm com ho nací. Mama, explica'm com vaig arribar a estar dins de la teva panxa.
1: Però no et pregunta pel pare.
0: Bueno, ell sap que vaig estar divorciada, llavors moltes vegades la gent de fora diu, és que era el teu pare, però no t'ho vol dir.
1: I, mare meva.
0: I clar, el nen ve amb preguntes. Jo me'n recordo amb 3 anys, allà a la banyera, els dos nus, dutxant-nos, i mama, si jo quiero conocer a mi padre, tu me vas a ajudar? Digo, siempre, hijo. Quan tinguis 18 anys, jo t'ajudaré amb el que sigui, com sigui, si tu vols el que vulguis, com qualsevol mare que ajudarà el seu fill.
1: Va ser per inseminació i en realitat no sabeu lo, bueno, no coneixeu la persona. Eh?
0: En aquest país, a Espanya, hi ha una llei de reproducció assistida que és de protecció al menor i actualment hi ha un anonimat dels donants.
1: Això
0: no vol dir que si hi ha una situació mèdica d'emergència vital, a través de jutges i els metges poden conèixer l'informe, els antecedents mèdics d'aquesta persona.
1: És una cosa que decidireu en un futur.
0: Bueno, jo estic molt contenta amb el que he decidit. Si hagués volgut fer-ho d'una altra manera, m'hagués anat a Portugal, a Rússia...
1: En altres llocs on sí pots saber l'origen.
0: O a Dinamarca, escollint amb un catàleg, a veure qui era el donant. Jo no, això aquí no toca.
1: Molt bé, doncs Alba i Alicia González, moltíssimes gràcies, Alba Muriel i Alicia González. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos això i per parlar del vostre dia a dia. Sou unes valentes, però, vaja, que com moltes mares que segur ens estan sentint, si poden, perquè potser no poden ni sentir la ràdio. M'explico, les mares monomarentals?
2: Jo crec que poqueta estona, no? El cotxe dius, mira, vaig a posar-me una estoneta mentre que no està el nen i et escolto música, no? Però si no, escolta...
0: O dones la volta perquè és dormint, dins del cotxe.
2: Bueno, jo encara que no he tingut aquell sentit, però sí que recordo ma mare que em deia, em poso el secador per dormir-la, eh?
0: El ruido blanco, sí, gràcies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.

0: setmanes i els dies. Budellam de Famallam.
1: Pubilles de Puerto Rico, hauríem de dir, no? Canvi absolut de tema. Falten res, 10 minutets perquè siguin les 10 de la nit. A Catalunya Ràdio hem fet esperar molt a la Olga Ábalos. No m'ho dis i ballem.
2: No,
1: avui viatgem a Puerto Rico.
2: Bona nit, Montse.
1: Bona nit. Sí, sí, és que jo ja vaig amb l'accelerador, perquè molts dies parlant de Bad Bunny, i tothom parla de Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, però és que a Puerto Rico hi ha cantants meravelloses.
2: Efectivament, clar, portem tan estem tan embafats amb tot l'univers Bad Bunny, que si la música portorriquenya, el reggaeton, que si els
1: famosos de la casita,
2: els beats de la casita,
1: una mica pesats, ja els ho direm.
2: Doncs crec que pot estar molt bé desengreixar una mica i posar una mica de llum a tot aquest univers musical, fer unes quantes passes enrere i descobrir algunes de les pioneres de la música portorriquenya dels anys 50 i 60.
1: Que segur que Bad Bunny les ha recuperades i les ha sentides moltes vegades, com i també altres músiques, eh? Segur, perquè
2: Seguríssim.
1: Es nota que ha escoltat molta música. Bad Bunny, no li volem esmenar la plana,
2: no, home,
1: però
2: no.
1: Que vinguin les senyores avui.
2: Home, sí, el que passa és que és això, hi ha molts noms de dones que potser no han tingut la rellevància d'altres d'altres músics masculins, però són dones que van marcar un punt d'inflexió en el bolero, la salsa i altres gèneres
1: caribeny. De fet, aquesta senyora que estem sentint és Mirtha Silva, la
2: Correcte.
1: Que està sonant,
2: sí.
1: Coneguda, m'encanta el subtítol, La Gorda de Oro.
2: La Gorda de Oro.
1: Era reina de la guaratxa.
2: La reina de la guaratxa i també pionera de la televisió, en un moment en el que les dones devien complir uns determinats rols, però ella va trencar tots els esquemes.
1: Doncs sentim més a Mirtha Silva.

0: quina alegria aquesta música que em dona a mi per acabar el programa. M'ha pujat tot, ja m'ha passat tots els disgustos de les mares monoparentals, ja estic en un altre món.
1: Por algo será.
0: Por algo será. Escolta, explica'm una mica qui era Mirta Silva.
1: Mira, Mirta Silva va néixer a Puerto Rico l'any 1927 a Arecibo i va començar sent una nena prodigi, és a dir, als 12 anys ja va actuar a Nova York i, per tant, des de molt petita, recordem que ja estem a finals dels 30, anys 40, doncs ha estat sempre molt vinculada, no?, al món de la faràndula. Fins i tot quan era un adolescent va ser la cantant principal d'aquella mítica banda que es deia Sonora Matancera.
0: Jo tinc molts discos d'aquesta gent.
1: N'hem parlat aquí al programa, sí, sí, d'aquesta sí. banda. I, de fet, Mirta Silva va ser la cantant que va precedir a Celia Cruz a la Sonora Matancera. Això va passar als anys 50. També era coneguda per la seva energia desbordant, el seu estil desacomplexat i, com hem dit abans, doncs va conquerir el públic com a reina de la guaratxa i també perquè és un gènere una mica més alegre, picaresc, podia jugar amb les metàfores, els dobles sentits i això doncs va... Bé, en aquelles èpoques doncs va tenir molt engagement, que es diu ara, amb el públic.
0: Escolta, però això que sentim ara sembla salsa, però no, és guaratxa,
1: Això és guaratxa. Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: no és
0: doncs
1: salsa escolta. Perquè la diem que la guaratxa és prèvia a la salsa.
0: I a més perquè té un altre ritme, de fet, ho estem sentint, i té un ritme més sincopat, més trencat,
1: Sí, sí, correcte.
0: Més difícil de ballar, diria.
1: Sí, i segurament de... No va dir de tocar, no ho sé, però de ballar, sí, té una certa complexitat, això sí.
0: Escolta'm, aquesta dona, nena prodigi, triomfant, la Gorda d'Oro, encara no es deia la Gorda d'Oro, que això va venir després, va signar un contracte amb 10 anys, amb una discogràfica molt important.
1: Amb RCA, va girar per tota Amèrica Llatina, vull dir que va ser una cantant... Bueno, podria ser una cantant de pop de l'època, també era productora de televisió, guionista, va participar també a molts programes de ràdio, i a més tenia un programa de televisió a la tele de Puerto Rico on ella havia creat el seu propi personatge televisiu que es deia Madame Chencha.
0: M'encanta.
1: Madame Chencha.
0: Madame Chencha, i allà ella doncs era una mica...
1: Si vols explicar...
0: La Mayra Gómez-Kem, m'estàs dient, de Puerto Rico.
1: No ben bé, però si vols escoltem aquesta altra cançó i ara t'explico. Que yo

0: camina com Xenxa. M'hauràs d'explicar què és això de Xenxa.
1: Mira, he hagut de buscar-ho al diccionari.
0: Home, jo també hauria hagut de buscar.
1: Segons la RAE, Xenxa vol dir expresa molestia, fastidio por la pesadez e impertinencia de alguien, especialmente de una mujer. És a dir, és com una cosa despectiva cap a les dones, quan la dona és com molt pesada, o que parla molt, o que molesta, o que és impertinent. Sí. Oh. Però ella se n'en riu. O sigui, diguem que és una cançó on utilitza aquest adjectiu d'una forma irònica. I, de fet, quan ella diu Madame Xenxa, que va crear aquest personatge per televisió, també ho utilitzava d'aquesta manera. Es disfressava com de vident, tenia una bola de vidre...
0: M'estic enamorant.
1: I llavors, feia el que es podria dir els inicis d'un talk show, on ella, a través d'aquest personatge, explicava tot tipus de xafarderies, feia crítica, i per tant, diguem que utilitzava la suposada ficció del personatge doncs, per fer una certa crítica social, també.
0: M'està encantant aquesta dona.
1: Busca-ho, Madame Xenxa.
0: Sí, sí. No,
1: tot i que la televisió a Puerto Rico va haver un moment que li van donar una mica de toc d'atenció, li van tancar la secció.
0: Li van tancar el xiringuito a la Xenxa.
1: I ella se'n va tornar a Nova York a cantar.
0: És la Oprah Winfrey. Jo crec que és com la Oprah Winfrey de Puerto Rico. Més cançons, però ara canviem de cantant en aquests últims 5 minutets de programa i sentim una altra dona meravellosa que es diu Sílvia Reixach. No sé si té alguna cosa a veure amb el...
1: Jo tampoc.
0: Expresident del Barça? Era expresident?
1: No.
0: Exentrenador, perdó.
2: Soy
0: a vegades...
2: l'arena.

0: las veces.
1: Sílvia Reixach, escrita directament sense la i al mig, amb CH. Això és un registre molt diferent.
2: Això és un bolero. El que passa és que està interpretat d'una forma molt minimalista, només veu i guitarra. I Sílvia Reixach és un cas semblant com el de Carole King, no? Era una compositora que va fer moltes cançons per altres, especialment boleros, però fins que no va gravar un disc, ningú va descobrir la cara que tenia, la veu que tenia, que és aquesta. I, de fet, aquesta gravació és de l'any 1958, en l'únic disc que ella va enregistrar sota el seu nom, sota el títol de Sílvia Reixach canta a Sílvia Reixach. I aquí reinterpreta la seva manera boleros que després han tingut una llarga vida cantats per cantants i
1: fenòmens com dones. Era
2: també, compositora.
1: Clar, per això no va poder tenir més fama, m'imagino.
2: I a més té una vida curiosa, perquè ella va estudiar música, però diguem que després, per la Segona Guerra Mundial, va haver de parar d'estudiar, i quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va casar, va tenir tres fills, es va divorciar, i quan es va divorciar...
1: Va tornar a cantar. Què és el que ens passa a totes?
2: I va començar la seva carrera com a compositora i fins i tot va fundar el que seria la Societat d'Autors i Compositors d'Editors de Música de Puerto Rico, que és com la SGAE d'allà.
1: M'encanta. Podem sentir una altra cançoneta?
2: Vinga.
1: Va. Olé.

0: Quina meravella, eh? Sílvia Reixac, aquesta dona de Puerto Rico, com deien, com Bad Bunny, poc conegudes pel que jo crec que valen.
1: Sí, i és un... Jo diria, mentre escoltava aquest disc, pensava que era com una mena de bolero desconstruït, no? Perquè a vegades té com una musicalitat una mica diferent, i de fet, alguns musicòlegs han qualificat Sílvia Reixac com virtualment inclassificable, no? Perquè era molt difícil, no?, de qualificar-la o de buscar les paraules exactes. I a més era una dona incòmoda. Fumava, sortia tard, vivia una vida bohèmia, i llavors escrivia amb una llibertat, a vegades amb, bueno, segones intencions o parlant de sexualitat.
0: M'encanta, sisplau. Hem de fer un programa tot dedicat a Sílvia Reixac. Mira, hem de fer d'aquí dos dies una banda sonora per la nit de Sant Joan, que no posem música de la Sílvia Reixac. Mira què et dic. Olga Ábalos, ens portaves una altra dona, que ens la guardem i en parlem un altre dia, que es diu Ruth Fernández.
1: Això mateix, aquesta un altre dia.
0: Ens la guardem i nosaltres ho deixem aquí, però moltes gràcies, perquè m'has presentat aquestes dues dones i estic enamoradíssima.
1: Bueno, fantàstic. Espero que els oients també.
0: Home, els oients
1: s'hagin enamorat avui
0: els primers. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem de malalties minoritàries que només afecten a les dones, només pel fet de ser-ho, i parlarem amb dones que hi viuen, que hi conviuen, i també doncs amb metgesses. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, amb aquest ànima de bolero que tenim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a TV5 que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat fil amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de l'NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maio, Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, per la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona. En parlarem a la hora del matí. Tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Hi ha poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila-San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05, la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plàstic i aquestes coses...
0: Que n'estàs container.
2: Exacte, de la teva generació.
3: Sí,
2: Canalies. I amb tot això i més, pues, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parlis de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses. Però bueno, aquí hi ha Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Àlex Bosch, bon dia.
4: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que denoten clarament que som d'una altra generació.
4: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
4: Sí.
0: Que això és una cosa recurrent, eh?
4: Camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat el moment mentre dormia, Àlex?
4: Doncs mira, si tens temps, dona'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
4: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més, es defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
4: Es diu Tim Payne. És central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia.
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
4: doncs,
0: ara mateix.
4: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella, doncs.
4: Res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 970.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
5: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
4: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
4: escolta'm,
0: no?
4: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
3: T'imagines?
4: Que clar. Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
6: Hola, todos. Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
4: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tan de mare,
3: sí,
4: que ja hi ha himne, una cúmbia feta des de l'Argentina per animar a Tim Pei.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain. No, o sigui, pain, no gain. Una meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, el jugador.

0: Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en sis dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Catriel també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell i, vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico que el seguirem en especial atenció perquè és la matinada del 15 al 16 a les 3 i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escafant motors per la Patum. Recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte que la resta.
4: Si te quieres divertir...
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I no tenia
1: dius, ara.
3: Doncs, va... Sí, vaig ser les privilegiades. Vaig estar a la casita.
1: A la casita,
3: però...
1: també.
3: T'he de dir que molt millor la grava, jo diria.
1: I tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer doncs, una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes.
3: M'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no et vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, t'he de dir, però... perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
3: I de dir que no a un pla que et pot
1: fer. Dir que no
3: és molt important.
1: Però dic, estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant,
3: sí.
1: No digueu res. Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
3: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar.
5: Uau, el mar.
1: M'encanta, i per què viatgem al fons del mar?
3: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie careta-careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta-careta es diu l'espècie.
3: Sí, l'espècie de tortuga, la careta. Careta. Una mica sirenida de l'ara, no? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, guapos sí. Que tens...
6: Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Clank.
6: El Sebastián.
1: Jo qui soc?
6: El Flanders.
1: Escolta'm.
6: Un tauró.
1: Jo seria...
6: La Úrsula.
1: Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
6: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, Ot Serra.
6: Sí, sí.
1: No, l'Andreu,
6: l'Andreu
1: no. L'Andreu al príncep, no.

0: Doncs no.
1: El que digui la Úrsula, ho havia dit.
2: Quin motiu tenim per saltar del llit, Otserra? Bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
2: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
1: Amb Amaia Romero.
4: Hay un parque en mi, Pamplona, que yo quiero recordar.
1: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després, aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i, evidentment, s'ha fet clar, molt viral.
5: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Por haber venido. Espero que siempre te acuerdes este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa. Som fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
1: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva.
1: I es farà a Palermo, l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
1: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, eh? També t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es desfermi una miqueta.
1: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda...
2: Uf, quina mandra.
1: No? Un pal. Quants diners.
2: I quants looks.
1: Sobretot.
2: Lux,
1: clar, diners.
2: Diners,
1: sí, sí.
2: Temps de la temps lliure per tu, no.
1: No, clar, jomo.
6: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
7: Lamine Yamal.
8: Què li passa?
7: A veure. Té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys. I, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
8: Està molt pressing, no?
7: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: inviting. Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
1: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit. Amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
0: El millor és la cara de l'Anna Garcia mentre escoltava.
2: Pues que és molt maca.
0: Home, és preciosa.
1: No, clar, és preciosa. Més boniques.
0: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
0: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, l'Ada Garcia, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
0: A veure.
1: Per una banda, tenim l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del cor, Rosa Villacastín, que avui...
0: En català, que és català, no?
1: Rosa Villacastín. No la conec.
0: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, l'ara.
1: No.
0: No.
1: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
4: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb la dels matiners.
0: I per arribar a 2:15 del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions de Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al Matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del el catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La Tercera Fuga, de Victòria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara explicaran en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, al diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesura de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta, diu, per l'augment dels tirotejos després que una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc de Badalona.
6: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
7: I afegeix que els nivells de violència són inferiors als d'altres països, però s'han d'aturar.
0: I quan pràcticament ja passen 7 minuts de 6:15 del matí, moment també de repassar la premsa digital. Buongiorno, novament, a tutti.
6: Buongiorno, Canalias.
0: Si teniu prevista anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
6: Aquea, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Sí, Aquea. Els romans les anomenen Nasoni per la forma de l'aixeta i a l'opció que l'aigua surti per baix, o si tapes la sortida principal, que surti per un petit orifici superior. I és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen els ocells?
7: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
0: Sí, clar. No m'estranya.
7: En els últims 5 anys ja han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seo BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
6: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent de tot Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: Que ja no tornarem a sentir igual.
7: El Cargol treu banya, una versió, no? Cargol treu banya.
0: Sí, sí, sí.
7: Doncs mira,
0: a veure,
7: aquesta versió.
0: Què?
7: Hi ha una versió que s'ha fet
0: com
7: viral.
0: Com l'has feta, la cançó?
7: Cargol treu banya, puja a la muntanya, cargol treu pi, puja al muntanyí. Records aquí a la meva mestra d'I3. Però no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo la cançó.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
8: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'aixa fa un marró.
0: A veure, què està passant? Mira, prou ja, aquesta... de veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
7: Jo t'ho explico.
0: Explica'm bé, perquè això...
7: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
0: Sí, el de tota la vida.
7: Sí, tota la vida.
0: De tota la vida, Maria.
7: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
0: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
6: Ah, exacte.
7: Sí.
6: Porta 3 o 4, ja.
0: No està malament, David.
6: Molt bé.
7: De fet, mira, ara que ho dius, en aquestes cançons ell barreja humor i ironia, i el Patufet, tinc aquí la lletra.
0: A veure.
7: No te la puc cantar, això ja no, eh?
0: No.
7: Ara no, ja hem cantat prou.
0: Ja està. No abusem del teu art, tampoc, Maria.
7: Diu, gent, tinc una...
0: Digues.
7: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
0: Escolta, però molt bé.
6: Molt.
0: Molt sentit l'humor. Catalans.
6: Ja portarem que... més aquests dies.
0: Sí, està molt bé, està molt bé.
6: Farem... 3 o 4 ja les anirem portant.
0: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
6: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
0: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí de cada any.
9: Sí, la veritat, per què negar-ho?
0: És que a veure si
9: és el que fem.
0: Si hi ha la plet del cargol. Batonet a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
9: sí,
0: a veure amb
9: Lleida.
0: Sí,
9: trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
0: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
9: Sí, moltes coses.
0: Sense seria el cas d'avui.
9: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per exemple.
0: Tirat. Sí, senyor.
9: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
0: sí,
9: sempre tinc dubtes.
0: També és cultura, no? També és cultura popular.
9: Sí, clar.
0: Vull dir que l'aplec està rodejat de cultura.
9: És com la Patum.
0: Ah, exactament.
9: No?
0: Però anem a creiem que són alguns apunts culturals després de la nostra reflexió sobre si... què és l'aplec del cargol.
9: Què és l'aplec, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
0: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
9: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
0: I alerta, perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
9: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
0: Ah,
9: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
0: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
10: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells que tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
11: En tot cas, per a tots els que formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
10: I punt.
0: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
12: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit, amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
13: Qui estigués a Roma ara, eh?
0: estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
13: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
0: No passa res, home.
13: Tota una alegria.
0: I tant,
13: algú ha de mantenir aquesta casa.
0: Què passarà?
13: En aquesta casa hi ha molta gent, ja. Faig broma.
0: Aquí va. Entre tothom i et dirà, escolta, mai jo.
13: No, home, no faig broma, faig broma.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio i avui amb Francesc Soler.
13: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'onze a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, les expressions... Què, eh?
0: Per què ho has dit, això?
13: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat
0: que
13: per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, eh? Són coses que passen. Ara, i a més...
0: Si t'escolta la meva mare ara, m'enviarà un missatge i em dirà...
13: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
0: Sí, sí,
13: quanta
0: clar.
13: Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
0: segur.
13: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
14: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
13: Exacte, molt bé, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
0: O fumant-se un cigarro.
13: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
0: Ai, m'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
13: Perquè, mira, avui que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del Papa,
0: sí.
13: O a la missa, millor dit. Una dada sobre el català.
15: Parlo sense vergonya. Parlo en llibertat i sense
13: comentar. Va. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
0: Uf, poquíssimes. Dues?
14: Tres.
0: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers?
14: Poquet.
0: Milers, no. Milers?
14: Milers.
0: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar, sisplau?
14: Sara,
0: milers?
14: Busca a Google.
0: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000?
16: D'acord, el català.
0: Més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
14: 100.000?
0: Va.
14: Són moltes.
17: Jo menys.
0: Vinga, va.
14: 15.000.
17: 10.000.
13: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, en l'anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
0: Val.
13: I la dada concreta són 55.513 persones.
0: M'hi apropo jo, no?
17: Sí, però clar, saps?
13: Jo crec que algú ha dit 15.000.
14: Jo he dit 15.
13: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 de diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai. La majoria són de la franja, perquè hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i, per tant, parlen català.
14: Això no compta.
13: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
0: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
13: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
0: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
13: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi,
0: cal seguir...
13: Ara que seguir resistint.
16: Però volem saber les actuals, eh?
13: Bueno, doncs vés a Aragó, no fes
16: això
13: el
16: ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
13: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular, sí, sí, perquè és anar, diguem-ne, persona a persona a contrastar cap a l'encatrà. Penseu, penseu que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere aquest cens, perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vall Viva. No sé si heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vall Viva.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
19: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
10: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Anato Roja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no pugui anar a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vall Viva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol, a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
0: Què tal, Olga? Com estàs?
24: Ai, molt bé. Moltes ganes de parlar amb tu, eh? Truquen moltes vegades i no m'agafava.
0: No m'ho puc creure. I això? Perquè estem adormits, a vegades.
24: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
0: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
24: A treballar.
0: I de què treballes?
24: A treballo al Vall d'Hebron.
0: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
24: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7. Però arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
0: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
24: De Montmeló.
0: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vall Viva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
24: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies,
24: adeu.
0: Que vagi bé. Adéu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 9-3-2-0-7-4-7-4, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Anato Roja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc amb Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels del cartell que formaran part del Vall Viva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
25: Hola, molt bon dia, Xavi.
0: Què tal, Maria José, com estàs?
25: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem, ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
25: De Castelló de la Plana.
0: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
25: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
0: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
25: Sí, i tant, soc matinera.
0: Ostres, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
25: Contentíssima.
0: Que això és important,
25: eh? M'alegreu el dia.
0: Ah, que això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vall Viva. D'acord, Maria José?
25: D'acord, moltíssimes gràcies.
0: T'envio una abraçada, que vagi bé.
25: Igualment, una abraçada.
0: Adéu, adéu, adéu. De quins moments Eloi Cordomé ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6.

0: La música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles, que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
2: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
2: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
2: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el cafè amb algú.
2: Veus, és la millor comparativa que se m'ocorria.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
2: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure? Aquest. Una granota?
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria...
2: No, no són granotes. No són granotes. Mira, us ha enganyat a vosaltres també.
0: És una serp.
2: És un ocell, és un ocell que es diu enganyapastors.
0: I per què es diu enganyapastors?
2: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, s'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I jo per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
2: ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora al matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim
2: temps. Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi haurà tempestes. Diana, moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
1: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, matiners. Gràcies per ser-hi.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brunner celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les Pau en Pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear a centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estarien interessats, fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
0: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat, per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà, sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
5: Avui, Alberto Núñez Feijó s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijó per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijó de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i del Parlament haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
5: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
5: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen al PSOE.
5: A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
5: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
11: Siempre estaba disponible.
12: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
11: Sí, teníamos reuniones.
0: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
5: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
0: Madrid, Ana Tapia.
13: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
14: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
13: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
5: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
0: 6 i 10 minuts del matí. Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
5: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
5: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
0: Notícia destacada també de les últimes hores. Via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
5: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONG ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
2: We have put, I would say, our European house in order.
17: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens donen unes normes d'asil justes i fermes.
2: Set of asylum rules.
16: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
5: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
18: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
5: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
5: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
0: Maria Costa.
19: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el bell mig de l'abadia de Montserrat, un
5: Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
19: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
20: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
21: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
5: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això, aquí al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
22: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
0: València, Pepa Ferrer.
23: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions.

0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
2: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
0: Cèlia Forment.
3: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
4: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
5: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
3: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
6: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, no és per falta de sensibilitat.
3: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
2: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny, farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
0: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
7: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia, anunciant un pla d'inversió pública o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
8: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
7: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts. No com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
9: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
8: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
7: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
10: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
0: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
11: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
12: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
11: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
2: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
0: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
10: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol,

0: admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
1: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
2: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
2: I Trescat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
0: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web trescat.cat/marató.
2: I un apunt més als 12 passatgers espanyols del creuer Ondius que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
0: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres dos passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. La primera.

0: La tercera fuga de Victòria Spumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iniesta.
1: La segona.

0: Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tardor vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final, amb dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, el llenguatge col·loquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país, i en canvi amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que jo sé que no...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó 14 farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalia, però n'hi ha més.

0: És un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh?
1: Home,
0: una meravella.
1: Pell de gallina.
0: Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te.
2: Camila, podria anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit.
0: I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tigets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila.

0: en punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenien era ¿hay informació del tráfico de armas del rei emèrit con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Per tot moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns
2: triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. María Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui ens passa un petit front que farà que tinguem més núvols prims i a la tarda ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent besamans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música.
0: Quina sacsejada, tu.
1: I tant, de Sex Pics, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, soc el fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Però
0: de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home.
1: Bueno, també podria ser una reina guapa. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Ah. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Com això, he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts d'aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa amb Montse Mínguez, és la portaveu dels socialistes.
12: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Sinó trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
13: La obsessió que tenían era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asid o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, en qui diu que despatxava directament sobre el cas.
13: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
14: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
16: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
17: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
18: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar de que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
17: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
19: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren en els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
3: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
20: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
21: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
20: I el de millor actor, per Ton Vieira.
22: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
20: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
23: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
20: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
24: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
24: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys després de 70 anys de trajectòria.
24: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
26: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet. Mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nico el que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és a l'Atlètic de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
2: rialles,
4: llocs,
2: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant, i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
5: El balcó gastronòmic és un lloc...
6: Que bo!
5: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
6: Parella, què us podem partir?
5: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
27: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
28: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
27: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
29: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
27: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
27: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
27: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
31: La millor hora del dia.
27: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A 8:45 obrirem l'agora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
24: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
24: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I Quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
9: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
4: Què? Què existeix?
9: Què passa, Mauri? Una gravació de Montserrat Caballé.
4: Què dius, ara?
9: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
4: Ai.
9: Que si un dia ella falta...
4: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
9: I hi ha un canvi climàtic...
4: Ella ja es quan sumava, no?
9: Sí. Vol que l'expliqui jo.
0: Mauri!
9: I si no t'ho creus, porti...
4: Que hi ha una entrevista de Ràdio Reus.
9: Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
4: A veure si és real.
10: Si un dia falto, que no està a les meves mans, hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
4: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
11: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, Ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornar a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectures o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
12: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijóo per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després denunciar un alto al foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift.

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5 no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 11:45, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas, i pel que fa Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú en va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per a acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
9: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la seva.
3: L'excomissari Villarejo, en la declaració, com acusat al judici de la Kitchen, va negar cap operació policial il·legal per espiar l'extresorer Bárcenas, però sí va admetre que es van buscar de manera legal diners que pogués tenir a l'estranger. I això, afegeix, ho va aprofitar l'expresident Rajoy per eliminar el que el perjudicava.
0: Madrid, Anna Tapia.
11: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
12: Que el senyor Rajoy se aprovecha
2: aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también entricarlo.
11: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya. Tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ronda de reunions.
4: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
5: Avui a la jornada dels Cercle d'Economia, el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda, i el lendakari Imanol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
0: Crítica pública
3: a Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. Això ho diu després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista dels republicans sota determinades condicions.
0: S'endureix.
4: Com mai, la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
5: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
13: We have put, I would say, our European house in order.
14: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
12: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un boig i un ingrat.
3: És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
4: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
0: Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 morts.
5: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
3: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
0: I a Tordera?
4: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir van parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
16: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al Matí de Catalunya Ràdio.
17: El crim organitzat està en uns nivells que, amb les actuals normatives que tenim, és impossible de combatre. Per tant, si de bo volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
0: 25.000 alumnes.
3: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
0: Poc català.
4: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
5: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
3: Taipei. Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
0: Triomf català.
4: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
18: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
19: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
18: I el de millor actor, per Ton Vieira.
20: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
18: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
21: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
18: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 concerts més.
5: Celine Dion a París. Aquests concerts s'afegiran als 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
0: I en esport, Robert Prat, traspassat.
22: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur

0: Los 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen dos minuts d'un quart de vuit. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carreteres, Txell Garriga.
3: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta. Intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
2: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
4: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
5: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
4: Sílvia Paneque, consellera.
6: Aquí no només estem veient un soterrament de línies ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera, allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
2: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat de Barcelona.
5: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció.
4: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
2: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en escura.
7: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat. 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
8: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
7: Anna Escureixes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
5: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de Barri de Ponent.
2: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
10: tuya,
9: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 20 d'octubre del 1996.
13: I el número de la sort, el...
14: 5.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es.

0: o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
3: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
2: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després. I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no. Això no és només una intuïció. Van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
1: I a l'hora de la veritat, Maiol, els casos de corrupció com han afectat?
2: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
4: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
2: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Doncs, a lletres, clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. Ons, a lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I quan falten 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés.
7: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la Dana, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella, perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
1: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava, Líbano.
8: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i al·legories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que acosta una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac que rep el nom de Costa Brava en un gran abocador. Costa Brava, Líbano, es pot trobar a Netflix i a Filmin.
9: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:02 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
12: Bon dia. La votació.
13: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
14: I a més aquestes brometes, que estan de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
12: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
1: Ahir en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
15: La Montserrat Estel il·lumine la catalana terra.
12: Bueno, Sergi, escolta'm una cosa. Sí, Barça, què fas?
15: Cantar el Virolai.
1: El Virolai.
15: No repeteixis el que dic, sisplau.
1: Que vas anar a Montserrat, Sergi?
15: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
12: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot el curs de baixa.
15: Ja ho sé,
12: recordem
15: gràcies.
12: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
15: No ha sigut gens agradable. Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi de
12: curs. On és, aquí i aquí, on és?
15: Al colze, em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, no ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
12: Mató, molt bé, vas anar a comprar mató.
15: Us el porto a la butxaca.
12: No,
15: voleu?
12: No, escolta.
15: Hòstia, què ha passat?
12: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
15: Però fa peste com de grobotina.
1: Però escolta'm, Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
15: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
12: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
15: No sé, esperaré a sentir els candidats.
12: És igual. Adéu, Sergi.
15: Què passa?
1: Després en parlem, Sergi.
15: Jope.
1: Són 8:02.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no en va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Brunà, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A les 7, toca amb Murcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya de Bonavents, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. A la resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona Sants, va 12 minuts tard. El mitjana distància que va de la plana Pica Moixons cap a Barcelona Estació de França va 25 minuts tard i el metro de Barcelona l'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C-17 a Parets o C-58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Rujó i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, la Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Això. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir, compartir, donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
17: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
16: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
18: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
19: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
8: Es tracta de la pastisseria Buigas a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
21: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen les aus?
8: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de SEO BirdLife. Life, que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
0: Una biblioteca xinesa.
21: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
8: Doncs tres centres dels Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. Al Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: I que ja no tornarem a sentir igual.
21: El cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí, i la cançó és aquesta.
1: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
21: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem al Nació.
0: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia. Marc Jurado i Lara García.
2: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència. Més pals a les rodes i al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto el foc incert". Cert, es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Nabi Berri.
21: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte acte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració al·lega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
0: A la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

0: L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. L'Ara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'escai. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb una escura dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció.
1: 43.
3: Una mica menys.
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 de la Villacastín.
1: El sí, senyor.
3: Mira, avui és el dia dels quatre sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots quatre es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi!
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006, comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut, el que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure dos. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al fòrum, entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenía era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcena esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular, l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 de guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la llei d'habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem entre xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
2: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió público-privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
2: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
2: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bola de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
12: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions. La cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat tres ferits que estaven fent feina a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents que protesten perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
12: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si m'han estat fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. De qui són, Clara Jordan?
13: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon Tomb Raider i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
4: La visita del Papa.
14: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de dues hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà tres preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última sobre pastoral familiar la formularà una parella.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. L'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomb, bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
18: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
20: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
20: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
20: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida dels Premis Max.
21: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, que aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya i aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà, i en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
24: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, l'accés al nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe. Tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
5: Què?
8: Canalies.
5: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
8: Ai, a veure, explica.
5: Anem a trucar l'Àngels, sí. Perquè fa 66 anys.
8: Ah, molt bé.
5: Però fa 34 anys que, escolta, va conèixer.
8: Està esperant que la felicitin per la ràdio.
5: No. Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
8: Oh! Que bonic, eh?
5: Tot en un mateix dia. Mm. Ara hi ha això.
9: Digui?
5: Àngels!
9: Hola!
5: Hola!
9: Hola! Ui, hola! Què és el mateix de Xiripipi? Ai, que em fa de riure!
5: Àngels, què?
9: Aquesta... No me l'esperava!
5: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
9: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
5: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
9: I tant, i tant.
5: Què passa avui, Àngels?
9: Oh, que faig 66.
5: I què més?
9: Ai, com que què més?
5: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
9: No.
5: Això m'han dit, eh?
9: No, però això va ser el 27 de març. No pot ser que això m'hagi oblidat una data així.
5: Mira quina cançó per tu, Àngels.
9: A veure...

0: Àngel, simpatiquíssima, que tinguis un molt bon dia.
1: Per molts
2: molt
1: anys.
2: Molt gràcies, quina il·lusió.
0: Que vagi bé.
1: Són les 8.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Senyores i senyors, bon dia. Alberto Núñez Feijóo passa l'ofensiva i proposa una moció de censura contra Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. És l'oferta que va fer ahir, comptant amb suport de tots els partits que han demanat eleccions, incloent-hi Junts i el PNB.
1: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
0: Coincidint amb el 8è aniversari de la moció de censura del PSOE per fer fora Mariano Rajoy, l'actual líder del Partit Popular va llançar l'oferta en una entrevista a Telecinco. La seva fórmula per seduir Junts i el PNB és advertir que vol un govern temporal sense la presència de Vox. Més detalls des de Madrid. Dani Sánchez Viaja.
2: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté ni...

0: un gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita este ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijó de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí, de Catalunya Ràdio.
2: Ahir l'anunci, ahir la proposta, avui els detalls i les respostes, perquè avui el líder del PP presentarà el seu pla a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i a les 9 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, respondrà a l'oferta de Feijó en una entrevista a aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. La premsa de Madrid dona per fet que Feijó aprofitarà l'oportunitat que té de dirigir-se als empresaris catalans per demanar-los que pressionin junts, un moviment que ja ha intentat en el passat. De moment, sense sort. Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Tània, Feijó ha acompanyat els seus moviments en públic d'algun acostament en privat?
3: El PP manté contactes oberts sempre amb tots els partits, menys amb Bildu. Aquesta és la resposta oficial del partit. Si s'ha mogut alguna cosa pensant en la moció, a la seu del PP actuen amb prudència, amb calma. Reconeixen que no tenen pressa perquè saben quina és la negativa que troben a Junts i PNB i, de moment, no volen fer moviments en fals.
2: Sí, el cert és que fins ara Junts i el PNB, tot i les distàncies amb Sánchez, s'han negat a sumar amb PP i amb Vox.
3: Sí, perquè no volen ser moneda de canvi. La responsabilitat no és d'ells, això és el que ens expliquen. És un missatge en què coincideixen PNB i Junts. La pilota està a la taulada del PSOE per convocar eleccions o a la del PP per buscar els aliats que calgui per forçar un canvi de govern. Però, com deies, existeix la via també dels empresaris que Feijó pot explorar avui a Catalunya. A Madrid, el líder de la COE, Antonio Garamendi, ja demana obertament eleccions.
4: Unas elecciones podrían ser una solución. No hay una estabilidad en el país. La imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor. Lo digo en nombre de las empresas, que lo que necesitamos es estabilidad. Que no podemos es estar en esta situación bochornosa.
2: Veurem què diuen els empresaris catalans avui al Cercle d'Economia. Veurem què diu Turull per part de Junts avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. A tot això, Tània, Sánchez va reunir ahir l'executiva del PSOE i va demanar tancar files.
3: Sí, va donar argumentari i munició als seus per seguir endavant, tot i la situació complicadíssima per al PSOE. En públic, Sánchez ha parlat de males maneres que usa l'oposició per arribar al poder. Ahir a porta tancada, en la primera reunió, després dels casos Zapatero i Lere Díez, va insistir que el PSOE col·laborarà amb la justícia, però va qüestionar la rapidesa, diu, amb la que la justícia actua, si els casos són del PSOE, com per exemple el de la seva dona, o si és molt lenta quan afecten al PP. Per exemple, diu, i va recordar a porta tancada, que la parella d'Ayuso encara no ha tingut judici pel seu frau fiscal.
2: Així estan les coses, gràcies, Tània. El PP ha deixat fora de la seva oferta Esquerra, que manté el seu suport a Sánchez. Però el grup d'Esquerra Madrid passa per les seves pròpies turbulències. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, va carregar ahir públicament contra el portaveu del seu grup, Gabriel Rufián, pels moviments de Rufián d'encapçalar un moviment polític a l'esquerra del PSOE a nivell espanyol. En una piulada, Salvador va dir que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. I ho diu per l'amenaça de Rufián de no tornar-se a presentar amb els republicans si no es complien certes condicions. Salvador va acabar advertint-lo que si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà textualment la tonteria.
2: Tots aquests moviments a Madrid passen quan, en teoria, encara falta gairebé un any per tornar a votar. Seran les eleccions municipals del 2027. En aquest context, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que envolten el PSOE, ens ho explica l'Albert Prat.
6: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara 2 apunts judicials amb un impacte directe en la crònica política. El primer és el judici al germà de Pedro Sánchez.
5: El jutge va exonerar David Sánchez d'un dels càrrecs que se l'acusaven, l'acceptació de nomenament il·legal, perquè ha prescrit. En canvi, segueix acusat de tràfic d'influències i prevaricació pel seu nomenament com a coordinador de conservatoris a la Diputació de Badajoz. Ahir van declarar els seus companys

0: Anys de feina que van avalar la tasca de Sánchez a la institución.
1: Siempre estaba disponible.
2: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
3: Sí, teníamos reuniones.
4: I el segon, el cas Kitchen, en què s'investiga si el PP va fer servir fons per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Ahir hi va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
0: Amb una de freda i una de calenta per al Partit Popular. Villarejo, d'una banda, va assegurar que l'operació per espiar Bárcenas era legal, perquè l'objectiu era trobar els milions de l'extresorer del Partit Popular a l'estranger. En canvi, va assenyalar Mariano Rajoy, a qui va acusar d'aprofitar-se'n per perjudicar Bárcenas.
5: Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operació oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también entricarlo.
4: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau, Javier Casqueiro i, com dèiem, la resposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, a l'oferiment de Feijóo. Abans, un primer comentari de la periodista de l'Ara, Núria Orriols.
6: Feijóo es lamenta dia sí dia també de l'existència del govern de Pedro Sánchez, però el cert és que només li queda una opció, esperar que surti tot el que ha de sortir i desgastar el PSOE. Perquè malgrat que ahir va oferir una moció de censura a Junts i al PNB, el PP sap que no li faran costat en Vox, ni que no sigui el govern, i que fer-la ara donaria ales al sanchisme. A més, visualitzaria l'alternativa, que és Feijóo de bracet amb l'extrema dreta. Una foto que li recordaria al votant d'esquerres decepcionat o nacionalista, que és això o Sánchez i els seus defectes.
4: El futur de la legislatura a Madrid és el principal tema del dia. L'altre, la visita del Papa. I les últimes hores, malestar en alguns sectors del catolicisme català per la presència de la llengua a la visita de Lleó XIV. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es farà íntegrament en castellà.
0: El pontífex només utilitzarà dues frases en català a la salutació inicial de la missa, que seran en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i tot seguit, la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, segons el guió litúrgic que ha publicat el Vaticà, el Papa combinarà castellà i llatí, mentre que el català tindrà present en la primera lectura, el salm posterior i el credo. Encara es desconeix si el Papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia.
4: De moment, la publicació d'aquest guió litúrgic ja ha generat queixes en alguns sectors catòlics, Cèlia Forment.
7: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
8: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
7: Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua.
9: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
7: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
10: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona, no és per falta de sensibilitat.
7: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: La presència del català a la missa serà més reduïda que la que hi va haver en l'anterior visita d'un Papa a Barcelona. Va ser la de Benet XVI el 2010.
11: Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquesta casa i aquest altar que oggi m'exercint el nostre ministeri perquè manifestim amb un signe visible el misteri de Crist i l'Església.
0: Així s'anticipava l'altar de la Sagrada Família en una missa en què també va fer dos fragments en català. La celebració del 2010 tenia elements diferents de l'actual perquè s'hi van fer tots els rituals de dedicació de la basílica que van ser en part en català.
4: L'altre precedent recent de la visita d'un papa a Catalunya l'hem d'anar a buscar el 1982 en Joan Pau II.
0: Carol Wojtyla va pronunciar una homilia a Montserrat que va incloure un fragment també en català, però en la missa que va celebrar el Camp Nou es va dirigir en tot moment en castellà i en llatí.
12: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Preserva la Iglesia de todo mal.
4: Des de l'Arcabisbat de Barcelona garanteixen, però, que Lleó XIV parlarà català en tots els actes.
0: Sí, de fet, ja hem avançat que la salutació a l'acte de l'Estadi Olímpic a Montjuïc també serà en català. Els organitzadors asseguren que no s'ha preparat la litúrgia pensant en proporcions idiomàtiques, però deixen clar que Lleó XIV és molt coneixedor de la realitat lingüística al nostre país. És cert que està més avesat a utilitzar el castellà, ens diuen, però que sap molt bé quin terreny trepitja. Això mateix ens explicava la monja Sor Lucía Caram la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio.
13: Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema i que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
4: Sobre la presència del català en la visita del papa, el comentari de Ferran Espada.
14: La visita del papa Lleó XIV a Catalunya té una gran rellevància pels catòlics, però també pel conjunt del país, per la projecció que suposa. Per això decep que en l'acte de més imparte, la missa i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el català sigui testimonial. Un papa que defensa la diversitat contra els efectes de la globalització en les societats i les cultures hauria de reflectir aquesta idea en cada país que visita. I a Catalunya, limitar el català a unes frases és una incoherència. I una mostra més que la jerarquia eclesiàstica espanyola és aliena a la realitat nacional i lingüística dels catalans.
4: I encara un altre detall de la visita del papa. Per si algú s'ho pregunta, Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
0: El pontífex farà una trobada d'uns 20 minuts amb una vuitantena d'interns. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia concreten que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
4: Seria, sens dubte, una de les imatges de la visita. Aquests són els principals temes del dia i pel que fa al temps, avui tenim un petit canvi que ens durà més tempestes i una petita refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, una petita refrescada que es notarà sobretot a aquests llocs on hi hagi tempesta. Per tant, al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, és aquí on les tempestes podien ser més fortes, sobretot al nord-est. Poden arribar també a Osona, al Berguedà, al Lluçanès. A la resta tenim capes de núvols que ens aniran creuant, especialment aquest matí. Després entrarà el vent de mestral. Al sud de Catalunya podria pujar un palet la temperatura. La resta sí que baixarà i també la tramuntana es farà notar a la zona de l'Empordà.
4: 2:15 del matí. Avui al matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem Jorge Dioni, autor de Pornocràcia.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
17: Peugeot.
18: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
18: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
18: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Repassem els bàsics del matí amb Marc Jurado, Pol Foradada, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
21: Bon dia.
4: Continua l'estira i arronsa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve, mentre pressiona Israel. Ha anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah que ha generat malestar a Jerusalem.
22: El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. Segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït boig i un ingrat.
4: Tot i la promesa d'un acord de pau aquesta nit, hi ha hagut nous atacs creuats.
22: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a enviar míssils aquesta nit a objectius militars de l'Iran, mentre que el règim dels ayatolars hi ha respost amb un atac a una... atacant una base aèria dels Estats Units i quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz.
4: Trump manté la retòrica dels últims dies, combinant la promesa d'un acord de pau amb amenaces a l'Iran. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
23: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
24: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
23: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversió. inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I aquesta nit Rússia ha enviat un nou atac massiu de drons i míssils.
23: Ràdio.
4: I aquesta nit Rússia...

0: Admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
1: Mentrestant, Europa ha donat via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, seguint el model de la italiana Giorgia Meloni. La decisió endureix com mai la política migratòria dels 27. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
3: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
2: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I una dada sobre la percepció de la migració. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
4: Els immigrants fan servir més les urgències i menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per problemes amb l'idioma o per desconeixement. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra, Mònica García, ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
5: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. El president va prometre una inversió de 3.300 milions d'euros. Joan Vilaplana.
6: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió pública o privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
7: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
6: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts. No com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
8: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
7: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
6: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un altre anunci al Cercle d'Economia. Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent.
9: El trajecte sense escales fins la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho va anunciar el president Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
7: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
1: Tot això quan el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
9: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho al Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés l'avali i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
1: Aquí, un de cada 5 docents ja han votat a la consulta per decidir si accepten o no l'acord entre els sindicats i el departament.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i d'habilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
1: Això ens deia la consellera Niubó ahir al Matí de Catalunya Ràdio. Tenen de temps fins dijous. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Els mestres van entrar a Montserrat en una jornada amb un seguiment del 10%. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès després de la jornada de protesta d'ahir. Maria Costa.
11: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser al bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
12: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
13: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
1: complicat.
13: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina, i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
11: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Les protestes

0: avui el Barcelonès ja es comencen a fer notar. Tenim notícia d'una aturada a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la Campana. Un grup de docents estan fent, doncs, aquesta protesta en aquesta via d'entrada o sortida de Barcelona. Ho seguirem a l'espai del trànsit. I mentrestant, a València, la policia ha expedientat l'antidisturbis que va agredir una professora jubilada.
1: Va ser diumenge, durant la mobilització dels mestres, quan la gent va empènyer sense motiu la docent i li va trencar el nas. L'agredida presentarà denúncia.
0: I novetats també sobre el tiroteig a Badalona.
1: La Vanguardia avui, citant testimonis dels fets, explica que el pistoler va disparar contra les menors. Recordem que la principal tesi dels Mossos d'Esquadra és que la nena de 10 anys ferida no era cap objectiu i que va ser ferida per una bala perduda. Mentrestant, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del barri de Sant Roc viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. En declaracions en aquest programa, l'alcalde va lamentar la poca capacitat d'actuar que té la policia.
2: No disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
0: Tot això quan ahir es va conèixer un altre tiroteig al cap de setmana, en aquest cas a Tordera, al Maresme.
1: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Les van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria, doncs, relacionat amb un narcoassalt.
0: Ahir al matí de Catalunya Ràdio van parlar també sobre l'augment dels tirotejos amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos, Antoni Sánchez.
3: No ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
0: 5 minuts i 8:45 del matí. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028.
4: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de la salut. La Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà quines malalties protagonitzaran la Marató. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al 23 de juny al web 3cat.cat/marató.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
4: S'hi han invertit 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats. Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals per millorar l'entorn dels infants. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
5: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: I en crònica cultural hem d'anar en primer lloc fins a Mèrida, on el teatre amb segell català ha triomfat als Premis Max d'Arts Escèniques.
4: La tercera fuga de Victòria Espumber s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
6: La tercera fuga de Victòria Espumber, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Espumber i Albert Pijuan.
7: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
6: I el de millor actor, per Ton Vieira.
8: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
6: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
9: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
6: 1936, que, per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. Andant el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un altre gran nom, en aquest cas de la literatura, s'ha presentat a Barcelona, Històries de fantasmes, el llibre de l'escriptora Siri Hasbet.
4: Un llibre sobre el dol i l'amor després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Explica, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell, efectivament, diu que va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: I un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Perquè l'artista nord-americana se suma a Toy Story 5.
4: No posarà veu a cap personatge, com sí que farà Bad Bunny o Bizarrap, sinó que ha anunciat una nova cançó que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta setmana. Per la pel·lícula encara haurem d'esperar fins al 19 de juny.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood es retira als 96 anys.
4: Així ho ha confirmat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Als anys 70 i 80, Eastwood es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director Jurado número 2 l'any 2024.
0: Publicitat i esports.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
14: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
15: Skoda. Gràcies.
16: Per què, mama?
15: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
16: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.

0: Dos quarts de nou del matí, ara els esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja s'ha fet. El Barça cobrarà 11 milions, s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions, computable en dues temporades, que li permetrà operar amb normalitat amb la norma de l'1+1. Tant ingresses, tant pots gastar. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.

0: I el Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Amb el partit a quarts de final a la pista de l'UCAM de Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra el 8è.

0: I l'Espanyol engega la nova campanya de socis.
1: Rebels d'arrel. Aquest és l'eslògan de la nova campanya.
2: I, papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
3: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
1: La intenció, consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. Riquelme diu que Raúl serà el director esportiu del Madrid si ell surt escollit president.
4: Y cuanto me lo conozco es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
1: Són declaracions a la cadena SER. Lamine Yamal dubta per començar el Mundial, encara recupera de la lesió, podria perdre's el debut el 15 de juny contra Cap Verd. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3 i empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. El Sant Andreu i el Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Joder-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final en dones, Andreva Sirsteas, Vitolina Kostiuk.
0: Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. El matí arrenca pendent de... principalment d'aquesta casa i d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio, perquè d'aquí pocs minuts Jordi Turull respondrà en nom de Junts a la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. Després, a mig matí, en tornarà a parlar el líder del PP des d'aquí, des de Barcelona, a les jornades del Cercle d'Economia. Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tindrà l'oportunitat davant l'empresariat català de defensar la moció de censura que proposa per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquestes últimes hores Feijóo ha pressionat Junts i els nacionalistes bascos perquè avalin una moció instrumental que tindria com a objectiu dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Recordem que el novembre passat, en un acte Foment del Treball, Feijóo ja va demanar ajut als empresaris catalans per convèncer Junts i Esquerra que donessin suport a una moció de censura.
0: I el consolat dels Estats Units demana explicacions per l'incident a una sauna de Barcelona amb dues ciutadanes d'Israel. Redacció Marc Jurado.
6: Sí, en una publicació en català a les xarxes socials, el Consolat General de Barcelona diu que segueix de prop l'incident antisemita. Afegeixen que des del Consolat General condemnen, són proves textuals, aquest acte de discriminació contra ciutadans dels Estats Units. Demanem una revisió exhaustiva del que ha passat. Per acabar, demanen una resposta també clara per part de les autoritats locals.
0: A Tortosa, avui, la plataforma Trens Dignes tornarà a queixar-se del servei ferroviari a l'extrem sud del país i per reclamar millores. Corresponsal Jordi Barranca.
7: Sí, unes reclamacions que es produeixen en un context com l'actual en què les dues línies de regionals d'aquí de Terres de l'Ebre acumulen incidències successives i en què una de les dues, a la R15, acumula queixes reiterades dels usuaris per falta d'inversió. A més, per millorar la mobilitat aquí a Terres de l'Ebre, la plataforma ha començat també una campanya per reclamar suport als ajuntaments per aconseguir la creació i la implantació d'un tren tram aquí a les Terres de l'Ebre. El primer ajuntament a votar-hi a favor ha estat el de la ciutat de Tortosa.
0: A Catalunya la selectivitat serà la setmana que ve. Avui ja la comencen 25.000 alumnes al País Valencià en un clima de crispació. València, Pepa Ferrer.
8: Bon dia. Doncs no es preveu que hi hagi incidències en unes proves que s'han blindat amb un 100% de serveis mínims, perquè ja són 23 els dies de vaga indefinida de professors en negociacions trencades amb la conselleria. Ahir la majoria sindical no hi va anar a les reunions per negociar, avui tampoc. I les mobilitzacions continuen. A nit, una acampada de professors improvisada al davant de la Generalitat. I avui, aquest migdia, manifestacions a València, Castelló i Alacant.
0: Avui els ajunts a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Sar González, Vicent Sánchez i Anna Grau, els diaris reflexionen sobre la moció de censura plantejada per Feijóo. L'editorial de l'Ara assegura que el PNB i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo. El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas massa més bé. I el Mundo critica en l'editorial que Pedro Sánchez demostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant de la demanda d'explicacions. Ara passen 6 minuts de 8:45 del matí. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. A la línia R3 hi ha problemes en la senyalització i es registren retards de mitja hora. A més, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, en comptes de fer-ho a la Garriga, on se solen agafar els autobusos fins a Barcelona. Per això, avui, Renfe recomana als viatgers que facin el transbord del tren als autobusos a l'estació de Centelles. Al marge d'aquesta incidència, el regional Central que va de Manresa a Lleida porta una demora de 45 minuts i al metro de Barcelona la línia L4 té freqüències de pas alterades perquè hi ha hagut una assistència sanitària a un passatger a l'estació de Verdaguer.
0: Això pel que fa al transport públic i les carreteres, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
10: Doncs mira, per manifestació, estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. També un altre accident ha estat apanada a l'entrada a Barcelona per la C32 cap a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet. I també avui veiem bastant vermell a les dues rondes per en sentit Llobregat.
0: És la manifestació dels docents que us dèiem que avui està convocada al Barcelonès. I punts taronja?
10: Doncs sobretot A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també el nus de la Trinitat o l'AP7 de Santa Perpètua, però en principi avui sense incidències en cap punt.
0: De seguida parlem de la proposta de Feijóo per arribar a la Moncloa, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana?
11: Doncs ara ho dèieu, a les 9 entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà aquí a l'estudi 1 del matí de Catalunya Ràdio. Abans haurem comentat la proposta de moció de censura amb el periodista del País, Javier Casqueiro, a 10:15, secció de ciència, avui sobre el tabac i els riscos del vapeig, i a les 11 torna Sergi Pàmies amb la seva teràpia per a boomers. Avui amb expressions com mola cantidui, penseu en les vostres expressions col·loquials de boomer, que és segur que en coneixeu més d'una.
0: Avui a l'Àgora, Vicenç Sánchez, Anna Grau i Sara González.
12: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, la calor afluixa una mica, bon dia.
13: Afluixa una mica, sí, bon dia, però només en algunes comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, que és on avui segurament a la tarda hi haurà tempestes i aquí es refrescarà. En canvi, la resta, sobretot al sud de Catalunya, tindrem vent de mestral i la temperatura quedarà igual a la d'ahir o un palet més alta, podria pujar 1 o 2 graus, per exemple, a l'interior de les comarques de Tarragona. Avui també destaquem la tramuntana, que ho farà l'Empordà, sobretot a partir de tarda, vespre. Aquesta serà l'encarregada de fer baixar els termòmetres. I de cara demà, sembla que el temps serà molt més tranquil. Aquí el tornarà a pujar la temperatura. Estem a l'espera d'un altre episodi de tempestes. En aquest cas creiem que serà més fort, amb tempestes més violentes de cara a dijous. Una nova baixada entre dijous i divendres. Després, al cap de setmana, sí que espereu que sigui més tranquil, assolellat i més càlid una altra vegada.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dilluns, substància líquida del cos que fa riure era humor. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. D'11 lletres. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
17: Peugeot.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
14: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Ho veieu?
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
17: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
21: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
22: amics,
21: rialles,
22: llocs,
21: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
25: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
26: Era alt, força prim.
27: Necessitava més corpulència.
25: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
27: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
28: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
25: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
30: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
0: I de què han parlat fins ara a l'entrada a l'Àgora, Pol?
31: Doncs hi ha ganes de que arribi aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Hi ha ganes de sentir la primera reacció a l'oferta de Feijó, aquesta moció de censura instrumental. I hi ha ganes de parlar de les primàries de Barcelona, que aquí els que tenim el defecte de ser periodistes és una cosa que sempre genera bastant interès, un procés intern d'un partit.
0: Vosaltres no sé si esteu en contacte amb adolescents que tot el dia diuen bro, no em renta i això. Avui parlarem amb el Sergi Pàmies a les 11 d'expressions col·loquials, però de la generació boomer, perquè ara sembla que tot això sigui molt nou, però cada generació ha tingut les seves expressions col·loquials, com per exemple, molt a cantidubi, efectivi wonder. Anna, per què em passa aquesta cara?
32: Perquè jo això no he dit mai, jo seré boomer, però no...
33: Idiota.
32: Però no idiota, sí. A mi em semblava molt cursi, aquest... Vull dir, a veure, totes les generacions intenten això encunyar un llenguatge, però n'hi ha que se'n surten millor que d'altres, suposo.
0: M'ho jures per Snoopy?
32: Mai. Abans per Rintintint.
0: 3:15 del matí, pràcticament. Entrem en matèria. Els titulars del dia, Alberto Núñez Feijóo, que, per cert, avui serà a Barcelona, ha concretat les característiques de la moció de censura que planeja el PP. Ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Anem en primer lloc fins a Madrid. Anna Tàpia, bon dia.
34: Què tal, bon dia?
0: Digues, Tània.
34: No, anava a dir que Feijóo que intentes explicar una mica millor, no? Fa un pas a més per treure Vox de l'equació, perquè sap que una foto amb els d'Abascal és el que més nosa fa PNB i Junts per deixar caure a Sánchez. Si li donen suport a la moció, un govern més del PP tindrà com a única funció, diu Feijóo, convocar eleccions. Però el nou ganxo llançat per Feijóo de moment no ha pescat res. Junts i PNB s'ho miren amb distància i mantenen que la legislatura està esgotada, però que no els toca a ells fer la següent passa i veurem què diu avui Feijóo davant dels empresaris catalans. A Madrid la pressió ja té una traducció clara. Ahir Antonio Garamendi, líder de la COE, demanava obertament eleccions, deia, per una situació vergonyosa, humiliant, que dona l'actual govern.
0: De moment, per tant, tenim aquesta reacció dels empresaris espanyols. Veurem avui què diuen els empresaris catalans. Veurem, òbviament, què diu avui Turull al matí de Catalunya Ràdio i veurem també què diuen els bascos, tot i que si ens rematem a les paraules del cap de setmana no sembla que tampoc estiguin gaire disposats a jugar-hi. Gràcies, Tània.
34: Fins ara.
0: Incorporem també a la conversa Javier Casqueiro, periodista del País. Bon dia.
1: Bon dia, Francesc.
0: Segons la teva opinió, quines probabilitats té de prosperar una moció d'aquestes característiques?
1: A ver, la política española yo hace tiempo que ya no me atrevo a hacer pronósticos prácticamente de nada, ¿no? Pero no la veo, no la veo por ningún lado, no la veo por Junts, no la veo por el PNV y no la veo porque me parece que también es engañosa por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es engañosa para empezar porque no te has sabido trabajar durante todo este tiempo una relación medianamente normal con esos partidos, ¿no? Esos partidos que teóricamente son conservadores, ideológicamente en el aspecto económico cercanos. Los has estado insultando durante toda la legislatura y ahora ha llegado el momento de la verdad en la que estamos en este callejón sin salida, pues no tienes ni unas mínimas relaciones para tener una posibilidad de que prospere. Y en segundo lugar, porque es mentira lo de que es una moción de censura instrumental. Ayer mismo en esa comparecencia donde Feijóo habló de que sería para convocar elecciones, a continuación nos explicaron que también para renovar prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado que entienden que están contaminadas por el sanchismo, ¿no? Y eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
0: Feijóo demana coherència, diu, als partits que demanen un avançament electoral. Preveus que el PP incrementi la pressió sobre Junts, per exemple?
1: Sí, sí, sí, y lo va a hacerlo hoy en una institución importante como el Círculo de Economía en Cataluña, pero claro, yo creo que incluso eso, viendo cuáles son los planes del PP de Feijóo en ese discurso y en ese desayuno a puerta cerrada, es que está un poco como a destiempo, ¿no? Quiere ir a convencerles de que económicamente, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista política migratoria, desde el punto de vista de vivienda, pues él podría estar más cercano a las políticas que el propio Círculo que critica del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que el problema no está ahí, ¿no? El problema ya lo hemos visto en esta legislatura en el Congreso. En eso pueden coincidir esos partidos, pero yo creo que lo que la base de la relación está tan contaminada que yo creo que no van a llegar ni siquiera a ese punto a discutir esa situación porque están muy lejanos en todo lo demás y Vox sigue estando ahí. Vox sería necesario al menos para que esa moción de censura prosperase y yo creo que eso no va a suceder.
0: ¿Creus que tan allunyat està Junts com el PNV d'aquesta possibilitat?
1: Què està? Perdó?
0: Sí, si estan igual de llunyats de donar suport a aquesta hipotètica. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí, porque, insisto, yo creo que lo peor de todo esto y lo que no es creíble es que tanto para Junts como para el PNV, Feijóo pueda ofrecerles algo en lo que ellos se puedan fiar, ¿no? Yo creo que ha sido tal el grado de mala relación. Ya nos hemos olvidado, Francesc, de las cosas que han dicho. Os recuerdo que en esta legislatura se ha aprobado la ley de amnistía, los indultos a los líderes del Procés y las cosas que han dicho de ese partido, ¿no? Cómplices del sanchismo, mafia, etcétera. Entonces, ahora pensar que esos dos partidos van a olvidar todos esos agravios, yo creo que es una quimera.
0: No sé si creus que aquest escenari pot canviar sensiblement en cas que es continuïn coneguent detalls que greugin el cas Zapatero o el cas Leire, per exemple.
1: Puede pasar, ¿no? Yo creo que estamos viendo. Es verdad que estamos viendo, fíjate, no es solo con Junts y con PNV, ¿eh? Hay posicionamientos ya de Esquerra, de Coalición Canaria, incluso dentro de Sumar hay posicionamientos de que constatan que evidentemente esto está, yo te decía antes, en un callejón sin salida, en un fin de ciclo, en una realidad en la que es muy difícil gobernar, ¿no? Y pensar que esto puede llegar hasta el final, hasta el verano de 2027 por parte de Pedro Sánchez, yo creo que es un absurdo. Ahora, yo creo que va a ser definitivo, efectivamente, hasta qué grado se ve la implicación de estos casos Zapatero, caso Leire, caso Cerdán, la sentencia de Ábalos en los próximos días. ¿Puede provocar movimientos y corrimientos? Sí. En cualquier caso, la estrategia de fondo de estos partidos es que es muy complicado con el PP necesitando a Vox en todo momento, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto tiene que pasar y debería de pasar porque el presidente se diera cuenta de que así no puede gobernar hasta el verano de 2027.
0: L'altra cosa, Javier, també, ara pensava, és què en pensa Vox, perquè, clar, quan Feijóo explicita que això, aquesta operació, passaria per un govern de PP i, per tant, d'alguna manera, és intentar allunyar el fantasma de Vox, es presentaran com una víctima del bipartidisme?
1: A ver, Vox, yo creo que Vox, y es verdad que Vox es un poco el grano negro que le ha salido todo esto, ¿no? Pero ayer, fíjate, ya sí, el secretario general decía, bueno, si es para echar al sanchismo, nosotros hasta nos apartaríamos un poco para disimular. El problema es que luego, en todas las encuestas, esta misma semana han salido un aluvión de encuestas, en todas las encuestas, lo máximo a lo que llega el PP de Feijóo es a 141, 142, 147. Es decir, necesitaría a Vox para gobernar España, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es la que llena de resquemores y de temores a todos los demás partidos, incluso a los otros socios que podrían tener algún tipo de relación con el PP, ¿no? Yo creo que Vox sigue siendo ese grano que va a imposibilitar prácticamente cualquier opción para Alberto Núñez Feijóo si es que el presidente no anticipa las elecciones.
0: Javier, gracias y buen día.
1: Una abrazada.
0: No sé com ho veieu.
32: Home, em sembla que el Javier té bastanta raó. És que el PP, una cosa que no ha entès mai, és que el PNB va completament a la seva. O sigui, el PNB, jo penso que és un planeta a part, però que a Junts, els partits, diguem-ne, catalans, el PP només els interessa quan ja governa. O sigui, no pots fer Pasqua abans de Rams amb Junts per Catalunya. Vull dir, això sí, un cop ets a la Moncloa, llavors sí, evidentment, perquè amb el poder s'hi han d'entendre, no? Llavors, home, sí, jo penso que és més fàcil que en un moment donat provoquin eleccions, o sigui, que tios, jo retiro el suport, hi ha eleccions, i que si el que Déu vulgui, que les guanyi i que les hagi de guanyar, que no pas fer suport a una moció instrumental, que no ens oblidem que la moció de censura del Sánchez de fa 8 anys, també tot eren promeses de com a crear eleccions demà passat, i vaja, si ens despistem, encara ens esperaríem. Llavors, jo crec que amb això el PP intenta posar pressió amb uns socis que no li faran el joc i segueix, en canvi, cavant la tomba d'una relació que és complicada amb Vox, perquè, clar, els està dient, no, jo per quedar bé amb vosaltres, de Vox... Vull dir que fa un pa com unes hòsties, resumint, penso.
2: Jo crec que el Javier explicava molt bé com el Partit Popular ha fet una política de terra cremada amb les relacions tant amb Junts com amb el PNB, cosa que és bastant poc intel·ligent en èpoques de fragmentació, en èpoques on no guanya qui obté més vots a les urnes, sinó qui és més capaç de teixir aliances. I en el moment de màxima debilitat de Sánchez, la seva resistència se cimenta justament en la incapacitat del PP i de Feijóo de construir una alternativa. I aquesta és la realitat. I si avui Feijóo està proclamant una moció de censura, és perquè no li puguin dir que es queda quiet i no fa res, però és més una escenificació i un intent de traslladar la pressió a PNB i a Junts per culpar-los d'estar sostenint el govern de Pedro Sánchez i que no es posi tant el focus en la seva debilitat, perquè jo entenc que ha de ser molt frustrant que tu, sent el cap de l'oposició i en les circumstàncies en les quals està aquest govern assetjat al seu partit per casos de corrupció, però també amb la debilitat parlamentària que té, perquè la majoria de la investidura s'ha esberlat per complet, que tu no siguis capaç de poder activar un mecanisme constitucional com pugui ser la moció de censura i guanyar-la, ha de ser certament molt frustrant. Però insisteixo, el seu gran error ha estat fer política de terra cremada amb qui pot teixir aliances des del punt de vista ideològic i, en canvi, anar enfortint vincles amb un partit com és Vox. També la política s'ha d'entendre com un joc de contrapartides, i aquí ens hem de preguntar què en trauria Junts de donar suport en aquesta moció de censura si el PP diu no a l'amnistia, no al català oficial a Europa, no a un concert econòmic, no al traspàs de competències com la gestió de la immigració. I el PNB, el mateix, no? Tres quarts del mateix. Hi han hagut insults molt sonors del Partit Popular al PNB, a un partit amb el que tradicionalment havia tingut uns vincles robustos. I en aquests moments el PNB, i això és crucial per entendre la seva posició, està governant amb els socialistes a Euskadi. No voldran pas tensionar aquesta relació, i més en un moment en què Bildu també li trepitja els talons a les enquestes.
0: Sí, és veritat que com a estratègia de seducció no sembla que ara mateix estigui massa ben enfocada. Vicenç?
3: No són uns grans seductors. No? Jo crec que amb la Sánchez-fòbia no n'hi ha prou. El senyor Feijóo i el PP es pensen que, bueno, que la resta de l'Estat és Madrid i que tot el que allà és que hi ha una Sánchez-fòbia total, absoluta, això és compartit per tothom. I resulta que més que sí, hi ha, pot haver-hi una certa Sánchez-fòbia en alguns altres llocs, segons en quin lloc més o menys, però bueno, també hi ha altres coses. I la gran sort i la gran desgràcia del PP ha estat Vox. Sort perquè ells no fan majoria absoluta i perquè algú els presta el suport. I desgràcia perquè Vox és corrosiu i elimina qualsevol altra possibilitat, qualsevol altra de l'arc parlamentari. I llavors, què ha anat passant? Bé, hi havia una tàctica que va també incorporar el senyor Feijóo, que és avançar eleccions autonòmiques, perquè aquestes eleccions demostren que el PP necessita Vox. I que, encara que Vox no entra en el govern, per tant, això que diu ara fa una mica riure, és igual perquè el PP no assumeix la política. És a dir, el PP ha assumit el discurs de Vox en primer lloc perquè se'l creu i en segon lloc perquè vol aspirar també a una part del públic que vol votar Vox com a, diem-ne, com a opció més pragmàtica. I això el converteix en un partit d'extrema dreta, buiga o no buiga. I només hem de mirar una cosa en aquest sentit, que és la política que fa el PP allà on mana, en aquests governs autònoms, no? I si un partit catalanista ha de mirar quina política fa pel que fa a la llengua i la cultura al PP, al País Valencià i a les Illes Balears. És que és impossible defensar això, és que no hi ha cap coherència. I com que, a més, tothom sap que si el PP arriba a governar, ho serà o bé amb Vox en el govern, o bé amb Vox fora, assumint-ne les polítiques, no, és que aquesta història... I jo també entenc que tot això és degut a la... I, a més, això, aquesta lectura no se sol fer, i és veritat, a la debilitat que té el senyor Feijóo, a la debilitat com a dirigent, a la debilitat del seu partit, etc. Per tant, viurem tot això, i al final el senyor que tindrà... I quan algú diu, no, jo no ho veig clar, jo no crec que el PSOE aguanti, tot dependrà. Si Sánchez és capaç d'aguantar fins a final de legislatura, fins l'any que ve, aguantarà. I ja està, eh? I si ell es doblega o alguna notícia, alguna sentència, o, sobretot, també, si es demostrarà que el PSOE està, d'alguna manera, lligat a un d'aquests casos, tot això... Però no canviaria per Junts o pel PNB, canviaria per Sumar. I canviaria per Esquerra. Que canviaria per Sumar, bàsicament. Ara, pot aguantar això el senyor Sánchez? Bueno, això jo crec que no ho han de dir politicòlegs, això ho han de dir els psicòlegs, ja està.
2: No, sí que és veritat que hem de tenir en compte que, clar, és una trampa també dir no, és una moció de censura absolutament instrumental simplement per convocar eleccions. Ja, però els tempos de després de convocar eleccions es poden fer molt llargs.
0: I que vol fer moltes coses abans d'anar a les urnes, no?
2: Exacte. Vol netejar. Sí, de 2015 a 2016 vam estar 11 mesos.
3: Un any se tirarien. Exacte. És que ho sap qualsevol.
2: Clar, i per tant, això donaria marge com a mínim a un any de presidència de Feijóo. O, bé, tampoc ens ha dit si estaria disposat a presentar un candidat alternatiu. Però en tot cas, tant és. Perquè és que és una absoluta escenificació que no poden assumir ni el PNB ni Junts, pel que deia abans, perquè les contrapartides no existeixen i perquè després també, és cert, i ho apuntaven tant l'Anna com el Vicent, seria molt difícil d'explicar a l'electorat de Catalunya o a Euskadi que tu acabis participant d'una operació que acabarà sí o sí lligant el futur de les polítiques que es facin a la condició de Vox.
32: Sí, no, i bueno, una miqueta el que dèiem és, si aquí l'únic que pot provocar un canvi de... A veure, jo m'agradaria dir que se'ns està quedant un país on sembla que l'alternança política deixi de ser un dret. Vull dir, a veure, sense entrar en si un prefereix que governi el PP o el PSOE, el que no pot ser és que hi hagi aquests enrocaments institucionals i que hi hagi gent que consideri normal aguantar com panxa en l'aire retardant com qui sigui convocatòries electorals, igual que tampoc sigui lògic que algú les vulgui precipitar abans d'hora perquè li convé. Però aquí sembla que estem banalitzant el dret a l'alternància electoral. Vull dir, jo crec que és molt més senzill. Jo, si fos de Junts, no li harta fer mocions de censura instrumentals, què va fer Pujol, quan es va cansar, entre cometes, donar suport a Felipe González, va sortir l'Opera, va dir, així no podem seguir. Van agafar els vots, se'ls van ficar a la butxaca i cap a casa, i l'any demà l'altre va haver de convocar eleccions.
3: No, però això ja ho fan.
32: Eh?
3: Que això Junts ja ho fa.
32: Home,
3: això
32: fan,
3: no... Sí.
32: Ho fan, però mantenen la gent als consells d'administració, que bueno, tu ho sabes, sí, mantenen... Tot és de fireta.
3: Però això de mantindre o no mantindre...
32: Home...
3: Està bé. No, això no defineix la gran política.
32: Home, no defineix la gran política, però se'ls veu el llautó.
3: Però, bueno, d'acord, aquí el llautó se'ls pot veure a tots, però no defineix la gran política. La gran política la defineix si tu votes això o votes allò. Si tu votes... I Junts ja no està votant res. Però a la
32: si
3: diferència...
32: tu verbalitzes una ruptura ja inapel·lable, però junts el que juga és jo no estic votant res, però en l'últim moment m'abstinc, per l'últim moment...
3: Bueno, més... No, si no. És que no es vota res. Però la gran diferència és que quan això Pujol ho fa Felipe González, que és un polític d'una altra època,
32: sí,
3: considera que,
32: gent
3: si,
32: seriosa,
3: no, que
32: sí.
3: Si ja no... Bueno, d'una altra època, considera que si ja no té els vots, pues ja no val la pena continuar. I considera, alguns altres consideren en aquella època que si no podien aprovar pressuposts també havien de convocar eleccions.
32: Ai.
3: Tot això ha passat a la història. Ah, clar, tot això ha passat a la història.
32: Sí,
3: i, per tant, i el que ha canviat respecte a Rajoy i la seva moció de censura és que la va perdre. Clar. I aleshores, Felipe González, perquè considerava en aquell moment que si no tenia suport parlamentari havia de convocar eleccions i havia de dimitir. I Rajoy, perquè va perdre. I res d'això ara s'està donant.
32: Però compte, el Rajoy també va perdre, però no talli perquè el PNB... O sigui, va ser el PNB.
3: És igual,
32: i el
3: perdre.
32: PNB ho ha pagat car, eh?
3: Mira
32: ara com estan les coses al País Basc.
3: D'acord, no ho sé si ho va pagar per això o per altres coses, o perquè, home, no tots són de mèrits d'alguns, sinó que els altres també poden tindre alguns mèrits. I el desgast, quants anys porta el PNB? De tota manera, el que està clar és que no és una cap circumstància, ni com era Felipe González ni com era ara. I tot depèn de la resistència d'un senyor, ara em diuen aquesta paraula tan xula, no l'ha dit a vostè abans, resiliència. Ara ja no hi ha resistències, tot el món és resilient. Pues mira, tenim un resilient. Però
32: resilient.
0: Deixem que us talli. Hem fet una mica d'agora preventiva, intentant analitzar el que farà o el que dirà Junts. Ara ho sabrem, ha arribat l'hora de la veritat. 9:02. De seguida saludem el secretari general de Junts, Jordi Turull, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 3, bon dia. La Transpira ha tornat a fer parada entre ahir i avui a la Seu i que tenim una novetat. Alumnes dels itineraris formatius especialitzats de l'Institut Joan Brediu han col·laborat en l'organització. Un grup d'estudiants s'ha implicat en la instal·lació de l'arribada de la segona etapa i la sortida de la tercera, que un any més feien parada a la Seu. El centre educatiu, l'Ajuntament i la direcció de l'esdeveniment celebren la bona entesa i el valor afegit en la formació dels joves. Recte final de les obres de renovació i envelliment del carrer Major de la Seu. Els treballs avancen a bon ritme amb l'objectiu de revitalitzar el centre històric i modernitzar els serveis de l'emblemàtic eix comercial i social. La intervenció inclou la reforma dels porxos, la instal·lació d'un nou enllumenat i la millora de les infraestructures per a esdeveniments culturals i fires. Ple a l'Església de Sant Miquel per donar a conèixer la candidatura davant la UNESCO. El coordinador del projecte, Joan Reguant, ha explicat l'estat actual de la petició que pot fer que la catedral de Santa Maria d'Urgell esdevingui patrimoni de la humanitat. Carles Gascon va oferir una conferència sobre els orígens i l'evolució històrica del temple. La policia d'Andorra ha alertat d'una onada de furts en domicilis. Els lladres haurien d'endur caixes fortes, diners en efectiu i objectes de valor. La investigació apunta al fet que es tracta de persones que no viuen a Andorra i vinculades a més d'una banda organitzada que fa servir diferents modus operandi. Nova edició del BioBlitz de la Seu per inventaria apropar la biodiversitat fluvial. La jornada de ciència ciutadana es farà el 7 de juny al matí amb el pont de Valera com a punt de trobada. L'activitat gratuïta i guiada per experts se centrarà en l'estudi dels ocells, la vegetació i els peixos. Resultat extraordinari de l'Escola Pau Claris a les proves Cangur 2026. Una alumna urgellenca ha assolit una quinzena posició d'entre més de 14.000 participants a la classificació de sisè de primària, en què un total de 15 infants del centre han figurat entre els finalistes. El repte fomenta cada any l'interès dels infants per les matemàtiques. El Birding Forum ha parlat de la comercialització del turisme ornitològic a l'Alt Pirineu, Aran i Ponent. El gran nombre d'espècies existents atrau especialment els turistes britànics, que també s'interessen pel patrimoni cultural de la demarcació. Entre les zones on se'n pot observar més hi ha el Parc Natural de l'Alt Pirineu i algunes valls del Prepirineu. I proposen convertir la floració dels camps d'àrnica de Taüll en un reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics organitza visites guiades per donar a conèixer les propietats de la planta per a cosmètica i productes antiinflamatoris. I els esports, Miguel Travé ha aconseguit un desè lloc en cau i un setzè en seu a l'inici de la Copa del Món d'Eslàlom a Tachen, a Eslovènia. Leia Sorribes també ha fet top 10 en cau femení, en què Mayalen Xorreut afegeix una nova medalla de bronze al seu palmarès al circuit mundial. Hi ha hagut també quarts llocs de Miren Lascano en seu femení i de David Llorente en caiac cross. I el Morabanc Andorra ja prepara la temporada següent, en què ha continuat la Lliga ACB després que l'última jornada ha aconseguit la salvació, tot i perdre contra el Barça per 95-100. I ha acabat un triple empat amb el Dreamland Gran Canaria, que és qui ha perdut la categoria, i el Casademont Saragossa, que s'ha salvat. I el temps amb cel ennuvolat o entrenyinat aquest matí i possibilitat de ruixats al llarg de la tarda, amb unes temperatures que seran les més baixes dels darrers dies.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La Seu d'Urgell ha acollit aquest matí la sortida de la tercera etapa de la Transpir Coast to Coast, la travessa en bicicleta pels Pirineus en una setmana. Ahir ja hi va haver la zona esportiva mateix, l'arribada de la segona etapa, i aquest any tot plegat ha tingut una novetat. Un grup d'alumnes d'itineraris formatius específics, CIFE, de l'Institut Joan Bordiu, han participat activament com a voluntaris en la logística de la segona i la tercera etapa, concretament a l'arribada d'ahir i la sortida d'avui. En tots dos casos, des de la zona esportiva, des del centre de secundària Urgellenc, han explicat que d'aquesta manera volen reafirmar el seu compromís amb l'aprenentatge i la inclusió social. Aquesta col·laboració s'emmarca en un conveni signat entre l'organització de la cursa i el centre educatiu que permet als estudiants desenvolupar pràctiques formatives vinculades al desenvolupament directe de la prova. Els 11 joves escollits dels cursos de primer, segon i quart tenen l'oportunitat de viure des de dins la complexitat d'un esdeveniment esportiu que és d'escala internacional. La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Bàrbara Romeu, ha manifestat l'orgull de la ciutat per acollir una nova edició de la Transpir, una cita que projecta la ciutat any rere any i també el seu entorn natural, i valora que aquesta mena de col·laboracions són especialment valuoses perquè connecten el món educatiu amb la realitat laboral.
1: Aquest acord permetrà que alumnes de l'IFE puguin desenvolupar pràctiques formatives vinculades a l'organització i el desenvolupament de la prova. D'aquesta manera, els estudiants tindran l'oportunitat de participar en un esdeveniment real, adquirir aquesta experiència laboral i posar en pràctica les competències que treballen durant la seva formació i l'experiència que puguin adquirint durant el curs. Des de l'Ajuntament considerem que aquest tipus de col·laboracions són especialment valuoses perquè connecten el món educatiu amb la realitat laboral, afavoreixen la inclusió i generen oportunitats perquè els joves desenvolupin les seves capacitats en entorns de treball reals i enriquidors. Volem agrair la predisposició i l'esforç de l'organització de la Transpir per incorporar aquesta vessant social al projecte, així com la implicació de l'Institut Joan Brudieu, sobretot, i del seu equip docent per fer-ho possible tots plegats amb aquesta col·laboració. Estem convençuts que aquesta experiència serà molt positiva per a totes les parts implicades i que contribuirà a reforçar els vincles entre l'esport, l'educació i la inclusió social. La Transpir 2026 serà, sens dubte, una gran festa de l'esport, però també un exemple de com els grans esdeveniments poden generar valor afegit per la comunitat i esdevenir una eina de formació i oportunitats per als nostres joves.
0: A la preparació d'aquestes dues etapes del Transpir també hi han assistit l'alcalde del Seu, Joan Barrer, i la regidora d'Educació, Cristina Moreno. Barrer celebrava aquesta col·laboració i la bona predisposició entre totes les parts per fer-la possible.
2: El que venim a presentar avui és aquesta col·laboració entre Transpir i l'IFE. L'IFE és aquest itinerari de formatiu especial que hi ha doncs a l'Institut Joan Brudeu i que, doncs, que cal destacar perquè doncs, aquests estudiants que estan formant-se a l'Institut Joan Brudeu doncs estan col·laborant d'alguna manera amb la Transpir. Per tant, és un tema que cal destacar i d'agrair tant a la Transpir com a l'IFE la bona predisposició per portar endavant aquesta col·laboració.
0: El seu impulsor del Transpir, Oriol Sallent, ha detallat que l'alumnat de DIFE ajuda activament en feines com el muntatge de tanques, la col·locació de lones, el muntatge i connexió elèctrica dels arcs de sortida i d'arribada, la neteja de bicicletes o la gestió dels seus suports. En definitiva, totes les tasques que han de fer des de l'organització a cada sortida i arribada.
3: Sobretot l'alumnat de DIFE el que ens ajuda és temes de muntatge durant el dia d'avui, vol dir muntatge de tanques, muntatge, posar-hi les lones a sobre de les tanques, ajudar-nos a muntar els arcs, endollar els arcs, etc. Tota una sèrie de part, aquí hi ha la part de l'arribada i també hi ha la part de neteja de bicicletes i de suports de bicicletes. Després també ens estaran ajudant una mica els avituallaments, perquè la idea seria que estiguessin a diferents llocs. I estaran una estoneta també el que és la race office, que en diem, que és l'oficina de cursa, a la qual rebem els participants i els ajudem a trobar alguna cosa. I aquí faran aquestes tasques. I demà al matí ens ajudaran també a muntar de muntatge de la sortida i desmuntatge de la sortida.
0: I la coordinadora d'aquests estudis d'IFE al centre, Ruth Carreño, ha explicat que el projecte va sortir arran del contacte amb la professora de l'IFE de Banyoles, municipi on l'organització ja fa 3 anys que fa aquesta experiència, i ha valorat l'activitat com una oportunitat molt enriquidora pels alumnes.
4: Pensem que és super, super important per a ells que puguin viure aquesta experiència, que puguin saber de primera mà el que és estar en un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques, i llavors doncs, és una oportunitat per nosaltres, pels alumnes i pels profes també, perquè veure's en un ambient diferent a l'aula doncs, és superenriquidor. I bueno, doncs, això, estem molt il·lusionades d'estar avui aquí, la veritat.
0: Sallent, d'altra banda, reafirma la voluntat de l'organització de mantenir i fer créixer aquest vincle amb la seu, fent-hi parada també en les pròximes edicions. La Transpir Coast to Coast 2026 va començar diumenge des de Roses, al peu de la mar Mediterrània, i la primera etapa de 105 quilòmetres anava fins a Camprodon, des d'on ahir al matí va començar la segona jornada amb meta a la seu. Aquesta etapa ha constat de 115 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 2.700 metres i un desnivell negatiu de 3.000. Avui, de bon matí, els participants s'han sortit ja de la seu i completaran el pas pel Pirineu Català, arribant avui fins al punt de Suert. Faran 110 quilòmetres amb 3.150 metres de desnivell positiu i 3.000 de negatiu. Demà continuaran en direcció a la INSA, amb 95 quilòmetres en total. Divendres arribaran fins a Jaca, fent 90 quilòmetres. Dissabte entraran a Navarra amb la meta situada a Orizzorreaga, Roncesvalls, després de fer 130 quilòmetres. I per acabar, la meta final serà diumenge a Irun, a la vora del mar Cantàbric, amb una última etapa de 80 quilòmetres i un perfil més descendent de 1.800 metres de desnivell positiu i 2.700 de negatiu. En total hi haurà 725 quilòmetres i 17.350 metres de desnivell, tant positiu com negatiu. La Transpir és força coneguda per la seva modalitat de BTT, Gran Raid MTB, tant per equips com individual, però actualment es pot fer en tres formats més. Hi ha la Backroads, que consisteix en fer-ho amb bicicleta de carretera, l'E-Transpir, amb BTT elèctrica, i Gravel, que combina pistes forestals, camins i carreteres secundàries en aquesta modalitat que els darrers anys ha viscut un important creixement. En el format de carretera, per exemple, ahir els ciclistes van entrar a la Cerdanya a través del Coll de la Creueta, arribant fins als 1.921 metres, i després de passar per poblacions com Ripoll i la Pobla de Lillet. Des de la Creueta i travessant la Molina van baixar en direcció a Bellver per agafar l'N260, entrar al Turgell i arribar a la seua. Les obres de rehabilitació del carrer Major encaren la seva recta final i ho fan a molt bon ritme. Aquesta intervenció integral se centra a posar en valor els elements arquitectònics que fan únic aquest eix, modernitzant alhora els serveis per adaptar-los a les necessitats actuals de veïns i visitants. L'alcalde Sergi Joan Barrera destaca la importància d'aquests treballs perquè aquest vial és una de les principals ànimes de la ciutat i treballen per preservar i envellir aquest patrimoni urbà. Barrera indica que és una de les actuacions importants que han afrontat aquesta legislatura i que volen donar-li continuïtat amb una actuació semblant al carrer Canonges.
5: Per tant, molt contents, era un dels projectes que portàvem amb il·lusió, que és doncs, fer lluir el carrer Major, i un dels temes, evidentment, és la part d'il·luminació, amb aquests fluorescents vells, trencats, ple de teranyines que no són dignes, i per tant, doncs, aquí quedarà una cosa resolta. També afegint que això és un primer pas perquè el següent carrer és el carrer Canonges i després, evidentment, això és extern al Pla de Barris, però al Pla de Barris, evidentment, hi ha una part important a nivell estètic i a nivell de dignitat.
0: Com sentíem, un dels eixos principals ha estat la millora de l'enllumenat ornamental i funcional per crear un entorn més amable i segur i d'aquesta manera s'ha millorat la visibilitat i realça l'estètica dels porxos, fent-los més acollidors al vespre. Un altre element important d'aquesta rehabilitació ha estat els porxos, amb una reforma profunda de l'estructura en el tram comprès entre la plaça dels Soms i la Cruïlla en Fra Andreu Capella, i el tercer eix ha estat l'impuls al comerç i esdeveniments populars, i per això s'ha instal·lat un nou sistema de sonorització per a esdeveniments de cara a fires, mercats i activitats culturals. I com avançàvem ahir, Albert de Gràcia, director de Meteo Pirineus, ha guanyat el Premi Pica d'Estats 2026, el millor treball publicat en mitjans locals. El Patronat de Turisme de la Diputació ha distingit el geòleg i divulgador de la seu pel projecte El Pirineu que emociona, que s'ha presentat en diferents formats i inclou càpsules gravades per Mar Santa Eulària i dedicades a la descoberta del Pirineu, les estacions d'esquí i la seguretat a la muntanya. A banda de la seva tasca al capdavant de Meteo Pirineus, que actualment té més de 100.000 seguidors a Instagram, de Gràcia també és col·laborador de Radio Seu, on també promociona activitats i coneixement relacionats amb la natura pirinenca i la meteorologia a través del programa mensual Natura en Estat Pur. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va presidir el lliurament dels guardons i valora que aquests premis serveixen per explicar a l'exterior el Pirineu i tota la demarcació de Lleida.
6: Avui, amb el 36è Premi Turístic organitzat per la Diputació de Lleida a través del Patronat de Turisme, amb el Pica d'Estats, tornem a comprovar i a més a demostrar que explicar el Pirineu i les Terres de Lleida també és una manera d'estimar-los. I enguany, a més, aquesta aliança, com deia fa un moment també el president del Col·legi de Periodistes a Lleida, doncs encara es veu més clara, amb el Patronat de Turisme i, d'altra banda, el Col·legi de Periodistes de Catalunya caminant més plegats que mai, fent, proposant aquest premi guiat pel col·legi amb el suport de la Diputació. Perquè el turisme que volem no es construeix

0: generi oportunitats arreu del territori, que respecti el que som i que reparteixi el seu valor al llarg de tot l'any. Perquè la desestacionalització, que és una paraula que ens omplim molt la boca, no és només una paraula tècnica. Desestacionalitzar vol dir vida als pobles, és feina estable, és serveis que es mantenen, és gent que pot quedar-se i construir projectes. I al final, el turisme, el territori, el paisatge, el lloc que fem tots plegats per portar-ho i que feu vosaltres per explicar-ho al món, té una raó bàsica: que el nostre Pirineu, que la nostra plana hi hagi projectes de vida, que la gent pugui formar famílies, que pugui treballar i que s'hi pugui quedar a viure. Aquesta és la intenció i aquest és el gran valor que porteu vosaltres, portant gent que pot gaudir del nostre paisatge, que genera economia productiva i que genera, evidentment, que tinguem aquesta capacitat de ser territori.
1: Aquest any, per primer cop, el Premi Pica d'Estats ha estat organitzat conjuntament pel Patronat de Turisme i per el Col·legi de Periodistes de Catalunya a través de la seva delegació a Lleida. El delegat del Col·legi de Lleida, Francesc de Dios, destaca la qualitat humana i de redacció d'aquests reportatges enfront de l'actual auge de la intel·ligència artificial.
2: Crec que aquest periodisme de calma, treballat, com la bona cuina, també és bonic de reforçar-lo, i més en aquests dies de tanta velocitat. Per tant, també agrair als mitjans de comunicació grans, als de proximitat, que apostin per aquest periodisme. Avui en dia estem els periodistes una mica acollonits, i perdoneu-me l'expressió, president, del tema de la IA, perquè certament ens pot facilitar la feina, certament potser dintre d'uns anys ens substitueix, però jo he de dir que la IA hi ha moltes coses que no pot fer. La IA no et pot descriure el sabor que té l'oli de la primera premsada, la IA no et pot descriure la impressió que et dona veure les torxes com baixen o les esglésies de Boitaüll. Per tant, com diu el nostre lema, som més necessaris que mai.
1: I el vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, parla del vincle entre aquest Premi Pica d'Estats i la promoció dels principals atractius de la demarcació.
3: Tots aquells treballs contribueixen a explicar una destinació diversa, autèntica i amb una enorme riquesa natural, cultural i humana. I ho fan des d'una mirada que ens ajuda a reforçar el model turístic que defensem des del Patronat de Turisme. Sostenible, responsable, equilibrat i capaç de generar oportunitats per a les nostres comarques.
1: La resta de premis d'enguany també han tingut la majoria com a protagonistes els Pirineus, amb temàtiques com la Ruta de Carros de Foc, el Romànic, la capçada del riu Noguera Pallaresa o la Milla Vertical d'Areu. I pel que fa justament a la promoció del patrimoni cultural, l'Església de Sant Miquel de la Seu es va omplir aquest divendres passat a motiu de la conferència titulada Últimes notícies de la catedral dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO. La impartia l'historiador i tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal del Urgell, Carles Gascón, i servia per donar a conèixer públicament l'estat actual del projecte vinculat als orígens d'Andorra com a país, que pot permetre que la catedral de Santa Maria esdevingui patrimoni material de la humanitat. A més, ha coincidit amb la recuperació de la Fira Medieval, que s'ha celebrat al llarg del darrer cap de setmana. En aquesta nova etapa s'uneix amb el Llegendària. A la introducció de la conferència, el coordinador de la candidatura transnacional, Joan Reguant, va oferir una mirada històrica i patrimonial sobre l'evolució del conjunt catedralici urgellenc i la seva rellevància en el projecte de candidatura a patrimoni mundial. Tot seguit, Carles Gascón va presentar una visió històrica del temple urgellenc des dels seus orígens al segle VI fins a data d'avui, i amb especial accent al paper que va tenir el bisbe Sanota en la seva construcció i evolució. La benvinguda a l'acte va ser a càrrec del bisbe d'Urgell i copríncep de Andorra, Joan Lluís Serrano, i la cloenda la va fer el vicari general i delegat diocesà de patrimoni del bisbe mossèn Joan Maria Mauri. Pel bisbe també hi van prendre part el representant personal del copríncep episcopal Eduard Ibáñez, la directora del Museu Diocesà Teresa Font, i la subdelegada de patrimoni Àngels Jordana, i entre els assistents hi havia igualment l'alcalde de Seu, Joan Barreda, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, Isabel de la Parte, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez de Soy. La policia d'Andorra investiga una onada de furts en domicilis que s'ha produït des de fa unes setmanes, des de començament de maig al Principat. De moment s'han detectat 7 robatoris confirmats i una possible temptativa en diferents immobles d'Andorra, Velles, Caldes, Engordany, La Massana i Encamp, i l'últim va ser diumenge a la tarda. Els experts en delictes contra el patrimoni de l'àrea jurídica policia judicial hi han estat treballant i recollint evidències possibles des del primer dels casos, i en 3 dels furts els lladres s'haurien dut caixes fortes amb joies, rellotges

documentació, diferents quantitats de diners en efectiu i d'altres objectes de valor. La policia sospita que es tracta de persones que no viuen a Andorra i que formen part de més d'una banda organitzada amb diferents modus operandi i que entren expressament al Principat per cometre els delictes. Tot i la complexitat de la investigació, els agents han avançat en la recerca i esperen tenir conclusions i resultats aviat. Onades de robatoris com aquesta indiquen es detecten de manera cíclica i acostumen a estar coordinades per grups organitzats en un període de temps concret. Des de la policia han aconsellat a la ciutadania mesures com tancar els domicilis amb doble volta de clau, deixar les alarmes i les càmeres de seguretat activades si se'n té, i en cas de detectar-se sorolls o gent sospitosa, avisar la policia. En el cas d'Andorra, el telèfon de la policia és el 872-000. El cos policial ha informat que aquest mateix mes de maig, d'altra banda, han detingut dos homes que van ser enxampats infraganti cometent un robatori en una propietat de Santa Coloma i ja han ingressat a la presó de la Comella de manera preventiva. Aquest darrer cap de setmana també s'ha detingut, en un altre ordre de coses, un noi de 19 anys per un delicte contra la integritat física i moral després que va agredir un altre jove i li va provocar una ferida sagnant. I s'ha detingut 6 persones per possessió de petites quantitats de droga i 5 més per conduir sota els efectes de l'alcohol. Les 9:25, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament del Seu organitza la 6a edició del BioBlitz de la ciutat. Es farà la setmana entrant, aquesta setmana, volem dir, diumenge 7 de juny, al matí. Es tracta d'una jornada de ciència ciutadana. Els participants es trobaran a 9:45 del matí al pont del Valira. És oberta la participació d'adults i d'infants a partir de 8 anys i té com a objectiu principal donar a conèixer el mètode científic d'estudi de les espècies en un entorn natural urbà i proper. S'hi estudia els ocells, la vegetació i els peixos d'aquesta zona del riu Valira. Totes les prospeccions i explicacions estaran conduïdes per experts. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Les places són limitades. Es pot confirmar l'assistència al web turismeseu.com/bioblitz.

0: L'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell s'ha situat entre les més ben classificades de les proves Cangur 2026 a Catalunya. És una activitat matemàtica de referència que promou el raonament, la lògica i el gust per les matemàtiques entre l'alumnat de primària i secundària. Les proves a Catalunya són organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques i compten cada any amb la participació de milers d'estudiants d'arreu del país. Enguany, l'alumnat de cicle superior del centre urgellenc han participat, indiquen amb entusiasme en aquesta iniciativa, segons s'han destacat des del Pau Claris, i demostrant el seu compromís amb l'aprenentatge i la resolució de reptes matemàtics. Hi han pres part fins a 50 alumnes, concretament 24 de 5è i 26 de 6è, i ha destacat un resultat que des de l'escola qualifiquen d'excel·lent, l'aconseguit per l'alumna ANG, una alumna que ha assolit una 15a posició d'un total de més de 14.000 participants a la classificació general de 6è de primària, un resultat que des de la direcció del centre valoren com extraordinari, tenint en compte l'elevat nombre de participants que cada any són a les proves Cangur, i a més a 5è hi ha hagut 3 alumnes que han quedat entre la franja de finalistes, que representa un 14% del total, i també molt bons resultats a 6è, amb 15 infants que han entrat en el 10% que representen els finalistes. Per tot plegat, des de l'escola Pau Claris han volgut felicitar tot l'alumnat, i especialment l'Aina, pel seu esforç, constància i talent, a més de reconèixer la dedicació del professorat i el suport de les famílies. Les proves Cangur formen part de l'aposta del centre per fomentar el pensament crític, la resolució de problemes i l'interès per les matemàtiques de manera motivadora i engrescadora. I la Seu d'Urgell torna a acollir un any més la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell. Està programada per la setmana que ve, pel 13 de juny, al matí, a la sala d'actes del Seminari Diocesà. La inauguració serà a càrrec del bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, i a les 11 del matí intervindrà David Lorenzo, director de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, parlant del respecte a la dignitat de la persona. Al migdia, Xavier Escribano, professor titular d'Antropologia de la Universitat Internacional de Catalunya, oferirà la xerrada Viure amb dignitat, la relació amb els altres, i el director de la càtedra, Francesc Torralba, doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona, tractarà ja la tarda, 4:45, a la conferència Pacificar el procés final de vida amb dignitat. Les inscripcions es poden fer a través del correu despatx@bisbatdurgell fins aquest dilluns vinent.
1: Pirineu.
0: La vall d'Avui, concretament el poble de Taüll, vol convertir la floració dels camps d'Àrnica, de què disposa actualment, en un reclam turístic, i ho fan a través de l'empresa Taüll Orgànics, que disposa de 2 hectàrees per cosmètica i productes antiinflamatoris. La bona acollida de la planta ha fet que ara ja ampliessin el conreu ecològic cap als pobles de Durro i Malpàs, i volen convertir la flor dels camps d'Àrnica, muntana i de flor de neu, igualment, en un reclam pels visitants. Joan Domínguez Sirvent és l'actual responsable de Taüll Orgànics, i explica que actualment ja treballem per diversificar les plantacions. A més de l'àrnica, també treballen amb flor de neu i volen ampliar-ho d'altres varietats.
2: Sí, a poc a poc i els últims anys hem anat diversificant una mica més els conreus, no? I pues, ara hem començat a treballar de fa alguns anys amb el blavet, que és la Centaurea cyanus, que és un producte que s'ha utilitzat sempre, sobretot s'utilitza com a col·liri pels ulls. Hi ha altres aplicacions també. Tenim calèndula officinalis, que també s'utilitza a nivell cosmètic bastant, i després hi ha altres plantes que hem fet anar aquí des de fa anys, com la rodiola ròssia, la camamilla. Sí, la intenció és anar diversificant en plantes amb tradició remeiera i sobretot d'alta muntanya. Jo diria que no només l'àrnica de Taüll en si, sinó la manera de treballar la collita. Nosaltres només agafem els capítols florals que estan preparats amb la major quantitat de concentració de principi actiu. És a dir, agafem només aquelles flors que tenen el més alt impacte a l'hora de fer els extractes de cara als productes antiinflamatoris o cosmètics que s'utilitzen, no? I això és una forma de treballar que és pròpia de Taüll Orgànics, no és que sigui l'àrnica de Taüll o d'algun altre puesto.
0: Domínguez Sirvent assegura que ara mateix estan vivint un bon moment d'activitat i de vendes.
2: Les previsions aquí a Taüll són bones, hi ha una bona florida, ja es comença a veure com surten els botons florals i s'hi veu prou forta. després la flor de neu també està començant a florir i les previsions són bones. Sí, venem a tot el món. Venem, ara mateix tenim clients als Estats Units, a Alemanya, a Itàlia i empreses de catalanes també.
0: El responsable de Ullo Orgànics explica que volen aprofitar d'aquesta manera la tradició remeiera local que hi ha a la Vall de Boià d'altres punts del Pirineu. Recordem que, per exemple, aquest cap de setmana passat s'ha celebrat un any més la festa de l'Estramantina i Eres a Tuixent.
2: Nosaltres, en una zona com la nostra, no? amb uns recursos naturals molt extensos, no? Doncs, trobem que, aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important i sobretot de cara a generacions futures i, òbviament, doncs actualment, donar veu a projectes, en aquest cas el nostre, no? Que el que fa és agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals i doncs amb una base, si es pot dir d'alguna manera, avui en dia, doncs una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem, perquè s'utilitze, quina és la raó principal perquè s'utilitze i perquè hi tenim aquesta bona qualitat. I a l'hora de tot ho fem, doncs, és un concepte d'agricultura ecològica, mirant per la sostenibilitat del territori.
0: Aquesta empresa va ser impulsada ja fa més de 20 anys per Anna Sirvent, que explica que ara volen seguir ampliant l'activitat, oferint, per exemple, visites a les plantacions.
1: Nosaltres sempre diem que cultivem salut. Cultivem salut perquè fent plantes que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries, tenim altres que són digestives, tenim altres... Però, bueno, la gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreixa, coneixen els principis actius, d'on s'extrae els principis, etc, etc. I altres plantes que nosaltres considerem males herbes en general, però que també són molt bones herbes. Farem aquestes visites un dia a la setmana, segur.
0: L'àrnica i la flor de neu estan actualment en perill d'extinció i per això està prohibit collir-les a la muntanya. Les seves flors grogues antigament eren molt abundants i la gent gran les feia servir per alleujar els cops i dolors musculars. I avui als segons informatius parlem de més temes relacionats amb turisme i natura perquè aquest dilluns s'ha celebrat el Birding Forum a Lleida que ha parlat de la comercialització del turisme ornitològic a l'Alt Pirineu, Aran i Ponent. El gran nombre d'espècies existents atreuen especialment els turistes britànics que també s'interessen pel patrimoni cultural entre les zones on se'n pot observar més i el Parc Natural de l'Alt Pirineu i algunes valls del Prepirineu. En coneixem més detalls a l'informatiu migdia.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Moment d'ampliar els titulars amb els que trobem al matí a la premsa, i avui precisament és notícia a la premsa perquè el quiosc de l'avinguda Pau Claris baixa la persiana definitivament demà mateix al no trobar relleu. L'establiment tancava només 3 dies a l'any. És, de fet, l'últim quiosc en ple carrer que hi ha hagut a la seua.

El periòdic destaca que una enquesta publicada ahir indica que Concòrdia passaria a ser la força més votada a Andorra si ara es fessin eleccions generals. Rebrien el suport de més del 35% dels 100 enquestats i el seu líder, Cerny Escalé, se situa com el més ben valorat. El cost de la vida i l'accés a l'habitatge es manifesten com la principal preocupació social. Concòrdia valora positivament els resultats d'aquesta enquesta, però afirma que els encara amb molta prudència. I de la seva part, Demòcrates per Andorra reconeix que no els agraden aquests resultats i atribueixen aquesta situació a la manca d'un líder clar per substituir Xavier Espot. Aquesta enquesta també s'hi refereix al diari d'Andorra, que tracta també d'altres temes, com per exemple que l'ampliació de l'Hospital de Meritxell tindrà un cost de 80 milions d'euros i es licitarà d'aquí un mes. La ministra Mas assegura que el SAS ha realitzat una anàlisi per detectar les necessitats que té l'equipament de cara a aquesta ampliació. I bon dia, han destacat aquesta darrera enquesta que apugen els partidaris de l'acord d'associació amb la Unió Europea, però encara es manté un 46% de partidaris del no. El govern diu que se centrarà a comunicar més i millor les virtuts de l'acord. Mañana explica que prop d'una vintena de pobles de la demarcació, bàsicament de la Plana de Lleida, han batut el rècord històric de calor al maig. Tot el Pirineu també hi ha hagut temperatures moltes, però pràcticament en cap cas s'ha batut el rècord.

I Roset destaca que Puigcerdà augmentarà el nombre de regidors a les pròximes eleccions municipals per l'augment de població que ha experimentat. Aquesta legislatura arriba per primer cop a la història als 10.000 habitants i això significarà que a partir d'ara tindrà 17 regidors, els mateixos que té la seua.

A l'agenda hi tenim la visita guia de l'escultura de la catedral, conduïda per Teresa Font i Carles Gascon, que tancarà el 15 cicle Parlem d'Història, aquest dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. I avui hi ha un curs de RCP més DEA per a infants amb les infermeres Ana Gómez i Carmen Balastegui. L'activitat començarà a les 6 de la tarda a la sala comunitària del Centre d'Atenció Primària de la Seu. Aquesta setmana comença la formació gratuïta Ens protegim en el món digital, adreçada especialment a la gent gran. Es fa al Casal Cívic i Comunitari, l'Avinguda Garriga i Massó, del 3 al 17 de juny al matí. Sessió informativa a l'Oficina Jove del Turgell sobre orientació, formació i inserció laboral, aquest dimecres a les 4 de la tarda. Exposició a la ciutat dels infants, al Centre Cívic del Passeig, inauguració aquest dijous a les 8 del vespre, es podrà visitar fins al 5 de juliol. Cinefòrum, cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, aquest dijous a les 6 de la tarda a la llibreria El Refugi. Activitat cobra les activitats d'aquest mes de juny del Refugi, dels quals n'hem parlat aquest dilluns amb el seu director Miquel Albero. També organitzen de cara a divendres una sessió del cicle de recitals a Segues Foscoria a les 7 del vespre. Jornada d'ocupació a Oliana, inspirant-se també en el job dating ocupacional que es fa des de fa temps a la Seu. Es farà aquest divendres al pavelló Francesc Betriu i s'adreça tant a persones que busquen feina com a empreses amb vacants del sud de l'Alt Urgell i també del Solsonès i la Noguera. Presentació del llibre Els parlers de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs, aquest divendres a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí. Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme a la Seu Antic el primer dissabte de cada mes i, per tant, aquest dissabte, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al Passeig Pasqual Ingla i plaça Joan Sansa. Prova multiesportiva Escanyabox arriba aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a la base a la zona esportiva municipal. Encara hi ha inscripcions obertes fins aquest dijous. Taller El món dels insectes i les papallones a la Casa dels Parcs dels Pirineus aquest dissabte a les 10 del matí. Visita guiada de Sant Honorat a Peramola aquest diumenge 7 de juny dins els actes del mil·lenari de Peramola. Se sortirà als 9 del matí des del Boix. Són les activitats d'aquesta setmana. Més informació al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Aquest darrer cap de setmana ja ha començat a Tachin, Eslovènia, la Copa del Món ICF 2026 de Canoe Slalom i Kayak Cross, i un any més en presència de diversos palistes del Cadí Canoe Kayak o que entrenen habitualment al Parc del Segre, on hi ha la base principal de l'equip espanyol. En aquesta primera prova, els millors resultats de representants del Cadí han estat per a Miquel Travé, que ha fet un desè i un 15è lloc. Concretament, Travé ha fet el top 10 a la final masculina de Kayak K1, en la qual havia fet el millor temps de la classificatòria. Amb un temps de 81-63 i dues penalitzacions, l'urgellenc es va quedar a 6 segons de les posicions de podi i a 8.92 del guanyador, l'italià Xavier Ferranzi. Van completar el podi el polonès Mikel Pasiut i el txec Jakub Krejci. Pau Echaniz, de l'Atlético San Sebastián, va aconseguir el millor resultat del combinat estatal. Va fer un 7è lloc tant a la final com a la classificatòria. A la ronda decisiva, Echaniz es va quedar menys de 3 segons de les medalles i David Llorente va acabar 45è. En cau femení hi ha hagut el millor resultat del cap de setmana per l'equip espanyol, i és que Mayalen Chorraut ha sumat una nova medalla de bronze. La palista basca, que aquest març ha fet 43 anys, torna a demostrar que continua en primera línia i ha afegit un altre podi de Copa del Món, doncs el seu extens palmarès. Va fer una marca de 83-85 i es va quedar tot just 2 segons de la guanyadora, l'eslovena Evelina Oschever. La plata està per l'australiana Jessica Fox. La ponsicana Leia Sorribes signava el millor resultat femení català del cap de setmana, igualava el desè lloc de Miquel Travé en homes, i Sorribes va marcar 97-88. A les semifinals, la bascalera Iregoñi va quedar 39a. En seu masculí, dissabte, Miquel Través va quedar fora de la final, va ser 16è la primera ronda, a poc més d'un segon del top 12, després de fer una penalització de 2 segons. Tampoc no va passar el tall el basc Àlex Segura, 46è després de saltar-se una parta, i sí que va arribar a la final el també basc Oier Díaz, que va quedar 12è. El podi el van conformar l'eslové Zigalino Xever com a guanyador, el txec Václav Chalupka i un altre palista eslové, Luka Bosic. En seu femení, la basca Miren Lascano va quedar-se una passa de la medalla amb el quart lloc, a menys de 3 segons de les places de podi, i va guanyar la txeca Teresa Neblova, seguida de prop per la vencedora Kayak Evelina Oschever i per la suïssa Lena Marx, que quedava tercera. Aquesta primera parada de la Copa del Món també inclús la prova de Kayak Cross, i en aquesta David Llorente s'ha quedat a tocar del podi. Llorente havia estat segon de la seva semifinal i es plantava així a la final, on va acabar en quarta posició. El palista local Zigalino Oschever, amb qui Llorente hi va coincidir tant a quarts com a semifinals, va completar un cap de setmana rodó, penjant-se un altre or, i la plata va ser pel francès Jory Gelo i el bronze pel britànic Joseph Clark. L'urgellenc Manel Contreras va guanyar la seva eliminatòria de vuitens de final, però es va quedar a quarts en ser superat a la seva baixada pel txec Jakub Krejci i el suís Jan Rehrer. Tampoc no va passar d'aquesta ronda Pau Echaniz. A la final femenina d'aquella cross es va imposar Alina Marx, seguida de l'ucraïnesa Victoria Hus, que va ser segona, i la francesa Angelique tercera. La britànica Kimberly Woods va ser la quarta classificada. Miren Lascano havia estat eliminada als quarts de final, i Mayalen Chorraut i Leia Sorribes als vuitens. Sorribes, això sí, havia fet el vuitè millor temps de la cronometrada prèvia.

els esports avui destaquem que el Morabanc Andorra ja prepara la pròxima temporada en què hi podria haver canvis dràstics, i és que les darreres hores s'ha sabut que el president Joan Aixas, que dirigeix l'entitat des de fa anys, ha obert per primer cop la porta a deixar la presidència i tampoc garanteix el futur del director esportiu. Francesc Solana ho han explicat en una roda de premsa per valorar una temporada en què finalment s'ha aconseguit la salvació, però que des del mateix club reconeixen que ha estat molt complicada. Aixas, ahir en declaracions a Ràdio Nacional d'Andorra, va dir que ara ha de reflexionar sobre el futur del club. Creu que hi ha hagut una pèrdua d'identitat els darrers anys i que cal recuperar l'essència de l'entitat, i s'ha d'analitzar si els components actuals creuen en el projecte, i per això fins i tot no descarta fer un pas al costat. Recordem que l'Andorra ha aconseguit la salvació aquest darrer cap de setmana després de perdre amb el Barça per 95-100, però acabar amb un triple empat que finalment li ha donat la salvació. Qui ha perdut la categoria ha estat el Dreamland Gran Canària, que l'última jornada va caure a la pista del València per 105-91. Tots dos equips han quedat empatats, i també el Casademont Saragossa, que és qui ha aconseguit la salvació de manera més èpica. Ho va fer amb dos triples als últims 6 segons a la pista del Rio Breogán, on va acabar guanyant d'un sol punt. Des del club ja havien avançat que hi hauria canvis, i aquests podrien incloure fins i tot la junta directiva.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps comentem que Peusa té previst un tall de llum per manteniment aquesta setmana. Serà a la nit de dijous a divendres a Montferrer, concretament en immobles del carrer del Roures, Balcó del Pirineu, Cadí, de la Serra, Bellavista i Mirador. Això serà dijous de les 12 de la nit fins a 3:45 de la matinada. I el dia ha començat amb cel ennuvolat o com mínim enterenyinat i amb unes temperatures que s'espera que avui siguin les més suportables dels darrers dies. La setmana passada parlàvem de valors de fins i tot 35 graus a la Seu o més elevats a d'altres punts del Pirineu, més al sud. I avui, en canvi, la previsió del Meteocat apunta que la màxima es podria quedar en tot just de 27 graus. Les mínimes encara han seguit sent no gaire fresques, entre 9 i 11 graus en general, però que s'ha refrescat una mica més i, com dèiem, avui es pot arribar a 27 tant a la Seu com a Sort i al Pont de Suert, 31 a Tremp i a Puigcerdà es quedaran en 23. Aquesta tarda poden arribar ruixats, seran dispersos, però poden aparèixer a qualsevol punt del Pirineu. Les darreres previsions apunten que serien sobretot al nord del Pallars Sobirà i d'Andorra i també simultàniament poden aparèixer en punts de la Cerdanya, el Berguedà o el Ripollès. En aquest últim lloc poden ser intensos localment. Demà sí que no s'esperen precipitacions, com a molt hi haurà una mica de cel entrenyinat o ennublat, i sí que podrien tornar les precipitacions de cara a dijous a la tarda, quan podrien afectar tota la meitat nord de Catalunya. Per demà, el Meteocat preveu unes temperatures molt semblants a les d'avui, baixen una mica les mínimes, aquesta nit vinent ja estaran entre els 8 i els 10 graus, i demà les màximes tornen a estar, en general, entre els 26 i els 27 graus. Aquesta al matí a la Seu hi ha 19 graus, també a Organyà 23, ja arriben a aquesta hora a Oliana, 19 a Alinyà, a Puigcerdà 15 graus, 17 a Sort, 20 a Tremp, 16 al Pont de Suert i 15 a Viella. I al de muntanya hi ha 10 graus a Certescant, també al pic de Salori a la Tossa d'Alp, 13 als refugis de Prat d'Aguiló i de Malniu, 12 a Port del Comte, el mateix a la Bonaigua, 9 i mig a Espot i 9 a Buitaull. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Marcinya, carrer Major 34. Les 9:48, fins aquí les notícies. Tornem amb més informació ampliada a les 11 amb Néstor Gómez i abans a les 10, butlletí de la xarxa. Fins ara. I abans d'acabar, comentem que aquesta setmana a Ràdio Seu estrenem un nou miniespai. Es diu Music to My Ears i és una sèrie de recomanacions musicals fetes per membres de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu. Anirem amatent al llarg d'aquests dies, tant al matí, després d'aquest informatiu, com també a la tarda, després del butlletí de la 5. Music to My Ears, aquí a Ràdio Seu, en col·laboració amb l'EOI.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18%, volíem dir, del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
2: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
1: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. Aquest matí ha sortit des de la Seu d'Urgell la tercera etapa de la Transpir Coast to Coast 2026, el repte de travessar en bicicleta els Pirineus en una setmana. Una més ha fet parada a la Seu d'Urgell. Enguany ho ha fet amb un al·licient afegit per joves de la Seu, i és que un grup d'alumnes d'itineraris formatius específics, l'IFE, de l'Institut Joan Brodiu, participen activament com a voluntaris en la logística de la segona i la tercera etapa, que ha estat l'arribada d'aquest dilluns i la sortida d'aquest matí, en tots dos casos des de la zona esportiva municipal. Des del centre de secundària han explicat que d'aquesta manera volen reafirmar el seu compromís amb l'aprenentatge i la inclusió social. Aquesta col·laboració s'emmarca en un conveni signat entre l'organització de la cursa i el centre educatiu que permet als estudiants de desenvolupar aquestes pràctiques formatives vinculades al desenvolupament directe de la prova. Els 11 joves escollits dels cursos de primer, segon i quart tenen així l'oportunitat de viure des de dins la complexitat d'un esdeveniment esportiu que és d'escala internacional. Oriol Sallent, CEO de Transpir, ha detallat que han fet tasques com el muntatge de tanques, la col·locació de lones, el muntatge i connexió elèctrica dels certs de sortida i d'arribada, la neteja de bicicletes o la gestió dels seus suports. La Transpir va començar diumenge des de Roses, al peu de la mar Mediterrània. El primer dia van arribar fins a Camprodon, després de fer 105 quilòmetres, i ahir van anar fins aquí, fins a la Seu, fent 115 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 2.700 metres i un desnivell negatiu de 3.000 metres. Avui els torna a esperar una etapa exigent, dels més exigents, en què arribaran fins al pont de Suez, després de fer 110 quilòmetres amb 3.150 metres de desnivell positiu i 3.000 de negatiu. Les següents parades seran a la INSA, Jaca i Aurizo Reaga per arribar diumenge a la meta final a Irún. L'església de Sant Miquel dels Edursells s'ha omplert aquest cap de setmana passat a motiu de la conferència Últimes Notícies de la Catedral dels Orígens Visigots a la candidatura UNESCO que oferia el tècnic de patrimoni del Consell Comarcal Carles Gascón a Historiador. Aquesta activitat servia per donar a conèixer públicament l'estat actual del projecte vinculat als orígens d'Andorra com a país que pot permetre que la Catedral de Santa Maria d'Urgell esdevingui patrimoni material de la humanitat. A més, ha coincidit amb la recuperació de la Fira Medieval que se celebrava al llarg del cap de setmana i que en aquesta nova etapa s'ha unit amb el Llegendària. A la introducció de la conferència, el coordinador de la candidatura transnacional, Joan Reguant, va oferir una mirada històrica i patrimonial sobre l'evolució del conjunt catedralici urgellenc i la seva rellevància en el projecte actual de candidatura a patrimoni mundial, conjuntament amb Andorra i amb la ciutat de Foix. El Birding Forum Pirineu i Terres de Lleida, un congrés centrat a impulsar el turisme ornitològic a la demarcació, ha dedicat la seva segona edició a la comercialització i comunicació d'aquesta mena de turisme i especialment a conèixer un dels principals mercats d'aquest sector, el Regne Unit. La jornada s'ha celebrat aquest dilluns a la Llotja de Lleida i ha plegat representants d'espais naturals, administracions i empreses que han pogut conèixer de primera mà experiències vinculades a l'ornitologia. Segons els experts, a banda del patrimoni cultural, el principal atractiu per a aquest perfil de visitants interessats en els ocells és el gran nombre de espècies que hi ha en diferents hàbitats. Els principals són el Parc Natural del Pirineu, els secans de la Plana de Lleida i algunes valls del Prepirineu. I els esports aquest darrer cap de setmana ja ha començat a Tachin, Eslovènia, la Copa del Món ICF 2026 de canoes de l'Omi Kayak Cross i un any més en presència de diversos palistes del Club Cadi Canoe Kayak o que entren habitualment al Parc del Segre. En aquesta primera prova, els millors resultats de representants del Cadi han estat per a Miquel Travé, que ha fet un desè i un 15è lloc. Concretament, Travé aconseguia el top 10 a la final masculina de Kayak, en què va acabar guanyant l'italià Xavier Ferrazzi. Ho va fer Travé després d'haver fet el millor temps de la classificatòria. Pau Echaniz va quedar setè tant a la primera ronda com a la final. En cau femení, destaca la medalla de bronze aconseguida per Mayela Enxorraut. La palista basca ha fet recentment 43 anys i torna a demostrar que continua en primera línia, afegint un altre podi de Copa del Món al seu extens palmarès. La victòria va ser per l'eslovena Evelina Oshebar, seguida de Jessica Fox. La ponciana Laia Sorribes va quedar desena. En seu masculí, dissabte, Miquel Través va quedar fora de la final en acabar 16 a la primera ronda, per tant fora del top 12, que és el que actualment dona peu a el passar a la final. Sí que va passar el Tallo i el Riez, que va acabar 12, victòria de l'eslovet Zigalino Shevar. I en seu femení, la basca Miren Lascanov va quedar-se una passada de medalla amb un quart lloc. La victòria va ser per la txeca Teresa Neblova. Manel Contreras, d'altra banda, va arribar a quarts de final de Kayak Cross, en què David Llorente va aconseguir entrar a la final, però no va aconseguir medalla, va quedar en quarta posició i va haver una nova victòria de Zigalino Shevar. I avui els esports destaquem també que el patinatge artístic Cadí La Seu ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya Lliure Avançat en els nivells 8 i 9 que s'ha disputat al pavelló 11 de setembre de Lleida. Concretament, Blanca Moya va obtenir la tercera posició en el programa llarg de nivell 9 després de sumar 349 punts. La resta de representants del Club Urgellenc també van quedar entre les 10 millors a les seves categories, destacant el cinquè lloc de Mònica Pintat en aquest mitjà nivell 9, Aina Izquierdo va ser novena i Leire Solís desena.

0: El dia ja ha començat mig ennuvolat, o com a mínim entrenyinat, a la Seu i d'altres punts del Pirineu, i és que aquesta tarda podrien arribar a ruixats. Tot plegat ajuda a refrescar una mica l'ambient després de la forta calor de la setmana passada, i a la Seu tenim ara mateix 20 graus ja de temperatura, 21 a Organyà i 24 a Oliana, a Alinyà n'hi ha 19. 17 graus a Puigcerdà, 20 a Sort, 23 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 16 a Viella, i Alta Muntanya, 10 graus al Pic de Salòria, 11 a la Tosa d'Alp, 13 i mig al Refugi de Prat d'Aguiló, 12 a Malniu, també a Port del Comte, 11 a Cerdascan, 12 a Nomen al Bonaigua, i la més baixa ara mateix, 9 graus a Vuitaull. I la previsió del temps que dona el Meteocat indica que, com dèiem, avui i demà poden ser els dies més frescos d'aquestes darreres setmanes, marcades per la calor, abans no tornin a remuntar les temperatures. I és que aquesta tarda s'esperen ruixats, que poden ser dispersos, però apareixen en qualsevol punt del Pirineu. On hi ha més possibilitats és a tot el vessant nord, nord del Pallars Sobirà, d'Andorra i de la Cerdanya. També poden aparèixer simultàniament en punts del Ripollès i la Garrotxa. Són menys probables aquí a la Seu, però no es descarten. Avui a la Seu, la temperatura màxima s'espera que arribi com a molt fins als 27 graus, ahir encara va arribar fins als 32, però avui i demà la calor serà més suportable, i aquesta nit vinent de fet baixaran les mínimes. Si aquesta nit passada han pujat i s'han situat entre els 12 i 14 graus, aquesta nit vinent arribaran com a molt als 10 graus al Pirineu, i poden quedar-se només 5 graus a Puigcerdà o 6 a Viella. Aquí a la Seu s'espera una mínima de 9, i demà a la Seu la màxima serà de 26, 27 s'esperen a Sort, 28 al Pont de Suert i 30 a Tremp, mentre que Puigcerdà i Viella es quedaran en 24. Això per demà, en què sí que predominarà el sol durant pràcticament tot el dia, no s'esperen ruixats, però sí que s'esperen per dijous a la tarda. Dijous al matí el dia ja començarà ennuvolat, i a la tarda els ruixats sí que poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu, tot i ser dispersos, tot com sol passar en aquesta època, poden aparèixer en qualsevol punt i a qualsevol moment durant la tarda i el vespre, també aquí a la Seu, i de fet afectaran aquest cop tota la meitat nord de Catalunya. La farmàcia de guàrdia aquests dies a la Seu és la Marcinya, carrer Major 34. A les 11 i 12 tancarem aquí aquest butlletí. Més notícies a les 12, també una a l'informatiu migdia, i d'aquí un moment arriba l'entrevista del dia aquí a Ràdio Seu. També hi afegim que dins de la programació de Ràdio Seu aquests dies estrenem un nou miniespai. Es diu Music to My Ears, s'ha fet en col·laboració amb membres de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, que explica i també a través de convidats de l'Escola Oficial d'Idiomes expliquen les seves cançons preferides, i tot seguit les emetem. Ho podreu seguir escoltant aquests dies, passades les 10 del matí, també a les 5 de la tarda. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, estem molt contents de saludar Lourdes Obiols Malé. Benvinguda, Lourdes.
1: Bon dia. Gràcies.
0: La Lourdes regenta des de fa 21 anys el quiosc de l'Avinguda, conegut arreu com el quiosc de Cucurull, a l'Avinguda Pau Claris de la Seu d'Urgell. És així?
1: És així, sí. Sí, sí. Vam començar fa 21 anys, el 2005, i bueno, llavors treballàvem tot el dia i ara ja només obríem el dematí, perquè a partir de la pandèmia cap aquí, doncs vam acostumar i la gent es va acostumar bé, i només obríem, això sí, molt matiners, però bueno, fèiem tot seguit.
0: I entrevistem a la Lourdes perquè el quiosc tanque aquest pròxim dimecres, dia 3 de juny, després de 21 anys.
1: Doncs sí, així és, ens sap greu, però com que no hi ha continuïtat, la lectura en paper també ha donat una mica de baixa i, bueno, no tenim continuïtat, doncs ens toca tancar perquè ja és hora, ja tenim edat de jubilants, i, bueno, jo, el meu marit ja fa temps que està jubilat i no ha pogut tampoc disfrutar de res, doncs ara una etapa nova i ja està.
0: Mm-hmm. Sí. A 21 anys, com ha canviat el quiosc o tot el que s'ofereix en el quiosc?
1: Bueno, ha canviat una mica tot. La gent gran encara llegeix, i sí, encara hi ha venda de diaris, però molts menys. Clar, les subscripcions digitals i tot això, pues, també ha fet mal. I, bueno, anem fent, es va treballant. Ha canviat, sí, que ha canviat, perquè la gent jove ara ja té altres maneres d'informar-se, no necessita llegir el diari cada dia. Bé, hem anat seguint.
0: Mm. Quin és el producte que més venia abans i quin és ara?
1: Potser les revistes. Les revistes van tirant igual que abans, eh? Sí. I diaris també, alguns sí, alguns molt, altres menys, clar. Tenim també loteries, la loteria catalana, una mica de tot i tot ajuda.
0: Què és el que més trobes a faltar del quiosc?
1: El tracte amb la gent. Sí, el tracte amb la gent. A mi em fa molta pena i no m'agrada despedir-me de ningú. Perquè sí, em sap greu. Em sap greu. Però, bueno, és una altra etapa. La gent viurà sense jo i jo, bueno, sortiré al carrer i ens veurem i parlarem igualment. Però el tracte amb la gent es troba a faltar molt.
0: Val a dir que hem passat pel quiosc per fer unes fotos també de la Lourdes i hi havia forces persones que han vingut també a saludar-te i a acomiadar una mica, doncs,
1: sí, sí,
0: el darrer quiosc de la Seu d'Urgell, val a dir.
1: És així, és el darrer. Però bueno, tota la gent ho entendrà i jo també. Sí, sí, també entenen de que jo m'he de jubilar. Uh-huh. Em fa gran.
0: Entenc que treballant a peu de carrer també has vist com canvia la Seu aquests
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, també la Seu ha canviat i tant. Però bueno, bé, també abans teníem l'escola a prop, l'escola de les monges, ara no hi és. Tot ha anat canviant.
0: Sí. Explica'ns una mica, perquè comenceu molt aviat. De fet, explicaves que feu el repartiment també de diaris.
1: Sí, bueno, cada dia a les 6 del matí sortim de casa, anem a buscar els diaris al polígon i llavors repartim fins a les 8. Quan obrim a les 8 hem repartit una colla de diaris pels bars, algun domicili, i bueno, i llavors ens toca, doncs, de les 8 fins a les 2 allà al quiosc. Clar, som molt matiners, és cada dia, només tenim 3 dies de festa a l'any, i bé, el sacrificat ho és, però bueno, també és agraït, eh? Et sents molt bé, la gent et valora i bueno, bé.
0: Algun moment més divertit de tots els que has viscut en 21 anys o algun client que recordi especialment?
1: Sí, bueno, sempre hi ha gent que té la seva gràcia, cada dia et fa una brometa i, bueno, bé, sí, posem sempre les esqueles, quan es mor algú, posem les esqueles a davant. I doncs ve un senyor que és molt gran i diu, qui s'ha mort, qui és? I és molt sort, a vegades m'entén, a vegades no m'entén, però si no m'entén, doncs diu, bueno, és igual, que em vagi esperant. Sí, i, bueno, cosetes així, sí.
0: Què és el que més t'agrada? Explica-us una mica de gestionar, d'estar capdavant del quiosc, explica-us el tracte amb la gent, el dia a dia.
1: El tracte amb la gent, si només fos el tracte amb la gent i vendre, és molt maco, és una feina. El que passa és que darrere hi ha molta feina que no es veu. Però, bueno, sí, a mi m'agrada. Ja, bueno, és que ja vaig començar per això, perquè a mi m'agrada el tracte amb la gent. Havia treballat molt en botigues i llavors, pues, em va fer il·lusió agafar el quiosc.
0: Mm-hmm.
1: I ens vam entendre bé i ja està, sí, sí.
0: Vau continuar la feina d'altres quiosques, per això coneixem el quiosc, sí, com el quiosc de Cucurull, sí, per molt que és el quiosc Avenida, recorda'ns, sí, sí, ara fa 21 anys.
1: Doncs vine, era el gener del 2005 i vam dir, bueno, va, tenia ganes de treballar per de ser autònoma. I bueno, i vam dir, agafem el quiosc, perquè ja sabíem, ens havíem enterat que se'l volien traspassar, i vam agafar el quiosc de la Juanita Cucurulls i el Joan Cortés. Allà hi treballaven ells dos i el seu fill gran. I vam agafar nosaltres i vam continuar. Bueno, les coses han anat canviant i hi ha gent gran que ja no hi és, ha vingut gent més jove i, bueno, es va canviant tot, però bé, bé.
0: M'agrada dir que el quiosc està en traspàs.
1: Sí, el quiosc està en traspàs, el que passa que, clar, no hi ha... Bueno, hi ha gent interessada, però no s'acaben de decidir, perquè, clar, tot un sol el troben pesat. Dos persones, tampoc no és un negoci que doni per treure't dos sous. És a dir, bueno, és qüestió de valorar-ho, de pensar-s'ho. Però de moment està en traspàs, sí.
0: Ens anotaves que vau canviar els horaris després de la pandèmia. Suposo, sí, que va ser un moment que és bastant crític per vosaltres.
1: No, bueno, la pandèmia vam anar fent, eh? Nosaltres vam treballar cada dia, no vam tancar ni un dia, els diaris van arribar igual. I cada dia vam obrir, però només al dematí, treballar amb mascareta, això sí, amb la pantalla davant... Però, bueno, no, encara vam anar fent, eh? I llavors ja... clar, no es venia el mateix perquè molta gent no sortia de casa, però bueno, vam aguantar bé i ja, bé, després ja vam decidir que ho deixàvem així, només al dematí, perquè a la tarda no valia massa la pena i ens hi va anar bé, eh? Però clar, aquell temps va ser una mica dur per tots.
0: Recordar que conversem amb Lourdes Obiols Malé al capdavant del quiosc de l'Avinguda, conegut com el quiosc Cucurull, a l'Avinguda Pau Claris de la Seu d'Urgell, i ho fem, doncs, en aquesta ja darrera setmana de feina, després de 21 anys, el dimecres, dia 3 de juny, darrer dia. Per tant, si voleu, aprofiteu per saludar-la i, doncs, per agrair també la feina feta durant tants anys. Preguntar-te quin consell donaries a algú que volgués obrir un negoci, com ara és un quiosc, o aquest mateix, per algú que vulgui...
1: Bueno, que es tingui ganes de treballar, bueno, i ganes de treballar per un mateix i per sentir-te bé. Jo ja he estat molt bé al quiosc. Ja he estat molt bé i la veritat és que m'he tret el meu sou i bé, doncs, ara, doncs, clar, no és, diguem el que diguem, no és el mateix ara que uns anys enrere, però bé, ganes de treballar, això sí, perquè hi ha feina, eh? No és només el que es veu.
0: Ens apuntaves que només feu 3 dies de vacances a l'any. Què és el més difícil de portar un quiosc? La feina que potser no es veu?
1: Clar, sí, sí, i tant. Si només fos l'horari de la venda al públic i prou, seria perfecte. Però clar, hi ha molta feina, doncs com a molts negocis hi ha molta feina que no es veu, eh? Sí.
0: Lourdes, com celebraràs la jubilació?
1: No ho sé, ara mateix amb tristor. Després ja no, ja avui dia estic contenta de jubilar-me, però em fa tristor veure que, bueno, doncs cuida això i ja està.
0: Quins plans tens a que comença, doncs, aquesta nova etapa?
1: Fer un estiu diferent, disfrutar d'anar a la platja si vull anar, si puc anar-hi, cuidar-me, que també em fa falta, perquè no he tingut temps gairebé ni d'anar al metge, i ara sí que en tindré. I ja està, caminar, disfrutar de petites coses, que n'hi ha moltes, i ja està, disfrutar dels nets i de la família, i ja està. Sí.
0: El secret per aguantar tants anys... Treballar.
1: Treballar, sí, sí, treballar. Una miqueta és el que ara a vegades dic, no sé, només sé fer que treballar. Aviam ara com disfrutarem. Mm-hmm. Però bueno, bé, suposo que a lo bo s'acostumarem bé.
0: Destacaves el tracte amb la gent, el dia a dia. Què t'ha ensenyat aquesta gent durant tants anys?
1: Moltes coses. S'aprèn molt, de la gent gran, també. De la gent, vaja, de tothom, però de la gent gran s'aprèn molt. Si els escoltes, i a mi m'agrada molt escoltar i aprendre, vull dir, sí. Moltes coses.
0: Que sapigueu que estàs passant el quiosc de l'Avinguda, per tant, doncs, aquesta pot ser una porta oberta, no? Igual que va passar, sí, doncs, ara fa 21 anys, no? Per algú, sí, que ens estigui escoltant, doncs, a continuar aquest ofici.
1: Sí, això.
0: Suposo que representen, en certa manera, a molts altres quiosques, perquè aquí a la Seu hi havia molts quioscos i aquest és el darrer.
1: N'hi havia 4, eh? Sí, sí, jo n'havia vist 4 funcionant.
0: Sí, és el que expliques, no? Has vist l'evolució una mica també, no?, dels mitjans de comunicació. De fet, sí. Té molt a veure amb el que expliques. Val a dir que quan han vingut aquest matí al quiosc que estàs escoltant Ràdio Seu.
1: Sí, sí, sí, jo sempre. Sí, perquè sempre t'expliquen coses conegudes, coses de per aquí. I sí, sí, sempre. No vol dir que tingui sempre l'orella posada, perquè moltes vegades no me n'entero del que heu dit. Però sí, poc o molt, si passa alguna cosa important, l'agafo, eh? Sí.
0: I una més, com tardaria que et recordessin?
1: Bueno, tal com sóc. Vull dir, no sóc ningú especial. Bueno, jo sempre he sigut una persona que he procurat poder dir que sí a tothom, poder fer content a tothom, doncs res més, no vull penjar-me medalles, però bueno, que em recordin pues, com a bona persona, ja està, res més.
0: Vale, que l'Urdes Jubilé, ara fa uns anys ho va fer el teu marit, explicaves, sí. Però que no marxis de la Seu, en qualsevol
1: no,
0: cas.
1: No, que ens veurem pels carrers de la Seu, i tant. Sí, sí, farem vida a la Seu.
0: De fet, sabem que ets caminadora, per tant, doncs, coneixes prou bé a sí. Casa nostra, cada dia surts a caminar.
1: Sí, sí, sí, cada dia surto a caminar.
0: Sí. Doncs bé, avui he parlat amb Lourdes Obiols Malé, al capdavant del quiosc de l'Avinguda. El darrer quiosc de la Seu d'Urgell tanca aquest dimecres, dia 3 de juny. I hem volgut entrevistar-la doncs, per donar a conèixer una mica l'evolució, la història d'aquest negoci ubicat a l'Avinguda Pau Claris de la Seu d'Urgell. Lourdes, no sé si vols comentar alguna cosa o vols enviar un missatge a les persones que ens escolten, als clients que venen al quiosc.
1: Bueno, doncs pues ja està, que sempre que ens trobarem i que sempre ens veurem i sempre ens saludarem i parlarem igual que abans, eh? Ja està. Res més.
0: Perfecte. Teniu encara, doncs, tot just algun dia per endavant per anar a saludar doncs, a la Lourdes. Recordar que serà aquest dimecres, dia 3. Després de 21 anys, doncs, tanca el darrer quiosc de la Seu d'Urgell i al capdavant Lourdes Obiols Malé. Lourdes, moltes gràcies. Gràcies per la feinada durant tants anys.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bé, doncs ens anem retrobant perquè sí. Bé, segur que tornarem a coincidir.
1: I tant. Molt
0: gràcies.
1: Bé. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom. T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar els suports de Junts i el PNB.
2: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
1: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris, Popular i Socialista, a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a l'AP7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia, butlletí a Ràdio Seu. En titulars avancem els temes que ampliarem a l'una, a l'informatiu migdia. Avui parlarem de l'avenç en la candidatura davant la UNESCO que pot permetre que la catedral de Santa Maria d'Urgell esdevingui patrimoni de la humanitat. Aquest darrer cap de setmana l'església de Sant Miquel s'ha omplert per donar a conèixer la candidatura. El coordinador del projecte, Joan Reguant, ha explicat l'estat actual de la petició davant la UNESCO i Carles Gascon ha ofert una conferència sobre els orígens i l'evolució històrica del temple. I notícia destacada d'avui també és que aquest dimecres tancarà definitivament el quiosc de l'Avinguda, que era l'últim quiosc en actiu a peu de carrer a la Seu, l'establiment de l'Avinguda de Pau Clarís, que actual fins ara només tancava 3 dies l'any, abaixarà la persiana definitivament demà, després que en aquest temps, aquests darrers mesos, no ha trobat relleu per seguir obert. N'hem parlat precisament fa uns minuts a l'entrevista del dia amb Lourdes Obiols, que ha explicat que tanquen el quiosc per jubilació. L'escola Pau Clarís ha aconseguit un resultat que qualifiquen d'extraordinari les proves Cangur 2026 i és quan un urgellent que ha assolit una quinzena posició d'entre més de 14.000 participants a la classificació de sisè de primària, en què un total de 15 infants del centre han figurat entre els finalistes. El repte fomenta cada any l'interès dels infants per les matemàtiques. El 13 de juny es farà la 23a Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, que aquest any reflexionarà sobre la dignitat humana. Es farà el seminari diocesà i comptarà amb les conferències de David Lorenzo, Xavier Escribano i el director de la càtedra, el doctor Francesc Torralba, per participar-hi cal inscripció prèvia. En Pirineu avui destaquem que el Birding Forum, que s'ha fet aquest dilluns a Lleida, ha parlat de la comercialització de turisme ornitològic a l'Alt Pirineu, Aran i Ponent. El gran nombre d'espècies existents atreuen especialment els turistes britànics, que també s'interessen pel patrimoni cultural de la demarcació. Entre les zones on se'n pot observar més hi ha el Parc Natural de l'Alt Pirineu i algunes valls del Prepirineu, i els turoperadors destaquen que actualment aquesta ruta ornitològica per la demarcació és la més venuda en el sector.

0: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha fet una crida extrema a la precaució, ara que arriba la calor, amb el bany en preses i canals. La calor porta els primers usuaris a les platges d'interior. I avui els esports, entre altres temes, destacarem que alumnes dels itineraris formatius de l'Institut Joan Brudieu han col·laborat enguany en l'organització del Transpir, un grup d'estudiants s'ha implicat en la instal·lació de l'arribada de la segona etapa i la sortida de la tercera, que un any més ha fet parada la seu. El centre educatiu, l'Ajuntament i la direcció de l'esdeveniment han celebrat la bona entesa i el valor afegit per a la formació dels joves. Avui també farem balanç del campionat de Catalunya Benjamí d'Hoquei Patins, que s'ha disputat a la seu i que ha proclamat com a campió l'Oxigen PHC Sant Cugat. L'equip vallesà va vèncer la final diumenge enfront del Voltregà per 4-1, mentre que l'Arenys va aconseguir la tercera posició final. A la competició hi han participat 16 clubs d'arreu del país. I de l'hoquei patinatge, perquè Blanca Moy ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya de Lliure Avançat de Patinatge Artístic a la prova dels nivells 8 i 9. Pel PA Cadí la Seu d'Urgell també hi van participar Mònica Pintà, que va fer un cinquè lloc, Aina Izquierdo, que va ser novena, i l'Eire Solís, desena. I recentment el patinatge artístic Cadí també ha participat a l'Open Formació 5-7 a les Borges Blanques, en què va destacar la victòria de Donatatge al nivell 5-6. Recordem també que ja ha començat la Copa del Món d'Eslàlom a Tatxe, en Eslovènia, que en aquesta primera prova a Miquel Travé ha aconseguit un desè lloc en cau i 16 en C1, mentre que la Iesu Ribas també feia top 10 en cau femení. Maia Lanxorreu va afegir una nova medalla al seu palmarès amb un bronze en aquesta categoria cau femení i va haver quarts llocs de Miren Lescano en seu femení i de David Llorente a la final masculina d'aquella cross. Podeu consultar ja els resultats al nostre web radioseu.cat. I avui també explicarem que ja ha acabat la temporada del Futbol Club Andorra, que es manté a segona divisió, ha acabat en 13a posició. En el seu retorn a la divisió de plata, l'equip tricolor ha sumat 58 punts i ha acabat, per exemple, per davant de clubs en presència recent els darrers anys a primera divisió, com Granada, Leganés, Valladolid o Cádiz. Entre els nous rivals de la temporada 20 hi haurà el Girona i no es descarta que també hi siguin l'Europa i el Sabadell, que aquests dies disputen la promoció d'ascens. I el temps amb un dia ennuvolat, o com mínim entrenyinat, i amb possibilitat de rogers de cara aquesta tarda. Són menys probables aquí la seu, però sí que apareixeran a d'altres zones del Pirineu i sí que seran més extensos de cara a dijous. Tot plegat ajuda a que les temperatures s'hagin suavitzat pel que fa a les màximes, que avui ja no arribaran als 30 graus. Aquests i més temes a la una, a l'informatiu migdia de Ràdio Seu, i tot seguit arriba el programa La Nostra Terra, en l'edició d'aquest mes, conversa amb Antoni Dalmau. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: nostra terra. Un programa d'entrevistes sobre el sector primari amb Valdemar Pereira i Pere Miquel Parés. Conversa sobre el territori, la ramaderia, l'agricultura, la pagesia, la cultura ramadera, el món agrari i el cooperativisme, entre altres qüestions d'interès pels pagesos, els ramaders i la ciutadania. La nostra terra, cada primer dimarts de mes, després del butlletí de les 12 del migdia, a Ràdio Seu, al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.
1: La recerca és el procés que permet conèixer una realitat objecte d'estudi a través de tècniques d'investigació. Té com a objectiu proposar solució a temes en general. Gràcies a la investigació aconseguit s'hi ha construït coneixement que permet millorar la qualitat de vida i de tots el procés que pot obtenir millores en totes les àrees del saber. Això i avui parlarem amb el doctor Antoni Dalmau, investigador en benestar d'ungulat, responsable científic del Segell de Benestar Animal de Walfrid, corresponent al IRTA. Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'IRTA és l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària que fue creado en 1985 i que impulsa la investigació i el desenvolupament tecnològic i transferència de coneixement en el sector agroalimentari. Podem parlar una estona al respecte?
2: Sí, a veure, IRTA és una institució, doncs, que això, que hem de fer 40 anys i tenim una cançó del territori, és a dir, pensa que IRTA tenim, si no recordo malament, 14 centres actualment. Tenim gent, per exemple, que està treballant amb aquicultura al Delta de l'Ebre. A Reus teníem un centre especialitzat en nutrició animal que treballen sobretot amb porcí i amb aus. Tenim aquí a Girona els especialistes en qualitat de la carn i els de benestar animal, que és on estic jo. A Lleida tenim el Fruit Centre, molt d'expertais en temes de fruitocultura, arbres fruiters i també conreus. Al Maresme en tenim un altre centre que està més vinculat a horticultura. Torre Marimon i tenim la gent de remugants, de sostenibilitat, etcètera. És a dir, al final, dins tot el que és l'agroalimentació, tenim centres distribuïts per tot Catalunya en el que hi ha diferents especialitzacions i ho toquem pràcticament tot, i sempre pensant des que el producte encara no existeix fins que el producte arriba al mercat i que intentar ajudar les empreses al país, doncs, a ser més competitives i arribar millor a tot el món.
3: Sí, jo crec que és interessant també destacar el paper de l'IRTA, perquè qualsevol país, qualsevol nació com és Catalunya, no s'entendria sense un gran centre de recerca, com tindríem un CSIC, com tindria un INRA, altres països, i destacar com a persona que treballa també el tema agropecuari, com a veterinari, el gran paper en recerca molt aplicada que esteu fent a l'IRTA. I realment és sorprenent, ara ho acabes d'esmentar, aquesta multitud de camps que agafeu, no només el sector ramader, sinó també el sector de producció vegetal, el sector apícola, etc. Jo penso per això, de totes maneres, que potser

0: arribar. I el tema de producció animal encara menys. Llavors, igual que passa doncs, amb el món rural, que la gran majoria de la gent el desconeix totalment, doncs nosaltres també sortim una mica arrossegats d'això. És a dir, no és tan potent quan inventes una nova varietat de poma en què estàs alimentant una societat i en la que estàs, a més, donant un producte que pot ser de gran valor, no té el mateix valor a nivell periodístic, doncs que poden tenir altres notícies, doncs altres companys científics que estan en altres branques. Llavors jo crec que aquí el problema no és tant del valor que té l'IRTA com a tal, sinó que treballem en un camp en el que tradicionalment li han donat poc valor.
1: Exacte, i no obstant estàs manifestant que sou el peu, la base del sector agroalimentari.
0: Exacte.
1: Per tant, esteu a la base.
0: Hi ha una cosa que fem tots els dies, tots, menjar. I això ho tinc claríssim. Llavors, hi ha molta gent que no condueix cotxes, hi ha molta gent que no anirà mai amb un coet, i hi haurà molta gent que no necessita fer moltes coses, però menjar ho necessitem fer tots els dies. És curiós com una cosa tan bàsica la importància, perquè a més menjar no només és menjar, sinó que és menjar bé i sobretot poder ser autosuficient a l'hora de menjar, que cada cop és més important. No tenir un país que sigui capaç de proveir dels aliments a la seva societat.
1: Sí, sí, sí. Exactament, menjar bé, menjar de qualitat. Potser l'IRTA també ha treballat molt en aquesta línia de no, diguem-ne, la producció americana, volum, sinó una producció adaptada al territori, una producció, precisament això, de qualitat, no? Aquelles varietats de resistents a les plagues, a les condicions climàtiques. Jo crec que és una bondat i important de l'IRTA, tot i que veig que teniu una gran dificultat, que és que Catalunya és un territori geogràficament, climàticament, molt heterogeni. Per tant, aquesta diversificació suposo que en algun moment pot crear una certa dificultat, no?, en avançar com a recerca. La realitat de les comarques de Migjorn no tenen res a veure amb les comarques de, per dir alguna cosa, d'aquí dalt al Pirineu o les comarques de la Plana. O sigui, estem
0: parlant de... Sí. Important, sí, això va ser el primer director general que vam tenir, el Josep Tarragó, jo crec que ho va veure des del primer moment, la importància de que els centres no estiguessin a Barcelona i que no gestionés les coses des de Barcelona, sinó que els centres estiguessin localitzats al territori i allà on feia falta, no? I si s'ha de treballar amb poma, doncs està bé que ho faci gent que estan produint les pomes, i si s'ha de treballar amb peixos, és bo que hi hagi un centre allà on s'estan fent els peixos. I si s'ha de fer, per exemple, en qualitat de carn, el centre que tenim va néixer d'un institut previ, que és l'Institut Català de la Carn, que ja estava a Girona, que a més és un nucli important de producció de carn, perquè és on estan una part important dels escorxadors de Catalunya. Llavors, estem distribuïts en el territori precisament per fer això, no? Fer aquesta tasca de donar el servei allí on és necessari aquest servei, amb l'especialització que cosa. I sempre amb una mirada, la mirada d'intentar promocionar el producte local, intentar promocionar el que fem bé a Catalunya com a producte català, però també ajudant a les empreses a mirar més enllà i a internacionalitzar-se i a ser importants a nivell global, no? Aquesta visió doble de veure què fem a casa i com ho fem bé i com li donem valor, però també per situar-nos en el món en una posició rellevant.
2: Doctor, fa poc temps va haver una sèrie aquí a la Seu d'Urgell i seria interessant saber si tenen un plan estratègic per al territori.
0: Clar, si nosaltres quan miràvem el mapa d'IRTA, la veritat és que una cosa, una zona on ens quedava deserta, on teníem un centre específic, era precisament el Pirineu. Aquesta seu que hem pogut obrir doncs, fa res, poques setmanes, aquí a la Seu d'Urgell, ens ha de servir per això, no? Per començar a treballar de forma que pensa en el Pirineu. No vol dir que no tinguessin projectes en el Pirineu, perquè ja havíem fet coses, jo mateix, per exemple, he tingut en el passat projectes en el Pirineu. Però tenir una seu allà mateix propera a la zona, el que volem fer és intentar estar més presents. És a dir, si tu tens realment una gent que està a prop del Pirineu és més fàcil copsar què és el que es necessita, què és el que la gent vol que fem en aquest territori,

0: i ens serà més fàcil fer més actuacions en aquest territori, que és el que volem. I sempre amb aquesta doble visió, eh? No només promocionar coses que hagin de ser del Pirineu o problemes que en té propis el Pirineu localment, sinó que volem que aquest centre acabi sent un referent de zones de muntanya i de problemàtiques pròpies de zones de muntanya, doncs, a nivell europeu i a nivell mundial. Aquest ha de ser l'objectiu. Doncs ara hem de començar a treballar a fondo per donar-li estructura en aquest centre i per donar-li feina i perquè serveixin els que viuen del Pirineu i el Pirineu, i per donar-li un valor a nivell internacional, lògicament.
1: I té la disponibilitat de treballar amb pagesos o petits pagesos i aquestes grans productores de llet i d'agroalimentació?
0: Sí, la idea ara, sempre tal com estem començant, hi posarem un parell de persones que volem que comencin a teixir una mica de xarxa amb la gent del territori. És a dir, no volem entrar ja dins com un elefant i a veure, no, ara volem fer no sé què, volem fer... No. Volem escoltar el territori, volem escoltar la gent que hi ha i que ens expliquin què necessiten, què volen, i així a veure si podem prioritzar i que hem de començar per posar-nos. I si volem posar-nos-hi bé, ho hem de fer en base a realment quines són les necessitats que té la gent aquí dalt. I els hem d'escoltar, llavors començarem així. Llavors, a poc a poc, anar teixint aquesta xarxa de contactes amb agents locals de tot tipus, de grans empreses, petites societats, cooperatives, el que sigui, i anar escoltant a veure què és el que necessiten per veure si podem prioritzar quin és el pla estratègic que hem de fer en aquest Pirineu a nivell de recerca i com podem ajudar des d'ahir.
2: Molt bé. Suposo que aquest pla estratègic contempla, com ja heu fet, per exemple, el clàssic des de Monells, la formació continuada, no?
0: Sí, al final l'ITA el que fa és generar coneixement i després el que hem de fer és transmetre aquest coneixement. Llavors, forma part de l'ADN de l'ITA les dues coses, no? Primer, crear el coneixement i després fer la transferència d'aquest coneixement. I a més aquí hem de comptar amb agents que ja tenen experiència en formació, digue-li l'Escola de Pastors i Pastores, digue-li la pròpia escola de Seu d'Urgell. Aquí ja comptem amb elements amb els que, a més, ja estem acostumats a treballar-hi. Jo, per exemple, treballo molt amb l'ECA de Monells, que la tinc al costat, llavors ja estem acostumats a treballar amb xarxa, doncs per fer arribar tota la informació que puguem tenir a diferents nivells, no? Hi ha informació que pots arribar a través d'un seminari, n'hi ha d'altres que pots arribar a través d'una escola d'una forma més formada, n'hi ha d'altres que fas cursos específics. Però sí, l'ADN d'IRTA és investigar i transferir.
2: Sí.
1: I con respecte a la transmissió de coneixement, què plante?
0: Pues el primer és el que et deia, primer hem de veure quines necessitats hi ha. Això és el primer fonamental. Sí que, per exemple, acabem de fer un projecte a la Vall d'Aran en el que, així com a exemple del que volem fer de formació, doncs tenim un ramat que funciona una mica diferent a el que seria un ramat estàndard, perquè és un ramat de petits remugants que la seva principal funció és senzillament mantenir territori, és a dir, no prioritzem que els animals facin molta carn o facin molta llet, sinó que el que prioritzem és que facin una acció en un terreny concret per mantenir aquest territori en compte dels risc d'incendis, etc. Això què vol dir a la pràctica? A la pràctica vol dir que quan tu tens un ramat privat, el ramader el que vol és que els animals creixin el màxim possible i que mengin la millor herba possible, de tal manera que quan els veu els seus animals que ja estan en una zona que la herba ja no està tan bona qualitat i té una altra zona millor qualitat, mou ràpidament els animals perquè segueixin menjant i segueixin engreixant i segueixin produint el màxim possible. Nosaltres, si el que volem és mantenir una zona concreta i volem evitar que aquella zona concreta es degradi, el que necessitem és que els animals no es mengin només allò que els agrada, que ho faran el primer dia. Necessitem que es quedin el segon, el tercer, el quart, el cinquè dia per menjar-se allò que tampoc que no els agrada tant, perquè és quan es mengen allò que no els agrada tant que impedeixen que l'any següent aquella pastura hagi qualitat, perquè clar, si tu només et menges una part de les plantes bones i no et menges les dolentes, l'any següent el més probable és que en tinguis moltes més de dolentes. I al cap de 2 o 3 o 4 o 5 anys el que et passarà és que aquell prat que era bo d'inici ja no és tan bo perquè els propis animals han seleccionat en contra de les plantes bones. Llavors, una manera de gestionar això és forçant una mica en aquests animals que mengin allò que no els agrada, i això implica un maneig una mica diferent. I per fer aquest maneig diferent, a més, fent servir noves tecnologies. Doncs el que estem plantejant amb aquest ramat que tenim a Vilamòs és formar els, dins d'aquestes, per exemple, amb l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, doncs generar un parell o tres o quatre de mòduls de formació de com gestionar aquests ramats de forma diferent. D'acord? Per què? Per si en algun moment algun d'aquests pastors es troba en una zona en què li demanen, escolta'm, jo et pagaré el que no guanyis en carn, no, el que deixis de guanyar perquè els animals no creixin tant, però necessito que em faci gestió forestal, doncs que aquest ramader sàpiga fer gestió forestal, d'acord, i sàpiga fer servir noves tecnologies com el ballat virtual per poder fer això de forma més còmoda. Doncs això és un exemple, per exemple, de coses que hem fet els últims dos anys en el Pirineu i que ara és l'hora, doncs, potser, de començar a formar la gent que vulgui formar-se amb això a fer-ho d'aquesta manera.
2: Sí, jo crec que és un aspecte crucial aquest, perquè potser s'associa massa a investigació i desenvolupament, en el cas de la ramaderia i l'agricultura, amb un sector agropecuari intensiu. Aleshores, a mi em sembla que és interessantíssim aquest exemple de l'Aran, per exemple, de dir, no, escolteu, podem seguir models tradicionals en extensivitat, evidentment, adaptats. Aleshores, no sé si hi hauria algun altre exemple, a part d'aquest ramat de l'Aran aquí al Pirineu, que ens poguessis il·lustrar, encara que sigui un projecte. Hi ha alguna cosa més?
0: Bueno, hem estat treballant també un projecte que ja és molt més senzill, aquest ja és amb ramaders privats, que senzillament els que els estem posant és els animals collars, la geolocalització, d'acord? I això ens serveix una cosa tan senzilla com per salvar moltes hores. I clar, una de les coses que es troben els ramaders amb extensiu és que quan volen les vaques, doncs les vaques tiren. I només si han d'anar a la vessant nord o la vessant sud d'una muntanya a buscar les vaques quan les han d'anar a buscar, això ja és un gran què, perquè et pot salvar 5 o 6 hores de caminar. Llavors, aquesta geolocalització, a més, estem veient si pot servir per monitoritzar els animals quan estan malalts o, per exemple, animals que estan a punt de parir, que avisi el ramader que ja han parit perquè el ramader pugui anar a revisar a veure si la mare i el vedell estan bé i no perdre aquell vedell. Hi ha molts ramaders que no s'atreveixen a pujar animals gestants a muntanya perquè estan acostumats a perdre'ls. Les noves tecnologies et poden ajudar a salvar aquest tipus de coses. O, per exemple, detectar per un canvi de comportament del grup que pugui haver-hi un os al voltant, o ja pugui haver-hi un os a prop dels animals, i que també una alerta i que et serveixi per dir, escolta'm, anem a veure com està el ramat. D'acord? Llavors, tot aquest tipus de coses que fan, faciliten la vida del ramader, i aquest facilitar la vida del ramader té dos conseqüències importants. Primer, fa que el ramader que hi és no li sigui més difícil deixar-ho, perquè n'hi ha molts que estan al límit de deixar-ho i no ens interessa. I segon, és atractiu per les noves generacions, no? Les noves generacions, el fet de poder utilitzar més tecnologia amb menys dedicació, que no sigui tan esclau el tema de portar un ramat, doncs fa la qüestió molt més atractiva. I això és el que deies tu, modernitza una activitat que, tot i ser ancestral, al final no deixa de ser una ramaderia extensiva com tota la vida, però que aquests petits tocs de modernització fa que la vida sigui més fàcil pels que ho han de fer i sigui més atractiva per noves generacions, que és el que necessitem, no? Un recanvi generacional en aquestes feines, perquè aquesta gent que està treballant en aquests Pirineus són els que ens estan mantenint el paisatge, i si els perdem, perdrem el paisatge.
2: Exacte, sí. Jo penso que és un error pensar que hem de fossilitzar el sector agropecuari perquè l'estan condemnant a l'extinció. En aquest sentit, no només guanyaria comoditat el ramader, que l'ha de tenir, una certa confortabilitat, sinó que també guanyaria en prestigi. M'imagino un ramader capaç de dominar les TIC, no?
0: Aleshores,
2: exacte. Sí, sí. Disculpa.
0: A més, ho pots comunicar, ho pots comunicar al públic, i és més fàcil. És a dir, de fet, al Pallars hem fet un experiment i a l'estiu la gent amb una aplicació és capaç de saber més o menys per on van les vaques, i també ets capaç de dir-li, escolti, veu, aquí fa dos, han fet també un bessó digital de la Vall d'Aran, i tu pots ensenyar-li, el meu fill, per exemple, té 8 anys, al·lucinava mirant amb unes ulleres 3D on havien estat les ovelles, i veia les ovelles al maig en una zona i al juny en una altra, i dius, veus, les ovelles es mouen així, i així mengen la pastura, i per això la pastura després es recupera, i vull dir, també serveix per arribar al ciutadà i explicar-li les bondats d'aquests sistemes, no? Mm-hmm.
1: Doctor, prenen en compte la bretxa digital en aquest cas?
0: Sí, lògicament no és el mateix, i aquí està el tema. Ara estem fent servir, per exemple, collars de geolocalització que fa 10 anys eren inviables. És a dir, jo que havia treballat en comportament, ho he fet molt, m'he treballat molt en porció en comportament, feia servir collars de geolocalització que valien 2.000 euros fa 20 anys. I això és inviable per utilitzar amb animals amb extensiu. L'avantatge és que la tecnologia, a mesura que es va abaratint, doncs ens ho fa més fàcil perquè pugui arribar en aquestes ramaderies petites. Però això, de moment, seguirà passant. És a dir, quan apareix una tecnologia nova, i ens passa ara encara, jo treballo amb totes les espècies i amb tots els sistemes productius, i és veritat que quan apareix una tecnologia nova, de seguida veus que, per exemple, granges de truges, grans granges de truges, inverteixen de seguida i tenen sistemes molt innovadors per fer un seguiment molt, molt interessant dels animals. Clar, abans això no arriba a un petit ramader extensiu de 150 ovelles, doncs passen anys. Això és molt complicat de resoldre, però l'avantatge és que la tecnologia avança molt ràpid i es abarateix realment, realment molt ràpid també. I per tant, ara, per exemple, estem fent coses amb extensiu que fa 8-9 anys ni m'ho plantejava. I ara es pot fer perquè els costos són raonables.
1: Doctor, me ha cridat l'atenció que esmenta el mot comportament de l'animal. Vosaltres fan investigació qualitativa?
0: Nosaltres fem una qualitativa i quantitativa.
1: Sí, clar.
0: És a dir, el comportament es pot fer de formes molt diverses. Per exemple, amb Bakú, una de les coses que miràvem era en una zona amb depredadors, una zona sense depredadors, a quina distància estan els animals uns dels altres quan estan menjant i quant de temps dediquen a vigilar. D'acord? En principi, això ho hem vist, en zones on hi ha depredadors, doncs els animals estan més a l'aguait. Les distàncies entre individus són més petites i quan vas mirant una cosa que nosaltres fem, que és el scan sampling, quanta estona els animals estan menjant i quanta estona estan aixecant el cap vigilant el que hi ha al seu voltant, doncs l'estona que estan vigilant mirant al seu voltant augmenta quan hi ha risc de depredació. En canvi, quan estàs en zones amb molt de temps en què no hi ha hagut depredadors, els animals estan molt més calmats i dediquen molta més estona a menjar. En porcs, per exemple, estem fent coses molt xules de biaix cognitiu. Imagina't, per exemple, imaginem-nos un porc en el que tu l'ensenyes, no? Entra una sala i es troba una menjadora. La menjadora pot estar al córner de la dreta o al córner de l'esquerra. Si no està en el córner de la dreta, li dones de menjar. I a dins de la menjadora es trobarà unes pomes, arribaràs, menjarà les pomes i estarà supercontent. Si hi ha la menjadora a l'esquerra, quan s'acosti a la menjadora sortirà algú fent molt de soroll i el farà fora, li farà un susto. D'acord? I això ho va repetint diversos dies, fins que hi ha un dia que ho aprèn. No? Entra a la sala, se'l troba a la dreta i va corrents a menjar pomes, i se'l troba a l'esquerra i no hi va. D'acord? No hi va de cap manera perquè sap que serà castigat. Vale, doncs ara imagina't que el dia de la prova poses la menjadora just al mig. No està ni al córner de la dreta ni al córner de l'esquerra. Aquí fem una prova que es diu de biaix cognitiu. És a dir, mira si el porc és més optimista i diu, vale, tindré pomes i vaig a buscar les pomes, o és més pessimista i diu, vale, tindré càstig, no vaig a buscar les pomes. Doncs el que hem vist és que depenent de com està l'animal allotjat durant la seva vida, és a dir, animals amb més espai i amb més enriquiment ambiental, els fa fer aquesta prova i són molt més optimistes. Animals que han estat amb menys espai i amb menys enriquiment ambiental, aquests animals tendeixen a ser més pessimistes i pensen que tindran càstig. I això ens serveix per avaluar una mica l'estat emocional. D'entre aquests dos extrems de coses, fem moltíssimes coses d'avaluació de comportament.
2: Per tant, és una aplicació directament, de fet, relacionada amb el benestar animal, una bondat més d'aquestes recerques, no?
0: Efectivament. Clar, jo treballo en el grup de benestar animal, llavors molta la recerca que faig jo personalment va dirigida a això, no? A veure què ens explica el porc, què ens explica la vaca, què ens explica l'ovella, d'acord, sobre el seu benestar, d'acord, sobre el que li agrada. A vegades es fan testos de preferència, no? Dius, porta A, tens aquest element, porta B, tens aquest element, i dius, tu decideixes, d'acord? Sí. Si més o menys el 50% va anar A i B, dius, vale, no hi ha, però quan tu veus que el 90% va anar A i el B, quasi bé no hi va ningú, dius, vale, està clar que l'animal prefereix l'opció A, no? Doncs aquest tipus de coses sí que es poden fer, i tant.
2: Sí, sí, i després, que potser ha quedat una mica insinuat, i en un programa es va reflectir, la importància dels collars pels bailets virtuals, no? Que això tindria un interès enorme en els peixius estivals d'aquí de muntanya. No sé si ho heu treballat, això.
0: Sí, estem treballant. Sí. De fet, dins del ramat aquest que et deia de la Vall d'Aran, estem treballant, tenim una noia que està fent el doctorat precisament en avaluació del ballet virtual, no? Veure què és millor, si treballem amb grups petits a l'hora d'entrenar-los o treballem amb grups grans, si els animals, perquè, per exemple, una de les diferències, a veure, els ballets virtuals es van desenvolupar en dos grans països, Noruega i Austràlia. I els dos tenen una característica, és que les zones tenen planes, d'acord? Per tant, tant els entrenaments com la manera de funcionar d'aquests animals és en zones planes i tot l'any amb els collars. Però nosaltres ens trobem que el que tenim són animals que estan a muntanya, que a l'hivern baixen avall i a l'estiu pugen a dalt de tota la muntanya. I, per tant, l'hàbitat canvia molt, la pendent canvia molt, inclús la connectivitat que pot tenir el collar canvia molt. Per tant, el que hem estat tastant i el que estem tastant és si realment funcionen. Aquí a Espanya s'estan venent dos marques actualment i hem treballat amb una marca i ara precisament en pocs mesos començarem a treballar amb la segona marca per comparar-les, per veure què dona una marca, què dona l'altra i a veure com funcionen. I la idea, ara mateix, per exemple, vam entrenar les ovelles d'aquest ramat que et deia. Aquest any ens entrenem a les cabres i aquest any també volem veure què ha passat amb les ovelles. Perquè què ha passat amb les ovelles? Les vam entrenar durant la primavera va funcionar molt bé, però després se'n van anar amb un ramat comunal cap a l'estiu i allà els hi vam haver de treure els collars perquè, clar, eren les úniques que portaven collars i les altres no, i per tant no tenia cap sentit fer un ballet virtual quan només tens un 5 o un 10% del ramat amb els collars. Per tant, els hi vam treure. Quan van tornar, que estaven pràcticament totes per parir, i per tant van anar parideres i tampoc els hi han posat. I ara, quan acabi les neus, els hi tornarem a posar i el que l'hem de veure és si se'n recorden de com funcionava el collar. És a dir, a veure quant tarda l'animal, un cop ha estat entrenat l'any passat, a veure quant tarda aquest any en tornar a entendre. Un entrenament tarda, vam veure que tarda 10 dies, 10-13 dies. Per tant, esperem que en 2-3 dies l'animal torni a recordar com funciona, però no ho sabem. Serà una cosa que precisament mirarem aquesta primavera.
2: Sí, sí, sí. Això és la recerca, de fet.
0: Això és la recerca.
1: Con respecte a l'educació continuada, doctor, si algun petit productor necessita una formació, per exemple, en inseminació artificial, vosaltres teniu les competències per fer-ho?
0: Hi ha temes en les que si tenim competències, hi ha temes en què no ho sé. Per exemple, inseminació artificial hauria de parlar amb els de... Depèn de l'espècie, clar. Per exemple, hauríem de parlar, si és amb remugants, amb els de remugants, a veure si tenen algú amb expertise per fer-ho. Si tenim expertise, ho fem. Si no, pues, estem ben connectats amb la gent, llavors buscaríem veterinaris que ho puguin fer. Però diguéssim, quan tenim la capacitat per fer-ho, fem formació, perquè forma part també de l'AN. Jo mateix, amb benestar animal, he fet molts cursos amb ells i altres zones de Catalunya en temes de benestar. Però hem de tenir la formació. Vull dir, si no la tenim, també som molt... realistes i ho diem. Vull dir, escolta'm, això no, jo no t'ho puc fer perquè no puc haver estudiat, però no tinc la pràctica del dia a dia. Per tant, anem a buscar algú que faci inseminació el dia a dia, que t'ho ensenyarà millor que no pas jo. Llavors, això podem fer-ho, sí.
2: I per part meva, títol de cloenda, pensant que ens escoltaran ramaders, un missatge d'esperança?
0: El missatge d'esperança és que, és el que deia al principi, la gent necessitarà menjar i seguirà necessitant menjar, ho seguirà necessitant. I tinc la sensació, veig que l'administració cada cop està més conscienciada també sobre això. Jo crec que els últims 5 anys, sobretot, amb lo de la Covid, la guerra d'Ucraïna, crec que tothom està començant a agafar consciència de la importància que és que té que els països siguin autoestables. I això vol dir mirar, no mirar tant cap a fora i mirar més cap a casa de què som capaços de generar, què som capaços de produir i com ho podem fer de la millor manera possible. I jo crec que inclús el ciutadà en general cada cop li dona més importància al ramader. Jo me'n recordo haver fet algun curs de benestar fa 10-15 anys i que els xavals et deien, ostres, és que jo quan vaig a la discoteca jo no dic que sóc ramader, perquè no lligo.
2: Exacte.
0: I això ho vaig comentar amb Cachondeo no fa gaire en un curs, i em va dir, no, jo sí que... Hòstia, diu, compte. Llavors vaig fer un... Seran 20 persones, eh? Però vaig fer una petita enquesta i jo dic, bueno, llavors això voleu dir que ha canviat? I van estar tots d'acord que hi havia una certa tendència a un canvi que esperem que vagi a més. Però jo crec que sí que hi ha un petit canvi, sobretot en la percepció de la importància que tenen els ramaders i els pagesos en aquest país. En els últims, jo us diria, 5-6 anys hi ha hagut un petit canvi i jo crec que anem a la bona direcció.
2: Molt bé.
0: I aquest seria el missatge de... El missatge optimista.
2: Sí, sí. Després, i el guany del prestigi, realment, és important.
0: Sí, sí. És bàsic, eh? Mm. És a dir, és bàsic, primer, sentir-te prestigiat i, segon, que la societat en general vegi que són necessaris, perquè si els veiem necessaris és quan troben empatia i troben comprensió. Mm. És com avui estaven en vagues de professors. Hi ha una certa empatia quan hi ha vagues dels professors, quan hi ha vagues del sector sanitari, i el que estic veient és que les últimes vagues del sector primari també estan rebent una certa simpatia, i això és una bona senyal.
1: Moltíssimes gràcies, doctor, per la seva participació en el programa La Nostra Terra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment, perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, és l'una. La candidatura davant l'UNESCO que pot permetre que la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de l'humanitat, encara ja a la recta final aquest darrer cap de setmana a l'església de Sant Miquel, s'ha omplert per una conferència que ha ofert Carles Gascón sobre els orígens i l'evolució històrica del temple, i el coordinador del projecte, Joan Reguant, ha explicat com està ara mateix aquesta previsió.
0: Titulars.
1: En parlem a l'informatiu, en què avui l'altre tema destacat del dia, avui que és dia de mercat, és que demà tancarà portes el que és, era fins ara l'últim quiosc en actiu de la Seu, el quiosc de l'Avinguda, que fins ara només tancava 3 dies l'any, abaixa la persiana definitivament després de no topar el relleu, tot i que matisen que encara estan en fase de traspàs i, per tant, deixen la porta oberta per si algú vol assumir-lo. N'hem parlat avui en una entrevista que hem emès amb Lourdes Sobiol, responsable del quiosc, que, com dèiem, es jubila demà. L'Escola Pau Claris ha obtingut un resultat que valoren com extraordinari les proves Cangur 2026 d'enguany. Un alumne urgellenc ha assolit una quinzena posició d'entre més de 14.000 participants a la classificació de sisè de primària, en què un total de 15 infants del centre han figurat entre els finalistes. El repte fomenta cada any l'interès dels escolars per les matemàtiques. La setmana que ve tindrà lloc la 23a Càtedra de Pensament Cristià a la Seu d'Urgell, que reflexiona enguany sobre la dignitat humana. Hi haurà ponències de David Lorenzo, Xavier Escribano i Francesc Torralba. En Pirineu avui destaquem que el Birding Forum parla de la comercialització del turisme ornitològic a l'Alt Pirineu, Aran i Ponent. El gran nombre d'espècies existents atreu especialment els turistes britànics, que també s'interessen pel patrimoni cultural de la demarcació. Entre les zones on se'n pot observar més hi ha el Parc Natural de l'Alt Pirineu i algunes valls del Prepirineu. I proposen també en aquest àmbit convertir la floració dels camps d'àrnica de Taüll en un reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics organitza visites guiades per donar a conèixer les propietats de la planta per a cosmètica i productes antiinflamatoris. I encara pel que fa al medi, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit de la importància d'extremar la precaució en preses i canals. Ara comença la temporada de bany a les platges d'interior. I avui als esports destaquem que alumnes dels itineraris formatius especialitzats de l'Institut Joan Brodeu han col·laborat entre ahir i avui en l'organització del Transpir. Un grup d'estudiants s'ha implicat en la instal·lació de l'arribada de la segona etapa i la sortida de la tercera, que un any més han fet part de la Seu. El centre educatiu, l'Ajuntament i la direcció de l'establiment han celebrat la bona entesa i el valor afegit per la formació dels joves. Avui també farem balanç del campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei patins, que per segon any s'ha fet a la Seu i que ha proclamat com a campió l'Oxigen PHC Sant Cugat. L'equip bellesà va vèncer la final enfront del Voltregà per 4-1, mentre que l'Arenys aconsegueix la tercera posició. A la competició hi han participat 16 clubs d'arreu del país. I també parlem de patinatge artístic, perquè Blanca Moyo ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya de Lliure Avançat a la prova dels nivells 8 i 9. Pel patinatge artístic a Dila Seu també hi han participat Mònica Pinta, que ha fet un cinquè lloc, a Ina Izquierdo, novena, i l'Aire Solís, desena. També explicarem que recentment a l'Open Formació de Nivell 5-7 hi ha hagut un primer lloc d'una tatgea. I també farem balanç de la temporada del Futbol Club Andorra, que es manté segona divisió després d'acabar en 13a posició. En el seu retorn a la divisió de plata, l'equip tricolor ha sumat 58 punts i ha acabat per davant de clubs com Granada, Leganés, Valladolid i Cádiz, amb experiència recent a primera divisió. Entre els nou rivals de la temporada vinent hi haurà el Girona, perquè ha perdut la categoria, i també podrien ser-hi l'Europa i el Sabarell, que aquests dies juguen la promoció de descens. I el temps amb un dia tapat, o si més no enterenyinat, a la Seu, i amb possibilitat de ruixats aquesta tarda en diferents punts del Pirineu, que seran més extensos demà. Tot plegat ajuda a moderar les temperatures.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: L'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell s'ha omplert aquest cap de setmana passat amb motiu de la conferència titulada Últimes notícies de la catedral dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO. Va incloure una conferència amb aquest títol de l'història tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal del Urgell, Carles Gascon, i l'acte servia per explicar com està ara mateix la candidatura davant la UNESCO, que pot servir perquè la catedral de la Seu esdevingui patrimoni de la humanitat, un projecte treballat des de fa anys i que ara ja encara la recta final. Les explicacions van a càrrec del coordinador de la candidatura transnacional, Joan Reguan, que va oferir una mirada històrica i patrimonial sobre l'evolució del conjunt catedralici urgellenc i la seva rellevància en aquest projecte patrimoni mundial que, recordem, també inclou la ciutat de Foix amb el seu castell i diversos edificis d'Andorra encapçalats per Casa de la Vall. També hi ha intervingut en aquest acte públic mossèn Joan Maria Mauri, delegat de patrimoni del bisbat d'Urgell, que parlava de la situació d'aquesta candidatura.
3: Bé, aquest projecte, en el qual fa anys ja hi treballem, amb aquesta col·laboració amb totes les institucions, jo penso que això encara donarà més valor a tot aquest patrimoni que nosaltres tenim, tant la catedral de la Seu com també tot el patrimoni cultural d'Andorra i el de Foix. I, naturalment, també aquí hi ha un fet important, és el reconeixement del Coprincipat com un bé immaterial, que això és una cosa única en el món actual, i per tant jo penso que també és una institució que val la pena remarcar i que es faci conèixer, perquè això també és una de les distincions importants del Principat d'Andorra. I després també jo penso que la candidatura que nosaltres ara hem tirat endavant, també això reportarà, jo penso, grans beneficis culturals, perquè això voldrà dir establir una relació entre la Seu, Andorra i Foix, i nosaltres també desitgem que, a més de l'aspecte, diríem, cultural i espiritual, també, que hi hagi també, inclús podríem dir, una major relació econòmica entre aquestes regions. Per tant, que també aquesta candidatura serveixi per la promoció del nostre Pirineu.
4: Són aquests tipus de...
1: A l'acte també va participar l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que explicava la importància de donar a conèixer el projecte perquè la gent se'l faci seu.
4: Són aquests tipus d'acte que són molt positius perquè van parlant i van fent partícips a la ciutadania d'aquest projecte, que no només és un projecte del bisbat, un projecte on hi participa l'Ajuntament o el Consell Comarcal o el govern d'Andorra o la part francesa, sinó que és un projecte que ha de ser de tothom, un projecte on s'ha d'implicar tothom, un projecte que ve des de la base d'una proposta de l'any 2011 que van aquallant. Primer, la proposta era la catedral de la Seu, però evidentment amb sols no podíem, i aleshores amb aquesta candidatura de tres països diferents és on agafa la força i és on arribarem a l'èxit.
1: Barrer de valorar que aconseguir el reconeixement de patrimoni de la humanitat suposaria un impuls important per la Seu i especialment pel centre històric.
4: Home, per nosaltres seria increïble, no?, tenir una catedral com aquesta, patrimoni de humanitat, en una ciutat petita. És important. Sabem que a nivell turístic, a nivell econòmic, té un augment immediat de persones que vindrien a fer turisme, a més un turisme de qualitat, i a més això, aquesta candidatura el que ofereix és aquesta possibilitat de seguir enfortint els llaços amb Andorra, que és, que al final som germans i evidentment també en Foix, que hem fet també amb aquesta candidatura que vam guanyar, no?, del Poc Tefa, aquest Pirepat, justament amb les tres parts, per seguir enfortint aquests llaços i, per tant, és una oportunitat a nivell cultural, patrimonial, òbviament, a nivell econòmic, a nivell turístic, a nivell també de veïnat.
1: A la conferència d'aquest acte públic, Carles Gascon va presentar una visió històrica del temple urgellenc des dels seus orígens, que es remunten al segle VI, fins a data d'avui, amb un especial accent al paper que va tenir el bisbe Sanot en la seva construcció i evolució.
5: Sobretot parlarem d'una història del que és la catedral. La catedral, no com a espai físic, sinó com a espai simbòlic, està aquí des de aviat farà 1.500 anys i ha caracteritzat tot el territori pirinenc. Parlaré no tant d'estil artístic ni d'escultura, sinó de la història de l'edifici, amb totes les seues vicissituds. I, evidentment, moltes d'aquestes vicissituds fan referència, i a la xerrada ho explicarem, a Andorra, molts aspectes. Entre altres, per exemple, d'on va treure el bisbe els diners per comprar la jurisdicció d'Andorra, doncs de les obres que s'estaven fent en aquells moments a la catedral de la Seu. Hi ha una relació molt més àmplia i molt més estreta d'allò que ens puguem imaginar a través dels pariatges i tot això. I la idea és posar tot això una mica amb coneixement de tothom, perquè hi ha gent que li sonen alguns aspectes, però intentar aquesta linealitat fins a l'actualitat, inclús alguns aspectes del segle XX que molta gent no coneix, crec que són interessants, i a més, amb l'avantatge que al segle XX tenim fotografies.
1: Gasco, on posa l'accent en el vincle històric que ha tingut també la catedral amb la història d'Andorra, i aquest és el motiu pel qual és una de les peces principals de la candidatura.
5: Els edificis són un símbol d'autoritat, són un símbol de comunitat, són un símbol, inclús a nivell estilístic, de continuïtat estilística entre un cantó i l'altre del Pirineu. Però, evidentment, la candidatura no va dels edificis en singular, de cadascun d'ells, sinó d'un eix culminat amb la creació d'un estat de naturalesa únic al món. Un estat dirigit per dos coprínceps, un dels quals laic i un altre dels quals eclesiàstic. Una adaptació d'un model nascut a l'edat mitjana, en context feudal, a la política, al món de la política del segle XXI.
1: L'acte va ser presidit pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Lluís Serrano, i pel bisbe també hi van prendre part el representant personal del copríncep Eduard Ibáñez, la directora del Museu Catedral Teresa Font i la subdelegada del Patrimoni Àngel Jordana. Entre els assistents hi havia igualment la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, Isabel de la Parte, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez de Soy.
0: Les notícies de la Seu.
1: I ho demà en titulars, el quiosc de l'Avinguda, també conegut com a quiosc del Grulls, és a punt de tancar portes. Té previst fer-ho demà dimecres al migdia i tancarà així una llarga història. En el cas dels actuals propietaris de més de 20 anys, des que van assumir aquest equipament que forma part de la imatge del centre de la ciutat i que ara afronta un futur incert perquè, tot i que no descarten poder-lo traspassar, de moment han tancat perquè els ha arribat l'edat de jubilació i, de moment, no han trobat relleu. A més, un tancament significatiu perquè és l'últim quiosc a peu de carrer que quedava en actiu a la Seu, després que els anteriors van anar tancant. Això pel que fa a venda de premsa i o revistes o també de loteria, com era el cas d'aquest quiosc de l'Avinguda. Lourdes Obiols, l'actual responsable del quiosc, n'ha parlat avui en una entrevista a Ràdio Seu i confirma que tanquen perquè els arriba el moment de jubilar-se i per manca de relleu.
6: Així és, ens sap greu, però com que no hi ha continuïtat, la lectura en paper també ha donat una mica de baixa i, bueno, no tenim continuïtat, doncs ens toca tancar perquè ja és hora, ja tenim edat de jubilar-nos i, bueno, jo, el meu marit ja fa temps que està jubilat i no hem pogut tampoc disfrutar de res, doncs ara una etapa nova i ja està.
1: Obiols ha volgut sobrellar que el quiosc ara mateix encara està en possibilitat de traspàs, però que de moment no han trobat ningú que se'n vulgui fer càrrec.
6: El quiosc està en traspàs, el que passa que, clar, no hi ha... Bueno, hi ha gent interessada, però no s'acaben de decidir, perquè, clar, tot un sol el troben pesat. Dos persones, tampoc no és un negoci que dongui per treure't dos sous. És a dir, bueno, és qüestió de valorar-ho, de pensar-s'ho. Però de moment està en traspàs, sí.
1: Aquest tancament del quiosc afegeix a molts altres que hi ha hagut els darrers anys, especialment a les ciutats més grans de Catalunya, i Lourdes Obiols explica que una de les causes principals és que han baixat de manera significativa la venda de diaris i revistes al llarg dels darrers anys per el pes cada cop més important d'internet.
6: Bueno, ha canviat una mica tot. La gent gran encara llegeix, i sí, encara hi ha hi ha venda de diaris, però molts menys. Clar, les subscripcions digitals i tot això pues, també ha fet mal. I, bueno, i anem fent, es va treballant. Ha canviat, sí, que ha canviat, perquè la gent jove ara ja té altres maneres d'informar-se, no necessita llegir el diari cada dia. Bé, hem anat seguint. Les revistes van tirant igual que abans, eh? Sí. I diaris també, alguns sí, alguns molt, altres menys, clar. Tenim també loteries, la loteria catalana, una mica de tot i tot ajuda. Sí, sí, també la Seu ha canviat i tant. Però bueno, bé, també abans teníem l'escola a prop, l'escola de les monges, ara no hi és, tot ha anat canviant.
1: En aquesta entrevista, l'actual responsable del quiosc explica la rutina que han seguit al llarg d'aquests darrers anys.
6: Sí, sí, vam començar fa 21 anys, el 2005, i bueno, llavors treballàvem tot el dia i ara ja només obríem el dematí perquè a partir de la pandèmia cap aquí doncs vam acostumar i la gent es va acostumar bé i només obríem, això sí, molt matiners, però bueno, fèiem tot seguit. Bueno, cada dia a les 6 del dematí sortim de casa, anem a buscar els diaris al polígon i llavors repartim fins a les 8. Quan obrim a les 8 hem repartit una colla de diaris pels bars, algun domicili. I, bueno, i llavors ens toca doncs, de les 8 fins a les 2 allà al quiosc. Clar, som molt matiners, és cada dia, només tenim 3 dies de festa a l'any, i bé, el sacrificat ho és, però bueno, també és agraït, eh? Et sents molt bé, la gent et valora, i bueno, bé.
1: I finalment, Lourdes Ullols ha explicat també en aquesta entrevista que el que més trobaran a faltar és el contacte diari amb la gent, però que els ha arribat el moment de jubilar-se i per això han pres la decisió.
6: El tracte amb la gent. Sí, el tracte amb la gent em fa molta pena i no m'agrada despedir-me de ningú. Perquè sí, em sap greu. Però bueno, és una altra etapa. La gent viurà sense jo i jo, bueno, sortiré al carrer i ens veurem i parlarem igualment. Però el tracte amb la gent es troba a faltar molt.
1: Aquests darrers anys també havia tancat el quiosc del passeig, el punt de venda de premsa que hi havia al vell mig del passeig Joan Brodiu, i ara la venda de diaris i revistes continua la Seu a través d'algunes llibreries, però cada cop amb menys punts de venda.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

La Unió 17 de l'Escola Pau Claris de la Seu d'Urgell s'ha situat entre les més ben classificades a les proves Cangur 2026 a Catalunya. És una activitat matemàtica de referència que promou el raonament, la lògica i el gust per les matemàtiques entre l'alumnat de primària i secundària. Les proves, que a Catalunya són organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques, compten cada any amb la participació de milers d'estudiants d'arreu del país, i enguany l'alumnat de cicle superior del centre urgellenc ha participat amb entusiasme en aquesta iniciativa i, segons destaquen des de l'escola, ha demostrat el seu compromís amb l'aprenentatge i la resolució de reptes matemàtics. Hi han pres part 50 alumnes, dels quals 24 són de 5è i 26 de 6è. La notícia més destacada, expliquen, ha estat l'excel·lent resultat aconseguit per Aina G, un alumne que ha aconseguit la 15a posició d'un total de més de 14.000 participants a la classificació general de 6è de primària. Un resultat que des de la direcció del centre valoren com a extraordinari, tenint en compte l'elevat nombre de participants que cada any prenen part a les proves Cangur. A més, a 5è hi ha 3 alumnes que han quedat per sota del 14%, per tant, a la franja dels millors, i també hi ha hagut molt bons resultats a 6è, amb un total de 15 infants que han entrat en el percentatge de 10% en què hi ha els finalistes. Per tot plegat, des de l'Escola Pau Claris han volgut felicitar l'alumnat, i especialment l'Aina, pel seu esforç, constància i talent, a més de reconèixer la dedicació del professorat i el suport de les famílies com a factors essencials per assolir fites com aquesta. La participació a les proves Cangur forma part de l'aposta del centre per fomentar el pensament crític, la resolució de problemes i l'interès per les matemàtiques de manera motivadora i engrescadora. Aquest reconeixement, conclouen, els anima a continuar treballant per oferir als alumnes oportunitats per desenvolupar al màxim les seves capacitats i especialment en matèries com les matemàtiques. La Seu d'Urgell acollirà la setmana que ve la 23a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell. Es farà el 13 de juny a la sala d'actes del seminari i començarà a 11:15 amb la benvinguda per part del bisbe Josep Lluís Serrano. Després, a les 11, intervindrà David Lorenzo, director de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, que oferirà la ponència titulada El respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de vida. Després d'un debat obert entre els assistents, a 11:15 hi participarà Xavier Escribano, professor titular d'Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, que oferirà la xerrada titulada Viure amb dignitat, la relació amb els altres. I la cloenda, 16:45, serà càrrec del director de la càtedra i doctor en filosofia i teologia per la Universitat de Barcelona, el doctor Francesc Torralba, que oferirà la conferència Pacificar el procés final de vida amb dignitat. Les inscripcions es poden fer prèviament al correu despatx@bisbatdurgell.org. La matrícula té un cost de 20 euros i si reserva dinar, el preu és de 35. El programa proposa una reflexió sobre la dignitat humana enguany, entesa com a valor inherent a tota persona i sovint vulnerat en el món actual. I a nivell local, avui també destaquem

0: A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Pirineu.
3: Aquest dilluns s'ha fet el Birding Forum Pirineu i Terres de Lleida, un congrés que aquest any ha fet tot just la segona edició i que se centra a impulsar el turisme ornitològic a la demarcació. Aquest any s'ha centrat en la comercialització i comunicació d'aquesta mena de turisme, molt especialitzat, i a conèixer un dels principals mercats d'aquest sector, el Regne Unit. Segons els experts, a banda del patrimoni cultural, el principal atractiu per a aquest perfil de visitants interessats en els ocells és el gran nombre d'espècies que hi ha en diferents hàbitats i en poca distància, tant al Pirineu com a la Vall d'Aran o a la Plana de Lleida. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, ha destacat que des de l'ens provincial treballen des de fa temps per atraure petits mercats com aquests, força vinculats al medi.
4: Bueno, d'entrada perquè tenim aus, perquè si no tinguéssim aus no podríem parlar d'això, no? Per tant, hi tenim una gran varietat d'aus, tenim un territori que venem des de l'Alt Pirineu fins a pràcticament a lindant amb Tarragona, que a més també tenim un acord amb ells, amb la Diputació de Tarragona, perquè a la zona de l'Ebre també és una zona molt propensa a tindre molta varietat d'aus. Primer, tenim els aus. Segon, és un tipus de turista no agressiu, molt, bueno, avui en dia la paraula sostenible, no sé, molt prudent, molt, que vol autenticitat, que vol natura i veure la realitat. I a Montes pues, tenim les condicions ideals. No tenim zones massificades, penso que som una destinació encara que tenim molt bona autenticitat. Jo, en definitiva, pensem que aquí tenim un recurs molt important i que l'hem de saber aprofitar, que ja el comencem a aprofitar, però amb aquests fòrums el que tractem és que els empresaris vinguin una línia de negoci.
3: El debat sobre la importància del mercat britànic ha comptat amb experts, de fet, amb responsables dels turoperadors especialitzats, com per exemple Herterlea. El seu guia associat, Sergi Sales, ha explicat que el perfil d'aquesta mena de turista sol ser el d'una persona jubilada, basada a viatjar i amb poder aquí es diu mitjà o alt, que arriba a tret per la cultura i per la possibilitat de veure un gran nombre d'ocells en un sol itinerari.
5: Jo sempre dic que Catalunya és un país petit, però és un país molt, molt interessant per ornitòlegs. De fet, diuen que és el millor país per mirar ocells de tot el sud d'Europa. I dins d'aquest petit territori, el que és l'eix Secans-Lleida amb Pirineus, és on estan totes les espècies prioritàries per un públic, no només britànic, sinó de qualsevol punt del món que vingui a veure ocells. Aquí tenim des de les espècies específiques de secans, com la ganga, la xurra, l'osa becuda, ocells que només estan aquí, amb la combinació amb els ocells que el Pirineu, com el trencalós o el gaifer. De fet, la cara negativa d'això és que també són els ocells que tenen les poblacions amb més risc d'extinció a Catalunya. Per això hem de fer un esforç en la seva conservació i divulgació de les seves poblacions.
3: Entre les zones més atractives en aquest segment, a Sales ha esmentat el Parc Natural del Pirineu, algunes valls del Prepirineu i els secans de Lleida, concretament la zona de Mas de Melons, el Pantà d'Utxesa i els Plans de Sió.
5: Els punts claus, sobretot, són els secans de Lleida, tot el que és la reserva de Mas de Melons, Utxesa, els Plans de Sió, després hi ha el que és el Parc Natural del Pirineu, els congostos del Prepirineu, i després ja baixar cap a tota la Ribera d'Ebre i el Delta de l'Ebre. Però els punts més importants d'un punt de vista ornitològic i per escassetat d'espècies són sobretot els secans de Lleida i els parcs altres del Pirineu. A nivell de les empreses en les que treballo jo, ara mateix és el tour més venut d'Europa, perquè augmenta molt el... També al final busques un país tranquil, estable, i de moment encara hi som així, un bon clima, evidentment, amb bona gastronomia, i tenim tot aquest punt atractiu que és tots els hàbitats dels ocells. I veus que sí que el grup cada cop és molt dinàmic, va canviant una mica les especialitats que busquen, però al final és un destí molt, molt venut i molt, molt apreciat.
3: Un altre dels experts que hi ha parlat és Byron Palacios, operador de Nature Trek, i ha destacat el contrast de paisatge que ofereix la demarcació amb zones subalpines i d'altres d'estepes, i els experts asseguren que, de fet, ara mateix aquest recorregut per la demarcació de Lleida és el més venut a Europa en turisme ornitològic.
6: Tres factors importants que atraen mucho al cliente británico. Primero, los alojamientos, la base en donde están, ¿no?, la acomodación, la calidad de la acomodación, gastronomía. Segundo, el poder contar con el paisaje alrededor, contrastes, ¿no?, entre valles subalpinos y zonas de estepas. Y tercero, pues la cultura que es muy importante, tanto gastronómica como de

0: en este caso Lleida, como una de las provincias de Cataluña, ¿no? En el caso de cómo interactúa inclusive con el resto de España, ¿no? Un poco de historia, un poco de eso, eso contribuye muchísimo como un valor agregado gigante al producto.
1: A la jornada també ha participat el secretari general de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, que ha explicat que des de la seva experiència ha vist com evolucionava el nombre d'ocells existents a la demarcació de Lleida, com hi havia espècies que pujaven i altres que baixaven els darrers 50 anys, i pel que fa a la polèmica i el rebuig de molta població local cap a la zona ZEPA per les limitacions que s'imposen a les activitats humanes en aquestes àrees, Sargatal ha reconegut que cal aconseguir que tothom hi surti guanyant.
2: Però vaig començar a venir aquí l'any 74-75. Aquella època només hi havia 9 parelles de cigonya i 12 de voltor. En canvi, hi havia molts ocells als secans, hi havia moltes més espècies. Ha anat variant. Ara hi ha molts voltors, hi ha moltes cigonyes, en els secans hi ha menys espècies de secà, i això és una cosa que hem de també fer, que a nivell de conservació, per exemple, lligar-ho amb el món turístic, i fer, per exemple, que les cepes, que ara hi ha gent que està en contra de les cepes, doncs les cepes tinguin la seva funció, que sigui produir ocells, i fer que la gent que està en una cepa no estigui en contra de l'ocell, que és el que té menys culpa, sinó que gràcies a l'ocell també tinc una renta que quasi iguali a si pogués regar. Això és una cosa que hem d'aconseguir pel bé de tothom.
1: I encara pel que fa a la relació entre turisme i natura, avui també expliquem que Taüll compta actualment amb la principal plantació comercial d'àrnica a Catalunya. La desenvolupa l'empresa Taüll Orgànics, que compta amb 2 hectàrees per a cosmètica i productes antiinflamatoris, i la bona acollida de la planta ha fet que ampliessin el conreu ecològic cap als pobles de Durro i Malpàs, afegint-hi al voltant d'una tona de producte fresc que exporten a mercats com els Estats Units, Alemanya o Itàlia. El seu responsable, Joan Domínguez Sirven, explica que ara mateix viuen un bon moment d'activitat i de vendes.
3: Les previsions aquí a Taüll són bones, hi ha una bona florida, ja es comença a veure com surten els botons florals i s'hi veu prou forta. Després la flor de neu també està començant a florir i les previsions són bones. Sí, venem a tot el món. Venem, ara mateix tenim clients als Estats Units, a Alemanya, a Itàlia i empreses catalanes també.
1: Per això, Domínguez Sirven explica que ara volen apostar per la diversitat i, a part de l'àrnica, també treballen bastant amb la flor de neu.
3: Sí, a poc a poc i els últims anys hem anat diversificant una mica més els conreus, no? I pues, ara hem començat a treballar de fa alguns anys amb el blavet, que és la Centauria cyanus, que és un producte que s'ha utilitzat sempre, sobretot s'utilitza com a col·liri pels ulls. Hi ha altres aplicacions també. Tenim Calendula officinalis, que també s'utilitza a nivell cosmètic bastant, i després hi ha altres plantes que hem fet anar aquí des de fa anys, com la rhodiola rossea, la camamilla. Sí, la intenció és anar diversificant en plantes amb tressió remellera i sobretot d'alta muntanya. Jo diria que no només l'àrnica de Taüll en si, sinó la manera de treballar la collita. Nosaltres només agafem els capítols florals que estan preparats amb la major quantitat de concentració de principi actiu. És a dir, agafem només aquelles flors que tenen diguéssim, el més alt impacte a l'hora de fer els extractes de cara doncs, als productes antiinflamatoris o cosmètics que s'utilitzen. No? I això és una forma de treballar que és pròpia de Taüll Orgànics, no és que sigui l'àrnica de Taüll o d'algun altre puesto.
1: Domínguez Sirven aprofita per reivindicar la tradició raïmaïra local que hi ha a la vall d'avui i a d'altres valls del Pirineu. Recordem que, per exemple, aquest cap de setmana passat s'ha celebrat una nova edició de la Festa de les Trementineres a la vall de la Vansa i Tuixén.
3: Nosaltres, en una zona com la nostra, no? amb uns recursos naturals molt extensos, no? Doncs, trobem que, aprofitant també tota la tradició raïmaïra autòctona que tenim, no? Doncs, trobem que és important i sobretot de cara a generacions futures i, òbviament, doncs actualment, dona veu a projectes, en aquest cas el nostre, no? Que el que fa és agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals i doncs amb una base, si es pot dir d'alguna manera, avui en dia, doncs una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem, perquè s'utilitza, quina és la raó principal perquè s'utilitza i perquè hi tenim aquesta bona qualitat. I a l'hora de tot ho fem, doncs, és un concepte d'agricultura ecològica, mirant per la sostenibilitat del territori.
1: Taüll Orgànics va ser impulsat fa més de 20 anys per Anna Sirvent, que actualment hi segueix implicada i que explica que volen ampliar l'activitat amb visites a les plantacions.
4: Nosaltres sempre diem que cultivem salut. Cultivem salut perquè fem plantes que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries, tenim altres que són digestives, tenim altres... Però, bueno, la gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, no, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreixa, coneixen els principis actius, de on s'extrae els principis, etc, etc. I altres plantes que nosaltres considerem males herbes en general, però que també són molt bones herbes. Farem aquestes visites un dia a la setmana, segur.
1: I en Virina, avui també destaquem que el govern d'Andorra confirma la intenció d'ampliar l'Hospital de Meritxell, tot i que el cost que havien previst serà més elevat de l'inicial, pujarà fins als 80 milions d'euros. La licitació ja la volen fer d'aquí un mes, ho ha explicat en una entrevista al Diari d'Andorra la ministra de Salut, Helena Mas, que assegura que el SAS ha realitzat una anàlisi prèvia per detectar les necessitats de l'equipament i per tal que la inversió sigui la correcta. La licitació explica és per fer el pla funcional i ja tenia el projecte amb totes les necessitats definides i que han fet l'anàlisi de serveis professionals i també la previsió de necessitats per d'aquí a 10 o 20 anys. I afegim que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha fet una crida a la precaució ara que comença la temporada de bany en zones d'aigua internes, especialment en preses, canals o gorgs. Per aquesta raó, la CHEA recomana a l'inici de la temporada utilitzar només les zones oficials delimitades per les administracions per evitar accidents o possibles ofegaments. La cartologia ha portat els primers usuaris a aquestes platges d'interior.
5: Els esports d'aquí.
1: La Transpir Coast to Coast, la travessa en bicicleta pels Pirineus en una setmana, ha fet parada un any més a la Seu d'Urgell i enguany ho ha fet amb un al·licient afegit per a joves de la Seu. I és que un grup d'alumnes d'itineraris formatius especials, el CIFE, de l'Institut Joan Verdiu, han participat activament com a voluntaris en la logística de la segona i la tercera etapa. Ha estat l'arribada d'ahir i la sortida d'aquest matí a primera hora, en tots dos casos des de la zona esportiva municipal. Des del centre de secundària han explicat que d'aquesta manera volen reafirmar el seu compromís amb l'aprenentatge i la inclusió social. Ahir van comptar amb la visita de la regidora d'Esports, Bàrbara Romeu, a què destaca aquesta col·laboració establerta entre la Transpir i l'Institut.
6: Aquest acord permetrà que alumnes de l'IFE puguin desenvolupar pràctiques formatives vinculades a l'organització i el desenvolupament de la prova. D'aquesta manera, els estudiants tindran l'oportunitat de participar en un esdeveniment real, adquirir aquesta experiència laboral i posar en pràctica les competències que treballen durant la seva formació i l'experiència que puguin anar adquirint durant el curs. Des de l'Ajuntament considerem que aquest tipus de col·laboracions són especialment valuoses perquè connecten el món educatiu amb la realitat laboral, afavoreixen la inclusió i generen oportunitats perquè els joves desenvolupin les seves capacitats en entorns de treball reals i enriquidors. Volem agrair la predisposició i l'esforç de l'organització de la Transpir per incorporar aquesta vessant social al projecte, així com la implicació de l'Institut Joan Brudieu, sobretot, i del seu equip docent per fer-ho possible tots plegats amb aquesta col·laboració. Estem convençuts que aquesta experiència serà molt positiva per a totes les parts implicades i que contribuirà a reforçar els vincles entre l'esport, l'educació i la inclusió social. La Transpir 2026 serà, sens dubte, una gran festa de l'esport, però també un exemple de com els grans esdeveniments poden generar valor afegit per la comunitat i esdevenir una eina de formació i oportunitats per als nostres joves.
1: En aquest desenvolupament del Transpir a la Seu també hi està present l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, que valora igualment de manera positiva aquesta nova col·laboració amb l'Institut Joan Brudieu.
7: El que venim a presentar avui és aquesta col·laboració entre Transpir i l'IFE. L'IFE és aquest itinerari de formatiu especial que hi ha a l'Institut Joan Brudieu i que, doncs, que cal destacar perquè aquests estudiants que estan formant-se a l'Institut Joan Brudieu estan col·laborant d'alguna manera amb la Transpir. Per tant, és un tema que cal destacar i d'agrair tant a Transpir com a l'IFE la bona predisposició per portar endavant aquesta col·laboració.
1: El CEO i impulsor de la Transpir, Oriol Sallent, ha detallat que l'alumnat d'IFE ha ajudat activament en aquests dos dies en feines com el muntatge de tanques, la col·locació de lones, el muntatge i connexió elèctrica dels cerres de sortida i d'arribada, la neteja de bicicletes o la gestió dels seus suports.
8: Sobretot l'alumnat de l'IFE el que ens ajuda és temes de muntatge durant el dia d'avui, vol dir muntatge de tanques, muntatge, posar-hi les lones a sobre de les tanques, ajudar-nos a muntar els arcs, endollar els arcs, etc. Tota una sèrie de part, aquí hi ha la part de l'arribada i també hi ha la part de neteja de bicicletes i de suports de bicicletes. Després també ens estaran ajudant una mica els avituallaments, perquè la idea seria que estiguessin a diferents llocs. I estaran una estoneta també el que és la Race Office, que en diem, que l'oficina de cursa, a la qual rebem els participants i els ajudem a trobar alguna cosa. I en aquí faran aquestes tasques. I demà al matí ens ajudaran també en un tema de muntatge de la sortida i desmuntatge de la sortida.
1: I també n'ha parlat la coordinadora d'aquests estudis a l'Institut Joan Brudeu, Ruc Carreño, que ha explicat que el projecte va sorgir després de comprovar que feien una acció semblant de col·laboració des de l'IFE de l'Institut de Banyoles, i els va semblar una oportunitat enriquidora perquè els estudiants coneguin sobre el terreny el funcionament real d'un esdeveniment com aquest.
9: Pensem que és super, super important per a ells que puguin viure aquesta experiència, que puguin saber de primera mà què és estar en un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques, i llavors doncs, és una oportunitat per nosaltres, pels alumnes i pels professors també, perquè veure'ls en un ambient diferent a l'aula doncs, és superenriquidor. I bueno, doncs, això, estem molt il·lusionades d'estar avui aquí, la veritat.
1: Oriol Sallent, d'altra banda, ha confirmat que tenen la voluntat de seguir fent parada a la Seu d'Urgell en pròximes edicions i ha definit la ciutat com el cor dels Pirineus. La Transpir Coast to Coast va començar diumenge des de Roses, al peu de la Mediterrània, i la primera etapa de 105 quilòmetres anava fins a Camprodon, des d'on dilluns al matí es va iniciar la segona jornada en meta a la Seu. Van fer 115 quilòmetres, amb un desnivell positiu ja de 2.700 metres i un desnivell negatiu de 3.000 metres. I avui de bon matí, els participants han sortit de la Seu i van en direcció al Pont de Suert, amb 110 quilòmetres, 3.150 metres de nivell positiu i 3.000 de negatiu. Demà continuaran en direcció a la INSA, amb 95 quilòmetres. Divendres arribaran a Jaca, després de fer-ne 90, i dissabte entraran a Navarra amb la meta a Orit-Sorrea, Garroncés Valls, després de fer 130 quilòmetres. Per acabar, la meta final serà diumenge a Irun, a la vora del Mar Cantàbric, amb una última etapa de 80 quilòmetres i amb un perfil més descendent, en què ja hi haurà 2.700 metres de nivell positiu i 1.800 només de positiu i, com dèiem, 2.600 de negatiu. En total, 725 quilòmetres i 17.350 metres de desnivell, tant negatiu com positiu. La Transpir és força coneguda per la seva modalitat de BTT, el Gran Raid MTB, tant per equips com individual, però ha incorporat més varietats els darrers anys. Per exemple, també es pot fer en la modalitat Backroads, amb bicicleta de carretera, l'E-Transpir, amb BTT elèctrica, i ara també la Gravel, que combina pistes forestals, camins i carreteres secundàries. En el format de carretera, per exemple, ahir els ciclistes van entrar a la Cerdanya a través del Coll de la Creueta, arribant fins als 1.921 metres, després de passar per poblacions com Ripoll i la Pobla de Lillet, i des de la Creueta, travessant la Molina, van baixar en direcció Bellvé per anar ja cap a la Seu. L'Oxigen PH Sant Cugat s'ha proclamat a la Seu nou campió de Catalunya, Benjamí d'Hoquei Patins. La zona esportiva va acollir el darrer cap de setmana, per segon any consecutiu, la fase final del torneig nacional en aquesta franja d'edat, en què el club Sant Cugatenc ha acabat alçant el títol. La competició es va decidir diumenge. El Sant Cugat va vèncer la final enfront del Voltregà per 4-1. Tot i el resultat final, el partit va ser força disputat. El Voltregà, de fet, hi arribava com a primer del seu grup i com a favorit, però a l'hora de la veritat els vallesans van ser més efectius, intensos, i es van endur el títol. Els guanyadors van rebre el trofeu de mans del president del Club Hoquei Cadí La Seu i vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge, Joan Garreta, i amb dues entitats s'havien coordinat el campionat conjuntament amb l'Ajuntament per dins del conveni per organitzar aquestes competicions. Diumenge també es va disputar la semifinal. El Sant Cugat en aquesta fase havia derrotat l'Arenys de Munt per 2-4 i el Voltregà va superar el Breda per 5-4. A la final de consolació, l'Arenys va obtenir la tercera posició final en vèncer contra el Breda per 8-2. I a l'última jornada, igualment, es van fer els partits per decidir la resta de la classificació del campionat. A la meitat alta de la taula també hi han entrat el Caldes Recamlàcer com a cinquè, l'Igualada sisè, el Farners setè i el GEC vuitè. I completaven la classificació el Sant Just com a nou classificat, el Reus Deportiu desè, Calafell onzè, Girona dotzè, l'Hoquei Casa l'Espluga tretzè, l'Amposta catorzè, l'Hoquei Tàrrega Bacada quinzè i l'Alpicat setzè. Prèviament, al llarg de divendres i dissabte es van disputar les lliguetes prèvies amb quatre grups. equips, els equips havien aconseguit la classificació des de les seves respectives lligues territorials, les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La fase final ha portat a la ciutat uns 200 jugadors, juntament amb tècnics, familiars i acompanyants. I de l'hoquei al patinatge artístic, perquè el patinatge Cadí la Seu ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya de lliure avançat en els nivells 8 i 9. S'ha disputat el pavelló 11 de setembre de Lleida i destaca el resultat de Blanca Moya, amb una tercera posició en el programa llarg, després de sumar 349 punts. La resta de representants del club urgellenc també van quedar entre les 10 millors. Hi ha hagut un cinquè lloc de Mònica Pintat, el sisè, el nove, volem dir, d'Inez Izquierdo, i desè de Leire Solís. I abans d'aquesta competició, la setmana abans, el patinatge artístic Cadí també va participar a l'Open Formació de nivell 5-7 a les Borges Blanques, i en aquesta prova va destacar la victòria d'un atatge al nivell 5C. També hi van participar Olivia Redondo, a sisena en 5D, a Júlia Badella en aquest nivell va ser setena, i Ainhoa García, vuitena. Al nivell 7C, Diana Salomé va aconseguir una cinquena posició, Jana Vilella va ser setena, i en 7D, Paula Eduardo també va fer un cinquè lloc. I avui també parlem del balanç de temporada del Futbol Club Andorra, que continuarà segona divisió, la Lliga Hipermotion. L'entitat tricolor ha completat la temporada amb una derrota intranscendent a Burgos per 1-0 i ha acabat la Lliga en 13a posició amb 58 punts. A la part final del curs, l'Andorra s'havia situat fins i tot en 10a posició i a poca distància dels llocs de promoció d'ascens, però va perdre els 3 últims partits i això ha fet que acabés la meitat de la classificació. En tot cas, ja havien aconseguit amb força antelació l'objectiu prioritari de la permanència. En aquest sentit, el club pirinenc ha acabat a només 3 punts del nou classificat, el Córdoba, que se n'ha sumat 61, i s'ha situat clarament per davant d'equips amb experiència a primera els darrers anys, com per exemple el Granada, que ha quedat 14, el Leganés 16, el Valladolid 17è i el Cádiz, l'últim equip que ha aconseguit la salvació amb el 18è lloc. En canvi, baixen a primera federació el Mirandés, l'Osca, la Cultural Leonesa i un històric del futbol espanyol, el Saragossa, que ha quedat cué 22è. A l'altre extrem de la taula, el Racing de Santander ja es va proclamar fa uns dies campió, d'aquesta manera torna a primera divisió, i també ho farà el Deportivo, que ha quedat en segon lloc. Ara es disputen la promoció d'ascens Almeria, Màlaga, Les Palmes i Castelló. L'Andorra, recordem, va aconseguir el retorn a segona divisió l'estiu passat, ho va fer en guanyar la promoció d'ascens amb la Ponferradina, en una promoció en què hi va jugar el jugador urgellenc Albert Rubio. Els tricolors aquesta temporada no han tingut cap rival català, sí que en tindran la pròxima temporada, i serà a causa del descens del Girona Futbol Club des de la màxima categoria. També s'hi podrien afegir aquests equips, l'Europa o el Sabadell, que aquests dies disputen la promoció d'ascens des de Primera Federació.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Anem ja pel temps, amb un dia nuvolat, o si més no entrenyinat, i que és un avís que aquesta tarda poden arribar ruixats. La darrera previsió del Meteocat indica que són més probables a tot el que és el Pirineu Oriental. Poden aparèixer sobretot en punts de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa. Menys probables aquí a la Seu, però no es descarten tampoc. Tot plegat està ajudant a moderar les temperatures, que van ser exageradament altes la setmana passada. Avui, segons aquesta previsió, la màxima a la Seu no passarà dels 27-28 graus, i demà podria quedar-se 26, també baixant les mínimes. Aquesta nit vinent estaran en general entre els 9 i els 10 graus, però poden baixar fins a només 5 graus a Puigcerdà o 6 al Pont de Suert i Viella. Demà, en canvi, no s'esperen precipitacions i sí que s'esperen per dijous. El matí serà relativament tranquil, amb cel mitjà nuvolat, però dijous a la tarda arriba un nou front generant ruixats per aquesta mateixa calor que poden afectar qualsevol punt de tota la meitat nord de Catalunya, també aquí a la Seu i l'Alt Urgell. Aquest migdia ja hi ha 27 graus i mig, 28 ja a la Seu, 29 a Organyà i 30 a Oliana. A Alinyà hi ha 22 graus i alta muntanya 11 graus al pic de Soleria i la Tossa d'Alp. I la farmàcia de Guardiels, la Marcinyac, carrer Major 34. Fins aquí l'informatiu. Quan arribem ja a 2:15, a les 2, donem pas al Catalunya Migdia. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Mitjà d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
1: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
0: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
1: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorpollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
0: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
3: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
4: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'en Sofati al Mónaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions al Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
0: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
5: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58, a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
0: Bé, ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
7: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altra és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altra és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Sobre escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
8: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca escoltar la proposta.
9: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
8: Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
9: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
8: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
9: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no el dona més de si, és que ja no el dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
8: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
0: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
10: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo. Amb un escuet hem de parlar de coses serioses.
11: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Por favor.
10: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
11: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
10: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
11: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
10: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijóo per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
12: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
11: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
10: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
0: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
13: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
14: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
15: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
13: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
17: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol que està responent també les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula. Mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges que estan atacant els fonaments de la democràcia.
0: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya del PSC es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientat, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar a la Generalitat. Recordem una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
19: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
18: A tot això, els socis d'Esquerra i els comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
0: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat, perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
18: Copalta Reconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
9: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
20: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
18: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
19: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
18: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
0: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà, més que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
21: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català, més tenir aquell precedent de fa 2 anys i escaig o 3 anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma. Que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
0: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
22: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc 14 puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
23: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
22: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
0: I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
22: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
24: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
22: I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
0: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
25: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Todos los días son una aventura nueva.
3: A la carrera siempre, que si falta un material.
4: Es un trabajo muy físico, muy duro.
5: Obramá lo que me aporta es soluciones, rapidez.
6: Calidad, precio.
7: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
8: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs. Moments.
9: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què?
11: Que em vaig trencar una cama.
12: Apa!
11: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
14: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espai en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: Catalunya migdia.
17: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
19: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
18: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
20: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
18: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxader.
21: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
18: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
17: Per cert, que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
22: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està

0: satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
1: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
2: Anem a la informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev. Xavier Vilà.
3: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
4: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
5: Tenia la impressió que era un camp nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire a prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
2: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
6: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
7: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
6: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Avishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
7: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
6: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria, i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
2: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
3: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump, si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
8: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
3: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
2: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació.
9: Fuxica, cobra, passa!
2: Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
10: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Ingrid Xavarria és la portaveu de la CGT.
11: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
10: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
2: Ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
12: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
13: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
14: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
12: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
13: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
12: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
2: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
15: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
16: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
19: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
20: At times it was very hard because...
21: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
19: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
20: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
19: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
2: I ara, un joc. Reedita el joc Ace of Spades un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
22: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
23: Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
24: Bueno, fue bastante duro, la verdad. Y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
22: L'èxit de la nova edició ha provocat que De Vir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de De Vir i arribarà a l'octubre.
2: Més coses? Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
25: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil. En 10 anys, a Manresa com a plató de cinema, hi han passat 500 projectes audiovisuals.
2: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Riba.
26: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
27: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament,
0: que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
26: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
1: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tenir aquesta estima que em teniu és per mi meravellós, perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
26: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
16: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
5: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig.
4: Així
5: mental.
4: Arriba el Barça bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només dos dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és el Camp Múrcia.
6: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça a la Lliga ACB. Per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I per tant, avui a pista contrària, el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem Sito Alonso i a Sengeli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-off, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio, al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
2: Torn de la penya, que disputa novament els play-off pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys, ara, als quarts de final, té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
3: Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia, guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
4: I arriba fresc, i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir la nostra gran il·lusió.
3: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: Futbol. La campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
5: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també penyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
5: Aquest vespre, Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i penyistes del Madrid a Sevilla, i de noms, hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions, i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
6: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
5: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. A la sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial.

0: I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
1: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fan solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
2: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
1: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
0: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
3: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo d'acomiad a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar amb condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
0: Farem ara una pausa i després...
4: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
0: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
5: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
6: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
5: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
7: Uf! Em pesen tant les cames i em veig verius.
8: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
8: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
11: Tuya, tuya.
10: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
11: Sí. Tot prima.
12: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
13: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions.
14: Amics,
13: rialles,
14: llocs, moments.
13: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
18: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
19: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
18: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a Salt ben i ben igualat.
20: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
18: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
0: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
21: Un play-off al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat des de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
22: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor la situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
21: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a 1 en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
23: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual. I doncs ara bueno, descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
21: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, sèrie que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el Noia Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vilassana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
0: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
24: Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'assauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i presidents del circuit, Miquel Sampar, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
25: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
24: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
26: Creo que este tipo de partidos también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
0: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
1: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutge cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutge de cadira. Excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, qui va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
0: La Copa del Món de Rem a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
2: Van acabar en 11a posició. Per l'empostir, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
3: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que bueno, al final també va haver tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
2: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
0: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Ritme de Mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
21: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
0: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
21: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips. I, per cert, quarta etapa avui en el Giro Femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Neve Legal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió Antena Digital, el partit del Barça, els play-offs de l'ACB amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

Panerola. Insecte de cos aplanat, antenes llargues i moviments ràpids que sol habitar en indrets càlids i humits i alimentar-se de restes orgàniques. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el que fem, l'Eloi Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I el president dels noticiaris, Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Que sàpigues, per si que estaves patint, que sí. Eloi Vila, què va passar dimarts quan
3: sí,
1: vas arribar a casa?
3: Sí, va quitar la cartera i tot,
2: sí.
3: No?
2: Sí. Doncs va costar, eh?
3: Per recuperar?
1: Ah, va costar?
2: Sí, va costar. Sí, sí, va costar perquè vaig donar instruccions a casa i és allò que et penses, allò que deia,
3: deixa'm,
2: no?
3: Deixa'm dir, perquè el Garriga ha fet allò de donar per fet que tots els oients ens van sentir la setmana passada, Eloi Vila va perdre la cartera.
2: Perdona.
3: Estava ben fet això.
2: Vaig estar trobant gent i tothom anava dient, sí, ja l'has trobat, ja l'has trobat, ja l'has trobat.
1: Aquest, Òscar, és el millor EGM.
3: No, escolta'm, hi ha milers de persones que et senten, Garriga, no tinc cap dubte, i alguns fins i tot t'escolten, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que no.
1: Pot ser que hi hagi
3: una mica de context. L'Eloi va perdre la cartera i estava amunyat.
1: Algú que estava en coma la setmana passada ha sortit del coma i ens escolta, doncs li expliquem.
2: Sí,
1: està,
2: sí, sí.
3: Està bé.
2: No, però es va resoldre. Es va resoldre al final.
1: No hi faltava res, eh?
2: No hi faltava res, no.
1: O un familiar que digués, mira, aquells 20 euros que hi havia...
2: Els tinc controlats, eh? Els tinc controlats.
1: Doncs així ens hem quedat tranquils.
3: Sabies que després, un dia, l'Eloi, fins i tot el Garriga va fer una mena de discussió entre qui era Tim Eloi Vila, d'escolta'm, tranquil, no passa res, no denuncia, o Tim Òscar Fernández de anem a denunciar la pèrdua de la cartera. I fins i tot va fer això, una mena de competició.
2: Però això va lligat a unes sensacions, eh?
3: Sí, clar.
2: No, vull dir que tu la perds, però tens una mena de sentit, no?, que et diu està controlada, més o menys.
3: Sí, sentit, si una cosa, si mai perds la cartera i tot i que tinguis aquest sentit de que està tranquil, si veus un extracte del banc que no reconeixes, és a denunciar-ho, que igual sí, és que te l'han robat, eh?
2: Home, esclar.
1: Una vegada vaig donar una targeta per un extracte que no reconeixia i quan ja l'havia anul·lat vaig dir, ai, si era allò. Ai, sí, sí, sí que ho vaig fer, això. Molt bé, doncs és dimarts 2 de juny i estem pendents de tot això. Una frase feta. Si Feijó vol pols, que vagi a l'era.
3: Sí, Alberto Núñez Feijó ha estat pressionant Junts per Catalunya els últims dies, també el PNB, perquè li donin suport a una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. Bé, doncs avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat Feijó a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo i proposar-li cara a cara a fer aquesta moció. Ho ha fet des del matí de Catalunya Ràdio. Després, des de les jornades del Cercle d'Economia que es fan a Barcelona aquests dies, el líder del PP ha respost textualment que volia parlar només de coses serioses, donant a entendre que no accepta la proposta d'anar a Waterloo a negociar aquesta moció amb Puigdemont.
1: Demandes de més català en la visita del Papa.
3: Sí, el govern treballa juntament amb l'Església Catalana per tal que s'ampliï la presència del català en aquesta visita del Papa a Catalunya la setmana que ve. El govern de Salvador Illa diu que ho gestiona directament amb el Vaticà. Això després que ahir es va saber que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el punt culminant del viatge, serà íntegrament en castellà.
1: I una altra dona assassinada al País Valencià.
3: La Guàrdia Civil investiga com a crim masclista la mort d'una dona suposadament a mans de la seva parella a Callosa de Segura. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca del Baix Segura. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia sense que els serveis d'emergències hagi pogut fer res per salvar-li la vida.
1: I el Barça de bàsquet als play-offs.
3: Sí, s'enfronta als play-offs de la Lliga ACB a quarts de set aquesta tarda en un partit contra el Múrcia que podreu seguir al canal exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio.
1: I a banda del bàsquet, de què estarem pendents aquesta tarda?
3: Doncs, per exemple, ens podeu fixar en una taula rodona al Cercle d'Economia en què hi haurà el president de Catalunya, Salvador Illa, el lehendakari, Manuel Pradales, i el president gallec, Alfonso Rueda.
1: Carai.
3: Parlaran sobre el finançament autonòmic. Tots tres tenen posicions diferents, són de partits diferents, però segur que l'actualitat política també sortirà en aquesta conversa a tres.
1: Doncs aquesta tarda a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info ho explicarem amb molt detall. No?
3: Tema? Sí, sí, amb tot el detall que calgui.
1: No tinc cap dubte. Òscar, fins demà.
3: Adéu. Adéu.
1: I va, que avui ens anem fins a Hollywood. 4:15 de la tarda, atenció a aquest nom, Clint Eastwood. Es retira del cinema als 96 anys.
4: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa... De...
1: Clint Eastwood, Eloi.
2: Hòstia, m'encanta.
1: No diguis que les faria por trobar-te un dia en un carrer fosc.
2: L'abraçaria.
1: Jo no sé si l'abraçaria.
5: Aquella cara, aquella cara, sí, que dius...
1: De males fosses, eh?
5: Ui, no t'hi posis amb el Clint Eastwood.
2: És que a mi em canvia la percepció de... Clar, era un actor, no?, que estava com molt... molt marcat, amb un tipus de papers, i després de la direcció... Hòstia, com sorprèn, no? Jo, de fet, ja la pel·lícula que més em va marcar, que és Sense Perdó, no? És bestial.
1: El fill de Clint Eastwood ha anunciat que el llegendari director i actor ha decidit que és hora de descansar i de gaudir del camí recorregut. És una trajectòria que inclou una quarantena de pel·lícules dirigides com, per exemple, home, Els ponts de Madison.
6: Encara ho fan els homes? No estic antiquat, oi, per collir flors a una dona com a mostra d'agraïment?
1: O Million Dollar Baby.
6: M'hauràs de tornar la pilota de cops.
7: Aquesta?
6: Sí, aquesta. És la meva pilota i si la fa servir tothom es pensarà que t'entén.
1: O d'altres que va protagonitzar com per un grapat de dòlars.
8: Hola, foraster.
9: Ei, tu.
8: No t'havíem dit que no et volíem veure més per aquí?
9: Hola, tens la burra. Ja has deixat que se t'escapi?
1: Això és típic d'aquest doblatge d'abans, eh? O el bo, el lleig i el dolent.
2: Extraordinària.
1: És història del cinema amb 96 anys, eh? I ara ja feia temps que potser no el veiem, però amb 96 anys decideix penjar... Què es penja? La cinta de pel·lícula, no sé què es penja.
5: La claqueta.
1: La claqueta. Ha penjat la claqueta. Aquí, tens una pel·lícula preferida, tu?
2: Sí, Sense perdó. No sé si la traducció en català és exactament aquesta, Sense perdó. Sí, sí, de Clint Eastwood. Aquesta em va agradar molt, Gran Torino, també.
10: És que l'Eloi va mirar, però com que no m'has presentat...
1: Marc Garriga, bona tarda, que és el nostre expert en cinema d'aquesta casa. Com estàs?
10: Molt bé. Trist i emocionat alhora.
1: Home, és un dels grans noms històrics, no?
10: Historiquíssim. Però és que ara fa poc, mira, com que vaig estar a Canes fa poc, ell va presentar, ara no recordo quina pel·lícula era, com a director, quan començava, i se'l qüestionava absolutament com a cineasta, perquè ell venia de fer aquests westerns i, per tant, se'l considerava un director menor, i va entrar a la secció oficial de Canes, i allà periodistes preguntant-li que com tenia la barra de presentar-se allà amb una pel·lícula d'aquell tipus, pel·lícules que després són història del cinema i que deixa els crítics de cinema. Doncs és una mica en mal lloc. No?
1: Mira, sentíem ara la veu doblada, però aquesta és la veu autèntica de Clint Eastwood, Gran Torino.
11: Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with?
1: Aquí és Cook.
11: That's me.
1: Apa, que no et cagues de por si et trobes aquest senyor. Aquesta és la mateixa escena doblada al català amb aquesta veu.
12: Què collons mires, vell? Eh?
11: Es pot saber què feu, morenos?
12: Morenos? Eh?
11: Sabeu aquelles persones que te les trobes i veus que val més no ficar-s'hi? Jo en sóc una.
12: Tu estàs sonat,
1: home,
12: si foto,
1: que em va. A Lluís Marco, doncs potser també et fa una mica de por, però menys. Lluís Marco, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: Hola, Lluís. És un dels actors de casa nostra més reconeguts. L'hem vist a TV3, a Poble Nou, a Temps de Silenci, a Dinamita. I també ha doblat molts actors com Joe Pesci, Danny DeVito o Clint Eastwood. No sé si és un dels que t'hagi fet més il·lusió doblar un home tan dur i tan ruda i tan contundent com Clint Eastwood.
13: Il·lusió segur, perquè és un gran mestre. Però a més em va fer molta por, perquè clar, Constantino Romero era una veu tan identificable, era una veu tan del Clint Eastwood que feia por posar-te davant de l'atril i que el públic, la gent, digués aquesta no és la veu del Clint Eastwood, quan l'home ja a l'edat que té s'assembla més a la meva que a la del Constantino, vaja.
1: Clar, és però ha actuat tants anys que els dobladors també heu hagut d'anar agafant relleus, no?
13: Exactament. I però sí, em va fer il·lusió. És un dels grans i és una persona ben estimable, que és una pena que es retiri, però que és llei de vida.
1: Perquè quan fas diferents actors, intentes posar-li alguna cosa única a cada actor perquè la gent no digui, ara sento Lluís Marco. No, ara sento Clint Eastwood, perquè Clint Eastwood té una cosa que només la faig amb Clint Eastwood. I Joe Pesci només fa una cosa especial, li canvio el to, li canvio, no sé, alguna paraula, alguna cosa.
13: Jo intento guiar-me per l'original, és a dir, com deia el gran mestre Arseni Corcelles, tu mira-li els ulls i escolta'l, i llavors jo escolto l'original i els miro als ulls i intento transmetre el que aquests senyors van treballar durant un any o mig any a casa seva, es van aprendre aquest paper, el van passar per dintre. I intento, faig una traducció el més honesta possible del seu treball actoral.
2: I després la dimensió del personatge, en el cas de Gran Torino, el personatge és estratosfèric, no? Com es diu? Val Kowalski? O...
10: És que, a més a més, entra en totes les temàtiques, perquè tenim molt al cap la seva vessant de tipus dur, del western o de policia, però ha fet moltes altres coses. ha fet comèdia, ha fet papers tendres, als Ponts de Madison, que has esmentat abans, i ha entrat a dirigir pel·lícules sobre temes espinosos i amb molta valentia. Fins i tot posant-se en el costat fosc de la història, però per fer-nos emmirallar-nos en situacions que després potser ha tingut més raó ell que no pas els que en aquell moment criticaven les seves pel·lícules.
2: Home, a Gran Toni, no és un justícia social, diguéssim, no?
1: Exacte, és, bé, per exemple, passa d'un costat a l'altre. Gran Torino. Lluís, Gran Torino, que és que et sentim abans doblar-lo, parla, però també remuga molt. No sé si també et vas haver d'imaginar a veure com seria aquesta manera de remugar com la faria Esteve.
13: Va, ja et dic, jo vaig fer el que vaig poder. Estava una mica espantat, però sobretot perquè em pesava molt això, no fer malbé el treball d'ell. Jo penso que les últimes pel·lícules ell ha deixat una empremta especial i vaig intentar això, buscar tota la seva força del que volia transmetre en aquestes últimes pel·lícules.
1: I ara... Digues, perdona. No,
13: això anava a ampliar, simplement que és un mestre, inclús doblant aprens d'ell, vull dir, com a actor i com a director, les dues coses.
1: Bé, ha posat punt i final, ara sembla ja definitivament, als 96 anys. Els actors us marqueu una fita? Depèn una mica de l'estat físic? Què marca més a l'hora d'un actor decidir, doncs mira, fins aquí? Perquè, clar, doncs, sempre hi haurà papers de gent gran per interpretar, com et vas fent gran.
13: Sí, és llavors aquesta voluntat de servei que té aquesta part vocacional, has de mesurar ja a partir de certa edat, doncs si el teu físic i la teva ment encara estan posades per poder-ho fer. I llavors has de mesurar molt si aguantaràs físicament i mentalment. I suposo que ell ha arribat ja a la conclusió que necessita mirar-s'ho des de la barrera. Hi ha gent que li deu costar. Jo penso que jo intento això, sapiguer quina és la meva mida física, perquè requereix un esforç físic cada personatge que interpretes al teatre o a la televisió, inclús doblant, i llavors depèn d'això, de la força del que et queda, de si encara et queda gasolina i motor per poder transmetre la feina dels altres o la teva mateixa, cada cop que et poses a treballar. Però sí, la data de caducitat, un ha de ser conscient de poder-se-la posar, perquè els jugadors, per exemple, de futbol no veuen mai que està acabant l'etapa. La seva etapa de jubilació els hi costa.
2: Tampoc poden estirar tant, Tampoc poden estirar tant. És que, clar, ho ha estirat fins als 96 anys.
1: El que passa és que el futbolista se'n pot anar arrossegar àvia i cobrar molts diners. No sé si l'actor té aquesta sortida.
10: Els jugadors passes a ser entrenadors i després presidents.
13: Jo crec que és convenient, jo els hi dic als meus fills, que quan notin molt que vaig a arrossegar-me, que m'avisin, sisplau. Bé. No m'agradaria arrossegar-me. Sí. Un ha de ser conscient de les seves limitacions. Per molt que puguis interpretar això, un paper de 90 anys. El que passa que últimament també és veritat que amb els que jo tinc, que avui faig 77...
1: Avui?
13: És el meu cumpleany, que em feliciteu.
1: Però com pot ser que no ho haguem vist?
13: Avui faig 77. Jo aviso que els meus fills que no em deixin arrossegar-me. Vull dir, perquè és molt trist veure quan algú comença a fer paneta. Jo no voldria. També és veritat que últimament et criden només perquè et moris, és a dir, que t'intuben, et foten a l'hospital, no sé si, et maten, ja diuen, bueno, et deixa tant i pico, busquem un que es mori, pam, i foten
1: Lluís
13: aquest.
1: Marco, no? Vinga.
13: Ja, Lluís Marco, que ja està per morir-se. I dius, colla, hi ha coses a dir, mira el que li heu fet als 96. I un altre exemple important, l'Edgar Morin, aquest filòsof que acaba de morir amb 104, ha dit bajanades fins a última hora, i les ha dit molt bé.
1: Perquè tu encara tens gasolina, et veiem fent coses, no? Teníem el lliure fent una festa a Roma amb el nostre estimat Marc Artigau, i segueixes encara,
13: Sí, ja tinc un projecte per la temporada vinent a la fàbrica amb el meu amic Ramon Simó, i farem una cosa que estic molt entusiasmat de fer-la, que és un Thomas Berger, que es diu La força del costum, que és una gran obra de teatre i que tenia moltes ganes de posar-m'hi. Sí, sí, vaig fent coses.
3: Doncs...
13: El teatre no em maten tant. El teatre m'han posat en cadira de rodes, aquesta última, però vaja, aquí m'han elevat. Aquí només portaré una cama de fusta.
1: Això no és res.
13: Mentre el cervell pugui anar parlant, jo ja els hi deixo que em vulguin tarar físicament tot el que vulguin.
1: Doncs el Lluís Marco, la veu de Clint Eastwood a casa nostra, l'última de les veus de Clint Eastwood, per molts anys, avui és el seu aniversari, així que et felicitem des de la tarda i de part dels oients de Catalunya Ràdio, i res, seguim la feina i a treballar.
13: Doncs ho intentarem, i així, i moltes gràcies per la felicitació, i gràcies per poder-me despedir d'aquesta gran persona que és el Clint Eastwood.
10: Lluís, val? Encara feu festes d'aniversari disfressats de sultans amb els teus amics?
13: De sultans, sí. Ara ja no.
2: Jo me'l trobo per Sant Esteve de Palautordera fent d'avi, el Lluís.
5: Ah,
13: sí. De tant en tant, sí.
2: De tant en tant, el trobo per Sant Esteve fent d'avi i em fa molta il·lusió. Quan et vegi, et faré una abraçada i et felicitaré.
13: Però sí, la veritat és que sí, és una de les il·lusions importants de la vida. Poder estar amb el net de tant en tant i poder-lo, això, maleducar.
1: Això.
13: Que un no té la missió d'educar, només de maleducar.
1: Malcriar, això, ben fet. Lluís, una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
13: Igualment. Adéu.
1: Clint Eastwood és un d'aquests actors que, vaja, no sé, ja no el veurem més.
10: No sé si el fill de Clint Eastwood, que és el que ha dit això, perquè no ho ha dit ell mateix, ha fet una mica com el que diu el Lluís que vol que facin els seus fills, de dir...
1: Mira, el papa ja no el truqueu més.
5: Que no ho dirà ell.
10: Però jo no ho tinc tan clar.
1: Però fa gaire que no el veiem...
10: L'any passat, o sigui, fa 2 anys va estrenar l'última pel·lícula, sí. Jurado número 2, que estava molt bé, però l'any passat va dir ell que estava en preproducció d'un nou film.
1: Però no n'hem sabut res.
10: No n'hem sabut res més, ni se sap res de què va. Però ell té molta fama de rodar les pel·lícules molt ràpidament, amb pressupostos moderats. Per tant, jo no descartaria que qualsevol dia d'aquests es desperti i digui, som-hi, vaig a fer una nova pel·lícula.
2: Però és un cas de longevitat molt únic.
10: És dels més excepcionals. I crec que només el supera Manuel de Oliveira, que és un director portuguès que va estar fins als 103 anys rodant pel·lícules. Però després ja ve Clint Eastwood.
1: Perquè sí, haurà fet molts diners, aquest senyor.
10: Home,
1: no?
10: Sí.
1: Molts.
10: Moltíssims.
1: Vull dir, no té cap necessitat de seguir treballant ni...
10: No, però és que jo no crec que treballi per necessitat. Ell treballa per gust, perquè és un amant del cine des de sempre.
1: Escolta, Marc, ja que has baixat, podríem repassar, no sé, les 5 pel·lícules imprescindibles de Clint Eastwood, per si algú té aquest cap de setmana una estona lliure, dir, mira, ara vull veure el meu amic Clint.
2: Actor, director, i les dues coses? O...
10: Jo és que m'heu dit les essencials. Jo crec que les ha vist tothom. És a dir, si comencem a parlar de la trilogia del dòlar o de les de Harry el Brut o aquestes que heu comentat abans, no? De Million Dollar Baby, Sense Perdó, Mystic River, Els Ponts de Madison, jo us volia recomanar 5 no tan conegudes.
1: Ah, però que també són bones.
10: Evidentment.
1: Doncs va.
10: Les recomano.
1: La primera.
10: La primera és La leyenda de la ciudad sin nombre.
7: Vamos, Tula, vamos, para ver. Somula. ¿Qué sucede?
14: Me quedo. Tengo que quedarme.
7: Siempre dije que tenías...
1: Ara m'estic pensant en la meva àvia, escoltant aquest doblatge. T'ho juro, eh?
10: Ara estàs pensant en aquesta...
1: Estic veient la meva àvia, veient la tele allà a Súria, la pel·li que jo no volia veure.
2: Sí, no cal anar tan enrere, jo recordo, perfectament, dissabtes tarda, pel·lícules d'aquest tipus.
10: Aquesta pel·lícula és de l'any 1969, i aquí, el 69, Clint Eastwood ja trencava la seva imatge de dur, perquè això era un western musical on ell cantava. Excepcional.
1: Ah, sí?
10: Amb Lee Marvin cantant mentre treballaven a la mina. Carai. És una pel·lícula que va ser molt controvertida en el seu moment, però que és una autèntica joia.
1: Però això ho podem trobar enlloc?
10: Home, això hauríem de buscar-ho, però vaja, en principi totes aquestes pel·lícules estan editades. Soc molt defensor del format físic. En DVD, Blu-ray...
1: O sigui que anem a buscar-la en algun mercat d'aquests. Costaria de trobar això.
10: Les plataformes,
5: aquesta diuen que està a Apple TV i a Prime.
1: Mira, perfecte. Va, un altre títol.
10: El segon és El fuera de la ley, que és el títol amb el que es va estrenar aquí. El títol en català és més similar a l'original, el bandoler Josie Wales, però vaja, aquí tothom la va conèixer com El fuera de la ley, perquè Sense perdó, la pel·lícula favorita de l'Eloi, es va endur la glòria perquè era quan ell desmitificava el western, però és que 16 anys abans com a director, ja ho feia amb aquesta pel·lícula on interpretava un fugitiu que no volia firmar l'acord d'armistici de la Guerra Civil Nord-Americana perquè els unionistes li havien matat la seva família, i per tant ell anava en contra de la victòria de la Guerra de Secessió. En aquella pel·lícula participava el seu fill Kyle, de 6 anys, fet de fill seu, per tant aquest
3: dit que plena.
10: I allà va conèixer també la Sondra Locke, que és la seva parella més coneguda, perquè amb ella va compartir moltes pel·lícules.
3: Molt bé.
10: Després.
3: Com has dit que és això? El Fuera de la Ley.
10: El Fuera de la Ley.
3: Molt bé. Un altre.
10: Caçador blanc, cor negre.
15: Trabajaremos aquí, luego nos vacunaremos y al avión.
16: Ah, sí? I quin actuarà en la pel·lícula?
15: Tendremos a Phil Duncan y Kay.
3: Aquest sí que és el Santino Romero.
16: ¿Y cuánto tiempo pensáis estar allí?
10: Aquesta va venir després de dirigir Bird, perquè va dirigir una pel·lícula que era un biopic de Charlie Parker, una pel·lícula sobre jazz, perquè vegis com era d'eclèctic Clint Eastwood. Doncs aquí el que va fer és la primera pel·lícula on ell dirigeix i protagonitza un paper que s'allunya del tot d'aquells papers habituals de tipus dur. Aquí interpreta un director de cine, és una pel·lícula de cinema dins el cinema, interpreta John Huston durant el rodatge de La Reina d'Àfrica, i és una extraordinària reflexió sobre l'imperialisme, sobre l'obsessió, una mica avançant el que seria després Apocalipsi Now. És, diguéssim, el moment en què la gent comença a prendre consciència que Clint Eastwood pot dirigir i interpretar papers molt complexos.
3: Caçador blanc, cor negre. Va, fem d'un parell més així ràpidament.
10: Un bon perfecte. És la pel·lícula, jo crec que va ser completament incompresa en el seu moment, de l'any 93.

0: encanto especial, eh?
1: Està, aquesta veu també és molt reconeixible. Home, eh?
2: És que és la pel·lícula que demostra que la seva habilitat per la comèdia. És una pel·lícula on uns astronautes ja bastant jubilats han d'anar a l'espai on no hi havien anat mai, perquè en el seu moment, quan hi havien d'anar, van acabar enviant la NASA un mico, i al final, quan hi ha un satèl·lit que ha de caure a la Terra, com que és tan vell, només troben uns astronautes jubilats capaços de pujar a l'espai i arreglar-ho perquè no entri a la Terra. Hi havia Clint Eastwood, que tenia... Bueno, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland i James Garner, que tots ja passaven dels 70, que van morir en 80 i pico.
1: Estava dient, quants en queden d'aquests?
2: El Tommy Lee Jones encara queda.
3: Una cosa per això, ell políticament sempre situat a l'òrbita republicana, no?
2: Ell no ha estat molt clar. Sí que ha estat conservador, però jo crec que té unes idees, i Gran Torino és un exemple.
3: Sí, sí, per això que va sorprendre molt. No? Sí.
1: Ha fet pel·lícules més d'esquerres del que potser ell és.
2: Exacte. Jo crec que ell ha anat posant en dubte tot, tant l'esquerra com la dreta, cosa que és una de les coses més a valorar.
1: Doncs avui que hem sabut que en principi Clint Eastwood ho deixa, per boca del seu fill hem volgut fer aquest repàs de les seves pel·lícules.
2: Molt bé.
1: Marc Garriga, saps qui és Tim Payne?
2: Tim Payne, em sona molt.
1: Doncs t'hauràs de quedar a la pausa perquè t'ho expliquem després de la pausa. Qui és Tim Payne?
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
5: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
6: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
7: Ai.
6: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
7: Ai, ai, ai.
6: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
9: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
10: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Tinc un missatge de Ricard Torquemada. Ni hola ni històries. Em diu, jo sé qui és Payne. Qui és Tim Payne? Tu saps, Eloi Vila?
3: Sí, me n'he donat aquests dies, allò, seguint aquest allau, no? Aquest pum, que a mi m'espanta, una mica.
1: Vosaltres sabeu qui és Tim Payne? Tim Payne és el futbolista més viral del Mundial. Com? Sí. Ha passat de 4.000 seguidors a 4 milions.
3: Bestial, això.
1: En una setmana. I s'ha convertit en un fenomen a les xarxes. Què ha passat, Judit? Per què ho està patant de cop Tim Payne, un futbolista desconegut?
16: Diríem que això és culpa o gràcies a un influencer argentí que es diu Valen Escarcine, el Escarso.
1: El Escarso.
16: El Escarso.
1: El Escarso.
16: Sí, que també l'he conegut avui, el Escarso aquest.
1: Che, Judit, el Escarso.
16: Ah, exacte, aquest el Escarso. Es veu que devia estar molt avorrit aquest.
1: El Escarso.
16: Però va començar a revisar tots els jugadors que participarien al Mundial i va dir, a veure qui és el jugador que té menys seguidors a xarxes.
1: El Escarso lo encuentra.
16: Va, encontro a Tim Payne.
1: Sent argentí?
16: No em facis fer aquest tipus de coses que saps que em provoca certa vergonya.
1: No entenc per què.
16: No, perquè sí, perquè tu sempre se't dona molt millor fer-ho i llavors queda un ridícul.
1: No. Dale, boluda.
16: No l'has vist l'atenció. L'escarso aquest que fas molt bé, va descobrir Tim Payne, que era el jugador del Mundial amb menys seguidors de xarxes, i va dir, escolta, l'hem de fer viral, hem d'ajudar-lo entre tots a que la gent el conegui, i va començar a cruzar aquest repte.
17: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una

0: todos. Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad. Así que busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido, no llega a 5.000 seguidores. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea el protagonista del Mundial? Primero seguirlo en Tim Payne-bajo. Igual yo lo voy a etiquetar. Reventar sus posteos a me gustas y comentarios. Hay que empezar a nombrar a Tim Payne en todo lado.
1: Tim Payne, futbolista neozelandès, 32 anys, jugador del Wellington Phoenix.
2: Migcampista.
1: Dubto molt que Ricard Torquemada sàpiga res del Wellington Phoenix.
2: Ho he pensat avui, dir-li al Ricard, a veure que ens expliqui, no?, com juga aquest home.
1: Escolta,
2: a futbol.
1: Trucava a Ricard, a veure si saps alguna cosa.
3: Jo vull saber més coses d'això.
1: Una trucadeta ràpida.
2: Jo el que entenc perfectament és escarso. O sigui, jo l'entenc perfectament.
3: Sí, eh?
2: Sí, perquè, però clar, ell té l'element del número de seguidors.
3: Clar.
2: No? Llavors se li permet veure i valorar qui és el menys conegut. Però jo me'n recordo fer aquest joc amb els amics al primer Mundial que en tinc allò plena consciència, que és el que es va jugar a Espanya l'any 1982. Hi havia seleccions com Honduras, El Salvador, i llavors, hòstia, mirar jugadors...
3: Anaves mirant els cromos, no? Sí. Anaves dient, a veure aquest qui és.
2: Me'n recordo que hi havia un que es deia Ramon Fagoaga.
1: A veure, Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda. Tarda,
1: ara sigues sincer. Tu fa 10 dies sabies qui era Tim Payne?
4: No.
1: Ja ratllaria la malaltia, això, si ho sabessis.
4: Però et dic una cosa, no us vull desmuntar el tema, però és molt discutible que sigui el jugador menys conegut del Mundial.
1: Era el que tenia menys seguidors, no?
4: No podia tenir menys seguidors perquè les llistes s'han completat avui. Per tant, és impossible que l'escarso sapigués que el jugador menys
1: però això és com
4: conegut.
1: És com els àlbums de cromos, que la meitat no hi van o la meitat no hi són. El cromo de Neymar no l'han fet. Vull dir, hem de jugar una mica, no siguis tan estricte, Ricard.
4: S'ho ha fet a mida, s'ho ha fet a mida, ho dic, perquè li ha fet un favor a Payne, però s'ho ha fet a mida.
2: Però és un joc xulo, tu saps perfectament, tu i jo jugàvem a la facultat, amb noms de futbolistes, a completar llistes. Vull dir que, que aquestes coses, aquests jocs són molt divertits i són molt xulos.
4: Però després m'he informat i pinta bé, Payne.
2: La toca? Juga al mig del
1: perquè
2: camp,
1: si
2: no?
1: Si surt Araujo, Payne pel Barça, veig que és central també, no?
4: No crec que estigui a aquest nivell.
2: És central? Sí, o és centrecampista?
1: És centrecampista, és perquè sembla... pensar que era central. Escolta'm, i els Wellington Phoenix, en sabies alguna cosa fins a Tim Payne?
4: El nom.
1: Doncs ja és molt, jo no els coneixia, aquest.
3: Maca, tu no els coneguis, Garriga?
1: A mi em diuen, hi ha un equip que es diu Wellington Phoenix i no sabria si és de Wellington, Nova Zelanda, o de Phoenix, Arizona.
3: Clar.
4: Perquè la lliga australiana mai l'has tocat.
1: No, la neozelandesa, si de cas. Escolta'm, Ricard, t'he vist en un vídeo de xarxes, perquè, clar, el Escarso té molts seguidors, però Ricard Torquemada també és ara mateix a Instagram i fa Reels. I t'he vist fer declaracions molt contundents que penses seguir el Mundial. No fas vacances, Ricard?
4: No, home, Mundial s'ha de seguir sempre, no?
1: Però el seguiràs també a l'antena de Catalunya Ràdio?
4: Sí, Catalunya Ràdio sempre és la prioritat de la meva vida.
1: Doncs mira, atracament en directe a 4:45 PM. El Mundial comença dijous que ve.
4: Sí.
1: Ricard Torquemada, vols venir a fer un cafè a la tarda el dia que s'inaugura el Mundial?
4: El dia 11 és això, oi?
1: Sí, dijous.
4: Espera, que estic fent una repassada de la meva agenda.
1: Va.
4: El papa ja ha marxat o no?
1: El qui?
3: El papa.
1: El papa estarà tirant ja amb el papa, no? Estarà ja per França amb el papa mòbil, aquella hora.
4: Doncs aleshores, bé, perquè m'han dit que venir a Barcelona aquells dies no serà fàcil.
1: No, ja el tindrem a les Canàries, el papa.
4: El dia 11 no faré cafè amb tu, perquè... Ja saps que sóc descafeinat, però faré el que calgui. I parlarem del Mundial i de Payne, si vol.
1: Doncs atenció, notícia confirmada. Ricard Torquemada, dijous en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Ja que bé.
1: I l'esquelet es fa en directe.
3: Molt bé, Garriga, molt bona producció.
4: Com el senyor de les paneroles d'ahir, no? Ja veig que ho feu tot en directe.
1: És que aquí la gent, com que la gent es pensa que entrem a treballar a les 4, doncs ja ho fem així. No preparem res, ens ho anem fent tot en directe. Doncs, Ricard, records a Tim Payne, si te'l trobes, a Palmaresma, i ens veiem dijous que ve.
4: Molt bé, adeu, Eloi.
2: Adeu, Ricard, una abraçada.
1: A veure, estàvem amb Tim Payne, que, efectivament, El Escarso va fer la campanya viral i la cosa va començar pujar sí, com l'escuma fins al punt que ja té una cançó.
3: Sí, li han fet una cançó. Un altre influencer també argentí que es diu Che Soy Juan. Avui...
1: Che Soy Juan.
3: Avui hem fet una immersió.
1: Ara, ara sembla més coreà que calla, una altra cosa. Che Soy Juan.
3: És que em provoques.
1: Sembla coreà.
3: Si et sembla, escoltem la cançó que li han dedicat a T-Pain.
1: La cúmbia. No!

0: està bé, eh?
1: I s'han marcat el repte a veure si en, el, en els partits del Mundial aconsegueixen que la gent se sàpiga aquesta cançó i la coreix. Us imagineu, això?
2: Però això és de veritat, no és fet a mi, això?
1: Que no, que ho ha fet aquest Che Soy Juan.
2: Puja, puja, puja, puja.

0: Pain No Gain s'ha fet tan famós això que ha respost Tim Pain.
1: Tim Pain ha hagut de sortir quan feia només 48 hores que hi ha la gent... És que, clar, imagina't tenir el mòbil de Tim Pain i que et vegin apareixent notificacions, home, comentaris, likes, una bogeria. Va haver de fer un vídeo ell mateix dient moltes gràcies, nois, per tot aquest suport.
2: Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
1: Sigo practicando el Duolingo,
2: digo. Thank you first to you, Valen. It's been pretty crazy, 48 hours to say the least. I just wanted to also express
0: that
2: I'm very grateful to present in my country.
0: No sé si això ho entenc més en anglès o en castellà.
1: No ho sé. Pues veu que la seva nòvia és de Costa Rica, per això parla el príncip en castellà.
0: Mira-te-ho.
1: Estic practicant en Duolingo. Sí. Ah, però bueno, és que això anant...
3: No us espanta una mica? Sí, la dimensió que agafen.
1: Jo ho trobo bonic.
0: No, espera.
3: Perquè és una història divertida.
0: Espera, perquè la viralització encara no s'ha acabat.
1: Molt fort, això.
0: Perquè avui es produirà aquesta matinada la trobada entre el Scarso i Tim Pain.
1: Totalment. Aquesta matinada es juga l'amistós a Haití, Nova Zelanda, a Miami. Serà el primer partit de Tim Pain previ al Mundial. I l'influencer argentí que l'ha fet famós anirà fins allà a conèixer-lo.
4: Y llegó el momento. Mañana vamos a conocerlo. Nos vamos para Miami a ver el partido amistoso entre Haití y Nueva Zelanda. Y después nos juntaremos para que se dé el encuentro. Por primera vez vamos a ver un partido de team, porque la mayoría de nosotros de nunca team. Vio uno de él. Quería agradecerles a cada uno de ustedes, porque esto realmente está siendo una locura y eso que todavía falta un montón.
1: Però és que no t'ho perdis, que hi ha una marca com un banc argentí que ha patrocinat aquesta trobada i li pagarà el viatge d'aquest influencer. Vull dir que aquí hi ha marques i patrocinadors.
0: Les coses van molt bé, per estar.
1: Però que vull dir que més enllà del fenomen, hi ha gent que està patrocinant això i traient pasta d'això.
3: Clar, és que han sortit quants seguidors té, també.
1: Una bajanada, també.
0: Home, milions de seguidors. Sí?
1: Home, si ha sigut capaç de convèncer a tanta gent perquè segueixi a Tim Pain, el poder d'aquest home...
3: Em sembla que el milió, més o menys, té...
1: Deixem que ho revisi. Escarso. Per què no m'apareix?
3: Bueno, la xifra que dic així d'aquests dies, em m'ha aparegut tot
0: això. És una argentina,
3: em sona que té això.
0: A veure, Escarso.
3: Es vols d'un milió de seguidors, no?
0: Mira, el Van Escarsini... doncs només un milió. Bueno, només.
1: Home, un milió.
3: 8.000 i pico.
0: Però bé, que passa que seria encara potser algun més d'un milió. Però està bé, està bé. Va, escolta, acabem amb un joc, Judit.
1: Ai, sí.
0: Un joc per l'Eloi.
3: Va, tira.
1: Sí, perquè clarament si me'l feu a mi suspenc, però jo crec que tenim esperança que l'Eloi poder rasqui un puntet. A veure, el que he fet és treure alguns noms.
0: Jo no miro, perquè algun el sé, però algun no miro.
1: Com el que deia el Torquemada, no? Segur que Tim Pain no és el menys conegut. He anat a buscar aquells noms que dius a veure aquest.
0: O equívocs,
1: exacte. Coses que et puguin confondre de la gent que participarà en aquest Mundial, a veure si saps a quina selecció formen part, sí?
0: Sí.
1: Kai Trevin.
3: No tinc ni idea.
1: Et dono tres opcions.
0: Kai Trevin, a veure.
1: Austràlia, Nova Zelanda, Regne Unit.
3: Austràlia.
1: Molt bé.
0: Mira-te l'Eloi.
1: I com a curiositat us diré que Kai Trevin, una influencer espanyol, també ha intentat fer el mateix que amb Tim Pain, a veure si aconsegueixen que arribi a molts seguidors. A veure si ho aconsegueixen.
3: Això ja es narra molt.
1: Jo crec que ja...
0: Quants en té ara? En Trevin?
3: Kai Trevin.
1: A veure, aquest segur que el coneixes. Fabio Cannavaro.
3: Sí.
1: M'has de dir de quin equip és seleccionador.
0: Ah,
3: home.
1: Curaçao.
0: Bona aquesta. Aquesta és molt bona.
3: És molt bona.
1: Uzbekistan.
3: Sí.
1: O Suïssa.
3: Val. Uzbekistan.
0: No.
3: Cannavaro és seleccionador de quina selecció?
1: Ai, o poder sí?
0: Jo crec que és el seleccionador...
1: d'Uzbekistan.
0: Ah, no, espera't. Ara ho he mirat i no sé si t'ho he dit bé.
1: Ai.
0: Sí, és el seleccionador uzbek,
1: d'Uzbekistan.
0: Sí, és uzbek.
1: A vegades els guionistes es confonen, perdoneu.
3: Sí, és correcte.
1: Sí. Lucas Méndez.
0: Futbolista.
1: On el situes? A Qatar, Portugal o Brasil?
3: Ara Qatar.
1: Molt bé, Eloi, molt bé. I per últim...
0: Va néixer al Brasil.
1: Tirik Bodak. És el porter de Curaçao, de Països Baixos o de Suècia?
0: Com? Tirik Bodak? Aquest no el sé, eh? Curaçao,
1: Països Baixos o Suècia?
3: Diria Suècia.
0: No, Curaçao. No.
5: Sí, però és que...
0: Curaçao?
1: Curaçao.
5: Sí, és que m'ha semblat
1: òbvia la resposta. Sé que t'agrada, sé que t'agrada molt Curaçao, Garriga.
0: Però... A la tarda de Catalunya Ràdio farem seguiment especial a Curaçao en aquest Mundial. I jo aquest estiu encara m'aniré a Curaçao.
1: Sí o no?
0: M'ho estic plantejant.
1: Sí o no?
0: Mira, m'ho estic plantejant.
1: Mira de trobar la Catiusca de Curaçao.
0: La Catiusca, la nostra aficionada de Curaçao. Farem una pausa, Eloi.
3: Val.
0: A veure si trobem bitllets per anar a Curaçao. Ara us dic quan costen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: La nit dels ignorants s'hereda.
5: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
4: Pot arribar a travessar oceans.
6: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
4: Veu com creixen els seus oients màgics.
7: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
4: I posa la pell de gallina.
8: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
1: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Ja s'ha fet un mosquit a la cinto?
10: Em pica tot, ja.
11: Tant per tot arreu, hòstia.
10: Per favor.
9: O sigui, allò que et poses a dormir, sents el mosquit i penses...
10: Suporto això, eh?
9: Perquè, a més, obres el llum i desapareix el cabron.
10: Ah, és horrorós.
9: Perdó, el malparit. Bé, o el dolent.
10: T'has tullat dormint i vas fent així?
9: Jo em vaig fotent cops a la cara, jo. Sí, perquè és on el penses aquí, l'enganxaré. Bé, arriben aquestes temperatures ja estiuenques i comencen a sortir alguns insectes, mosquits...
10: Quin horror.
9: I paneroles.
10: I paneroles, paneroles. I a més, aquest any s'assuma aquesta calor tan horrorosa que està fent aquests dies amb la primavera que ha sigut tan i tan plujosa, i això ja es veu que és un còctel horrible que fa que paneroles, mosquits i aquest tipus de plagues d'estiu surtin i ens es passi la vida impossible.
9: Que no surtin d'aquí, sí.
10: Sí, exacte, que no surtin d'aquí. Això és l'alerta que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, que demana a tothom que col·labori per eliminar aquestes plagues. No sé com es pot col·laborar per eliminar aquestes plagues. I aquest any, a més, afegeixen precaució amb les rates.
9: Ai, calla.
10: Que només faltaven ara les rates.
9: No, rates no.
10: Pel brot d'antivirus.
9: Sí, a la sobre la rata.
10: Es va detallar el maig en un creuer i es veu que el 2024 al Berguedà hi va haver un cas autòcton, tot i que...
9: En un creuer al Berguedà.
10: Sí, en un creuer del Berguedà. El risc és baix, ja no us espanteu, però jo quan he vist anar a la llista les rates he pensat, només falta que una rata.
9: No fem alarmisme,
10: eh?
9: No fem alarmisme. Ja ens visita avui l'Andreu García, que és vicepresident i portaveu d'aquesta Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Bona tarda, Andreu.
12: Hola, bona tarda.
9: Serà un estiu mica fastigós pels que ens fa mania aquesta mena d'insectes i bitxos en general?
12: Bé, a veure, serà un estiu dur com són, ho han sigut els últims estius, les coses com són. Per a nosaltres, per a les empreses que formen a Depap, ja ens va bé, i és molta feina.
9: Clar, mira, goi, sí, clar, mira. Ell, com més paneroles, millor, saps? Molta panerola aquest estiu?
12: A veure, s'espera que tinguem molta feina, sí. Perquè, com bé deies, hem tingut un hivern molt plujós, l'inici d'any molt plujós, i ara hem tingut un parell de setmanes amb una pujada de temperatura brutal.
9: Ara et preguntaré què pot fer la gent per ajudar a controlar-ho, però si teniu algun dubte o si voleu fer alguna consulta, tenim un expert en com controlar aquesta mena de problemes. I mira, et dic una cosa, ja que és un tema una mica espinós, regalem dues invitacions dobles pel Festival Vall Viva, que es farà del 8 al 12 de juliol a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Antonio Orozca Orozco.
10: Home, com t'ha agradat Roja, l'Antonio Orozco.
9: I teràpia de xoc.
10: Brutal.
9: Tots tres. Doncs si truqueu al 93207474 i feu una consulta, entre tots els que truqueu, tant si passeu per antena com si no, us sortegem aquestes entrades. La gent pot fer alguna cosa a casa per evitar que trobar-se en coses desagradables?
12: Per supost, pot fer-hi molt.
9: Què podem fer?
12: Doncs mira, al final les plagues, com qualsevol ésser viu, el que volen és, entre altres coses, menjar, no? Alimentar-se. Per tant, si nosaltres els ho impedim, no? Si es fiquem difícil l'accés al menjar, doncs evitarem que proliferin. Per tant, com a consell prioritari, una gestió de residus bona. Tirem la brossa on toca, fem servir les papereres de les ciutats, no tirem menjar al terra, no deixem residus. La imatge, tots tenim al cap la imatge, no?, d'una vaga de recollidors de la basura.
9: Això és fatal, no?
12: I tot ple de rates, no? Doncs, no? Una mica, és un molt bon exemple de com la bona gestió de residus és fonamental, no?, per evitar això. I és una cosa que pot fer qualsevol en el seu dia a dia.
9: Però per què hi ha més insectes quan fa calor, per exemple?
12: Els insectes no regulen la seva temperatura corporal, a diferència dels mamífers, per exemple, que sí que ho fem. Per tant, ells, una major temperatura ambiental fa que el seu cicle vital s'acceleri i, per tant, proliferen més, es reprodueixen més.
9: D'acord, o sigui que és una qüestió de més reproducció, digues-hi.
11: No, una cosa, sí. Que parlat, aquí han sortit mosquits, han sortit rates... Sí.
9: L'Eloi s'està acabant,
10: No,
11: quan has dit, la Judit que deia, no?, que sí, aquest any, alerta amb les rates, per què n'hi ha d'haver més?
12: No té per què haver més rates, les rates són un problema constant tot l'any, en algunes èpoques més, en altres menys, en base de com es reprodueixen, però crec que tenia que veure una mica amb el...
10: Amb la precaució, el protantavirus...
12: Amb el tema d'antavirus. El tema d'antivirus...
11: Per tant, més una percepció, no?
12: Bueno,
11: I tenir en compte... Jo sí que és veritat que ja he sentit molta gent allò, de veure una llauna directament i dir, hosti, deixa'm netejar una llauna que vés a saber quin magatzem ha estat i vés a saber si un...
12: Clar,
11: no?
12: Sí.
11: Si una rata s'hi han, a veure, han deixat, per exemple.
12: Clar, a veure, l'antivirus sí, es transmet...
11: No, clar,
12: sí,
11: clar.
12: Sí, és una cosa molt habitual que es comenta,
11: això?
12: Sí, sí, sí. A veure, l'antivirus és una malaltia, és un virus que es transmet a través de les partícules que es volatilitzen de l'orina, la saliva i els excrements dels rosegadors. Ara bé, el brot que ha hagut a aquest creuer era d'una variant de l'antivirus, que és la variant Andes, que es pot transmetre de persona a persona. ¿Vale? Això no s'ha detectat a la península Ibèrica. I, de fet, has comentat el brot del cas del Berguedà i, curiosament, fa aproximadament un mes, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un comunicat rectificant aquesta informació i va assegurar que sembla que aquesta persona que aparentment tenia antivirus va tornar al metge recurrentment i sembla que tenia més que veure amb una malaltia pulmonar autoimmune i no era un antivirus. Per tant, era un fals positiu i això es reforça aquest missatge que volem traçar de tranquil·litat.
11: Ja tinc el tema de rates aclarit, eh?
9: Va, però llavors, per exemple, si trobem una panerola a casa, pot ser que només n'hi hagi una o això vol dir que si n'hi ha una n'hi haurà més segur?
12: Pot ser que només hi hagi una, però si la trobem un dia i una altra, si comença a ser habitual, segurament tenim un focus a casa.
9: I llavors, què s'ha de fer? Es pot fer algun remei casolà o és millor buscar un professional que vingui i ens faci allà un servei
12: a veure,
9: professional?
12: Jo no recomano actuar des del punt de vista de veure una panera a la casa, no passa res, si es fa fora o es mata, el que sigui, ja està. Però si tenim una recurrència, igual tenim un problema. I aquí és molt recomanable contactar amb empreses professionals com les de Pau.
9: Però i aquest problema quin pot ser? És a dir, que hagin fet un niu,
12: perquè
9: faran un niu a casa nostra?
12: Hi ha un tipus de panerola, per exemple, la panerola germànica, que se li diu panerola del cafè o de la cuina, que acostuma a aniguar a les cuines a les zones que hi ha un focus de calor, per exemple, al motor de la nevera. És molt habitual aquest tipus de paneroles en cases que, tot i estar netes, tenen paneroles aquestes perquè te les pots entrar tu a casa sense voler comprant-te un sac de patates.
10: Ah,
12: i les pots entrar a casa. Ara, si tu tens unes mesures higièniques bones, no proliferaran massa.
9: Millor comprar-les ja fregides i congelades, que
10: i allò que
9: es
10: diu que entren més a les cases que són baixos o no té per què. Pots estar a un tercer pis i tenir paneroles.
9: Jo dic que vius en uns baixos.
10: Sí.
12: Sí que poden entrar més en un baix, perquè al cap i a la fi el focus principal de les paneroles americanes, aquestes marrons grosses,
10: sí.
12: Aquestes, el focus principal és la xarxa de clavegram.
10: Ah.
12: Per tant, a través de la xarxa Clavegram pública poden infestar la part privada i, clar, poden anar pujant. Però és un procés, no? Les cases baixes tenen més possibilitats de tindre aquest problema.
9: I de què depèn que siguin més grosses o més petites?
12: Són les espècies. L'espècie de la periplaneta americana...
9: Hi ha algunes que estan per anar convocades al Mundial amb alguna selecció, eh? O sigui, tenen un
12: algunes cos...
9: Aquesta panorada és atlètica.
12: Sí. Algunes pareixen pardals, no? Com a volant. Sí.
11: Vespes n'hi ha més, que no n'hi havia, també?
12: Hi ha altres vespes. Ara tenim la vespa asiàtica, no?
11: Sí.
12: Fa uns anys cap aquí, tenim la vespa asiàtica. Mm. Que és molt grossa i fa nius molt grans.
9: Mira, ens escriu la Clàudia, diu, em piquen molt els mosquits, però la meva parella no. Per què? Hi ha alguna cosa que jo pugui fer?
12: És molt interessant. Els mosquits tenen preferències segons el que llibrem a través de la nostra pell. No està ben estudiat quines són les preferències, però sí que sap que hi ha persones a les que li piquen molt més que d'altres, igual que sap que algunes persones li piquen i no tenen cap reacció i, en canvi, altres reaccionen molt fort a la picada.
9: I la Gemma, un altre missatge que també ens arriba pel WhatsApp del programa, diu, a la cuina de casa a l'estiu m'hi apareixen moltes formigues i mosquetes molt petites. És per la calor?
12: Té que veure amb la calor, però també probablement el que hauria de mirar és si tots els seus aliments estan ben conservats.
10: Des de la fruita, no?
12: Les mosques tenen que solen tenir cor amb la maduració de la fruita o amb algun tros de fruita que s'ha quedat per allà tirat, i entonces proliferen. I el tema formigues té que veure amb altres gens. Entonces, hi ha que conservar molt bé tots els aliments, sobretot els ensucrats.
9: Doncs hem de vigilar amb això. Per tant, diguem-ne que ens hem de preparar per aquest estiu i hem de, sobretot, el tema de la neteja, de treure les escombraries quan toca, no deixar-les al terra, no deixar-les al carrer de qualsevol manera.
12: Exacte.
11: L'augment de proliferació d'aquest tipus d'insectes és només per causes ambientals o n'hi ha d'altres, no? Perquè sí que hi ha la percepció, i almenys la percepció meva directament, és que hi ha molts més mosquits que no hi havia.
12: Hi ha d'altres, sí. Mira, el canvi global, el canvi climàtic que estem vivint, això, òbviament, potència, no? La temperatura augmenta i creixen més, però també vivim un canvi global en quant al comerç. Cada volta tenim més comerç, no arribem més vaixells, amb molts comerços de tots els llocs del món. I algunes espècies d'insectes que tenim aquí molestant-nos han vingut per aquesta via. El mosquit tigre va vindre així. La vespa asiàtica ha vingut així. Per tant, pot ser no que hi hagi més, que en alguns casos pot ser cert, però també és que ens enfrentem a més organismes diferents perquè estan arribant al nostre territori i no hi eren aquí.
9: Doncs aquests són els consells que us podem donar avui des de la tarda. Fem que es faré una pausa, no marxis, perquè potser la Marta Montaner té alguna consulta. Ara seguim en directe a la tarda, que tal, Marta, diu.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
14: tuya,
13: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
19: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
20: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
19: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
20: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
19: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
20: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
21: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Marta Montaner, bona tarda.
10: Hola.
9: Roger Grandell, bona tarda.
22: Bona tarda.
9: Tenim aquí el nostre expert, l'Andreu García. Andreu, per què hi ha gent que ens fa tan fàstic, això, de les paneroles i insectes? Per treballar a les vostres empreses, hi ha gent que també els hi fan fàstic?
12: Hi ha gent que els fa fàstic el primer dia i després s'acostumen.
9: Ah, sí?
12: Sí. És un sector que d'entrada dius no, però quan entres ja no surts.
9: Marta, mira, potser aquí...
10: Potser quedes atrapada.
9: Ja vols canviar de sector...
10: A veure, no es pot descartar res en aquesta vida, no?
9: T'imagines allà, vicepresidenta de l'empresa que mata les paneroles.
10: Que fort, eh? Però com t'acostumes?
12: T'acostumes, al final t'acostumes, no? I estàs fent una feina important per a la societat.
9: No, important ho és.
12: Oh, i tant, i tant.
9: Doncs ja ho tenim. Espera, que ens ha trucat algú?
10: Ah, sí?
9: Ah, vinga, doncs, fem una trucadeta. Ara sí, que no surti, però ja que tenim la Rosa que ha trucat. Rosa, bona tarda.
0: Bona tarda.
9: Com estàs, Rosa?
0: Bé.
9: Estàs fins al monyo d'algun insecte?
0: Sí, concretament dels mosquits. No és que estigui fins al monyo, estaré del monyo quan apareixin, que encara no han aparegut.
11: Quina
0: però
11: sort.
0: Sí que l'any passat, van ser molta molèstia. I llavors voldria saber si unes màquines que venen, exactament unes que es diuen mosquito magnet, es basen en que emeten CO2 perquè diuen que reprodueixen la respiració humana, que és que tu quan respires emets CO2 i que això fa que els atrau i els xucla en aquesta màquina i tot això. És veritat això, que els mosquits estan o són atraguts pel CO2?
12: És veritat. Vull dir, el CO2...
9: El mosquito magnet funciona?
12: El mosquito magnet, fins on jo sé, funciona.
9: Ah.
10: Ja, ara tothom a Amazon a comprar mosquito magnet.
12: El CO2 funciona com un far. És com si fos un far i el mosquit s'atrau cap allà. Després ja detecta altres aspectes per a poder posar-se aquí o allà i picar. Però el CO2 de fons és com si, vera, que no veu realment, però com si vera un far, no?
9: Doncs...
14: Tinc una pregunta.
9: Espera, acomiado la Rosa, si et sembla.
14: Sí, perdó.
9: Està conduint, pobra. Rosa, doncs ja veus que sí, tu pots comprar, que sembla que funcionarà això.
0: Perfecte, gràcies.
9: Ja quan ho hagis fet servir, ens truques i fem la review en directe.
10: Perdó, quan costa
0: això? Exacte, faré a Conillet d'Índia.
9: Ah, molt bé, Rosa, gràcies per trucar. A veure, la consulta del Roger, de Curt.
14: Mira, a l'expert, li trasllado la pregunta.
9: Sí, no me'n preguntis.
14: A casa som tres germans, però això no és important, i el meu pare l'altre dia va tornar del supermercat i ens va portar com tres regals, ara que comencen els mosquits.
9: Ai, mira que bé! Ai.
14: És aquell endoll, com d'en Vipur, que amb uns carregadors, que tu ho endolles allà.
9: Ara hem fet provant de l'envipur i tot.
14: I es veu que això dels mosquits desapareix. Això és el mateix mecanisme que el CO2 aquest, o és una altra història?
12: No sé el mateix mecanisme, perquè això no sé el mateix mecanisme perquè és un repel·lent. Funciona? Sí, depèn de la... Vull dir, no puc parlar per tots els productes com aquest, però sí que hi ha alguns així que també funcionen, sí. Igual que el mosquito magnet, ha comentat la
10: noia. Això del mosquito magnet, ho he buscat, pot ser que costi molts diners?
12: Hi ha algunes que són molt cares. Vull dir també que aquesta és una marca en concret. Hi ha moltes marques de trampes que es poden adquirir a través d'empreses professionals.
9: La Rosa potser s'ho pot permetre.
10: No, ja he dit que mai.
9: Tenim oients de molt nivell.
11: Hi ha preus diferents? Té la mateixa efectivitat? O...
12: Hi ha algunes que són d'ús professional, que són molt bones, i altres d'ús més domèstic, que, bueno, funcionen, però no tant.
10: Per tots els mosquits, el tigre també.
12: Per tots els mosquits. Tots es guien amb el tema del CO2. La diferència rau més en el moment del dia en què piquen.
10: Està bé.
9: Carai, això dels mosquits i dels insectes és un món, eh? És un món. Doncs res, ja tenim les consultes fetes, però l'assistent direm que no surti d'aquí sense insectes avui, en principi, no?
14: Sí, en principi, no sé que se'ns encolli algun.
10: Sempre, el nostre programa, de tant en tant apareix alguna panerola en format de famós.
9: O rates.
10: Hi ha molts, o rates, ullets de rata.
14: Sí, alguna ratota apareix.
10: Alguna guilla
22: també.
10: Alguna guilla també, sí, últimament està rebentada guilles.
9: Les guilles ja deixem-les tranquil·les, no són insectes.
10: Home, clar, i no les atropelleu, ni els hi poseu mosquito alert, ni coses d'aquestes.
9: Ni guilla magnet. No, Guilla Magnet, potser el programa amb Guilla Magnet. Avui què farem?
14: Que no sé si aniríem CO2 amb una altra història, però bueno, hem de veure això. No, avui sentirem dues entrevistes que hem d'analitzar, perquè hem parlat dos famosos importants. Per una banda, Max Iglesias, que va anar ahir a la Revuelta.
9: Max Iglesias, aquest és el de la Aitana Sánchez Gijón?
14: No. Exacte.
10: Parlant de guilles, sí, sí.
9: Ah, molt
10: ells
9: bé.
10: Dos.
14: Ells dos.
9: Has dit parlant de guilla?
10: Ells dos són guilles.
9: Ah, d'acord.
10: Estan rebentant el guillòmetre, ells dos.
14: Home, sí,
22: Déu-n'hi-do. Sí.
9: Molt bé, aquesta és una, i l'altra?
14: Jo no sé si diria que és guilla o no, Esther Expósito, que ara... no sé què dir-te.
9: Però com que no?
14: És que és com una mena d'actitud.
9: Però si està jugant amb Bad Bunny i amb Mbappé...
10: Què estàs dient? Garriga!
11: No? Ai, és la parella.
9: Mira, mai va allà.
10: T'han desaparegut les cremalleres i tots són botons, ara. Que sou mami, jo com va?
14: Juguem qui vulgui, però en tot cas...
10: Ella que va dir, mira, com va dir el mateix Bad Bunny, jo perreo sola.
22: Ara.
10: Que faci el que vulgui, només faltaria.
14: Sí.
9: Però si no estava criticant, estava descrivint el que he vist. He mentit? He emès un judici? No. Està amb Mbappé i va anar al concert de... I a primera fila, ja està.
10: Bueno, com molta altra gent que està... Exacte, com que està
9: juganera,
10: molt player. I podria fer-ho, eh?
9: Oh, i tant.
10: Només faltaria.
9: No millor per ella.
14: I no passaria res, exacte. Bé, analitzarem què és el que ha dit perquè hem descobert algunes cosetes que ha anat al podcast de la Pija i la Kinky, que no sé si l'has sentit mai.
9: No. Sí, sé qui són, però no m'he aficionat.
10: Per tant, avui un que no surti de robar contingut a altres programes.
9: No, no teníem res, agafat d'aquí.
10: I nosaltres us ho expliquem.
9: Ho servim en català.
10: Això mateix.
14: I amb comentaris i amb opinions. I segona part de la investigació de Jaume Miranda de Pol Mescal a la ciutat de Barcelona.
10: Ara, això sí que és més exclusiu.
9: Això sí que m'interessa.
14: Que s'està fent uns bars que déu-n'hi-do, que sembla que visqui aquí des de fa anys.
9: Tot haurem de sortir més aquesta setmana.
10: Doncs sí, jo no sabia que t'agradava tant en Pol Mescal a tu. Estàs perdent els papers, eh?
9: Pol Mescal, fàcil parlar. Li regalaríem una coca al Pol Mescal. Sí. Del forn de Cabrianes, que avui ens han enviat... Sabeu que van guanyar un premi de la millor coca tal? No recordo el premi ben bé.
10: Millor coca de Sant Joan.
9: Això mateix. Ens l'han enviat i certifiquem que el premi està molt ben donat.
10: Enhorabona.
9: Doncs a les 6 que no surti d'aquí, amb la Juliana, la Marta i el Roger. Eloi Vila, fins dimarts que ve.
11: Que vagi molt bé.
9: Notícies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Maria Costa. El PSOE rectifica i diu ara que va pagar 45.000 euros a Leire Díaz com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per suposats delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar Leire Díaz per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díaz va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa Leire Díaz dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va fer que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres, i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
10: Més notícies amb Cèlia Forment.
5: La inflació a la zona euro ha pujat al maig fins al 3,2%, segons l'Oficina Europea d'Estadística. Un nivell de preus que s'explica per l'encariment de l'energia i que afegeix pressió al Banc Central Europeu perquè la setmana que ve aprovi la primera pujada de tipus d'interès des del setembre del 2023. De fet, des d'aquell any i en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, que la inflació no superava el llindar del 3%.
10: Brussel·les dona llum verda a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment de combustible derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Són 54 milions d'euros que les organitzacions agràries veuen amb bons ulls, però lamenten que arriben tard. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
23: Bona tarda. Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. L'anunci ha estat ben rebut per sindicats i organitzacions, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
24: Quan s'ha executat la mesura sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguent.
25: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
26: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
23: I reclamen també ajudes per altres productes que han pujat de preu, com els fertilitzants. Julià Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
5: Polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia, on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc el desembre, acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
4: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
1: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
5: Localitzen el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són restes, les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Fèlix Martín, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
7: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir, pràcticament al món, són molt escassos, molt, molt, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies.
6: Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions al jaciment del Cap Nels i Nots a Caldes de Malavella va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
5: Els esports, amb Sònia Olear. Bona tarda.
8: Bona tarda, Maria. Comencen avui els play-offs de la CBE amb els partits de quarts de final. El Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 en un enfrontament que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife a partir de les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on ja ha jugat, com ha cedit, aquesta temporada. Això servirà per rebaixar en 20 milions la massa salarial en dos anys i, a més, el club es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. El Barça de Futbol Sala s'enfrontarà a l'Inter Movistar a les semifinals pel títol de Lliga i avui es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final a les 9 Sant Andreu, Mataró.
13: Fins aquí les notícies.
15: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
27: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
28: Bona tarda, són les 5 i 6. La sala de plens de l'Ajuntament de la Seu ha acollit aquest matí a la cloenda del projecte d'aquest any d'Ens Escrivim, una trobada que posa el colofó a un carteig que ha mantingut 36 parelles formades cadascuna per gent gran i alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Les Salles sense desvetllar la seva identitat fins que avui s'han pogut conèixer personalment. En aquesta trobada tots els participants han rebut un diploma amb el nom de la persona gran o del jove estudiant amb qui s'han escrit durant el curs. L'acte ha finalitzat amb un esmorzar de germanor entre els participants i una foto de família. La Seu d'Urgell es quedarà demà sense l'últim quiosc a peu de carrer que hi havia en funcionament a la ciutat, i és que la fins ara responsable, Lourdes Sobiols, que ha assumit aquesta tasca al llarg dels darrers més de 20 anys, tanca per jubilació, i tot i que el local ara mateix està en traspàs, de moment no han trobat ningú que li trobi relleu. Això comportarà que ara els establiments que on es pot trobar premsa i revistes siguin a les llibres 4 dies, però no en aquest quiosc de l'avinguda Pau Claris, que anteriorment havia estat regentat per Juanita Cucurull i que forma part de la vida quotidiana de la ciutat al llarg dels darrers anys. Lourdes Obiols ha explicat que el tancament també ve motivat pel davallada que hi ha hagut els darrers anys pel que fa a les vendes en premsa i revistes, tot i que havien diversificat l'activitat també, per exemple, amb la venda de loteria.

Joana Jas presenta a la Seu d'Urgell el seu nou llibre. Es titula Els Parles de l'Alt Urgell i explicarà els detalls d'aquesta obra aquest divendres al vespre a les 7 a la Biblioteca Sant Agustí, en un acte obert a tothom. Aquest és el sisè llibre que publica Joana Jas, dels quals 4 els ha fet en solitari i 2 de manera conjunta amb d'altres autors. En aquesta ocasió aprofundeixen la recerca que ha fet els darrers anys sobre la parla dialectal d'Alt Urgell i les paraules pròpies o més arrelades de la comarca, una tasca de recopilació que va encetar durant la pandèmia de Covid i que ja va donar lloc ara fa 2 anys a la publicació de Paraules que m'agraden.

0: El Birding Forum Pirineu i Terres de Lleida, congrés centrat a impulsar el turisme ornitològic a la demarcació, ha centrat la seva segona edició en la comercialització i comunicació d'aquesta manera de turisme i especialment a conèixer un dels principals mercats d'aquest sector, el Regne Unit. La jornada es va celebrar ahir a la Llotja de Lleida i ha plegat representants d'espais naturals, administracions i empreses especialitzades. Hi ha hagut, per exemple, representants de tour operadors que han destacat que el perfil d'aquesta mena de turista, tot i ser minoritari, destaca pel seu poder que es diu mitjà vol i pel seu interès també pel patrimoni cultural. I els esports, la zona esportiva del Seu d'Urgell ha estat avui a primera hora del matí el punt de partida de la tercera etapa del Transpir Coast to Coast. Gairebé 400 participants prenen part a l'edició d'enguany que hi va arribar a la seu després de completar una etapa d'alta muntanya que va portar els ciclistes fins a tocar dels 2.000 metres d'altitud amb el pas pel Coll de la Creueta, al límit entre la Cerdanya i el Berguedà. Des de la Transpir han celebrat la bona entesa existent des de fa anys amb la seu i asseguren que d'aquesta manera la ciutat es reafirma com a capital del Pirineu i destí d'elit en els esports de muntanya i natura, tot consolidant una de les jornades més exigents d'aquesta edició. Des de l'organització han dit que per la seva acollir aquesta prova representa connectar amb el seu prestigiós passat com a subseu olímpica i el futur del turisme actiu i de qualitat, i han agraït un cop més la col·laboració de la ciutat per acollir aquesta prova, que ha continuat avui amb una meta al Pont de Suert pel que fa als participants de BTT i a Viella pels de carretera i gravel. L'Oxygen PHC Sant Cugat s'ha proclamat a la seu nou campió de Catalunya Benjamí d'hoquei patins. La zona esportiva va acollir el cap de setmana per segon any consecutiu la fase final del torneig nacional en aquesta franja d'edat en què el club Sant Cugatenc ha acabat alçant el títol. La competició es va decidir diumenge i el Sant Cugat va vèncer a la final enfront del Voltregà per 4-1. A les semifinals el Sant Cugat havia derrotat l'Arenys de Munt per 2-4, mentre que el Voltregà va superar el Breda per 5-4. L'Arenys ha aconseguit finalment la tercera posició. El torneig comptava amb un total de 16 equips participants d'arreu del país que s'havien classificat a les fases territorials. I el temps, amb un altre dia amb calor, però no tan forta com els dies anteriors, i també en presència de núvols. Les temperatures entre avui i demà seran les més suportables dels darrers dies, amb màximes que tant avui com demà a la seu estan al voltant dels 27 graus, i aquesta nit vinent també es preveu que baixin les mínimes. Se situaran entre els 7 i els 9 graus i poden arribar fins als 5 a Puigcerdà o Viella. Demà s'espera un matí entrenyinat i una tarda sense precipitacions aquest cop. Sí que n'hi pot haver alguna aquesta tarda, i així que s'espera un front amb ruixats de cara a dijous que pot afectar qualsevol punt de la meitat nord de Catalunya. I tanquem aquest butlletí comentant que aquesta setmana a Ràdio Seu enceta un nou miniespai. És Music to My Ears, és una sèrie de càpsules en què alumnes i membres de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu recomanen cançons. Ho anirem amatent, per exemple, aquesta hora de 5 a 6 i també els matins de 10 a 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

she's a

0: Music to Mayors. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Bona tarda. La meva cançó porta com a títol Seremos Ells i és del grup musical Oques Grasses. Aquesta cançó va ser creada el 2019. El motiu pel qual he escollit aquesta cançó és perquè en un moment personal molt fluix, degut a un accident bastant fort que vaig patir, una amiga cada dia me l'enviava. Perquè, bueno, és una cançó que l'objectiu que té és que vol transmetre, doncs, aquesta superació personal, superació de pors, i afrontar la vida, doncs, sense cap adversitat i com per donar ànims per tirar endavant. I a mi, en aquest procés que vaig estar vivint, doncs, va aconseguir l'objectiu, que era com tirar endavant malgrat la situació amb què em trobava. Sempre que l'escolto m'enorgulleix de tot el procés que vaig viure i de tota la superació personal que vaig tenir en aquell procés tan difícil que vaig viure.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: del recull Cal·ligrafia a les flames de Jaume Invernón, editat per Neret Edicions, el poema Els camins desamagats, que són aquells que un cop les flames han fet el seu àpat de destrucció, queden a la vista de tothom com un descobriment, una confirmació de les llegendes que alguna vegada ens hem escoltat. I mentre els savis i els estudiosos pugnen per la raó que el temps amaga, fins ahir encara molts avis parlaven del pas d'Aníbal per l'espessorall del bosc i els mil·lenaris carreranys. Quan els aiguats fan gemegar els barrancs, diuen que és el bramull dels paquiderms encallat en l'eco dels espadats. Avui la ruta els fora menys penosa, perquè en l'afany de posseir de l'home s'han esguerrat cimals i sotaboscos i s'han desentès de la rosa els vents, s'han tollat l'aigua i s'ha eximit els déus d'entrar i sortir dels somnis com si res. Caldrà confiar en la rauxa del pi, en la fondària de les arrels, en tanta sang de rec corrent pels trossos, barrejant-se amb pluja i colors del cel, per creure, convençuts, que tornarem a trobar maneirons les nits que surtin. La resta, deixem-ho per als poetes, que versegin cròniques en les flames.
1: Has escoltat el programa Terra Escrita, a càrrec del grup Terra Escrita d'Organyà, format, entre d'altres, per Maria Besora, Maite Díaz, Toni Guàrdia, Jaume Invernón, Paula Martínez i Josep Maria Vigo. Pots escoltar el programa a la carta a través de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. La candidatura transnacional de l'UNESCO que pot permetre que la catedral de Santa Maria d'Urgell esdevingui patrimoni de la humanitat encara ja la fase decisiva. Aquest cap de setmana passat, l'església de Sant Miquel s'ha omplert per una conferència en què s'ha explicat l'última hora de com està aquest projecte amb participació de la seu Andorra i Foix, i també s'ha ofert una conferència de Carles Gascon sobre la història de la catedral, un dels elements clau d'aquesta candidatura. També hi va intervenir en aquestes ponències mossèn Joan Maria Mauri, delegat de Patrimoni del Bisbat d'Urgell, que parla de les possibilitats que té la catedral d'esdevenir Patrimoni de la Humanitat.
1: Bé, aquest projecte, en el qual fa anys que ja hi treballem, amb estreta col·laboració amb totes les institucions, jo penso que això encara donarà més valor a tot aquest patrimoni que nosaltres tenim, tant la catedral de la Seu com també tot el patrimoni cultural d'Andorra i el de Foix. I naturalment, també aquí hi ha un fet important, és el reconeixement del Coprincipat com un bé immaterial, que això és una cosa única en el món actual, i per tant jo penso que també és una institució que val la pena remarcar i que es faci conèixer, perquè això també és una de les distincions importants del Principat d'Andorra. I després també jo penso que la candidatura que nosaltres ara hem tirat endavant, també això reportarà, jo penso, grans beneficis culturals, perquè això voldrà dir establir una relació entre la Seu, Andorra i Foix, i nosaltres també desitgem que, a més de l'aspecte, diríem, cultural i espiritual, també, que hi hagi també, inclús podríem dir, una major relació econòmica entre aquestes regions. Per tant, que també aquesta candidatura serveixi per la promoció del nostre Pirineu.
0: L'acte va ser presidit pel bisbe Josep Lluís Serrano i també va ser present l'alcalde Sau Joan Barrera, que parlava de la importància que pot tenir el fet que la catedral esdevingui patrimoni de la humanitat per la promoció de la ciutat i especialment del seu centre històric.
2: Home, per nosaltres seria increïble, no?, tenir una catedral com aquesta, patrimoni de la humanitat, en una ciutat petita. Doncs és important. Sabem que a nivell turístic, a nivell econòmic, té un augment immediat de persones que vindrien a fer turisme, a més un turisme de qualitat, i a més això, aquesta candidatura el que ofereix és aquesta possibilitat de seguir enfortint els llaços amb Andorra, que és, bueno, que al final som germans, i evidentment també amb Foix, que hem fet també amb aquesta candidatura que vam guanyar, no?, del Poc Tefa, aquest Pirepat, justament amb les tres parts, doncs per seguir enfortint aquests llaços, i per tant és una oportunitat a nivell cultural, patrimonial, òbviament, a nivell econòmic, a nivell turístic, a nivell també de veïnat.
0: Barreda valorar positivament aquesta xerrada que es va organitzar per parlar del projecte i que coincidia també amb la recuperació de la Fira Medieval Llegendària.
2: Són aquests tipus d'actes que són molt positius perquè van parlant i van fent partícips a la ciutadania d'aquest projecte, que no només és un projecte del bisbat, un projecte on hi participa l'Ajuntament o el Consell Comarcal o el Govern d'Andorra o la part francesa, sinó que és un projecte que ha de ser de tothom, un projecte on s'ha d'implicar tothom, un projecte que ve des de la base d'una proposta de l'any 2011 que van aquallant. Primer, la proposta era la catedral de la Seu, però evidentment amb sols no podíem, i aleshores amb aquesta candidatura de tres països diferents és on agafa la força i és on arribarem a l'èxit.
0: La jornada també va incloure la conferència Últimes notícies de la catedral, dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO, càrrec del tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal i historiador Carles Gascon, que va fer un repàs de la història de l'edifici, posant especial èmfasi en la tasca que hi va tenir el bisbe Sanot en la seva construcció i evolució.
3: Sobretot parlarem d'una història del que és la catedral. La catedral, no com a espai físic, sinó com a espai simbòlic, està aquí des de aviat farà 1.500 anys i ha caracteritzat tot el territori pirinenc. Parlarem no tant d'estil artístic ni d'escultura, sinó de la història de l'edifici, amb totes les seues vicissituds. I, evidentment, moltes d'aquestes vicissituds fan referència, i a la xerrada ho explicarem, a Andorra, molts aspectes. Entre altres, per exemple, d'on va treure el bisbe els diners per comprar la jurisdicció d'Andorra, doncs de les obres que s'estaven fent en aquells moments a la catedral de la Seu. Hi ha una relació molt més àmplia i molt més estreta d'allò que ens puguem imaginar a través dels pariatges i tot això. I la idea és posar tot això una mica en coneixement de tothom, perquè hi ha gent que li sona en alguns aspectes, però intentar aquesta linealitat fins a l'actualitat, inclús alguns aspectes del segle XX que molta gent no coneix, crec que són interessants, i a més amb l'avantatge que al segle XX tenim fotografies.
0: Gascon també va voler incidir en la importància que ha tingut la catedral en la mateixa història d'Andorra.
3: Els edificis són un símbol d'autoritat, són un símbol de comunitat, són un símbol, inclús a nivell estilístic, de continuïtat estilística entre un cantó i l'altre del Pirineu. Però, evidentment, la candidatura no va dels edificis en singular, de cadascun d'ells, sinó d'un eix culminat amb la creació d'un estat de naturalesa única al món, un estat dirigit per dos coprínceps, un dels quals laic i un altre dels quals eclesiàstic, una adaptació d'un model nascut a l'edat mitjana, en context feudal, a la política, al món de la política del segle XXI.
0: A la conferència també van ser presents, entre d'altres, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, la directora de Patrimoni Cultural del Govern d'Andorra, Isabel de la Parte, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez de Soy. El quiosc de l'Avinguda Pau Clarís de la Seu deixarà de vendre premsa i revistes demà. Així ho ha confirmat Lourdes Obiols, que ha estat la responsable d'establiment al llarg dels darrers 21 anys. Tot i que el local està disponible per a un possible traspàs, de moment no han trobat cap persona interessada a fer-se en càrrec, i atès que arriba l'edat per jubilar-se, finalment demà al migdia ha baixat la persiana del local per últim cop. El negoci també és conegut com a quiosco Cucurull, perquè durant molts anys i fins al gener de 2005 va ser propietat de Juanita Cucurull. Aquell any Obiols el va adquirir com a autònoma, i després de dues dècades d'activitat al llarg d'aquests darrers mesos ja va comentar als clients la previsió de tancar-lo a curt termini, una voluntat que es complirà ara d'aquesta manera, i en espera de si torna a obrir més endavant. De moment la Seu es queda sense l'últim quiosc en ple carrer que hi ha en actiu a la Seu pel que fa a premsa, després que anteriorment ja va tancar el del passeig Joan Bordiu sense trobar relleu.
4: Així és, ens sap greu, però com que no hi ha continuïtat, la lectura en paper també ha donat una mica de baixa, i bueno, no tenim continuïtat, doncs ens toca tancar, perquè ja és hora, ja tenim edat de jubilants, i bueno, jo, el meu marit ja fa temps que està jubilat i no hem pogut tampoc disfrutar de res, doncs ara una etapa nova i ja està.
0: De moment s'ha posat a sota la finestreta un cartell que avisa que el local es traspassa, i ja s'hi han posat en contacte algunes persones que estan interessades, tot i que de moment no s'ha pogut concretar aquest traspàs.
4: El quiosc està en traspàs, el que passa que, clar, no hi ha... Bueno, hi ha gent interessada, però no s'acaben de decidir, perquè, clar, tot un sol el troben pesat. Dos persones, tampoc no és, no és un negoci que doni per treure't dos sous. És a dir, bueno, és qüestió de valorar-ho, de pensar-s'ho. Però de moment està en traspàs, sí.
0: En aquest sentit, en una entrevista a Ràdio Seu, Obiols ha recordat que en tot aquest temps, la majoria d'anys, només han estat tancats 3 dies l'any, començant la jornada Bon Matí, i pel que fa perquè la feina fos més assumible des de la pandèmia, sí que el que hem fet és tancar a la tarda, un canvi que els clients ja havien comprès i assumit.
4: Bueno, ha canviat una mica tot. La gent gran encara llegeix, i sí, encara hi ha venda de diaris, però molts menys. Clar, les subscripcions digitals i tot això, doncs, també ha fet mal. I, bueno, anem fent, es va treballant. Ha canviat, sí, que ha canviat, perquè la gent jove ara ja té altres maneres d'informar-se, no necessita llegir el diari cada dia. Bé, hem anat seguint. Les revistes van tirant igual que abans, sí. I diaris també, alguns sí, alguns molt, altres menys, clar. Tenim també loteries, la loteria catalana, una mica de tot, i tot ajuda. Sí, també la Seu ha canviat, i tant. Però bueno, bé, ara també abans teníem l'escola a prop, l'escola de les monges, ara no hi és. Tot ha anat canviant.
0: A l'entrevista, la fins ara responsable ha explicat com han funcionat al llarg d'aquests anys, d'aquestes més de dues dècades, i com ha canviat també la feina.
4: Sí, vam començar fa 21 anys, el 2005, i bueno, llavors treballàvem tot el dia, i ara ja només obríem el dematí, perquè a partir de la pandèmia cap aquí, doncs vam acostumar, i la gent es va acostumar bé, i només obríem, això sí, molt matiners, però bueno, fèiem tot seguit. Anem, bueno, ens, cada dia a les 6 del matí sortim de casa, anem a buscar els diaris al polígon i llavors repartim fins a les 8. Quan obrim a les 8 hem repartit una colla de diaris pels bars, algun domicili, i, bueno, i llavors ens toca doncs, de les 8 fins a les 2 allà al quiosc. Clar, som molt matiners, és cada dia, només tenim 3 dies de festa a l'any. I bé, el sacrificat ho és, però bueno, també és agraït, eh? Et sents molt bé, la gent et valora i bueno, bé.
0: Finalment tot indiquen que és una feina que requereix de força vocació. Ara que plegareu viu, us explica que també és una tasca, com sentíem, molt agraïda pel contacte constant amb els veïns i amb la gent en general, i assenyala que de fet el que més trobarà a faltar és aquest contacte amb el dia a dia de la ciutat.
4: El tracte amb la gent, sí, el tracte amb la gent em fa molta pena i no m'agrada despedir-me de ningú, perquè sí, em sap greu. Em sap greu, però bueno, és una altra etapa. La gent viurà sense jo i jo, bueno, sortiré al carrer i ens veurem i parlarem igualment. Però el tracte amb la gent es troba a faltar molt.
0: Tot coincidim aquest tancament. Els darrers dies alguns diaris s'han adjuntat als seus exemplars venuts en aquest local un full informatiu en el qual comuniquen als veïns que des d'ara ja no trobaran el rotatiu allà. També els informen dels altres punts de venda que es mantenen. Són la llibreria Purgimon, al carrer Sanot, de fet a pocs metres del quiosc, i la llibreria La Salvat, al carrer Bisbe Iglesias Navarri. L'Escola Pau Claris de la Seu s'ha situat entre les més ben classificades a les proves Cangur 2026 a Catalunya, una activitat matemàtica de referència que promou el raonament, la lògica i el gust per les matemàtiques entre l'alumnat de primària i secundària. Les proves que a Catalunya són organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques compten cada any amb la participació de milers d'estudiants d'arreu del país i enguany l'alumnat de cicle superior del Centre Urgellenc ha participat amb entusiasme en aquesta iniciativa, segons destaquen des del Pau Claris, demostrant el seu compromís amb l'aprenentatge, la resolució dels reptes matemàtics i han pres part 50 alumnes, d'ells 24 són de 5è i 26 de 6è. De la notícia més destacada expliquen ha estat l'excel·lent resultat aconseguit per Aina G, un alumne que ha assolit la 15a posició d'un total de 14.000, de més de 14.000, a la classificació general de 6è de primària. Un resultat que des de la direcció del centre valoren com a extraordinari, tenint en compte l'elevat nombre de participants que cada any prenen part de les proves Cangur. A més, de 5è hi ha 3 alumnes que han quedat entre el 14% dels finalistes i també hi ha hagut molt bon resultat a 6è, amb 15 infants en total que han entrat en la franja reduïda del 10% que han estat finalistes. Per tot plegat, des de l'Escola Pau Claris han volgut felicitar tot l'alumnat i especialment l'Aina pel seu esforç, constància i talent, a més de reconèixer la dedicació del professorat i el suport de les famílies com a factors essencials per assolir fites com aquesta. I justament en l'àmbit educatiu, avui s'ha fet el darrer ple del curs del Consell Municipal d'Infants i com havia fet també el Consell d'Adolescents, el tema central que han tractat enguany ha estat l'assetjament escolar, el bullying. Han aprofitat també per demanar un espai públic més inclusiu en general a la ciutat. Se n'ha parlat, com dèiem, aquest matí, en aquest darrer ple. Demà n'escoltarem les valoracions i també escoltarem les valoracions d'una altra activitat que s'ha fet avui a la mateixa sala de plens de l'Ajuntament. Ha estat la cluenda del projecte Ens Escrivim un any més, creat l'any 2012, i en què aquest any hi han participat 36 parelles. És una activitat intergeneracional en què les parelles estan formades per una persona gran i un alumne de l'escola del col·legi La Salle, que s'intercanvien cartes sense desvetllar la seva identitat i, finalment, es coneixen personalment en aquest acte que s'ha fet avui a la seua.

0: El Verdenc Fòrum Pirineu i Terres de Lleida, congrés centrat a impulsar el turisme ornitològic a la demarcació, a centrar la seva segona edició en la comercialització i comunicació d'aquesta mena de turisme i especialment a conèixer un dels principals mercats d'aquest sector, el Regne Unit. La jornada que s'ha celebrat a la Llotja de Lleida ha plegat representants d'espais naturals, administracions i empreses que han pogut conèixer de primera mà experiències vinculades a l'ornitologia. Segons els experts, a banda del patrimoni cultural, el gran principal atractiu per a aquest perfil de visitants és el gran nombre d'ocells que hi ha en diferents hàbitats i que poden observar tant el Pirineu com el Vall d'Aran o la Plana de Lleida. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha dit que des de l'ens provincial treballen per atraure aquests perfils que, tot i ser minoritaris, donen valor afegit.
1: Bueno, d'entrada perquè tenim aus, perquè si no tinguéssim aus no podríem parlar d'això, no? Per tant, hi tenim una gran varietat d'aus, tenim un territori que venem des de l'Alt Pirineu fins a pràcticament a lindant amb Tarragona, que a més també tenim un acord amb ells, amb la Diputació de Tarragona, perquè a la zona de l'Ebre també és una zona molt propensa a tindre molta varietat d'aus. Primer, tenim els aus. Segon, és un tipus de turista no agressiu, molt, bueno, avui en dia la paraula sostenible, no sé, molt prudent, molt, que vol autenticitat, que vol natura i veure la realitat. I llavors pues, tenim les condicions ideals. No tenim zones massificades, penso que som una destinació encara que tenim molt bona autenticitat. Jo, en definitiva, pensem que aquí tenim un recurs molt important i que l'hem de saber aprofitar, que ja el comencem a aprofitar, però amb aquests fòrums el que tractem és que els empresaris vinguin una línia de negoci.
0: La jornada ha comptat amb la presència d'experts i de representants dels turoperadors especialitzats en aquest segment, com és el cas de Sergi Sales, de l'operador especialitzat britànic Herterlea, que ha explicat que el perfil d'aquesta mena de turista és d'una persona jubilada, avesada a viatjar i amb poder adquisitiu mitjà o alt, atret per la cultura i per aquesta possibilitat de veure un gran nombre d'ocells en poc espai.
2: Jo sempre dic que Catalunya és un país petit, però és un país molt, molt interessant per ornitòlegs. De fet, diuen que és el millor país per mirar ocells de tot el sud d'Europa. I dins d'aquest petit territori, el que és l'eix Secans, Lleida, amb Pirineus, és on estan totes les espècies prioritàries per un públic, no només britànic, sinó de qualsevol punt del món que vingui a veure ocells. Aquí tenim des de les espècies específiques de secans, com la ganga, la xurra, l'osa becuda, ocells que només estan aquí, amb la combinació amb els ocells que el Pirineu, com el trencalós o el gaifé. De fet, la cara negativa d'això és que també són els ocells que tenen les poblacions amb més risc d'extinció a Catalunya. Per això hem de fer un esforç en la seva conservació i divulgació de les seves poblacions.
0: Sales també ha explicat que entre les zones més interessants per a aquest sector hi ha el Parc Natural de l'Pirineu, també algunes valls del Prepirineu i, finalment, els secans de Lleida, la zona de Mas de Melons, Sutxessa i Sió.
2: Els punts claus, sobretot, són els secans de Lleida, tot el que és de reserva de Mas de Melons, Sutxessa, els plans de Sió. Després hi ha el que és el Parc Natural del Pirineu, els congostos del Prepirineu, i després ja baixar cap a tota la Ribera d'Ebre i el Delta de l'Ebre. Però els punts més importants d'un punt de vista ornitològic i per escassetat d'espècies són, sobretot, els secans de Lleida i els parts altes del Pirineu. A nivell de les empreses en les que treballo jo, ara mateix és el tour més venut d'Europa, perquè ha augmentat molt el... També al final busques un país tranquil, estable, i de moment encara hi som així, amb bon clima, evidentment, amb bona gastronomia, i tenim tot aquest punt atractiu que és tots els hàbitats i els ocells. I veus que sí que el grup cada cop és molt dinàmic, va canviant una mica les especialitats que busquen, però al final és un destí molt, molt venut i molt, molt apreciat.
0: A la jornada també ha participat el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, que ha recordat com ell mateix ha fet observació de la zona i ha vist l'evolució amb ocells que creixien o que mimaven des de l'any 1975, des de fa 50 anys, i pel que fa a la polèmica amb les zones ZEPA per les limitacions que imposen activitats humanes i que generen rebuig, Sargatal ha reconegut que cal trobar la manera que tothom hi surti guanyant. I encara pel que fa al medi, afegim que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha fet una crida pública a extremar la precaució ara que comença la temporada de bany en zones d'aigua interiors, com poden ser preses i canals. La calor protegeix els primers usuaris i, després que d'altres zones de l'Estat ja hi ha hagut alguns ofegaments, la XE ha avisat del perill que suposa especialment banyar-se a prop de preses, canals o basses pels corrents interns que hi ha i que poden tenir conseqüències greus. Per això ha recomanat banyar-se només en zones degudament senyalitzades i evitar les zones de més risc. I els esports, la zona esportiva de la Seu ha estat aquest matí, de bon matí, el punt de partida de la tercera etapa de la Transpir Coast to Coast, amb gairebé 400 participants que prenen part a l'edició d'enguany. Ahir ja van arribar a la capital urgellenca, després de completar una etapa en què van arribar fins a gairebé 2.000 metres d'altitud, al pas pel Coll de la Creueta. Des de la Transpir han celebrat la bona entesa existent des de fa anys amb la Seu i asseguren que d'aquesta manera la ciutat es reafirma com a capital del Pirineu i destí d'elit en els esports de muntanya i natura. També destaquen que el municipi projecta una imatge de fortalesa i professionalitat com a ubicació excel·lent per organitzar esdeveniments i també han volgut esmentar la projecció exterior que té la Transpir Coast to Coast perquè hi participen corredors de més de 30 països diferents. De fet, els estrangers representen el 60% dels inscrits. A més, a tot plegat s'hi ha afegit aquest any la col·laboració d'alumnes de l'Institut Joan Brudeu, dels itineraris formatius especialitzats que ahir van col·laborar en el muntatge de tota l'estructura d'arribada i sortida de la Transpir. Bàrbara Romeu, regidora d'Esports, destaca aquesta nova col·laboració.
3: Aquest acord permetrà que alumnes de l'IFE puguin desenvolupar pràctiques formatives vinculades a l'organització i el desenvolupament de la prova. D'aquesta manera, els estudiants tindran l'oportunitat de participar en un esdeveniment real, adquirir aquesta experiència laboral i posar en pràctica les competències que treballen durant la seva formació i l'experiència que puguin adquirir durant el curs. Des de l'Ajuntament considerem que aquest tipus de col·laboracions són especialment valuoses perquè connecten el món educatiu amb la realitat laboral, afavoreixen la inclusió i generen oportunitats perquè els joves desenvolupin les seves capacitats en entorns de treball reals i enriquidors. Volem agrair la predisposició i l'esforç de l'organització de la Transpir per incorporar aquesta vessant social al projecte, així com la implicació de l'Institut Joan Brudieu, sobretot, i del seu equip docent per fer-ho possible tots plegats amb aquesta col·laboració. Estem convençuts que aquesta experiència serà molt positiva per a totes les parts implicades i que contribuirà a reforçar els vincles entre l'esport, l'educació i la inclusió social. La Transpir 2026 serà, sens dubte, una gran festa de l'esport, però també un exemple de com els grans esdeveniments poden generar valor afegit per la comunitat i esdevenir una eina de formació i oportunitats per als nostres joves.
0: També s'hi ha referit l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que destaca aquesta nova col·laboració que reforça els vincles amb la Transpir.
4: El que venim a presentar avui és aquesta col·laboració entre Transpir i l'IFE. L'IFE és aquest itinerari de formatiu especial que hi ha a l'Institut Joan Brudeu i que cal destacar perquè aquests estudiants que estan formant-se a l'Institut Joan Brudeu estan col·laborant d'alguna manera amb la Transpir. Per tant, és un tema que cal destacar i d'agrair tant a Transpir com a l'IFE la bona predisposició per portar endavant aquesta col·laboració.
0: L'impulsor i CEO de la Transpir, Oriol Sallent, parla de les tasques que han fet els alumnes en aquesta nova col·laboració.
5: Sobretot l'alumnat de l'IFE el que ens ajuda és temes de muntatge durant el dia d'avui, vol dir muntatge de tanques, muntatge, posar-hi les lones a sobre de les tanques, ajudar-nos a muntar els arcs, endollar els arcs, etc. Tota una sèrie de part, aquí hi ha la part de l'arribada i també hi ha la part de neteja de bicicletes i de suports de bicicletes. Després també ens estaran ajudant una mica els avituallaments, perquè la idea seria que estiguessin a diferents llocs. I estaran una estoneta també el que és la race office, que en diem, que l'oficina de cursa, en la qual rebem els participants i els ajudem a trobar alguna cosa. I aquí faran aquestes tasques. I demà al matí ens ajudaran també en un tema de muntatge de la sortida i desmuntatge de la sortida.
0: I finalment, Ruta Carreño, responsable d'aquests estudis de l'IFE a l'Institut Joan Brudeu, valora molt positivament l'experiència per l'alumnat perquè coneixen sobre el terreny com es munta una competició esportiva de nivell internacional.
6: Pensem que és super, super important per a ells que puguin viure aquesta experiència, que puguin saber de primera mà que és estar en un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques i llavors doncs, és una oportunitat per nosaltres, pels alumnes i pels profes també, perquè veure'ls en un ambient diferent a l'aula, doncs és superenriquidor. I, bueno, doncs això, estem molt il·lusionades d'estar avui aquí, la veritat.
0: La Transpira ha continuat avui amb una arribada fins al pont de Suert per

0: Voltregà va superar el Breda per 5-4. A la final de consolació, l'Arenys va obtenir la tercera posició final en vèncer contra el Breda per 8-2. També hi han participat, per ordre de classificació final, el Caldes Recamp Làser, l'Igualada, el Farners, el GEC, el Sant Just, el Reus Deportiu, el Calafell, el Girona, el Casal Espluga, l'Amposta, l'Hoquei Tàrrega i l'Alpicat. I en patinatge artístic, el Club Patinatge Cadí La Seu ha aconseguit un podi al Trofeu Catalunya de Lliure Avançat a nivells 8 i 9. Ha estat Blanca Moya amb una tercera posició en el programa llarg. També hi va haver un cinquè lloc per Mònica Pintat, novè per Aina Izquierdo i desena posició per Leire Solís. I, d'altra banda, també han participat recentment a l'Open Formació de nivell 5-7, en què va destacar la victòria de Duna Tatger al nivell 5-C. Olivia Redondo va aconseguir un sisè lloc, Júlia Badell un setè, Ainhoa García vuitena, això en el nivell 5-D, el 7C Diana Salomé va ser cinquena i Jana Vilella setena, i el 7D Paul Eduardo també va obtenir un cinquè lloc. I amb això tancarem l'informatiu i tot seguit donem pas a les, novament, seguim amb els esports, perquè arriba un dels últims programes de la temporada de Més Futbol amb Jordi Grau. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva i informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

A Ràdio Seu sumem Més Futbol, un programa dirigit i presentat per Jordi Grau. Tot el futbol de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, cada 15 dies amb entrevistes als protagonistes del món futbolístic local i pirinenc. Els dimarts, després de l'informatiu vespre, Més Futbol. Tot el futbol al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: Molt bona tarda, amics. Dimarts 2 de juny, benvinguts al programa Més Futbol. I avui parlarem, doncs, futbol, però futbol amb pilota petita. I bé, suposo que imagineu que quan parlem de futbol, de pilota petita, estem parlant del futbol sala. I el futbol sala avui tenim representants del Club Atlètic La Seu d'Urgell, en les persones Jonathan Esteban. Bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Jonathan Padrones.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. I dos jugadors, en aquest cas cadets. Marc Cardona, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I Joel Vila, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Molt bé. Estem còmodes, estem bé. El Jonathan potser ha vingut 800 vegades aquí a la ràdio, per tant, aquí ja és casa seva, com ell que diu, no? El Padro, també puc dir-te Padro?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vale. També ha vingut unes quantes vegades. Vosaltres sou novells. No passa res, vull dir que estem aquí per xerrar una mica entre tots, parlar de futbol sala i potser, si s'escau, parlarem d'altres coses. Vale? Primer el xèrif, m'has dit?
1: Sí,
0: Jonathan. Xèrif. Primer el xèrif. Doncs, en aquest cas, el Jonathan Esteban. Demanar-te un balanç de la temporada és molt fàcil. Potser?
1: Bueno, a ver...
0: Home, després d'assolir dos campionats de 6 equips federats, no?
1: Sí, sí, sí, evidentment, però també hi ha equips que han passat per moments difícils.
0: Sí.
1: Però, bueno, sí, és bastant positiu, la veritat.
0: És molt positiu, bastant, jo diria que molt. No sé, Padro, si estàs d'acord amb...
2: Molt, molt.
0: Molt,
2: molt. Molt.
0: Sí, a vosaltres sí. Què us sembla, nois? És positiu? En el vostre cas també heu estat campions, no? El cadet?
3: Sí.
0: Cadet,
3: sí.
0: I fa temps, o fa partits que aneu sumant punts, però no us atrapa ningú, no? Que no?
3: No. Que aquesta lliga estem anant líders absoluts.
0: Absoluts.
3: Ens estan atrapant.
0: Per això que és complicat de que us pugui fer sombra algun equip. La pregunta és, Jonathan, que alguna vegada n'han parlat, és que la categoria és justeta a alguns equips, és fluixa, entre cometes?
1: Bueno, el que els ha passat aquest any és que l'any passat...
0: A part de que tenen bon equip, evidentment.
1: Sí, evidentment. El que els ha passat que l'any passat estaven a primera, sent de primer any...
0: Sí.
1: I vulguis o no, si ets de primer any amb equips de segon any, pues,
0: és complicat.
1: Molt. I al baixar de categoria l'any passat, a ficar-los ara a una categoria que quasi tots els equips són de primer any, pues, aquest any de diferència es noti moltíssim.
0: A més, no sé, em sembla que ha fet 69 punts, teniu el cadet, heu guanyat 23 partits, no heu empatat cap i no heu perdut dos.
3: Sí.
0: No? Pregunta que la tenia després, però us la faig ara. Queda una jornada, és veritat?
1: Sí.
0: Queda... La jornada 14.
1: La jornada 14.
0: Que serà aquest cap de setmana, jugareu aquest cap de setmana, val? Bé, per tant, haureu jugat 26 partits, que està molt bé. No sé si coneixeu un fenomen golejador que és l'Eric Galceran.
3: Sí, sí, company d'equip.
0: Company d'equip, no?
3: Sí.
0: Però a més golejador, perquè em sembla, si no he comptat malament, ha fet 72 gols.
3: Sí,
0: pot
3: sí.
0: Ser?
1: Sí, sí, pot ser.
3: Pot ser.
0: Però després hi ha un tal Marc Cardona que n'ha fet 42.
3: Sí, segurament.
0: Sí, no? Ets tu.
3: Sí.
0: Molt bé, segueix el Kilian amb 41, l'Oriol 32, Leo Gómez 27. Total, aquest equip vostre heu fet 244 gols.
3: Sí.
0: És el màxim golejador, però a part de ser el màxim golejador com a equip, heu fet 100 gols més que qualsevol altre equip. Això és important, no? Bueno, important o no.
1: Sí, clar, és important.
0: O simplement és estadística, no? Però penso que cal destacar-ho, no? De que un equip que fa 100 gols més que un el segon equip, el que ha quedat segon, doncs jo penso que algo hi ha, no?
1: Sí, bueno,
0: de bo, de positiu.
1: És el que has dit tu, entre l'Eric i l'Eric Galceran i el Marc Cardona ja sumen...
0: Sí, i el Kilian, 7 i 4, 9 i 4, 15, 150 gols entre 3 jugadors, sí? Però els que de gols encaixats només són 31. Tots aquell? Tots el Joel?
1: Ell és el porter.
0: Sí, no, ja sé que és el Joel.
4: Bueno, som dos porters.
0: Dos porters?
4: Sí.
0: Llavors és fàcil de contestar si et dic quants gols has encaixat tu.
4: Bueno... Més o menys la meitat, una mica menys.
0: Sí? Més o menys. És a dir, que compartiu porteria
4: sí.
0: I us ho passeu bé els dos, no?
4: Sí.
2: Que sou cadets de segon any els dos?
3: Sí.
2: La temporada vinent?
3: Juvenils
4: de primer.
2: Juvenils de primer. Què passarà amb el juvenil, Jonathan?
1: El juvenil, pues mira,
2: primera divisió igual.
1: Primera divisió, si no hi ha res de compensacions.
2: Compensacions i compensacions.
1: I ara fem pues, la transició, perquè ens pugen 10 cadets.
2: 10 cadets.
1: I marxen 7 juvenils.
2: I de juvenils quants en quedaria?
1: D'aquest any es queden 4.
2: 4. No estava pensant si hi havia possibilitat de fer 2 juvenils, no.
1: Estem amb ello perquè la veritat que venen també juvenils que estan fent les portes obertes i és algo que també estem pensant, però bueno, de moment...
2: Parlarem al final una mica de programació de la temporada vinent i a veure com ho teniu. Ara anem pel Pedro. Què?
5: Digue'm.
2: Ho deixes o no ho deixes?
5: Ho deixo, de jugar sí.
2: De jugar sí?
5: Sí.
2: Abandones el futbol sala ja?
5: Bueno, abandonar-lo
2: com a jugador,
5: no, perquè...
2: Com a jugador, sí.
5: Sí?
2: Sí,
5: com a jugador, sí.
2: Quantes temporades portes?
5: Doncs mira, només de futbol sala vaig començar que era juvenil de segon any.
2: Sí.
5: És a dir, 17 anyets, més o menys.
2: Més o menys.
5: Sí, que em fa uns 13, 14 temporades.
2: Molt bé, però havies passat futbol 11.
5: Havia passat futbol 11, primer amb l'Edford.
2: Sí, sí, sí, sí, me'n recordo.
5: Sí, sí. Vaig començar que era a l'Evi.
2: Sí.
5: Amb l'Edford i fins a juvenil de segon any.
2: Molt bé. Després, quan passes a futbol sala, quins equips has jugat, a part del Linyola i...
5: Castellciutat. Vam començar l'aventura amb el Castellciutat, que vaig estar 3 temporades.
2: Uh-huh.
5: D'allà ja marxo cap a Linyola, la qual n'he estat, doncs, han sigut 8 o 9, amb un entre mig que vaig estar aquí a la Seu, i 3 amb l'Atlètic.
2: 3 amb l'Atlètic. Home... vaig assistir al partit del sènior contra Linyola i va ser un homenatge teu per part de Linyola també i del club, vol dir que ets una persona estimada i recordada en els llocs que has passat, no?
5: Bueno, al final són molts anys a Linyola també i guardes pues, una estima, un carinyo, generes unes amistats que, bueno, pues, lo que diem, pues, ara són amics.
2: Són amics.
5: Més que rivals, més que companys, són amics la majoria.
2: Això el Jonathan té experiència perquè els coneix a tots, coneix a tothom. Sí o no?
1: Sí, bueno, compartint molt amb ell, llavors coneixo gent de Linyola també.
2: De Linyola també i d'altres equips també, més o menys, no?
1: Sí, sí, sí, de Linyola també m'enganxa que la meva dona és de Linyola, llavors la meva parella és de Linyola i, i passo molts caps de setmana a Linyola.
2: Vas cap de setmana allà baix. Perfecte. La temporada vinent, tercera divisió nacional de futbol sala.
5: Sí.
2: Molt forta la paraula, no?
5: Bueno... De primeres assuste, la veritat.
2: Sí?
5: Sí, bueno, de primeres assuste, sobretot el tema de que pues, és la primera vegada que ha passat aquí.
2: Sí. Però... A més, el Club Atlètic La Seu és un club de, que té 5 anys.
5: 5 anys.
2: 5 anys, imagineu-vos.
5: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és el que nosaltres diem sempre. Nosaltres teníem molt clar que a Divisió d'Honor hi volíem arribar sí o sí, però tercera, bueno, ho veiem una mica més lluny. I ho hem aconseguit, la veritat. I estem molt contents, hi ha moltes ganes de competir.
2: De competir, no?
5: Moltíssimes.
2: Hi ha dos grups a tercera divisió. Veig que en un grup ja teòricament o pràcticament baixen dos equips, el Pardines i el Balaguer, al grup 2.
5: No, el Balaguer
2: no?
5: S'ha salvat al final.
2: Sí, s'ha salvat.
1: Per compensacions
2: s'ha salvat. Sí, només baixaria el Pardines,
1: salve.
2: Que és l'últim, no?
1: No, baixen
5: Pardines
1: 3
5: i...
2: Sí, però de Lleida.
1: De Lleida.
2: Sí, ah, de Lleida. Pensant en Lleida.
5: Sí.
2: Val, i també hi ha l'EMFAF en aquest grup.
1: Andorra.
2: Sí. Val. Us tocarà aquest grup o us faran...
5: Ens tocarà aquest.
2: Sí?
5: A més, també hi haurà el futsal Lleida, que baixa de segona B,
2: vale.
5: Que també caurà amb el
2: caurà,
5: nostre grup.
2: Sí. Caurà aquí. Molt bé. Vosaltres, Marc i Joel, tu pare és l'entrenador del cadet A.
3: Sí.
2: Què? Com va?
3: Bé.
2: Bé, et tracta com a jugador o com a fill? Com a jugador, no?
3: Em tracte com a jugador, però a vegades també amb les bronques, com és el meu pare, ja...
2: Hi ha bronques o no?
3: No, no tampoc.
2: No, són per aprendre, per millorar, etcètera, etcètera, clar. No? Molt bé. A veure, una pregunta amb vosaltres, que sou joves i que us agrada contestar preguntes ràpidament, si trobo el full. Sí, el tinc. Tant un com l'altre, quin és el vostre jugador preferit de futbol sala? Teniu algun? Com a porter? Com a jugador? Com a golejador?
3: Com a jugador jo diria Ferrau, que ara ja està retirat, però des de que vaig començar futbol sala l'he vist alguns cops i m'ha agradat.
2: I el Joel?
4: Bueno, el meu porter, així com a referència, tinc el Didac Plana o...
2: Sí.
4: O el Miquel Freixas, perquè són...
2: Això vol dir que bueno, sou seguidors del Pozo de Murcia?
4: No, del Barça.
2: Ah, del Barça, va. No, era una mica de conya, eh? No, no entenc. Quin... Veieu molt futbol sala per la tele?
3: Bueno, a vegades quan juga el Barça i poc més.
2: Sí?
3: Sí.
2: Hi ha partits que són distrets,
3: sí,
2: interessants, avorrits, també hi ha de tot, no? Una miqueta?
3: Sí, una mica.
2: Molt bé. Quin curs feu?
3: De quart de l'ESO, estic fent jo.
2: Quart d'ESO?
4: Sí, jo també estic.
2: Quart d'ESO, a on esteu? A l'Insti?
3: A Valira, jo.
2: A la Valira?
4: Jo al Brodé.
2: Al Brodeu. Molt bé, i com ha anat el curs? Però estem al final, ja. Ha anat bé?
3: Bé, està anant bé, ara sí? Ens donen les notes i... Segur
2: tot
3: que estem tot, segur.
2: Sí, Joel?
4: Bueno, jo he patit una mica amb les mates, però...
2: Ai, les matemàtiques.
4: Ja està, les ha aprovat molt bé, ja.
2: Ah, molt bé. L'any que ve, primer de batxi?
3: Sí.
2: Sí? Ja teniu que triar especialitat o alguna cosa, o...?
4: Sí.
2: Sí? Què us decanteu? Cap a la branca?
4: Jo em decantaré cap al científic.
2: Científic?
3: I jo cap al social.
2: Social, molt bé. I després dels dos anys de batxi...
3: No ho sé, encara.
2: No ho sabeu, no teniu temps, però hi heu d'anar pensant-hi, eh? Perquè els dos anys passaran ràpid i haureu d'escollir a veure què feu, no? Us decanteu per anar a la uni o us decanteu per exemple, INEF aquí a la Seu o alguna cosa?
3: INEF seria una bona opció, però encara es té a veure altres opcions.
2: Molt bé, ja hi haurà temps de valorar-ho. Us he de preguntar si llegiu algun llibre actualment. Ui,
4: bueno,
2: complicada, no?
4: Jo l'únic que llegeixo són els llibres de l'Insti.
2: De l'Insti, els que són obligatoris, no?
4: Sí.
3: I tu? Jo estic igual.
2: Igual.
3: Els obligatoris de l'institut.
2: Allò d'anar a buscar un llibre per pur plaer de trobar una novel·la o algun d'allòs, no?
3: No.
2: Encara no us ha picat el cuquet, no?
3: No.
2: Ah, és important llegir, ho sabeu,
3: sí,
2: no? Passa que vosaltres va relacionat amb les xarxes. Esteu molt ficat a xarxes socials...
3: Bueno, una mica.
2: El suficient, molt poc.
3: El suficient.
2: Sí?
4: Bueno, sí, una mica, tipo, lo normal d'un adolescent.
2: Val, Instagram o Facebook, què teniu?
3: Instagram.
2: Instagram, els dos?
3: Sí.
2: Sí? I què més? Les nòvies?
3: De moment encara no.
2: De moment encara no. El Joel fa cara de que...
4: No.
2: El Joel fa cara de que sí,
4: no,
2: eh?
4: No, no.
2: Què en sabeu vosaltres? Tenen nòvia o no? Johnny.
1: Sembla que el Cardona sí.
2: Ah, ja està. I, Padro, tu què en saps?
1: No sé, jo no en sé res.
2: No en sé res. Vol més d'allòs. Després aclareixes amb ell aquesta
3: ja
2: circumstància.
3: Ja parlem amb Johnny, ja.
2: Ja d'allòs, no? A quin país us agradaria viatjar?
3: Als Estats Units.
2: Sí?
3: Seria un país, ja que hi ha molta cultura, edificis que veure...
2: És molt gran.
3: Sí, és molt gran.
2: Té molt per recórrer, no?
3: Sí.
2: Això diu el Marc i el Joel.
4: Bueno, a mi m'agradaria un país que no sigui tan comú, tipo, no sé, Turquia, alguna cosa d'aquestes.
2: Sí.
4: I... Bueno.
2: És el lloc que t'agradaria viatjar. Perfecte. El vostre menjar preferit?
3: Una bona pizza.
2: Pizza?
3: Sí.
2: Per esmorzar, dinar i sopar?
3: Ah, per sopar.
2: Per sopar. I el dinar, de bons, no dineu?
3: Uns macarrons. Una sopa.
2: Sopa, molt bé. I el Joel?
4: La paella de la meva àvia.
2: La paella de l'àvia. Padro, què? Tu què?
1: Pues jo també.
2: Jo
1: la paella de l'àvia també.
2: Sí?
1: Sí.
2: El Jonà no sé.
1: Jo de tot. Jo menjo de tot.
2: Pues, no sé on te fiques. Et deus cremar moltes calories, no?
1: Bueno, últimament estem...
2: Està en fase ja...
1: Fiquen a recent.
2: Sí?
1: L'estem apretant.
2: Apretant. Molt bé. Doncs, bueno, aquest era una mica de test per saber una mica de vosaltres a nivell personal, a nivell de tot, no? Suposo que si us faig una pregunta que fa referència al que va passar fa més d'un mes, a qui li vau regalar una rosa per Sant Jordi? El Marc riu. El Joel també.
3: La mare i ja està, ja germana.
2: Mare i germana. Joel?
4: Jo, mare i germana i... I una altra persona.
2: I alguna noieta, ja em sembla, els dos adults s'estan tronxant una miqueta de tot això. Clar, sou joves i, per tant, tenen veterania aquí a la ràdio i tenen veterania a la vida. Tres minuts passen de 3:15. Anem per la temporada vinent. Sí?
1: Sí, som-hi.
2: Som-hi. A veure, quin plantejament té el Club Atlètic La Seu a nivell de categories? Ja hem dit que el sènior A, tercera divisió nacional, sènior B es manté a la tercera divisió igual. Sí? Juvenil, primera divisió. Hi haurà dos cadets?
1: Un cadet.
2: Infantil?
1: Infantil, estem treballant perquè surti l'infantil.
2: Surti infantil. I l'Aleví?
1: Aleví.
2: També.
1: I Benjamí.
2: I Benjamí, és a dir que augmenteu categories, no?
1: Sí, els equips, sí.
2: Déu-n'hi-do. I a més feu escoleta també, o feu d'iniciació.
1: Sí, farem,
2: no?
1: Sí, fas iniciació amb nens de 4 o 5 anys.
2: 4 o 5 anys, molt bé. Aspiracions a nivell de tercera divisió nacional, suposo que és mantenir la categoria?
5: Òbviament.
2: Sí. No quedar primers ja serà...
5: No, l'objectiu és mantenir-se, que costarà molt i haurem de lluitar molt.
2: Jo de vegades em pregunto, no sé si ho sabeu, però tant com l'altre, juguen amb un equip, entrenen un altre equip, entrenen un altre, fan de delegats amb un altre. Quantes hores té el dia per vosaltres?
5: I l'any que ve, ell de primer i jo de segon amb el primer equip.
2: Sí?
5: Sí.
2: Però a més a més hi ha d'altres coses.
5: I a més ell entrenarà el cadell, jo entrenaré el femení.
2: El femení. Fins aquí, no?
5: Aquest any entrenarà el juvenil, ell entrenarà l'aleví. Bueno, ell, sí. ell és més descarat que jo, eh?
2: Més descarat de sí. Més equips, no?
5: Sí. Bueno, a dir, sembla que ho entreni tot.
2: Jona, potser el Jona cobre més. Deu ser això, no?
5: Bueno, hi ha hagut algun mes que ha estat a punt d'estar suspès d'empleo i sueldo perquè ens apreta massa.
2: Ens apreta massa.
5: Sí.
2: Molt bé, doncs, a veure, Padrón, només desitjar-te, sé que no et desvincules de futbol sala, que això de fer un pas al costat com a jugador, doncs, et serveixi per gaudir també encara de futbol sala i donar un cop de mà, o dos, o tres, al club... i a tots, no? Seria això, una miqueta?
5: Sí, moltes gràcies. Bueno, sí, al final és no desvincular-me, veurem. Estar ja sentat allà fora serà complicat.
2: Les cames aniran...
5: Però bueno, ho tinc més que assumit, més que pensat. Al final és llei de vida i tinc moltes ganes d'ajudar des de fora.
2: D'ajudar des de fora.
5: Sí.
2: Sí, perquè el Jona igual descansa algun moment, o no?
5: Bueno, això t'ho he de dir, ell. Jo crec que durant la temporada hi deu haver mil vegades que deu dir ja no baixo més, però al final, quan t'agrada tant...
2: Ara l'he pillat i deu pensar què diu ara.
1: Home, no, quan m'ho preguntes al que estem a juny ja, el dia 2 de juny, et dic que sí que estic cansat, però si m'ho tornes a preguntar a l'octubre et diré que...
2: Però vosaltres quan començarà la pretemporada? Més o menys ho teniu definit?
1: Sí, més o menys, segons el calendari, sí. Però més o menys el dia 10 d'agost ja comencem amb els
2: grans, el equip. No? Perquè la competició de tercera comença a finals de setembre.
1: 15-16 o 25-26, vale, més o menys.
2: Perfecte. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa? Per vosaltres el micro és obert. Ja sabeu que sempre o cada dilluns a Ràdio Seu parlem de futbol sala com d'altres... el Futbol Club Pirineus, la Edford, els amateurs, etc. Vull dir que no us oblidem i sí que us dono les gràcies per haver assistit avui després d'haver quedat campions i haver fet celebracions i us veig bastant sencers i recuperats ja de les celebracions que heu fet. Ràdio Seu us dona les gràcies per haver vingut i vosaltres també, Marc i Joel. A vosaltres tocarà venir doncs, algun altre moment, la temporada vinent, per parlar de com va l'equip, etc. Què us sembla?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ja veieu que no és difícil estar aquí i parlar i d'allòs. Padro.
5: Jo sí, hi ha una cosa que m'agradaria dir. Bueno, crec que, aprofitant que estem aquí, hem de donar les gràcies, sobretot, sobretot, molt important, tant a la gent que ens col·labora a nivell de patrocinis de tal, perquè és una passada tindre aquesta resposta, ens ajuda moltíssim, i sobretot aquest any a la gent que ens ha vingut a animar. Veure el pavelló com l'hem vist de ple tants caps de setmana, la rua, les famílies, la gent del club, com s'ho sent seu, com s'ho estime, veure la família que hem aconseguit, això no té preu i els hem d'agrair de tot cor.
2: Evidentment és una part essencial d'un club en què...
5: La més important, sobretot
2: sí,
5: la gent.
2: Que el, però bueno, que és un peix que es mossega la cua en l'aspecte de que si l'equip va bé, si està treballant, està fent les coses bé, està primer, està segon, està allà, doncs la gent dona suport potser més, no, Jona?
6: Sí, ajuda, evidentment.
2: Ajuda.
6: Evidentment.
2: Home, jo he vist el pavelló ple, o bastant ple, molts dies.
6: Sí, algun dia ha estat molt, molt ple, la veritat.
2: Molt ple, i amb una animació... Sabeu, us dic jo, en el rellotge, se'm dispara quan hi ha massa soroll. Sí, sí, en sèrio. Tinc una aplicació que em diu entorn sorollós i que si estàs més de 30... No us dic de conya, eh? Si estàs més de 30 minuts pots perdre audició. O tinc dues opcions, desconnectar i no fer-ne cas o sortir algun moment perquè no sigui continuat, perquè Déu-n'hi-do de vegades...
5: Sí, també l'efecte pavelló, també el ser tancat, això es nota molt i fa molt més que...
2: Per això.
5: I, clar, es nota, per això. Però bueno...
2: Ja sé el que he de fer, vull dir que no hi ha... Per mi no... Aneu jugant, aneu guanyant i passeu bé i que hi hagi força animació, que això és l'important.
5: Tant de bo.
2: Vosaltres, nois, voleu dir alguna cosa? No?
3: Per mi no.
4: Per mi tampoc.
2: Tampoc? Us veig una mica apagadots.
5: Tenen vergonya.
2: Tenen vergonya, no?
5: Sí.
2: Clar. A mi em veieu pel poli... Sovint, vull dir que... Bueno...
5: T'has d'endur el micro a alguna festa major i
2: estaran, ah, sí?
5: Sí, i et parlaran més, estaran més contents.
2: Més contents. Vols dir que ja surten molt? No.
3: No.
2: No.
3: Alguna, poques.
2: Poques, no?
3: Passeu i...
2: Passeu i al voltant, no, que, es pugui anar a peu, que sigui, no? Us porten els pares o no?
3: Sí.
2: Sí? I us venen a recollir?
3: També.
2: També, bueno. Perfecte. Quan tindreu 18 anys o 19, no ho fareu, això, eh, que no?
3: No.
2: Els pares que es quedin a casa tenen son i han de dormir, no?
3: I anirem nosaltres amb cotxe.
2: Anireu vosaltres amb cotxe.
5: Això mateix.
2: Sobretot seny, eh? Seny i que us ho passeu bé, etcètera, etcètera. Doncs ho deixem aquí, nois. Sí?
6: Genial.
2: Gràcies, Jonathan.
6: Gràcies.
2: L'altre, Jonathan. Dos jugadors amb futur espectacular, el Joel Vila i el Marc Cardona, que ens sentireu a parlar, perquè... Déu-n'hi-do, la temporada que hem fet els dos. Gràcies a tots plegats. Adéu-siau.
3: Adéu. Adéu. Adéu.

0: In mi carriera non ho visto un periodista che è solo positivo.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bona nit, us informa Manel Elias. L'Església catalana ultima un acord perquè el papa Lleó XIV inclogui al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana en un moment tan simbòlic. Per tant, el pontífex faria servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic inicialment previst. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, pel govern català i personalitats del món cultural, que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Més notícies, Marc Güell.
3: Els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
4: Convocar una nova jornada de vaga, coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
3: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres.
2: Salvador Illa adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
5: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
2: També des del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijo ha descartat anar a Waterloo a explicar-li personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura. És la condició que li ha posat Jordi Turull en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Mentrestant, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a relocalitzar la capacitat productiva de les empreses. Hereu ha participat també en la reunió del Cercle d'Economia que ha debatut sobre l'autonomia estratègica d'Europa. Unitat Mòbil a Barcelona, Xavier Cussó i Rafael de Ribot.
6: El ministre Hereu demana que Europa defineixi una àrea confiable on fabricar els productes que es consideren estratègics.
7: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
6: Pel ministre, això no representa renunciar a un model comercial obert. Xavier Cussó, Rafael de Ribot, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Israel continua bombardejant el sud del Líban, malgrat la nova ronda de converses a Washington entre diplomàtics israelians i libanesos i l'anunci de Donald Trump ahir que Hezbollah i Israel acceptaven deixar d'atacar-se mútuament. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que el líder suprem de l'Iran cada cop està més implicat en les negociacions amb Washington.

0: Fundació Pau Casals ha cedit a un jove violoncel·lista italià el mític cello que Casals va tocar durant més de 60 anys. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, Waterloo. Bruno Forteamides.
1: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: S'endú prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
4: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
1: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
5: Esport, Ruth Vilà.
6: Victòria contundent del Barça de bàsquet contra l'UK Múrcia en el primer partit del play-off de quarts de l'ACB. Els blaugranes han guanyat de 23 punts, 68 a 91. L'altre partit de quarts que juga avui és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. Avui també es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo amb el tercer i definitiu partit de la final. Sant Andreu-Mataró. Segueix el partit el nostre company David Ubach. David, bona tarda. Comença ja.
7: Bona tarda. Amb empat a 1 i ara s'avança per primera vegada el Sant Andreu, el conjunt local que col·loca el 2 a 1 a 4:27 perquè s'acabi el primer quart d'aquest tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. El Mataró que s'havia avançat 0-1, el Sant Andreu que capgira el partit com un mitjó. David Ubach, Catalunya Ràdio, piscina Pere Serrat de Barcelona.
6: Gràcies, David. I l'exentrenador del Girona, Mitchell, ha firmat com a nou tècnic de l'Ajax d'Amsterdam fins al 2028. Mitchell substitueix a la banqueta de l'equip neerlandès un català, Òscar García.
8: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
6: Visibilitzar per avançar.

0: I hi afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. I ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hahn, que va guanyar un Òscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.

És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel llegendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys. Tenia un somni, ser cantant, tot i patir, gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica.

Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies.

0: la malaltia de Fabry, la síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui, la doctora Maria Camprodon, que treballa a la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
1: Hola, bona nit.
0: I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
1: Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys d'1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
0: I bé, hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares. Però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Perquè es diagnostica més? Quin és el motiu?
1: Hi ha hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
0: I comentaves que són la majoria d'origen genètic. Què vol dir això?
1: Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
0: Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
1: No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors sí que es poden transmetre. Però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
0: Estem a les dones i els dies i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones. Com quines?
1: Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantiloleiomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
0: porfíries... Ostres, no els havia sentit mai,
1: sí,
0: aquest nom, eh?
1: Són noms curiosos, són noms curiosos, és així.
0: I són malalties que costen de diagnosticar?
1: Sí, es parla molt de la odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja 5 anys perfectament anant voltant d'hospital en hospital fins que arriben a algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
0: I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones és encara més lent?
1: Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, ja ens ho trobem, en la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
0: A les dones ens costa més.
1: Sincerament, sí, perquè...
0: Per què? Perquè aguantem més el dolor? Per què?
1: No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
0: És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
1: Sí, sí, ens passa, Jo fa res, una pacient que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir no, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res. No va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuiden.
2: Clar, clar. I quin acostuma ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
1: Sí, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament. I la majoria són simptomàtics, és a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
2: Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
1: Durant molt de temps sí? Ha sigut així i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no, de quedar embarassades durant l'assaig i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
2: I si està fent alguna cosa, perquè ara, algun ara, estudi que sí que tingui en compte el gènere...
1: És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments, i això és així.
2: I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
1: Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
2: I tu, per exemple, a la consulta, veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
1: Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament en el pacient i també en la família.
2: Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries?
1: D'on t'heu sorgit? Sembla mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que com a internista tinc un interès, no, en les malalties complexes i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació, i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible.

0: Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
1: Correcte.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí.
1: A veure,
0: segur que sí.
1: A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les característiques principals del Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, ¿no? Ens hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer, i després, doncs, cada dona, cada nena és un món, cada nena i dona, doncs, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, doncs, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, doncs, és amb el que m'ha afectat a mi.
0: Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
1: Als 6 anys.
0: Als 6 anys, ja?
1: Correcte.
0: I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
1: Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita era que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, doncs, bueno, lluita amb els metges, i li va costar molt que li fessin cas, però metge, bueno, tras molts moviments, pues, em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal, amb l'endocrí, i, bueno, i he començat tot el procés.
0: I amb aquest tractament hormonal, què vas aconseguir? O...
1: Créixer una miqueta.
0: Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte no. al... Perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no?, la Turner. O sigui,
2: el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas de la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer, pues, ovulació.
1: Sí, correcte.
0: Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no?
1: Sí.
0: Que estàs embarassada.
1: Sí, sí.
0: Com ha sigut aquest procés?
1: Doncs mira, jo ho explico. Com ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés i a mi m'han ficat directament l'embrió.
0: I estàs embarassada?
1: Sí, i ha funcionat.
0: Molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
1: Ja estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és veritat que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada 2 setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites. És molt pautat, és molt controlat i pautat, l'embaràs.
0: Però estàs molt contenta i fa molta il·lusió
1: i
0: evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs
1: sí,
0: has decidit tirar endavant.
1: I tant.
0: Tornem una mica, doncs, fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no?, del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
1: Bueno, jo sempre he dit que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre, la meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot, ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa, he patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven, hi ha coses que em costaven, tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-me, i necessitaven adaptacions, i bueno, pues a l'institut pues, és quan ja ets més conscient, no és fàcil, no? Però bueno,
0: Jo trobo increïble això de que et puguin fer bullying per la talla baixa, no? Sí, em sembla que ja estàvem una mica més evolucionats i que no... Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
1: Sí, sempre he tingut complexa de talla baixa. A dia d'avui sí que és veritat que ja sóc adulta, ja veus com diferent, però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja sóc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
0: Tu ara treballes en una escola...
1: Sí, correcte.
0: No, vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
1: Ara estic de baixa per l'embaràs.
0: Però tu treballes en una escola,
1: sí.
0: Vale? I a dia d'avui encara hi ha comentaris a l'escola que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia o que hagis tingut alguna... no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
1: Sí, correcte. No tots els casos són iguals, ¿vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no... ha sigut molt difícil perquè estic en un cole, ¿vale? I no ha sigut fàcil perquè és el que he dit, jo soc capaç, o sigui, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues, més facilitats, com més necessitat, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, ¿vale? Bueno, si alguna, a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, ¿vale? Llavors, si t'equivoques o necessites ajuda, no me l'han donat, ¿vale? No han entès...
0: Diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut aquesta...
1: No hi ha hagut comprensió, ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no, d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda, però clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han
0: transmès.
1: Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació has de saber fer la teva feina, ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé, o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions pues, no me les han donat.
0: Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de

0: Molt bé, molt bé.
1: Fantàstic.
0: S'ha estrenat aquest desembre i de 10. Molt bé. A la meva filla,
1: Sí, quan li van diagnosticar i...
0: La vam diagnosticar molt. Que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys i als 3 anys i mig ja no li tocava revisió perquè van de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill i vaig dir que no creixia. Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a créixer, a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, vam anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que seria que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir, busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant. Vam canviar de pediatre, vam anar al doctor Pou, i el doctor Pou diu, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc. Vam anar a Sant Joan de Déu, full en blanc, i ABC, de quan són petits, el que toca, doncs, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
1: Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient amb la Judit i tu, mare d'una pacient, noto que és molt important, no?, que la família estigui donant suport i bueno, per tu, déu-n'hi-do, no?, com ho vius, no?, m'imagino.
0: Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues, bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé i no... Un cop saps, ja comences a créixer, no?
1: Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
0: L'única pega que té el fet de això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet de que sigui als 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement.
1: I
0: amb el tema de, que abans li comentava la Judit també, el tema del creixement, a la Núria ho va portar molt bé el creixement, ella era molt poca cosa, i quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els havia explicat als nens de la classe i tot. I llavors, a partir del metro 30, la doctora que tenia deia, si fèiem creixia 2 centímetres, Núria, un regal de 2 centímetres. I la Núria arribava a l'escola i deia, un regal de 2 centímetres. O sigui, ho anava transmetent i ho anava vivint amb la qual el bullying ha patit.
1: Mm-hmm. Tu, com explicàvem abans, ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Ja has comentat que la presidenta no té síndrome de Turner.
0: No.
1: Això perquè, vull dir, perquè heu decidit que sigui així, o, bueno, jo ho has comentat, no?, que potser serà una mica més endavant, més...
0: Bueno, va començar una
1: paulatina, paulatino, no?
0: Sí, va començar una família a fer l'associació, i van ser 3 germanes, i van fer els estatuts, i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i

0: molt bé.
1: Aquesta malaltia afecta només a les dones i a l'associació només hi ha dones?
2: No. A l'associació hi tenim, som 82 socis, 40 són afectades de Turner. I tenim les famílies directes també. I els pares estan molt involucrats també, molt.
1: I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
2: Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir l'associació amb diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no? Joves, que diem, i el sènior. Llavors, perquè cada un té unes necessitats diferents. Llavors, a nivell d'infància, doncs, fem molt acompanyament a el que són les famílies, en els pares, de què és el que els anirà passant i tot. A nivell d'adolescència, la Judit porta un grup d'adolescents i joves, amb el qual fan sortides, es troben, es parlen de tots els problemilles que van
1: tenint,
2: i tot, no? I nosaltres, per la nostra part, pues, des de darrere també, evidentment, els hi donem tot aquest suport, no? El suport a l'adolescència que ens estem trobant i també a la incorporació del món laboral és el psicològic. Psicològic, perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt summament sensibles i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat perquè no
1: a nivell des de la pública no hi és.
2: No, és que no el trobem, no hi és.

0: Doctora Maria Camprodon, veia que senteies amb el cap, vols afegir...
1: No, perquè he acompanyat, no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats i sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada dues setmanes a posar-se un tractament endovenós, el fet de, no, tan jove, sentir-se bé, però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú, però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara pues, estan molt millor i que amb el tractament, amb la investigació hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
0: Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no? Com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea, quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no? De dir com afrontar-ho o com...
1: Jo sempre els dic als meus pacients, no és una cosa que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar ajuntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
0: Clar. Marga Massó, des de l'associació, bueno, he vist, he llegit, no?, que en els darrers anys hi han hagut alguns avenços, no? Per exemple, el cribatge neonatal, no?, que ha fet que hagi baixat una mica el nombre de nenes amb síndrome de Turner. És així o no?
2: És molt complicat de...
0: Sí? D'explicar, doncs.
2: Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, pues, de moment estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, es tira.
0: I aquesta detecció... Sí?
1: No, només puntualitzar, perquè clar, quan diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló, que és una cosa diferent, que és per 26 malalties, però no és el cas. Clar, normalment això que ha explicat la Marga és més d'estudis cariotips que es fan... abans de quan estàs embarassada, i que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten pues, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no, és que quan t'ho diagnostiquin, anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
0: I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
1: És en sang perifèrica, sí.
0: Val. I no sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
2: Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió, perquè sempre diem que no hi ha investigació, i en el cas del síndrome de Turner hem tingut la sort de formar part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar malalties minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no, pot preveure quina enfermedad rara pugui tenir un infant. Han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones i de moment s'està fent l'estudi amb les nostres sòcies, no?, que han participat pràcticament al 100% i amb això sí que faig una crida que tants Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Vinext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
0: Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
3: Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així... aneu veient el que anem fent.
0: Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
1: Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no?, i que tots visquem en una convivència millor.
0: Marga?
2: Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron amb Cafè d'Herba a organitzar, no?, la diada o el fòrum de les enfermedades minoritàries. En allà es va veure la gran importància que tenim les associacions, sobretot en l'acompanyament familiar i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia, la sanitat pública, la part psicològica és escassa i llavors, pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
0: He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no?, i ens va demanar una mica, doncs, això, no?, poder donar a conèixer aquesta malaltia. I bé, si es tracta d'això, no?, de donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no?, hi ha molt estigma amb les malalties rares. A banda de sí, per què? Digue'm per què. Vull dir, què us diuen la gent o...
3: Bueno, és un estigma perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes enfermedades minoritàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estigma del que és diferent és jutjat, no? Algú diferent, pues, inconscientment, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
0: I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares... O no, o és la paraula rara, no hi ha cap problema.
1: Jo no, normalment dic minoritària, la veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
0: Clar, és que això seria un programa,
1: per això.
0: De dir que quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat, les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa. Té més incidència o no
1: incidència,
0: té per què?
1: Incidència no, perquè el fet de ser genètiques normalment debuta en edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no?, el tenir una malaltia genètica que impliqui, pues, el que és un fer una in vitro, tot el que és l'extracció, no?, d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
0: Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.

0: setmanes i els dies, amunt els cors.
1: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
3: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
2: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Ja m'entens.
7: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
6: Amb David Ávila.
9: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
11: Le garçon me va baisse. Me dit que je suis pas belle comme ça que je sens. Qu'il est jamais au avec moi.
12: I en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
13: Bona nit, com esteu?
12: A veure, ho he dit bé, això, bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
13: Bonsoir.
12: Bonsoir.
13: Oh, perfecte.
12: L'he encertada, l'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
13: Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app que es diu Drive Lady és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
14: Avui a França més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.
12: Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
13: Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
12: Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
13: Sí, sí, és gratuïta i la podeu trobar per, tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
12: Ostres, van fortes, eh?
13: Sí, sí.
12: A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny amb aquest taller d'autodefensa per dones o no?
13: Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que, bueno, estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a estar més segures i a gaudir dels carrers amb tota seguretat.
12: Entenc que no l'has usat, no?
13: No, jo encara no. No, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir. Llavors, encara no l'he utilitzat, però sí que després de parlar amb elles, sí que he estat mirant una mica com funciona i la veritat és que està molt bé, perquè és això, no?, que
12: les persones... Què és el que t'ha cridat més l'atenció, diguem, del funcionament, o què és el que has trobat que és més pràctic o que pot ser millor per les dones?
13: Mira, a mi el que més m'ha agradat és saber que la persona que està registrada ha passat un filtre de seguretat, que és una dona, que l'aplicació guarda totes les dades d'aquesta persona, de la persona tant que s'ofereix com la persona que busca, que és un espai segur, sobretot, i al final que el disseny de l'aplicació no és molt diferent que altres aplicacions que ja coneixem, com Cabify o Uber, però sí que és veritat que el punt més fort que té aquesta aplicació és, sobretot, la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur. I això és el que m'ha agradat més, la veritat.
12: Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
13: Sí.
12: Ara ens comentes el tema aquest, doncs, d'aquesta aplicació, la DriveLady, no?, doncs també com una alternativa segura per compartir cotxe a les sí. dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? Què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
13: Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat, i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor, i només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes.
12: Què dius?
13: Contra les dones, sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic amb les dones. Això ja és jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts on no, la càmera no arriba, on... Bueno, és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
12: Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem,
13: sí, sisplau,
12: volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res. Letícia Fuentes, periodista corresponsal a París, a La Sexta i al Periódico, gràcies i bona nit.
13: Moltes gràcies, bona nit.

I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que les dones i els dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla? Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, eh? I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat doncs, a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: El pla de Feijó per fer fora del govern Pedro Sánchez via moció de censura s'ha complicat encara més avui a Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, li ha respost que si volen parlar seriosament d'alguna cosa ho han de fer a Waterloo, amb Carles Puigdemont. El líder del PP, a la sortida de la reunió del Cercle d'Economia, ha dit això.
1: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: No considera que sigui una proposta seriosa. Davant dels empresaris catalans, s'ha entès més la seva idea.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El PSOE el que troba una broma és que el Partit Popular busqui el compromís de partits nacionalistes.
3: El Partit Popular i el senyor Feijó, por poner un ejemplo, voten en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: Demà tota l'atenció estarà posada en Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per intervenir a les jornades del Cercle.
4: Catalunya Nit. I els metges augmenten la pressió perquè el govern s'avingui a negociar millores laborals i anuncien una nova jornada de vaga. Ens ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
5: Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
0: I mentrestant, els sindicats minoritaris de docents... Continuen amb les protestes. Els sindicats majoritaris opten, però, per donar llum verda al preacord amb Educació. Al voltant del 30% del professorat ja ha votat.
4: I avui queda exactament una setmana per a la selectivitat i a partir de les 11 entrevistarem la nova responsable d'aquestes proves, Rosa Pàmies Vilà. Per primera vegada s'utilitzaran detectors per localitzar si algun estudiant té un aparell connectat a internet mentre fa les proves.
0: Els estudiants de determinades ciutats hauran de tenir en compte els problemes de mobilitat perquè la selectivitat coincideix amb la visita del Papa. Sobre aquesta qüestió, avui hem pogut saber que Lleó 14 podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de la polèmica generada pel poc ús del català, s'estan ultimant els equilibris en l'ús de les diverses llengües. Explicarem què és el que sabem a aquesta hora.
4: El curs de violoncel Queen Elizabeth de Brussel·les ha tingut un premi molt especial, tocar el cello de Pau Casals.
6: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
4: Doncs qui tindrà l'honor de donar-li vida als pròxims 4 anys és un jove talent italià, Ettore Pagano.
7: I really feel the weight and the responsibility.
8: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
7: S'anirà
8: fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
7: Respecte.
0: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
4: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la

0: El Partit Popular no s'ha pres seriosament el desafiament de Junts d'anar a parlar de la moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. El número 2 del Juntaires, Jordi Turull, ha dit aquí al Matí de Catalunya Ràdio que el seu partit està obert a escoltar la proposta dels populars si accepten reunir-se amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Alberto Núñez Feijóo, que ha estat avui a Barcelona, ha menystingut aquesta possibilitat. Àlex Gerald Robert.
1: Sí, el líder del PP s'ha limitat a respondre això quan la premsa li ha preguntat per l'oferiment de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades anuals del Cercle d'Economia, i és que davant dels empresaris catalans el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la condició de veure's presencialment amb Puigdemont per abordar una possible moció de censura, que en canvi sí que ha defensat des del faristol. Ha assegurat a Junts i al PNB, sense citar-los, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa sinó per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha reiterat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol. Fins ara, trobar-se amb Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que els populars sempre s'han negat a creuar.
4: El govern espanyol ha carregat de ple avui contra aquesta proposta de moció de censura instrumental de Feijóo. L'acusen de cinisme, de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats governades pel PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb Junts i el PNB. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez. Tampoc ho ha fet el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
6: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
7: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre Arcadi Espanya aconsella a Feijóo que si realment pensa en Catalunya s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: L'executiu vol reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances, aprovar la nova llei després de l'estiu i votar-la posteriorment al Congrés. Una negociació que comença amb mal peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez.
0: L'intercanvi de declaracions d'avui entre Junts i el Partit Popular també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox, la ultradreta, però amb arguments contraris. Joan Vilaplana, bona nit.
8: Bona nit. Comencem pels republicans. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la formació tanca la porta del tot al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
8: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el Partit Popular i amb Vox.
10: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
8: Els ultradretans són imprescindibles perquè una moció de censura a Pedro Sánchez liderada pel PP pugui prosperar. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars, però pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Puigdemont.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
4: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i també el lehendakari basc. Albert Prat, bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3, enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda, del PP, estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari Manuel Pradales, del PNB, ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación queda acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
15: Pero hay que mirar más allá. ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
12: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya. Illa li ha contestat que no es farà enrere.
14: Si queremos llegar a un acuerdo, tenemos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
16: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
12: I tal com ha anunciat avui el PP, el dirigent gallec ha confirmat a Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per començar a parlar d'aquest nou model de finançament.
4: Gràcies, Albert. Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats a les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat massa bé.
17: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
18: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
0: Doncs bé, sobre el paper i la figura d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, i posem ara la mirada d'una persona que ha seguit a les reunions del Cercle des de fa molt temps, l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
19: Alberto Núñez Feijóo no s'ha equivocat avui el discurs que ha fet a Barcelona, però si hem de ser justos, cal dir que tampoc ha aprofitat l'ocasió. És la quarta vegada que assisteix a les jornades del Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. L'he vist de prop tots aquests anys. L'expectativa que crea és una bona radiografia de la situació política d'Espanya. L'any 2023, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que van tacar de blau al mapa del país, tothom volia parlar amb Feijóo. Els burgesos barcelonins el van aplaudir molt i ell va fer una intervenció que portava al límit dels populars la distinció entre nacionalitats i regions de la Constitució. Fora d'aquí, a Madrid, no va agradar i ell va entendre el missatge. No repetiria. Els dos anys següents, la derrota de juliol del 23 va pesar massa al seu plantejament, massa amargat encara, massa ferit per una investidura de Sánchez que li ha costat molt de pair, incapaç d'entendre que bona part de l'audiència i les jornades del Cercle són aquí els seus interlocutors naturals. Es va equivocar. Però avui, en bona mesura, ha estat diferent. Més que empresaris, l'esperaven els periodistes de política pendents de la notícia i diria que no n'hi ha hagut. Ha estat un discurs dur, duríssim, contra Pedro Sánchez, sense concessions a l'audiència, que revelen la situació crítica del govern progressista, però a la vegada ell s'ha revelat de nou incapaç de presentar-se com un líder il·lusionant. D'alguna manera, Sánchez també viu d'aquesta manca d'atractiu d'Alberto Núñez Feijóo.
4: Doncs bé, a les jornades del Cercle s'ha parlat molt en clau de política espanyola, ja us ho hem explicat, però també s'ha parlat en clau europea. De fet, les jornades d'aquest any conviden a reflexionar sobre l'autonomia estratègica d'Europa, que el Cercle es pregunta si és un mite o una realitat. Rafael de Ribot, bona nit.
20: Bona nit.
4: Han arribat a alguna conclusió?
20: Doncs, Agnès, escoltant els ponents que han intervingut a les diferents taules, podríem dir, podríem concloure que és un mite que voldrien convertir en una realitat. El president de CaixaBank, Tomás Muñesa, ho resumia així.
21: La realitat europea és que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace dos años ya, y hace dos años el informe Draghi hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado dos años, no hemos hecho nada. O muy poco.
20: I d'aquest poc que s'ha fet, no sempre, doncs alguns consideren que vagi en la bona direcció. Almenys això és el que han denunciat avui mateix, també en aquestes jornades, els presidents de Repsol i de Naturgy, Antoni Brufau i Francisco Reynés, que han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries.
22: Para ser líder de la descarbonización los demás te tienen que seguir, si no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
23: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
20: En la seva intervenció, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sí que ha defensat la descarbonització i també ho ha fet per guanyar autonomia estratègica. I precisament per aquest motiu ha fet una crida a les empreses perquè relocalitzin la seva producció.
24: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
20: I el que no és un mite, és una realitat, és que Europa està perdent la cursa de la intel·ligència artificial. Francesc Guim és el CEO d'OpenShip.
25: Es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
20: Això són algunes de les idees que s'han compartit avui. Demà el protagonisme en aquestes taules d'anàlisi serà per la biotecnologia, un camp en què Catalunya ja té un gran protagonisme, i per la indústria militar i de defensa, en què es confia guanyar pes industrial i recuperar pes econòmic.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze, el papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família segons fonts eclesiàstiques. L'Església catalana perfila un acord perquè el papa faci servir tant la llengua catalana com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ahir ho explicàvem aquí, s'havia publicat el missal oficial de la visita del papa a l'estat espanyol i estava previst que la benedicció d'aquesta Torre de Jesús fos íntegrament en castellà, però aquí al programa ja vam explicar també que des d'alguns sectors del catolicisme aquesta decisió havia generat malestar aquí a Catalunya. Quines novetats hi ha hagut aquest vespre?
1: Sí, ahir explicàvem que segons el missal oficial difós pel Vaticà, el català seria inexistent en aquest acte principal de la visita del papa a Catalunya, la benedicció de la torre, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Això ara podria canviar. Fons de l'Església catalana asseguren que l'arquebisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana. Les mateixes fonts asseguren que, de moment, el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat.
0: Per tant, hem d'entendre que amb aquest gir de guió es vol donar resposta a les crítiques, eh?
1: Sí, diverses entitats religioses i del món cultural havien lamentat durant el dia la reducció de la presència del català en comparació a la visita de Benet XVI l'any 2010. El bisbe de Girona, per exemple, Fra Octavi Vilà, ha reconegut en públic que li hauria agradat que la nostra llengua hi tingués més pes.
2: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: El govern i el Parlament també han mogut fitxa i ja han traslladat la petició a l'Església perquè el papa parli més en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. De fet, en les últimes hores, el president Salvador Illa s'ha implicat en aquestes trucades per reivindicar la importància del català i des de l'oposició el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que el català no sigui residual a la celebració.
3: Gràcies, Cèlia. Mentrestant, i en paral·lel a la polèmica per la llengua, avui s'ha sabut què costarà i qui pagarà la visita del papa. Cèlia, dèiem que la conferència episcopal ha explicat que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per aquest viatge, cosa que suposa un 20% del cost total.
1: Sí, perquè la despesa global és de 25 milions d'euros. D'aquests, gairebé 5 milions que pagaran Catalunya i les Canàries, Catalunya se n'emportarà almenys un i mig, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres tres els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó el que cedirà seran espais i serveis. Tot això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part de aquesta visita papal la finançaran patrocinadors privats i donatius.
4: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
3: Aprofitant el viatge de Lleó XIV a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el papa.
1: Sí, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
5: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La conferència episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà ja a posteriori.
3: Gràcies, Cèlia.

0: 8 minuts i mig i arribarem a 11:15. Ho hem sabut aquesta tarda. Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, la nova jornada de mobilització serà d'aquí 2 setmanes, en concret el dimecres 17 de juny. El col·lectiu assegura que, tot i que serà la 12a vaga que fan, el govern encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reclamacions. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament que sigui al marge de la resta de professionals sanitaris. Una reivindicació que fa mesos que arrosseguen. Aquesta serà, com deies, la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en la setmana de vaga també que els principals sindicats espanyols en l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament avui, el Consell de Ministres ha decidit tirar pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix les guàrdies de 24 hores. El text, però, no compta amb l'aval dels sindicats, que no hi estan del tot d'acord, no per aquest aspecte, sinó per d'altres. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explica tant de declaracions a Catalunya Ràdio que la convocatòria de vaga no és, però, una reacció a aquesta aprovació d'avui del Consell de Ministres.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel, a més, a la campanya que aquest mateix sindicat, Metges de Catalunya, ha posat en marxa per reduir les hores extres que han de fer els metges. En un comunicat, el Departament de Salut assegura que Catalunya és de les comunitats que més esforços ha fet fins ara per millorar les condicions dels facultatius i demana al sindicat que s'assumi a un grup de treball per abordar la reorganització del sistema.
3: I pel que fa a les reclamacions laborals del sector educatiu, els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui ha estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Maria Costa.
4: La vaga l'han convocat els sindicats.
3: Sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió amb la Maria Costa. En tot cas, podem continuar amb política, sí, amb altres qüestions.
0: Per sort tenim aquí en guàrdia el Joan Vilaplana. Benvingut de nou, Joan.
5: Bona nit.
0: A veure, som ara mateix a un any de les eleccions municipals i els alcaldes del PSC es plantegen com evitar que els casos judicials que esquitxen al PSOE i que van apareixent als mitjans de comunicació de manera constant els afectin electoralment. Com viuen els alcaldes socialistes catalans tot això que està passant al PSOE?
6: Doncs mira, diversos batlles del PSC consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tot i això, demanen prudència i creuen que el temps els juga a favor. Coincideixen que per retenir les alcaldies han de fer valer les polítiques públiques fetes en els seus municipis. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, ser Lluïsa Moret.
7: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
6: Per cert, recordem que la mateixa Lluïsa Moret deia ahir que el PSC ja ha lliurat tota la documentació sobre la campanya electoral de fa 2 anys, que va dur Salvador Illa a la presidència. Els l'havia reclamat l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire.
0: Gràcies, Joan. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació internacional que avui arriba també amb titulars importants. Fins ara.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per

0: Sí a tot.
1: Sí a tot.
0: Sí a tot.
2: Ja disponible a la plataforma 3Cat. A Catalunya Ràdio. Postdates.
3: Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mas Cravioto.
2: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Dos minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i també les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a Catalunya Ràdio, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
3: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
2: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
4: Bona nit. A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Nach Jahren der Unordnung des Kontrollverlustes
6: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
4: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països. Un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.

0: En punt 2:15 de la nit, els equips de rescat d'Ucraïna continuen buscant supervivents entre la runa després d'un dels atacs russos més greu dels últims mesos. Almenys 23 persones han mort i 130 han quedat ferides, un balanç especialment sagnant a Dnipro i Kiev. El president Zelensky ha demanat més sistemes de defensa aèria. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. Putin ha complert l'amenaça d'escalada. Després de 10 dies acumulant arsenal, aquesta matinada ha llançat 656 drons i 73 míssils amb l'objectiu de desbordar les defenses aèries. Ucraïna ha creat un escut que neutralitza el 90% dels drons, però pateix molt amb els míssils. Té poques bateries Patriot que li dona Occident i avui una trentena de míssils russos han tocat el seu objectiu. Per això Zelensky demana a Europa que els en proveeixi, ja que no descarta que Rússia reprengui els atacs en les properes hores.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.

0: abraço i papuó.
1: Zelensky ha tornat a demanar a la ciutadania que baixi als refugis. Aquesta passada nit, les andanes del metro de la capital s'han tornat a omplir com feia temps que no es veia. Putin busca sembrar el terror entre la població, esgotant-la física i psicològicament, ara que no pot avançar al camp de batalla.
2: I més enllà dels bombardejos indiscriminats com el d'avui, la situació a la línia del front és ara molt complicada per al Kremlin. I els analistes amb qui has parlat, Cristina, preveuen que Vladimir Putin haurà de rebaixar els objectius d'aquesta guerra.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
3: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
3: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
4: Israel ha continuat atacant avui el Líban, l'endemà que Donald Trump anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar a Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. Bé, la conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les negociacions amb l'Iran amb l'escalada militar al Líban. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit, sí, de fet el mateix Netanyahu va dir ahir mateix que l'operació militar al sud del Líban continuava com estava previst, malgrat l'anunci de Trump. Això ho va dir just després de que aparegués el missatge de Trump a la seva xarxa social. Avui, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, ells bombardejaran Beirut.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
5: El conflicte del Líban és una part de la guerra a tot l'Orient Mitjà, però recordem que hi ha l'apartat de l'Iran. Les negociacions sembla que continuen. El president nord-americà ha tornat a negar avui que s'hagin suspès. Insisteix que els contactes són a diari, pràcticament. Al Congrés, el secretari d'Estat, Marco Rubio, defensa les negociacions amb Teheran perquè diu que estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a posar-hi data sobre un possible acord.
7: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
5: Rubio nega que els Estats Units hagin ofert a l'Iran aixecar-los les sancions a canvi de reobrir l'estret d'Hormuz. De fet, fa poca estona el Departament del Tresor ha anunciat noves sancions a l'Iran, de manera que això no està sobre la taula.
4: Gràcies, Ignasi.

0: Sánchez.
1: I atenció a aquesta història perquè creix moltíssim la indignació al Regne Unit per l'assassinat d'un noi universitari blanc fa mig any. La policia el va detenir, tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, que era un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia i és una, són unes imatges que estan circulant molt per, la, per diferents xarxes. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
3: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
2: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. D'una banda, molts demanen revisar la norma que deixa portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga. Sentim la ministra de l'Interior britànica, Savannah Mahmood.
4: Portar un ganivet amb finalitats religioses és una cosa. Utilitzar-lo com va passar tràgicament en aquest cas és un altre de ben diferent. És un acte vil.
5: It is a vile act.
2: De l'altre, tiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
6: We need a change in culture.
7: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
6: As black lives.
2: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre Keir Starmer ha reclamat a la classe política que no promogui la divisió en la societat.

0: El turisme bat un nou rècord a Catalunya.
1: Entre el gener i l'abril ha rebut el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, gairebé 5.400.000 persones, 40.000 turistes més que fa un any. També és l'any on s'han rascat més la butxaca, amb una despesa mitjana de 1.200 euros per persona, un 13% més que l'any passat. Entre les nacionalitats destaca l'afluència de francesos, italians, anglesos i nord-americans. Catalunya ha concentrat un de cada 5 visitants que han entrat a Espanya.
2: I en part per això, l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
1: Sí, perquè el maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
3: Sí, segueix creixent la nostra economia, sí, seguim aproximant persones al mercat de treball i sí, aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril. Ara hi ha 307.000 parats a Catalunya, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
0: Han detingut un home per assassinar la seva parella a Callosa de Segura, al País Valencià.
1: La Guàrdia Civil ho investiga com un crim masclista. La víctima tenia 48 anys i hauria mort escanyada a casa seva. L'home, que ha confessat el crim davant dels agents, tenia denúncies per maltractaments d'altres parelles, però no de la víctima. Desenes de persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci per la víctima.
2: A Lleida han arrestat 4 joves per atacar amb destrals i pals veïns del barri de la Bordeta.
1: L'enfrontament ha passat quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que li havien ocupat l'habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels 4 nois que anaven armats amb destrals, pals i armes blanques. Els detinguts són 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys, i hi ha 2 persones ferides lleus.
0: Les abundants pluges de la primavera i també les altes temperatures de finals de maig multiplicaran la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies.
1: Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'atrauen l'expansió.
2: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país.
1: Va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera. A l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
5: Jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: La seva trajectòria destaca també per la col·laboració en mitjans com El Periódico i per la publicació d'una 70ena de llibres de cultura catalana.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros que, segons les organitzacions agràries, arriben tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda siguin.
8: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
9: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
2: I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
11: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Giraver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
10: El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer.
0: Doncs ara sí que us podem explicar, falten 17 minuts per arribar a les 11, que els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dèiem que avui ha estat el torn de Barcelona, on segons dades del govern el seguiment ha estat del 12%. Maria.
12: La vaga l'han convocat els sindicats CGT, Intersindical i COS. A primera hora els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que segons la Guàrdia Urbana ha reunit un miler de persones. Ingrid Chavarri és una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
12: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada una història maquíssima, un concurs de música sobre violoncels que un dels premis era poder tocar els pròxims 4 anys el violoncel que feia servir Pau Casals. De seguida ho expliquem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
14: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
14: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
14: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Així sona el mític cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, per això hi connectem ara en directe. Hi ha anat el nostre corresponsal, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat aquest acte? Explica'ns-ho, això.
1: Doncs mira, a mi m'ha servit per constatar que, més enllà de Catalunya, Pau Casals també és una figura universal. Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, aquest noi.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: Respect.
1: Se l'han dut prestat perquè ha guanyat el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore.
3: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
2: Of Pau Casals.
1: Pel director general de la Fundació Pau Casals, el Jordi Pardo, aquesta iniciativa serveix per homenatjar la memòria de Casals.
4: Però aquest era el desig del mestre. Sí, el mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
1: I diu que un violoncel no pot quedar-se en una vitrina a casa d'utilitzar. El vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que aquest cello en concret conserva una sonoritat única.
5: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I ara volen que aquest potencial, doncs, el pugui treure una altra persona, una altra jove violoncel·lista. I això, que aquest cello, conegut com a Gofrillar, Manel, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys, 3 segles. Per tant, sí que el va tractar bé, Casals, sí.
0: Ostres, sí, quina pressió per aquest pobre jove. Bueno, pobre no, que, a veure, està complint un somni, tocar el violoncel de Pau Casals i el Palau de la Música, per exemple, però,
1: ostres... Està molt emocionat.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Imagina't portar això passejant amb el metro, o vés a saber. No sé quina mena de mesures prenen, però, en fi, esperem que no tingui cap ensurt.
1: Ha estat restaurat per una de les millors lutiers del món que viu a Nova York per tal de poder, doncs bé, preservar al màxim la sonoritat. O sigui que no en tenen cura sí. de manera regular. Sí.
0: Però m'estàs posant cada vegada més nerviós, per aquest pobre jove. Descuidar-te el que et caigui, en fi.
1: A més, m'ha dit que pesava molt.
0: O sigui, ah, sí?
1: Que, sí, doncs... sí, m'ha dit. Diu, l'he sentit molt pesat.
0: No, segur que té experiència, encara que sigui jove, en cuidar-lo. Moltíssimes sí. Gràcies, Bruno. Ha estat,
1: farà molt bé.
0: I tant, una història molt bonica. Gràcies i bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula, Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora ha admès a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. I ha pogut parlar Montse Camps.
1: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
2: At times it was very hard because...
3: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
2: Sí,
3: els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
1: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
4: I en temps de cultura, el comentari i la mirada d'una enamorada de les paraules, la nostra col·laboradora Blanca Llum Vidal.
5: Hi ha interjeccions que aboquen remors i murmuris, brunzits i cruixits i tota mena de fresses i sons, de senyals més aguts o més greus, melòdics i acústics, endreçats o caòtics i tan antics com la pols, la fotosíntesi, la placenta i els virus. Un concert d'existència que brama i renilla, que escataina i que lladra, que perrupa i miola, i que refila i que rauca, i que a vegades se sent molt de lluny i seguit, com un vapor que tremola, com un silenci que vibra, com un forat fet d'espasmes, de turbulències i cops. Hi ha interjeccions com ara, rum-rum, que tenen el do de reunir per tornar-se coral i un concert col·lectiu. Allunyada del jo que fa solos i que només parla d'ell, de l'altaveu d'un mateix i del micro privat i del vis egocèntric, la Yamalo ha convertit un rum-rum en una declaració de principis. Allò que importa, em sembla llegir en el llibre que ha publicat enguany als Jardins de Samarcanda de Cafè Central, és intentar pressentir la balot que som tots barrejats en el món. La sirena i la pedra, la carronya i la planta, l'humà i el mosquit, la flor aventurera i el peix, la vaca i l'animal extingit. Es tracta, per tant, d'una polifonia política que s'atreveix a assumir que ni tan sols l'erotisme és propietat de la bèstia que destrueix el planeta i que té fe en el desig i en la bossa de plàstic que travessa oceans i que ofega granotes. Sóc una flor, ve la bellot, embronzit libidinós em penetra i vibra. Mal que els fills no seran seus, és nostra la música. Amb un gest gairebé sediciós, la filiació és desplaçada, del neguit per l'empremta genètica fins a la bellesa ecològica. Amb només un poema s'aconsegueix desactivar la mirada que s'embarranca dins d'ella, l'antropocèntrica, l'obsedida en la identitat solitària que el capitalisme promou. I així fa un altre. Nosaltres, en xarxa i des de sota, marquem el pols comú, la bioelectricitat que viva i enraona. El plural que aquí parla no és mamífer ni homínid, sinó el producte de la simbiosi entre un fong i un cianobacteri o una alga. Que es tracti d'una associació d'organismes que es beneficien recíprocament i que sigui aquesta relació natural la que marca el pols comú o els tentacles i arrels d'una assemblea i d'un grup, em sembla, de nou, una fugida de l'individualisme més cruel i més cru que migparteix el present i una defensa de la dependència més fonda, més solidària i més lliure.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i mig, arribarem a les 11. Ricard Isidro, bona nit.
7: Bona nit.
0: Anem amb els àudios dels esports. El Barça de bàsquet canvia de cara.
8: A final del partit, molt bon Barça el que hem vist avui. 23 punts de diferència en el pitjor moment. Ha sortit la millor versió.
9: Victòria important del Barça a la pista de l'Ucamp de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Primer, perquè afavorirà la derrota contra la València el cap de setmana, i segon, perquè ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits que dijous passa al Palau. Per tant, un triomf suposaria passar a les semifinals. Demà serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. I un punt d'última hora, el Madrid ha perdut 97-98 contra el Tenerife, també primer partit de play-off de quarts de final.
4: Doncs resultat sorprenent. I el Barça de futbol, una sortida anunciada que vol dir entrada de diners.
10: Té Ansu Fati, la juga cap a Suárez, xuta Ansu Fati!
9: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, el més important, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del davanter de 23 anys, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Per cert, un Ansu Fati d'aquí potser d'aquí uns anys. Parlem a la secció de cultura, ja que el 19 de juny publicarà el seu primer single, que portarà per títol Sea
4: què
9: com
4: dius
9: sea.
4: Ara? Què dius ara?
0: Sí, sí que és una sorpresa, eh?
4: Però forta, eh?
9: No ho esperàveu, eh? Esport i cultura. No.
4: Hosti, que bo. O sigui, és, canta, li agrada.
0: Es veu.
4: Agrada.
9: Haurem d'esperar aquest dia.
0: A veure. A que es pronunci, no? A sentir-la.
9: És instrumentista, no sé.
0: Potser és autotune tot. És no sé, també. No. Hi ha molts èxits amb autotune, però...
4: Però mira que ara m'has deixat aquí amb les ganes, eh?
9: Estarem pendents aquest dia.
0: Sea com sea, comença a rimar.
4: Ja ens ho portaràs. Bona nit.
9: Adéu, bona nit.

0: quin gir que ha fet de cop la cançó. Ara sí que ho veiem clar.
1: Ha trigat uns quants segons, eh, sí, a sortir, però fresca.
0: I tant, fresqueta, fresqueta. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí, sí, és la cançó de Xambau que es diu Fresca. Doncs, i demà tindrem, sobretot, fresca matinal, però també es notarà al migdia. Avui, les temperatures, doncs, els valors més alts han quedat encara als 34 graus a l'Aldea. Hi han hagut ruixats, tempestes, calamarsada, pedregada. Per tant, avui hem tingut una tarda en moviment cap al nord i nord-est, fins i tot amb algun registre que ha superat aquests 50 litres per metre quadrat. I tot això ens portarà aquesta refrescada matinal que es notarà a tot arreu, es notarà més cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, cap a les valls del Pirineu, amb valors per sota dels 10 graus en alguns casos, també cap a Ponent, 10, 11, 12 graus com a molt. On menys es notarà aquesta refrescada, doncs, és a la costa i sobretot a la costa central. Encara l'estat de Barcelona, doncs, pot quedar aquesta mínima entorn als 19 o 20 graus. També es notarà una mica aquesta fresca, al migdia ja no parlaríem de fresca, però aquesta baixada de les temperatures també al migdia. Això sí, en un dia molt estable, no tindrà res a veure amb avui, tindrem sol. De matinada pot caure alguna gota cap a la costa central, aquesta propera nit i matinada, d'aquí unes quantes hores, però després, tant al matí com la tarda, tindrem estabilitat, alguna nuvolada, i això sí, aquestes temperatures que quedaran un pèl més baixes.
0: Doncs de tot el que hem explicat avui, per algunes persones els hi acabes de donar la millor notícia del dia.
1: Home, que baixi una mica la temperatura, sí, ja està bé, que refresqui, sí, perquè sí, hi haurà temps de calorades. Ja està bé. Arribaran.
0: Apa, a gaudir-ho.
1: Bona nit, Gemma.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 2 de juny li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
1: I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser, ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
0: I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència n'ha fet un joc de taula, el corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
7: Fons de l'Església Catalana asseguren que l'arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
8: ¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
11: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
12: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
13: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que, en principi, també volia Pau Casals.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el...
4: 33.748. 33748. Sèrie 25.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb alguna cosa, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta cançó del grup de metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
1: Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix en anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plegat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial Devir va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units, i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
2: Jo, personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i es sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
3: Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía

0: Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
1: Moltíssim, està pràcticament exhaurit, a l'espera d'una segona edició. Es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, Amorín i Rubín ens han donat una notícia.
2: Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Soft Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
3: I aquest és el primer projecte de còmic propi de Devir. No serà l'únic i veurà la llum a l'octubre. És a dir, que estem superil·lusionats.
1: Per tant, Devir, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic-Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
0: Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
4: People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story. Most of them are lies. And it remembers everything.
0: Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
5: Molt bona nit.
0: Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollit per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma. Això és Amazon Prime.
5: Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol, i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.

0: Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentre està en Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
1: Exacte. I un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats i moderns.
0: Que no demostrin cap època, no, diríem?
1: Exacte.
2: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
0: I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Enyes del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
1: I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
0: Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Bona nit. Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
4: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: És que m'heu posat la pell de gallina.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.

amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
1: Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CLE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
2: No, avui no. El dia de la CLE ja sí que hi haurà nervis.
3: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant. Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
4: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
5: Fàcil del tot no era.
0: Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar al dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha nomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
6: Hola, bona nit i moltes gràcies.
0: No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
6: Doncs potser una mica sí. El que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps, i segur que anirà tot bé.
0: Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
6: Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació, perquè hi ha un procés molt intens després d'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries, això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt. L'IEC és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
0: Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada. Tothom deu dir, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no. No sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
6: Sí, crec que així rebo correus de no, ho posis difícil, o... Però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com a propi estudiantat.
0: Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
6: Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat. Per intentar que això no sigui una polèmica, en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu, en aquest exercici la manca de, recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, si, com que això és un 10%, si l'exercici val 2,5 punts, allà hi dirà 0,25 punts.
0: Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
6: Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
0: Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils, què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
6: Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs per

0: una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu, en el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és, i per tant es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells, que no ha de tindre el seu abast.
1: Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho, què passa?
0: Correcte, si... no? Per començar, sí, i és així, per començar ells ho saben, hem avisat els centres, els mitjans de comunicació ho estem explicant molt bé, per tant, jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin en la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, t'he enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua, perquè si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses. O sigui que això s'està sofisticant moltíssim.
0: Per això hem de prendre mesures, no? A les PAU també, des de fa molts anys, la norma que hi ha és que tu sempre has de tindre els pavellons auriculars descoberts, perquè hi ha, quan els dispositius no eren tan petits, diguem, a simple vista es podia veure, no? Ara és, tu has de tindre els pavellons descoberts, però a més passarem amb aquest detector i si pita voldrà dir que hi ha alguna cosa. Hi ha aquests detectors, hi ha aquests aparells auriculars, hi ha les orelles, les fulleres, perdó, són molts els dispositius, però tots ells emeten. I pel fet aquest de què emeten, els podem detectar.
1: Clar, emeten i la combinació d'això amb intel·ligència artificial, no?, que et resoldria l'examen de manera molt ràpida, podria ser, doncs sí, una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix amb diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
0: Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs, el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem doncs, també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
1: A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que si sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació que fessin una vaga indefinida, això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
0: És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així.

0: així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar l'ESPAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant, confiem que hi haurà que el personal que ha dit que hi assistirà doncs farà la seva feina perquè és el compromís que ha agafat.
1: A hores d'ara ja estan tots els que han de formar part de tribunals o són correctors d'examen, ja està tothom localitzat i se sap qui són, o encara s'està fent aquesta feina?
0: En principi està tot controlat, està tothom avisat, sempre poden passar algunes coses i per tant estem acabant de els últims detalls, però el gran gruix de tot el professorat està localitzat i sap a quin tribunal ha d'anar.
1: Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada, comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes l'ESPAU en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO. Per què cal que passin per aquest filtre?
0: Sí, és cert. I, de fet, el seu gran treball està fet, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir, molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i, de fet, això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après, i això em permet doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, l'ESPAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat, i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de l'ESPAU és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de pau és un 40%, i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de l'ESPAU, i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés, però després a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la pau que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
1: L'ESPAU, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars, o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
0: Sí, és difícil perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no, doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe, i llavors l'ESPAU el que fan és ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
1: D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revella pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revella de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
0: Clar, perquè qui fa l'ESPAU és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior, perdó. Per tant, és gent que ja està preparada i ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements, per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
1: Ara ho deia, que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
0: Segur que sí que ens estan escoltant. I clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així, crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs. Porten 2 anys treballant aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres. No només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València.
1: Manresa. Sí.
0: Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les PAU. Tots s'han preparat amb exàmens de PAU. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç. Sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé. I al final, doncs, ja està, els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no?, i ens queixarem de si són més o menys difícils. Però un cop hagin ja fet les PAU, veuran que les PAU, això, són assequibles i que és una prova més que hauran de passar, i molt semblant potser al que es trobaran després en el seu futur universitari. No? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
1: En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant, o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
0: Mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions. Abans parlàvem de la intel·ligència artificial. Tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens. No? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables. Què passarà? Què passa amb continguts? Bé, jo crec que iguals no seran, però no d'aquí 20 anys. En menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant masses anys pugui dir es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament les PAU també ho faran.
1: Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que ho hauríem de fer d'una altra manera. Com es fa aquesta feina?
0: Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un real decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a les PAU, i no tot Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea, i a més aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combina professors d'institut i professors també universitaris, i aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que soni una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
1: Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no?, i una mica les proves i la recuperació.
0: Clar, exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà una PAU al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una PAU extraordinària el juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tan organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
1: Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà, per això hi volíem parlar, i t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
0: Moltes gràcies per aquesta conversa.
2: 18 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Què, han arribat o no han arribat?
3: Han arribat, les
2: tenim
3: aquí.
2: Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
3: Doncs mira, pressió a Omeya perquè el papa parli català en la benedicció. Mm. Per una altra banda, Feijó menys té l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la llei Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
2: Molt bé.
3: I després tenim el periòdico. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, que és un projecte a largo plazo. Tenim també la ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y por otra banda, Alberto Núñez Feijó, ayer en las jornadas del Segle d'Economia, va a decir, devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda. Y la foto es una imatge del Segle, bueno, tú me estás también desde aquel momento. I ja està, fins
2: aquí. Molt bé, déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé. Bona nit, Lídia.
3: Bona nit, que vagi bé.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
4: Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijó que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
2: Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, pensem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
2: Aviam.
5: El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijó i deia això...
6: Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
5: Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
2: Molt
5: pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
7: Estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí amb aquesta visita del papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
8: Sí.
5: I el tercer escenari, Manel, és aquest.
8: Home, la Patum de Berga.
5: Demà
8: comença.
5: Exactament, demà comença la Patum a Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
8: demà
5: bé.
8: Demà passacarrers.
5: Passacarrers. En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Nàtia Dell, i demà, doncs això, tret de sortida de
8: I tant,
5: Patum.
8: I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar.
5: Gràcies.
2: Bona nit.
4: Bona nit.

0: Però abans d'anar cap a la Patum de Berga, això serà demà, ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
1: Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Colonques. Bona nit, Mireia.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
2: He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de, mentre sopem, doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així m'he posat al dia.
1: Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho aquest corral que compartiu amb la teva parella, són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
2: Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15-20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares, aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
1: Està bé, perquè és la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? la immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Uh-huh. En una de les cartes hi surt el drop.
2: Sí, en Drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Vana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en Drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
1: I aquesta carta que es diu Mascabrona... Què és aquesta carta?
2: La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
1: D'acord, doncs ja ens hi trobarem, no?
0: Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què?
2: Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que tu has aconseguit. Figura que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
0: Sí, que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
2: aquesta,
0: la burocràcia.
2: Aquesta és fotuda, sí.
0: Dins la burocràcia, què?
2: Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en Drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la Mossab, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar al corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida. I són cartes, bueno, que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
0: Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que no en saben de la vida al camp i tot això, però dintre del sector també molta gent li deu fer gràcia, no?, jugar amb tots aquests elements que comentes, perquè s'hi deuen sentir ben reflectits.
2: Sí, la veritat és que estem rebent molt bon feedback, tant per una banda de públic general com públic del sector. Estan tots molt contents, els que hi estan jugant. La veritat és que està tenint èxit.
1: Sí. Entenc que guanya qui és el millor pastor.
2: Guanya qui aconsegueix 3 formatges. Has d'aconseguir, al final, la finalitat del joc és aconseguir 3 formatges, un fresc, un semicurat i un curat, i llavors per aconseguir aquests formatges has d'aconseguir llet, i per aconseguir llet aquí és on ve el paper de gestionar el teu ramat de cabres.
1: Clar. Perquè què ha de tenir un bon pastor de cabres, Mireia?
2: Molta vocació. ha de tenir molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
0: Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
2: Feina dura, sí. Jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mires com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac. I som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt. Perquè si no, la veritat és que el sector té poc sentit, A nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals, no té cap sentit, però bueno, perquè ens ho agafem així.
0: Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
2: La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, t'ho vas gestionant, i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan aixuguem les cabres, que aixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem hi ha menys feina. Llavors, en aquella època, dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
1: I, per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
2: Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull dir, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme, és un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt, molt volum de feina. I a l'hivern, bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
1: Mm-hmm. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges al cap de setmana feu visites guiades a la granja a les cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
2: La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença, i per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ja no sé on t'anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho abans de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla, o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet, i això, és, la veritat és que és xulo de veure.
0: Clar.
1: I tant.
0: Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
2: De fet, em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim. El meu dia a dia aplico molt la veterinària, no només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això. Al final, si ets veterinari, la veritat és que t'ajuda moltíssim. I si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem. Però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària. I sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
0: Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença, als animals, o que les cabres, perquè es distreguin, s'entretinguin?
2: Les cabres, la veritat és que, pobres, últimament estan escoltant bastant rock.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Com és això?
2: Estan bastant rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música. I, mira, són bastants fans ara ja. Però sí que a l'obrador, per exemple, sí que em poso. Jo mateixa em poso la renaixença, sí.
0: Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
2: En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
0: Clar, està bé, cadascú la seva tasca,
2: sí.
0: Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia. És a dir, que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.

L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.

0: Per sobre la veu de la Maria del Mar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia, és la Mireia Colonques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular. A la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte, que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons, és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Pomella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre, moment culminant de la visita a Catalunya. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havia lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benedicte XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: La visita del papa cau en plena selectivitat. Per això el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que surtin amb molt temps per arribar als centres on faran els exàmens. La nova responsable de les proves d'accés a la universitat, Rosa Pàmies Vilà, ha explicat al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
3: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat aquest dimarts. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els facultatius ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Ho ha explicat aquesta emissora Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
4: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
2: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartat recollir el guant de Junts i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Li ha proposat aquest dimarts al matí el número 2 dels juntaires, Jordi Turull, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: A preguntes de la premsa, a Barcelona, el líder popular s'ha limitat a dir que només parla de coses serioses.
1: Arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats en sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre els quals hi ha Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. El potencial d'aquesta eina per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i n'ha limitat la distribució. La donació d'òrgans continua creixent a Catalunya. Entre el gener i l'abril d'aquest any s'han registrat 128 donants vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments.
2: Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També baixa la negativa de les famílies a la donació, però la taxa continua sent molt alta. Se situa ara en el 23%, gairebé 4 punts menys que fa un any, quan era del 27, molt per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
1: I els esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91, el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes podrien classificar dijous per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
2: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
2: A Holanda, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal les properes 2 temporades.
1: I a París, al torneig de Roland Garros de tennis, l'Alexander Zverev ha superat Rafael Hotter als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensink, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. Al torneig femení, les dues primeres finalistes ja se saben, són la russa Mira Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... I jo... Sí, de fet, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: La setmana que ve anirem a fer la nit dels ignorants a Montserrat i anirem just la vigília que el papa Lleó XIV faci la seva visita oficial a Catalunya. Serà el dimarts 9 de juny a les 12 de la nit, ja que l'endemà a la tarda el pontífex anirà, perquè primer serà Montserrat, de Montserrat a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús. Tot plegat coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I lluny dels actes oficials, dels diners que costa la visita, del marc, evidentment, religiós que envolta una visita papal a Barcelona, a Catalunya, a la nit dels ignorants us volem demanar quines històries teniu vosaltres al voltant de Gaudí, dels monuments que tenim a Catalunya. Per exemple, us poso un exemple meu, perquè m'entengueu, eh? Jo vaig entrar a l'univers Gaudí quan era molt petita, perquè, com que anava a l'Esplai, a Cornellà, a vegades fèiem excursions per passar el dia a la Colònia Güell. Recordo el dia que vaig veure la cripta i em va semblar un castell de sorra acabat de fer i vaig quedar absolutament meravellada. Vaig entrar a Gaudí per la cripta. Teniu alguna anècdota, alguna sensació que vulgueu compartir sobre alguns dels indrets de Barcelona o de fora de Barcelona al voltant de les obres de Gaudí? La setmana que ve volem dedicar una part del programa d'un dels dies a escoltar les vostres històries i us demanem, com ja vam fer per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Potser trobem algú que tenia un familiar que el va conèixer o que hi va treballar a les obres de la Sagrada Família, o us heu quedat amb ganes de visitar un lloc concret, o potser us vau fer el primer petó, la primera abraçada al Parc Güell, o potser heu portat uns amics estrangers a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu entrat. Potser hi viviu a prop i n'esteu farts de tants turistes i de tanta gent amunt i avall. Qualsevol testimoni, qualsevol història, qualsevol anècdota serà benvinguda. I el que demanem no és que ens truqueu avui per explicar això, sinó que ho compartiu a través del WhatsApp del programa amb un àudio, que és el 667-220-148, perquè la setmana que ve ho escoltarem ben vestit, amb músiques per l'ocasió i amb els vostres testimonis. Què us sembla? Ens hi ajudeu? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenca aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, telèfon del directe a punt, telèfon del WhatsApp també. Ja sabeu que els missatges que ens deixeu avui no els escoltem fins demà, però el directe sí, el 93-201-7474, on ja ha trucat la Rosa Maria des del Baix Penedès. Bona nit, Rosa Maria.
2: Bona nit.
0: Què tal, com estàs?
2: Pues mira, molt bé, encara que us estic compartint perquè us estic sentint per la ràdio, però no puc deixar de veure la televisió TV3 en aquests moments. Ara estan fent anuncis, però segur que acabaran de seguida i continuaran fent el programa, perquè en el moment que jo volia escoltar-te, el primer que dius sempre,
0: sí,
2: és com un vici, ja. I has parlat de Montserrat. I
0: sí,
2: precisament estic veient un documental que és meravellós. Són uns nois joves, pateixo, sí, per les seves mares, perquè deuen patir molt, que són escaladors.
0: Sí.
2: I com escalen tot Montserrat, bueno, tot, els pics més alts, i amb una destresa fantàstica, a més amb una fotografia molt maca, molt, molt. És un 10, la veritat. I us pico perquè la gent que ara no ho està veient, perquè està bé que estiguin escoltant els ignorants, que ho puguin rescatar.
0: Que el
2: perquè
0: recuperin,
2: val la,
0: no?,
2: pena. Mm. És una passada. No és espiritual, però és natural.
0: Sí, és,
2: a veure si m'explico.
0: Paisatge i testimoni de gent jove, no?, que puja a la muntanya de Montserrat.
2: Oh, nens, gent que vas, dius, bueno, en els moments que estem vivint ara, veus gent tan sana, gent catalana nostra, que coi, els nostres nostres nens com pugen allà dalt, és una passada.
0: I tant,
2: això
0: tant,
2: és una enveja, però un patiment, ja dic, he pensat en seguida amb les mares, perquè ja. Patir, hi ha un que fa un salt d'un pic a l'altre, i jo dic, Déu meu, Déu meu.
0: I però... això estàs veient a TV3, que deu ser un sense...
2: TV3, sí,
0: el sense ficció és o no?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, el sense ficció,
2: no? Primer ha sigut, que m'agrada molt, Superman, molt bé, m'ha estat molt bé també aquest, però bueno... ja està bé, ja molt bé. I me n'anava a dormir, dic, perquè clar, ja és l'hora, a les 12 ja, sempre procuro escoltar-vos i m'adormo després. I avui m'he enganxat amb les muntanyes de Montserrat, dic, jo no me'n puc anar a dormir ara. És impossible.
0: Doncs deu quedar poquet ara, tornen de publicitat i uns minutets
2: sí,
0: i ja s'acabarà.
2: Bueno, que no, el dia 4 són 7 dies.
0: Com... ah, doncs potser encara queda més. Doncs avui vas a dormir una mica més tard, no passa res.
2: Sí, sí.
0: Et poses però la ràdio dic, després i ja t'adormiràs.
2: Val la pena, sí.
0: Doncs mira, bona recomanació, Rosa Maria, moltes gràcies per fer-la.
2: Bueno, gràcies a vosaltres també per fer el que esteu fent. Val?
0: Gràcies, que vagi bé, bona nit.
2: Molt gràcies, bé. Bona nit.
0: Bona nit. L'Anna Maria, que ens truca des de Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta, bona nit, ignorants. A veure, jo no faig ni cap pregunta ni contesto cap resposta. El que volia fer-vos és un comentari i compartir amb els ignorants el concert que va tenir lloc el diumenge passat a l'Auditori de Barcelona, de la Banda Municipal de Barcelona, uh-huh. que era sobre la sarsuela, era una versió de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra. Uh-huh. Com que jo sé que hi ha molts ignorants que n'han parlat molt
0: i
3: sovint,
0: tant.
3: Perquè jo us escolto bastant fins que m'adormo, però no acostumo a trucar-vos. Aleshores, bé, jo sóc neboda de l'autor de la lletra, d'un dels autors de la lletra. Aleshores, jo quan he tingut ocasió, hi ha hagut una ocasió especial, sempre m'ha agradat anar-la a veure-la, i bé, haig de dir que estava a l'Auditori ple del tot.
0: A rebentar, no?
3: No hi havia ni una agulla allà. Clar. Més clar. La gent, penso que el públic va gaudir molt, perquè va ser una audició molt maca, molt ben portada. Esclar, és una audició, no és teatral, no és el que era abans la sarsuela, que evidentment avui en dia ja no es fa o es fa alguna cosa diferent, no?, diguem-ne.
0: Però era només música o també hi havia cantants?
3: No, hi havia cantants, evidentment, hi havia cantants, vull dir que eren els personatges que feien la seva versió, tots els diferents números i que hi ha, que vull dir que n'hi ha
0: sí,
3: molt.
0: Sí, i tant, totes les cançons.
3: Molt bé,
0: perfecte.
3: Vull dir, va ser molt emocionant, per mi va ser molt emocionant, perquè jo ja, vull dir, tinc sempre la pena de que jo no vaig conèixer el meu oncle, perquè va ser... de les persones que van morir a l'exili després de la Guerra Civil, i aleshores ell era un enamorat del país, el Víctor Mora era un enamoradíssim del país, era un patriota tremendo, un catalanista tremendo, i aleshores ell el Pirineu per ell era el màxim, i jo quan sento la cançó del Pirineu se'm posa la pell de gallina, perquè realment va morir a l'exili amb una enyorança tremenda, i bé, la lletra s'hi lliga molt amb això, no?
0: Sí.
3: Bé, va ser molt emocionant per mi, molt maco.
0: Doncs Anna Maria, gràcies per compartir-ho, a veure si algun altre any en fan algun altre o en algun altre moment la programen.
3: Sí, perquè regularment van fent coses, sí, sí. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Anna Maria.
3: De res,
0: que vagi molt bé. Adéu-siau,
3: bona nit. Adéu.
0: Veus, això és començar en positiu, avui, en molt positiu. Dues recomanacions, el Sense Ficció, que estan fent avui sobre aquests escaladors que pugen a la muntanya de Montserrat, que ens deia la Rosa Maria, i l'Anna Maria, aquest concert que ja es va fer a l'Auditori sobre la Cançó d'Amor i de Guerra per la Banda Municipal de Barcelona. O sigui que millor no podem començar amb dues bones recomanacions. A veure per on continuem a través dels missatges de WhatsApp que ens heu deixat escrits o amb àudio al 667-220-148. Per exemple, la Sílvia des de Sabadell diu: sabeu d'algun lloc o ONG on poden entregar ulleres de sol i ulleres graduades? On poder entregar, d'acord, entenc donar, molt bé. Per la mort d'un familiar en tenim vàries i algunes no tenen ni un mes. Ens agradaria si algú les pogués aprofitar. Moltes gràcies i enhorabona pel programa. Doncs un lloc on es puguin entregar aquestes ulleres graduades i de sol perquè algú altre les pugui aprofitar, com un gest bonic que ens demana la Sílvia des de Sabadell. La Mari Carme diu: us felicito pel bon programa que feu. La Marta l'ha fet molt dinàmic. Fa molts anys que us escolto i amb aquest canvi encara és tot millor. Gràcies, Mari Carme. Volia fer una pregunta perquè tinc un problema relacionat amb els diners d'un banc. Diu: potser fa cosa de 2 mesos un oient va trucar explicant que ells ho havien solucionat a través del Banc d'Espanya. Voldria saber si em podria posar en contacte amb aquesta família. Fa poc també vau donar el nom d'una persona que la Marta va dir que miraríeu d'entrevistar, també sobre el mateix tema d'estafes bancàries. Em podeu ajudar? Sí, el tema de les estafes bancàries, de les estafes online, per entendre'ns, el farem la setmana... A veure, no em vull equivocar. Aina, mira'm, la setmana que ve? Divendres de la setmana que ve, pot ser? Sí, divendres de la setmana que ve. Farem aquest tema, per tant, si algú vol fer preguntes o té dubtes sobre estafes a través d'aplicacions, a través del mòbil, a través de correu electrònic, qüestions de bancs, serà la persona aquí que ens podrà contestar i que us podrà ajudar a través d'una entrevista que farem aquí en directe l'últim dia de la setmana que ve, el dijous a la nit de dijous a divendres. Més missatges que ens heu deixat. En Felip, des d'Agramunt, diu: qui i quan va implementar les pagues vitalícies als polítics? Només els expresidents del govern espanyol i de Catalunya i el País Basc tenen aquest privilegi, ens diu en Felip des d'Agramunt. En Joan, des de Lleida, quina és la farmàcia més antiga de Barcelona? Hi ha un pla de refugis climàtics per aquest estiu a la capital catalana, tenint en compte les temperatures que s'esperen? Demana en Joan des de Lleida. La Maria, des del Priorat, diu: per què TV3 diuen que ja som a l'estiu i que durarà fins al 31 d'agost? L'estiu començarà oficialment el diumenge 21 de juny a les 10:25 amb el solstici d'estiu i durarà fins al 22 de setembre amb l'equinoci de tardor, ens diu la Maria. Després, una pregunta queixa justament que ens deixa en Josep, que truca des del Parc Güell.
4: Una cosa curiosa que trobo jo és que com és que els presentadors comentaristes del temps a TV3, quan fan referència del temps aquí a Catalunya, amb el seu mapa al darrere, fan referència que si a Lleida, que si a Tarragona, que si a Girona, que si a les Terres de l'Ebre, fan comentaris extens. Menys extens és quan parlen del temps de les Balears, i menys encara de València. I el que jo trobo malament és que quasi mai es fa referència a la Catalunya Nord. Jo trobo que seria bo, allò que deia en Pujol, de fer país, ja que hi ha el país de cultura catalana, doncs que es fes una exposició. No cal que sigui al mateix temps, però sí que tractés tot el temps que fa en els països catalans, que seria Catalunya Nord, Catalunya Central, Balears, València, Alacant i l'Alguer. Jo trobo que això seria el positiu i correcte. Gràcies. A veure què opineu vosaltres.
0: Doncs aquesta és la pregunta, reflexió que llença en Josep des del Parc Güell. L'Antonio diu: a les gomes de pollastre se les pot anomenar anelles elàstiques, que això ens ho va dir una altra gent, o bandes elàstiques, efectivament. Ara ens truca el 93207474 la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit a tothom. Mira, era pel·lú de les ulleres. Jo abans, perquè per desgràcia hi vaig haver d'anar, a la Barraquer em recollien.
0: Ah, sí que ho va preguntar.
5: Em recollien allà a la Barraquer, sí. Uh-huh. Perquè llavors la tecnòloga, l'Anna, em sembla que es diu Anna,
0: sí,
5: que és la filla de Barraquer,
0: sí,
5: anava a l'estiu, bueno, a l'estiu no sé quan, perquè quan tu t'esperaves passaven els vídeos de del que havien fet.
0: Sí.
5: I havia anava a l'Àfrica, no sé quin lloc, però i llavors allà ell estava tot un mes i curant i operant i portava totes les ulleres de què li havien donat i llavors les quinessin bé en aquelles persones.
0: Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja, sigui, ja tenim una pista.
5: No sé,
0: si encara ho fan.
5: Però no sé si encara ho fan, però abans era això.
0: Si, si pot adreçar, igual sí, llavors ells les porten a països que necessiten i que no les poden comprar, està clar.
5: Ah, això mateix.
0: Sí, sí, sí.
5: Jo n'hi havia portat, d'un familiar n'hi havia portat.
0: Molt
5: o sigui, que ara et dic, ara ja fa molt temps que no... Bueno, no hi vaig, la veritat.
0: No, no, però en aquest cas, mira, pots ajudar aquesta persona que ho demanava, a veure si encara existeix, que faci un truc i ho demani.
5: Exacte.
0: I potser serà una manera.
5: Sí.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies.
5: De res.
0: Gràcies, doncs, Maria Pilar.
5: Que tingueu molt bona nit tothom i tots els ignorants també, que tingueu salut.
0: I sobretot, això sobretot.
5: Això.
0: Gràcies, bona nit.
5: Vale, que tingueu bona nit.
0: Adéu. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens ha deixat un WhatsApp escrit. Diu, ahir vas comentar que vas fer neteja de llibres. Pregunto als ignorants, què en feu dels llibres que ja heu llegit? Jo fins ara els portava una papereria de Segur de Calafell perquè els venguin, ja que amb els diners que recapten ajuden a una associació d'animals abandonats. I el Lluís, que és d'Esplugues de Llobregat, pregunta, hi ha alguna iniciativa semblant a Barcelona? M'agradaria saber-ho per evitar desplaçaments. Mira, veus aquesta iniciativa? Jo no la coneixia, la trobo molt maca, aquesta papereria de Segur de Calafell, si és que ja no existeix. A veure si algun ignorant li sap dir d'alguna altra iniciativa semblant a Barcelona. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens fa una de les seves creacions i crec que va pel futbol, pel Barça femení, vaja.
6: Com que he fet alguna tonteria pels nois del Barça, em sembla que les noies també s'ho mereixen. Bé, encara que elles no se n'enterin. Però bé, els he fet aquesta coseta. Diu, no hi ha per res com el futbol que faci embogir les masses. Tant masculins com femenins aixequen les passions a casa. Per fer un equip tan bo calen bons elements, un club acollidor i mosses amb talent que es lliguin bé els cordons i saltin al terreny jugant a cor que vols posant-hi rau, xeixeny, remena, ai, com la remenen, la pilota en el camp, xicotes de cuixa forta. Jugar bé i guanyar els importa, mirant sempre endavant, remenen, ai, com remenen. Ja tenen quatre orelludes, les del Barça són tossudes, i per la cinquena van, remenen, ai, com la remenen. No reposen ni un moment, posant-hi el cor i les ganes, i amor propi. Pies caient, ai, remenen molt bé les nenes. Bona nit.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
7: Mira, Marta, és la primera vegada que truco.
0: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta,
7: fa,
0: doncs.
7: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa. I resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants, perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys quasi, i a part, a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
0: per tots.
8: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
1: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: A principis de temporada, aquí a la nit dels ignorants, teníem aquesta conversa. Relacionat amb el canvi climàtic, arriben microplàstics a l'Antàrtida?
9: Els microplàstics és una línia d'investigació de les que ara estan en auge. Per exemple, l'any passat vam tenir un projecte que es dedicava a pescar peixos i a veure si els hi trobaven microplàstic als estómacs. I en trobaven.
0: En trobaven. O sigui, arriben aquests microplàstics.
9: Arriben.
0: Al Pol Sud, sí.
9: Allà està.
0: Vam entrevistar en Joan Riba, que ara sentíem, cap de la base Joan Carles I de l'illa Livingston, a la península Antàrtica. Fa 18 anys que hi va i gestiona prop de 120 persones que al llarg de 4 mesos

0: Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I a la Laura Guarro l'hem trobada al cap de Sant Cugat. Bona nit, Laura.
2: Hola, bona nit.
0: Tu, Laura, has estat molt temps treballant a urgències de Can Ruti i crec que el Toni havia fet cursos de medicina de muntanya, però vau haver de fer alguna formació específica? Ho demano tots dos per anar a l'Antàrtida, que comenci qui vulgui.
2: Un cap de setmana vam anar... Bueno, ens vam trobar el Toni i jo, però el Toni com a instructor quasi, perquè ell sí que dominava aquest tema molt més que jo, que era una formació de medicina de rescat o de muntanya. Mm. Això sí que jo... per mi era novetat, per entendre'ns, i aquesta va ser la formació com molt específica que em van recomanar fer i que era necessària, i després, a part, pues, altres jornades i una mica pues, refrescar ja per interès propi temes que saps que tens més oblidats o que vols marxar amb més seguretat d'algunes coses concretes, no? Uh-huh. I em buscava pues, una petita rotació per marxar més tranquil·la, bàsicament.
0: Tu també, Toni?
1: Sí, la veritat és que realment vull dir, hi ha coses que com a metges de família que som la Laura i jo, pues, ja dominem una miqueta bastantes coses, però no en profunditat. I sí que et vas actualitzar una miqueta pel que puguis trobar-te allí, però inclús recordo que parlant amb el Joan ens van comentar que amb temes d'odontologia que algun cop havien tingut problemes i recordo que vaig anar a fer pràctiques amb un odontòleg perquè m'ensenyés aviam com es podia fer curar una càries o si convenia treure algun queixal.
0: Clar.
1: I aquest va ser una de les pràctiques que vam arribar a fer.
2: Sí,
1: perquè, clar,
2: jo,
1: aquest
2: veritat,
1: tema no toquem nosaltres.
2: Això era quasi obligat fer-ho, sí.
0: Clar, et pots trobar coses que no són del teu àmbit, però que siguin una emergència entre cometes allà i que ho hagis de fer. Veu haver de treure el queixal algú o no?
1: Jo, per sort no va. D'acord. Tothom aquest any portava una revisió feta i no va caldre fer cap intervenció d'aquestes.
0: Molt bé. Escolta'm, aquest viatge feia temps que el buscàveu o va ser una mica qüestió d'atzar, Toni?
1: Bueno, era una cosa ja buscada de feia un temps, d'acord? Així parlant i tal, sabíem que havia la possibilitat i va ser una mica la idea de que si en un futur hi podia ser, doncs m'agradaria poder viure aquesta experiència.
0: I tu, Laura?
2: Sí, jo també ho tenia present com una oportunitat de poder fer en algun moment i és cert que m'ho hem donat bueno, vaig tenir més, un interès més especial en que fos real i també probablement també em vaig veure preparada per fer-ho, no?
0: Mhm. Crec que la campanya aquesta dura com uns 4 mesos, meitats de desembre, finals de març, us vau dividir en dos, i a tu, Laura, et va tocar obrir la base. Jo recordo quan parlàvem amb en Joan Riba, que ens deia que era com haver de despertar a poc un monstre adormit. No sé què et vas trobar quan vas arribar a Livingston, tu.
2: Home, és molt emocionant. Per mi potser és el més emocionant de la campanya, del que em va tocar viure i vaig entendre aquest comentari del Joan que a mi també me l'havia fet i és una sensació molt, molt especial, no? Arribes a una illa deserta que no hi viu ningú i que porta un hivern polar pues, que del cert no saps com en trobaràs les instal·lacions per entendre'ns, ells que són, no, veterans i saben, jo no ho sabia i el Toni tampoc, no? Però vull dir que per nosaltres era tot novetat, però ells, tot i que repeteixen moltes campanyes, cada cop que arriben és una incògnita i que tot estigui a lloc, que tot arrenqui, no? Uh-huh. Al final, en 24 hores, pues fan que hi hagi aigua, que hi hagi llum, que tinguis una ràdio, que et puguis comunicar, que o sigui, s'engega una ciutat.
0: Exacte.
2: I això ho fan tots els tècnics i, uh-huh, i amb un nivell... molt, un nivell de coordinació i de professionalitat molt alt.
0: I després, a principis de febrer, em vas arribar tu, Toni. Recordes el moment de veure l'Antàrtida per primer cop i aquella base?
1: Sí, va ser una cosa, bueno, a poc a poc no vas arribant, vam arribar amb avió i vam fer un viatge de nit amb un vaixell i despertar-nos al matí i trobar la illa i aparèixer la base així de color vermell allí, doncs va ser realment molt, molt emocionant perquè sí que ho havia vist en fotografies i t'havies informat una miqueta, però veure-ho en directe doncs ja va ser una miqueta doncs, com molt més emocionant.
0: És, ja m'heu dit que queixals no en vau treure, no, per sort, però clar, és inevitable preguntar-vos com a metges si us vau trobar en alguna situació complicada.

0: alguna malaltia d'algú, algun accident o casos freqüents que et trobes en una situació així, que per tant és quan t'has de remengar i curar tota aquella gent que té algun problema.
1: Bé, però vam estar de sort, almenys ens va tocar cap cosa complicada. La qual sí que és veritat que la gent, quan tothom que passa per allí ha seguit una revisió prèvia, d'acord, ja tot està bastant protocolitzat i tothom que va ja no té problemes de salut molt greus, sinó hi ha una mica una condició, una limitació per poder-hi anar. I realment, doncs, cal dir que tampoc com a accident greu tampoc no vam trobar cap, la nostra part, sí que coses bàsicament banals, però sí que la nostra tasca també molt era bastant preventiva, no? Una mica veure la gent com estava i tal, i evitar mals majors.
0: És a dir, algú possiblement doncs va tenir un mal de panxa, alguna cosa que no t'ha sentat bé, però cap altre cas més greu que s'hagi de demanar doncs el suport de la base que hi ha més pròxima, no? I de dir, ei, que algú d'aquí ha de marxar perquè té un problema més greu. No, tot això va ser bastant més tranquil, eh?
1: Almenys el nostre any, sí, eh?
0: Sí,
2: sí, bueno, sí que pot passar que tingui que marxar algú de la campanya, però no per gravetat, no? Sinó per precaució, moltes vegades.
0: Clar.
2: O sigui, la indicació de que algú torni i surti de la campanya no sempre és per un quadre emergent, no? Ja. D'emergència.
0: Ja.
2: O sigui, allà, el que sí que a mi em va cridar molt l'atenció com a metge és que el concepte d'urgència i emergència aquí és... allà et canvia una mica. O sigui, tu aquí, algú urgent, jo que vinc del món de l'urgència, almenys, no? En general, quan tu dius això, és una urgència, vull que vagis a urgències, no sempre és emergència, no és immediat, no? Tens un marge, però allà aquest marge no existeix gaire, no? Allà, si fas tornar algú, pot ser que tardi un dia o una setmana a tornar, i no és, mira... Escolta, quan tu visites algun ambulatori al CAP, que treballem ara en primària, el Toni i jo, dius, pues és a l'hospital aquesta tarda i que vull una analítica avui, o jo què sé, no?
0: Sí.
2: Això no existeix. Allà et canvia una mica el concepte. Has de tenir una mica el criteri aquest d'emergència i urgència diferent que aquí, i sumat, sobretot, almenys la meva experiència allà és, més que la gravetat en si, tu tens que tenir una visió de lo que pot suposar una complicació d'una cosa que ara és banal però no saps el que serà d'aquí 4 dies, amb aquesta base decideixes algunes coses que no vol dir que siguin greus, però has de decidir.
1: Poden passar coses que es compliquin en un futur o així, llavors has de tindre una mica la previsió del que pot passar perquè l'evacuació allí no seria ràpida,
0: clar.
1: Es pot comportar dies, i llavors amb això és amb el que hem de treballar.
0: Estic pensant, clar, un metge té una consulta, no? No sé si a la base vosaltres teníeu també un consultori, i si havíeu d'estar allà sempre localitzables, és a dir, tu no podies anar a passejar mentre els científics feien la seva feina i els tècnics engegaven no sé què, perquè sempre has d'estar com localitzable per si hi ha algun, ja no dic emergència, però sí alguna necessitat immediata, no? O com ho fèieu?
2: Mira, allà hi ha una organització molt, molt bona, des del meu punt de vista. Primer, que tothom va amb ràdio i mai estàs localitzat ni tu ni ningú. O sigui, tothom té l'obligació d'anar amb la ràdio i sempre has d'estar amb... Bueno, sempre has de poder atendre, no? Per això, qualsevol tècnic de la base, no? Tot l'equip, que som els tècnics, però és el que tu deies, des de els electrònics, els mecànics, l'informàtic, tothom té una ràdio i tothom està connectat les 24 hores, això és així. I després sí, hi ha una consulta que és una meravella, és un mini hospital, un mini hospital que tardes 10 dies en posar-te al cap on està tot, perquè
1: situar-te,
2: és més important, de saber on estan les coses.
0: Oh, clar.
1: De tantes coses que hi ha.
2: I té una vista que és impressionant, tens la vista a la bahia i els icebergs i tot, o sigui, és un lloc que atrapa molt, la veritat. I el matí funciona, o sigui, cada dia hi ha una reunió d'estaf al matí on el cap de Joan Riba, el cap de la base, no? Organitza la feina que farà tothom, cada tècnic sap el que farà al llarg del dia, i inclús quan s'acaba aquesta reunió es queda pues, el metge, o sigui, o jo o el Toni, depèn del moment, amb els guies de muntanya normalment i el cap de la base, i es fa també una visió del plàning del dia per saber si en algun moment passa alguna cosa, i algun tipus d'accident, com accedirem, com aniré al metge, en aquest cas, com aniria jo, si aquests pugen al glaciar i aquests van amb Zodiac a tal lloc. Vale, pues, abans de començar la jornada, tu ja saps qui està al glaciar, qui està amb una cala fent, extraient aigua de no sé on, i qui, on està cadascú. I també saps que si t'avisen que passa alguna cosa, amb qui anirà, qui t'acompanyarà a cada lloc i com faràs tot això. O sigui, està tot realment molt, molt organitzat, i mentrestant la majoria del dia estàs a la teva consulta perquè puguis atendre a consultes espontànies, i també t'organitzes, jo almenys organitzava visites programades, per dir alguna cosa, no? Tu vols fer una idea de tots els tècnics que estan a la base, conèixer bé el seu historial, a vegades el citava, o... una feina molt preventiva, no? De dir, si fas això, farem això, i que estigui tots els escenaris una mica organitzats al dia a dia, no?
0: Sí.
1: L'organització és primordial, perquè sobretot, com ha dit la Laura, portàvem una emissora i sempre comunicàvem al cap de la base, doncs, si anàvem, si ens movíem, el que fèiem i tal. I la reunió prèvia al matí, el briefing que es feia, era per saber una miqueta les tasques de tothom i saber on se mouria la gent, on estarien, per estar preparats per si passava alguna cosa i havíem d'acudir, pues, a la glacera, amb qui aniria, amb qui ens acompanyaria. Una miqueta aquesta organització era primordial.
0: Clar. Les estones que no estàveu al vostre mini hospital i no estàveu fent memòria d'on teníeu totes les coses i que no estàveu atenent ningú, vau poder fer alguna visita o navegar entre icebergs o veure balenes, algun moment allò de, entre cometes, de cap de setmana, per disfrutar d'aquell lloc que evidentment doncs no s'hi va cada any?
1: Sí, hi havia... Sí, s'organitzaven sortides.
2: Però és espontani, això, eh? Això va ser una mica dirigit, eh? O sigui, és el propi cap de base que, sobretot els dies que vam solapar-nos el Toni i jo, que hi ha uns 10 o 15 dies, no me'n recordo, que coincidim, no? Que s'està molt bé.
1: Mm, passem el canvi, exacte.
2: En aquell moment que hi ha dos metges a la base, també és un molt bon moment que això, el cap de base ho veu clar, també. Pues avui potser tu te'n pots anar amb aquests científics que surten, no? Que de pas aniran acompanyats per metge, però també a tu et serveix, pues, per fer una sortida diferent. Però no és un tema espontani, me'n vaig a passejar, no. Això no.
1: No.
2: Sí, no. Que... Hi ha una disciplina laboral que jo crec que és supernecessària, que manté un ordre per tothom, no? I això està bé.
1: Sí, això està
2: bé,
1: però inclús,
2: també
1: sí.
2: Hi ha molts moments de... Els diumenges es fan excursions... Es té en compte que la gent pugui gaudir l'experiència, nosaltres i tots els altres tècnics, també, però sempre mantenint, pues, la dinàmica laboral, no?
0: Digues, Toni, digues.
1: Home, si intentaven organitzar sortides el diumenge o així una sortida, pues, amb alguna cala, tots, tant treballadors com científics, tots conjuntament per fer alguna mica una activitat de llaure i fer una mica també d'equip per conèixer-nos tots. Això és primordial, però sempre una cosa organitzada, no és una cosa espontània ni voluntària. Bàsicament, pues, fèiem de tot el grup.
0: Entenc que hi ha tota aquesta part professional, com a metges, que ja m'ha quedat clara. No sé si en algun moment, fins i tot, us ha tocat una mica fer de psicòleg. No sé si en algun moment hi ha algú que es pot tenir una mica d'enyorança, una mica de nostàlgia, de tenir un baixó els que estan tot els quatre mesos, per entendre'ns, i també si veu haver de tirar algun cable en aquest aspecte, potser... Va passar això, o pot passar també?
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, jo vaig estar més la segona part de l'estada, i llavors la gent que ja portava més temps, una mica, pues, ja li havia tocat tot aquest tema, més d'enyorança i tal, suposo, més amb la Laura, la primera part. I però sí, que has de ser una mica... La tasca preventiva inclou això, ser una mica perspicaç i de veure una mica les conductes de la gent, una mica el llenguatge no verbal, veure una mica com estan, si convé parlar-hi una estona, i a veure com se troben. Però això forma part de la nostra feina, una mica pel benestar emocional de tothom.
0: De tothom, clar.
2: També hi ha el suport d'una psicòloga, en aquest cas, de l'any passat, que la tens de referent, i que pots contactar amb ella, que ella faci el suport o teràpia, si és necessari, algú, no? O sigui, hi ha un referent.
0: Ah, per videoconferència, vols dir, eh?
2: Sí, exacte.
1: Sí.
0: D'acord.
2: Sí, està contemplat. Però, per exemple, jo això no vaig trobar que fos... Però, bueno, jo crec que el Toni amb la segona fase, clar...
0: Clar, més normal, fa més temps que hi són, clar.
2: Més temps i apareixen més, però no especialment, almenys la meva sensació és que entres... Tot i estar en un espai molt, molt amolellat de tot, no? És veritat que agafes com una dinàmica de dia a dia que també, no sé, que entres en rutina molt ràpidament, no? I bueno, no sé, i es crea... I també vam tenir, jo crec, molt bona campanya a nivell equip global.
1: L'experiència va ser molt positiva en quant a la gent. Vull dir, molt, no sé si va estar molt, molt bé a nivell social i tot, però bueno, destacar una mica és que realment no, la primera part, potser més d'enyorança, tot i que havia un suport de psicologia, per la meva part no el vam haver d'utilitzar i sí que havíem d'estar una mica més pendents de tot el que pogués arribar a succeir.
0: No sé quantes vegades des del cap de Gramunt i des del el cap de Sant Cugat heu mirat per la finestra i heu recordat aquelles imatges blanques i heu dit, ai no, que ara no sóc aquí, ai, que sóc aquí i no sóc allà, no? Perquè devia ser un xoc a la tornada, no?
1: Bastant.
0: Sí, està clar. I tornaríeu per això? Tornaríeu a fer l'experiència? O un cop ja n'hi ha prou?
1: No. Bueno, l'experiència va ser molt maca i a mi no em faria res tornar-hi. El que passa que penso que, bueno, també està molt bé i crec que no hem de ser tan egoistes i deixar-ho per altra gent que també ho pugui gaudir com hem gaudit nosaltres.
0: Clar.
1: Però realment és l'experiència que recomano moltíssim.
0: Doncs a veure qui seran els pròxims que vagin cap a la base Joan Carles I de l'illa de Livingston, a la península Antàrtica, com van fer en Toni García, metge de família al cap de Gramunt, i la Laura Guarro, metge responsable de cronicitat a domicili al cap de Sant Cugat. Aquí us agraïm moltíssim que ens hagueu explicat la vostra història aquí a la nit dels ignorants. Moltes gràcies i bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: 3 quarts d'una de la matinada i és que amb aquesta música jo ja em veig allà a l'Antàrtida, saps? Però no, som aquí, a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants i esperant la trucada dels oients que truquen al 93-201-7474, com ha fet la Mariló des del Poble Sec. Bona nit.
1: Hola, Marta, bona nit. Mira, és referent al que diu aquest senyor dels llibres. Jo ara m'haig de canviar de pis i tenia la casa, sobretot amb la filla. Oh,
0: Mariló, perdona un moment, és que et sento una mica malament. Et sentim una mica malament.
1: I ara?
0: A veure?
1: Ara em sents bé?
0: Has canviat el telèfon alguna cosa? Perquè et sento com molt fosca i no se t'entén molt bé.
1: Bueno, que era per lo dels llibres.
0: Es trucaves per això dels llibres, on portar els llibres? A veure.
1: Que jo ara m'he de canviar de pis i tenia a casa, bueno, infinitat. I sobretot el meu fill tenia infinitat. I no ens volen ni que els regali segons quins llibres. No volen diccionaris, no volen enciclopèdies. No, això no volen, perquè dic això es busca per a l'ordinador, però ni que ho regalis, no volen. Col·leccions de segons què, tampoc
0: no volen.
1: Ara, hi ha un posto, aquí a prop d'on dic jo, al carrer Vilavila, que es diu Biblioteca Solidària.
0: Biblioteca Solidària.
1: Sí, i agafen llibres, però bueno, més aviat, pues, novel·les, llibres infantils i coses així. Llavors ells ho venen i el que recullen, pues, és el que és per ajudar la gent.
0: Perfecte, molt bé.
1: I jo el que sé també, perquè alguns d'aquests que no han volgut, els hem portat als punts verds. I els punts verds els agafen i llavors els posen amb uns expositors.
0: Sí, que la gent pot intercanviar i agafar-ne, no? Si
1: no,
0: això ho he
1: la
0: vist.
1: Gent, si passa, si l'interessa, un se l'emporta.
0: Perfecte.
1: Sense pagar ni res.
0: Molt bé. Doncs però perfecte, Mariló.
1: Hi ha molts llibres que no hi ha manera, ja. És que no els volen.
0: Sí, sí. És així.
1: Perquè diuen que ara la gent per ordinador, que ja et dic, aquests de la Biblioteca Solidària tenien molts diccionaris, enciclopèdies i coses d'aquestes, això no volen res, és que no volen ni que els regalis, no volen.
0: Sí, sí, sí.
1: Els regales, també, els regales.
0: Sí, sí, els regales no volen. Em quedo amb aquest nom, Biblioteca Solidària. Gràcies, Mariló, perquè et sentim en dificultat.
1: Està de Vilavila, però no sé el número.
0: No, ja ho buscaran, no passa res, a Poble Sec. Gràcies, Mariló, una abraçada.
1: Adéu.
0: La Lídia des de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. És la primera vegada que et truco des de que estàs tu.
0: Oi?
2: Felicitats pel programa.
0: Oi, gràcies.
2: Vas trobar el llistó molt alt, però filla, l'has superat.
0: Però filla...
2: Amplement.
0: Gràcies, Lídia, per trucar, que em fa molta il·lusió quan dieu això.
2: Bueno, escolta, mira, cada dia et sento, però des del llit. Però és que avui ja dic, cada dia dic, bueno, ja de seguida truca algú donant resposta. Avui dic, saps què passa? Que ja quasi s'acabarà la temporada.
0: Clar, i tu encara sense trucar, què és això?
2: I jo sense trucar, doncs pues no, avui mira, per dues coses et truco. Una
0: doncs
2: dels llibres i les ulleres.
0: Va.
2: A veure, els llibres, jo els de lectura, és que suposo que són els que vas donar tu i així. No parlem d'això, de diccionaris i tot
0: no,
2: això.
0: Llibres,
2: però
0: sí.
2: També hi ha una que és Aida Books, en diuen.
0: Aida Books.
2: Books. Mm. I a la web és aidabookstalqual.org.
0: Molt bé.
2: Aleshores, això està al carrer Astúries 78.
0: Sí.
2: Però es pot consultar allà, pues, per trucar i dir els dies que recullen els llibres i tot. Són llibres, pues, això és bàsicament de lectura o de contes infantils i així en bon estat. I tot això també són projectes solidaris que fan i allà més o menys ja poden trobar tot. Però allà l'únic, ni t'ho remuneren ni res. Però cada equips, almenys en el meu cas, cada equips et donen com una aportació que descompte de la desgravació de la renda. Ah, amigo.
0: No
2: sé si són 50 cèntims, un euro, dos euros, és igual.
0: Però mira, és un gest, és un gest que fan. Sí, sí.
2: Referent a les ulleres, una cosa molt més senzilla. Ho poden portar... Jo la primera vegada les vaig preguntar al punt verd, i em portava el punt verd. I llavors em van indicar una òptica que hi havia al carrer Lepanto Provença, que allà hi ha un punt verd, amb una òptica, diu, aquí li recolliran. Però però resulta que he preguntat i portat a altres, com òptica universitària o qualsevol altra. Qualsevol òptica t'ho recullen.
0: Ah, sí?
2: Sí. No cal, bueno, si vol anar a Barraquer i així, és pues perfecte, no? Però vull dir, si ho té més a mà qualsevol òptica, segur que li agafaran, que pregunti i ja veurà.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, bueno, Marta, per ser la primera vegada, dues respostes no està malament,
2: home,
0: eh?
2: Home, he aprofitat, ja que m'hi he aixecat.
0: Clar,
2: és que
0: dona.
2: Saps què passa? Si tinc que encendre el llum i tot el meu marit, que la gran sort que posa el cap al coixí...
0: I dorm,
2: ja
0: pam!
2: I jo amb l'auricular allà, i però si tinc que encendre la llum i tot, i avui m'he aixecat amb el mòbil, saps? Doncs, amb la llum del mòbil,
0: molt bé, molt
2: a
0: bé.
2: Poc a poc.
0: Que no es noti que bueno, t'has aixecat. Escolta,
2: bona
0: Lídia, encantada.
2: Bona final de temporada, m'alegro molt d'haver-te sentit i moltes felicitats pel
0: moltes
2: programa.
0: Gràcies per trucar i una abraçada ben gran.
2: Igualment.
0: Adéu,
2: una abraçada
0: siau.
2: Per tu també.
0: Molt
2: adéu,
0: bé, bona nit. Va, que avui estem de sort, eh? Perquè la Lídia és el primer cop que truca aquesta temporada i em sembla que el pròxim oient, que ens truca des d'una miqueta més lluny, no és pas del barri de Gràcia, també truca per primer cop aquesta temporada, diria jo. En Juanjo, des de Puerto Rico. Bona nit.
3: Bona nit, Marta. Com esteu?
0: Això tu, nosaltres en la mar de bé, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Fa molt temps que no trucava, des de la temporada de Xavier Solà. M'agrada molt haver-te conegut. Parlo una mica el català, no gaire, però lo entenc molt bé. I m'agrada molt el programa i moltes felicitats. Ho fas molt bé.
0: Ai, que bé, Juanjo, em fas feliç. M'agrada molt que escoltis el programa des de Puerto Rico, o sigui, és que és brutal. I que t'hagis decidit a trucar abans d'acabar aquesta temporada, o sigui, que contenta i feliç, molt bé. Tot bé per aquí?
3: Sí, sí, d'això.
0: Ah? Tot bé per Puerto Rico?
3: Ah, sí, tot bé. Fa molta calor, però tot bé. Para hacerte, ¿verdad?, el cuento algo corto. Mi relación con Barcelona o Cataluña es porque mi madre era de Mataró y yo tengo familia, primos en Argentona y en Mataró, y por eso pues mi relación con Cataluña, ¿verdad? Barcelona, y hace unos 5 años que no he podido ir, pero siempre todos los años.
0: Joder, doncs,

0: escolta'm, si tornes aquí, ja saps, nosaltres aquí cada dia fem programa i jo t'agraeixo moltíssim que mantinguis aquest lligam amb Catalunya, ni que sigui a través de la teva família, evidentment, i d'aquest programa, i em fa molt feliç que des de l'altra punta del món ens escoltis, o sigui que, sí, que contenta de saludar-te.
1: Sí, voldria fer una pregunta. Digues. Tinc una curiositat, aprofitant el moment. A mi m'agrada molt la beguda, el whisky, i m'agradaria saber si hi ha algun whisky de fabricació exclusiva de Catalunya, si hi ha algun whisky català, perquè de veritat que no lo sé.
0: Molt bé, doncs a veure si algú li troba un whisky fabricat a Catalunya, al Juanjo, que així quan vingui se l'emportarà. Molt bé. Juanjo, encantada d'haver-te conegut i de que ens escoltis. Una abraçada ben gran cap a Puerto Rico.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
0: En Lluís, des de Lleida, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Pues molt bé. Aquí escoltant-vos, com molt bé. Has dit.
0: Sí, m'agrada. Tu diràs, sí. Què vols explicar-nos, Lluís?
2: No, és que abans sentir una parella que explicava un viatge d'aventura o un treball científic de l'Antàrtida, m'ha fet gràcia perquè vaig fer un fa 18 anys que vaig cruzar tot Àfrica en solitari en moto.
0: Toma, en sèrio?
2: Sí.
0: Tot Àfrica sol?
2: Sí, sol.
0: Déu-n'hi-do, no? I que era un somni que tenies o què?
2: Bueno, 50 anys.
0: Ah, clar. Et vas fer un autorregal i vas dir ara me'n vaig amb mi mateix i va anar tot bé, perquè clar, amb moto a l'Àfrica tot sol.
2: Bueno.
0: Aventures en deus tenir.
2: 10.000. Quan 10.000. Les coses acaben bé, és que hem anat bé. Diu que estava que bien acaba, diuen en castellà, no?
0: Clar.
2: Va ser una miqueta perquè, bueno, jo soc motorista, que no havíem vingut personalment, a nivell particular, i hi ha una aventura d'uns catalans fa molts anys que es deia Operació Impala. Sí. Que quatre catalans que van cruzar tota l'Àfrica en Impales als anys 70.
0: Sí.
2: Montes és Impales, una moto mítica, fabricació catalana,
0: sí,
2: la moto que no existeix, no? Bé, i aquell dia em va inspirar i vaig dir, bueno, doncs algun dia ho faré això. I sí, doncs fa 18 anys ho vaig fer.
0: I l'experiència positiva al final, molt positiva?
2: Molt positiva.
0: Molt positiva.
2: És una gran experiència. Vaig enviar la moto a Ciutat del Cabo.
0: Vas fer amb Impala també o no?
2: No, vaig fer amb una BMW 650.
0: Ah, això, palabres majores, això, no?
2: Sí, clar. Itàlia no existia en aquells moments, ja era complicat.
0: Clar.
2: I vaig fer el seu recorregut, el més similar possible al que van fer ells, però ho vaig fer amb una... Ells anaven tres motos i un tot el follo i ho vaig fer en solitari.
0: Déu-n'hi-do. Molt valent, sí. També, travessar tot Àfrica.
2: No. Final, la vida ja s'has de ser valent per viure, no?
0: Sí, sí, escolta'm. I arribarà una edat que dius, si no ho faig ara, no ho faré. Doncs vinga, cap allà.
2: O ara o nunca.
0: Sí, senyor. Sí, doncs escolta'm. A preparar el pròxim repte, per quan em facis, no sé, 55 o quan vulguis, és igual.
2: Bueno, no, anem més, fa
0: 18 anys, això. Ah, d'acord. Doncs mira, pel 70, no sé, inventa't algú, pel 70.
2: Ho inventaré, no paro.
0: No pares.
2: Faig Mongòlia, faig Iran, i faig molt, doncs, motos, sí.
0: Que bé, molt bé, doncs que per molts anys, Lluís, gràcies per compartir-ho.
2: Molt bé.
0: Una abraçada, bona nit.
2: Vale, adéu, bona nit.
0: Va, i ja tenim una última abans de la... Sí, ens dona temps. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
3: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Bé, com que tothom diu això de que ho fas bé i tot, jo sé que ho fas bé. Ara bé, jo he sentit la nit dels ignorants per en Carles Cuní, per en Xavier Solà i per tu. Els altres entremig, no.
0: Sí.
3: I us he de dir que tant aquests que en Carles com en Xavier com la Marta heu complert les meves expectatives.
0: Doncs mira que bé.
3: Això,
0: mira que bé. Molt bé, Joaquim, així m'agrada.
3: Després, referent a això dels llibres, que la gent... Jo no en llenço mai cap, ni en dono mai cap, perquè els tinc com una cosa meva.
0: Sí.
3: Vull dir que en tinc un que és del 1780.
0: Tu, les, mare meva.
3: De les obres de Juli Vierne, no totes, però un bon grapat. Podria n'hi ha 10 o 12. I després, els dels meus avis, entre que del temps entre el 1900 i el 1931, doncs vull dir, els llibres de text d'escola també els guardo també com una relíquia. I els que he comprat jo, esclar, després també els guardo.
4: Clar.
3: I ara, darrerament, perdó, darrerament en tinc molts dedicats pels autors, si puc. I esclar, i això també és un valor afegit,
4: clar,
3: que els hi dono.
4: Clar, molt bé. Així que vas tenint casa més gran, perquè si no, no hi cabràs al final, no?
3: Ja ho veig. No, esclar, tinc dos estanteries i
4: ja les tinc
3: totes plenes, i les vaig posant ara així ajaguts a dalt, sí. I ara ben com puc, i estic esperant comprar la tercera estanteria.
4: Vinga,
3: perquè
4: doncs.
3: ja
4: no hi caben.
3: Ja d'allò.
4: Doncs no. Que per molts anys puguis llegir i tenir molts llibres.
3: Després, una altra cosa, la cançó d'amor i de guerra, que jo l'he vista al Teatre Municipal de Girona.
4: Sí.
3: Però no... Bueno, la música estava en el fondo, com en el Liceu, perquè m'entengueu.
4: Sí.
3: En el fondall aquell. I era com l'obra, com una sarsuela.
4: Sí,
3: com que
4: sí,
3: una sarsuela,
4: el fondo dels músics,
3: si fos...
4: sí.
3: Ah, això mateix,
4: sí.
3: Però vull dir que era l'escenografia, més que tot. Sí. Tot plegat, eh?
4: Molt bé.
3: I ara vull dir una cosa, bueno, que sobre el cas en Dic, però no diré res, perquè això ja hi ha la justícia, la policia i tot això. Però vull dir que jo havia discutit amb el meu pare, el cel sigui, vull dir, alguna vegada havíem discutit.
4: Joaquim, que queden pocs segons per la una, ho dic perquè...
3: Ah, val. Doncs, vull dir, però bueno, després acabat de discutir, que anem a veure el Barça a la Penya, perquè m'entenguis, no?
4: Sí.
3: I la meva mare, en el viatge de novis, va anar a Montserrat i va pujar a Sant Jeroni amb sabates de taló. Ja ho he dit tot, no?
4: Ja, d'acord, sí, d'acord. Joaquim, moltes gràcies.
3: No es mereixen.
4: Una abraçada, bona nit. Arribem a la una, les notícies, i continuem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 23 morts i 130 ferits en un atac massiu rus la matinada passada, segons un balanç oficial, en un dels bombardejos més durs del que portem d'any. La ciutat de Dnipro, a l'est del país, i la capital, Kiev, han estat les més afectades en una acció en què s'han llançat més de 650 drons i una setantena de míssils. Feia dies que el Kremlin amenaçava amb un atac a gran escala. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, avisa que aquesta matinada n'hi podria haver una altra.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Més de 40.000 persones han passat la nit al metro per refugiar-se. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha condemnat l'agressió i ha reiterat una crida a la desescalada. Les negociacions de pau entre les dues parts estan estancades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve.
3: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3cat.info, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: Un acord durant la primera sessió del judici de la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix d'11 a 4 els acusats. El forat econòmic que es va enfilar als 4 milions i mig d'euros es jutja després de més de 14 anys.

0: Així sona el cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica.
1: El públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals amb una ovació i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: S'anirà
3: fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: A l'estiu aquest violoncel es podrà sentir a Catalunya. El 21 de juliol Pagano farà un concert al Vendrell i l'endemà al Palau de la Música.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
0: Al torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca.
1: El torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostyuk, que ha guanyat la seva compatriota Lina Svitolina.
4: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
10: Aquesta veu no és de ningú.
11: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
10: Quina història, mare de Déu.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La millor hora del dia.
12: Brava per l'equip de la tarda.
10: És increïble.

0: una de la matinada i a punt d'arribar i 8 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Veiem si aquesta segona hora també truqueu algú que porteu molts anys escoltant el programa o que durant aquesta temporada encara no havíeu trucat mai. A veure si fem rècord avui de gent que no vol acabar temporada i no haver trucat al programa. Vull dir, perquè en portem dos d'oients avui i, mira, posats a demanar, doncs estaria bé. A més de trucar al 93-201-7474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I avui ens hem trobat, entre d'altres, també una pregunta que ens deixa la Fina des de Nou Barris, a Barcelona.
1: Esta tarde he ido a un establecimiento del que soy clienta, de frutería, y me ha parecido raro porque estaba como desangelado. Las ofertas que ponen en la calle para que la gente tome en cuenta, para las personas que hacen precios muy variados, había desaparecido todo. Y bueno, habían cambiado de dueño, sí, pero es que aparte habían comentado que el ayuntamiento no permite que el género se exhiba afuera, que tiene que estar dentro. A ver si podría invitar a alguien del municipio que venga y que explique a ver por qué se prohíbe que el género pueda ser exhibido medio metro fuera sin molestar al viandante, al contrario, facilitando al dueño que pueda venderlo y a la persona que le convenga, pues enterarse de las ofertas y serle cómodo, ¿verdad?
0: Doncs és el que demana la Fina, a veure si algú pot explicar aquesta normativa que, segons el que he dit, fa que no puguis exposar segons quina mercaderia a l'exterior. No sé per què, perquè algun altre dia ens ha trucat algun altre dia dient que hi havia masses coses a l'exterior de segons quines fruiteries, vull dir que ara no sé exactament què diu aquesta normativa, a veure si algú ens ho pot aclarir, i ens truca i ens ho pot aclarir, si no ho demanarem nosaltres. Ara ens truca el 93-201-7474, la Núria, des del barri Sant Andreu, Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Mira, és sobre aquest noi que ha preguntat per el whisky a Catalunya.
0: El Juanjo, des de Puerto Rico, exacte, que vol un whisky fabricat, sí, a Catalunya. Sí, Núria.
2: I jo me n'he recordat que vaig sentir una notícia, deu fer, no sé, uns 3 anys o 4 o 2, no sé. I ho he buscat per internet i coincideix amb el que jo vaig sentir. I jo explico el que sé i espero que sigui veritat.
0: Vinga.
2: El whisky es diu Catalonia Single Malt Whisky.
0: Catalonia Single Malt de Whisky.
2: Exacte. Treball Licors és la, o sigui, la casa, com si diguéssim, no?
0: Sí.
2: I és de Llançà.
0: És de Llançà, molt bé.
2: Sí. I es va començar a fabricar el 23 de maig del 23.
0: De l'any 23?
2: Sí.
0: Del 2023?
2: Sí, ah, aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
0: Doncs mira que és bona aquesta, veus? No, i això no ho sabíem. Perfecte. Doncs ja té resposta en Juanjo, des de Puerto Rico.
2: És que m'ha fet gràcia perquè ho havia sentit, sí, fa temps, i dic, ara ho buscaré a veure si és veritat tot el que jo recordo.
0: Vale, Catalunya Single Malt Whisky, de Llançà. Ja m'ho he apuntat, per
2: saber. Sí, sí.
0: Perfecte, doncs ja està. Resposta
2: feta. És curiós,
0: feta.
2: No?
0: Molt curiós,
2: I
0: sí,
2: espero,
0: sí,
2: que tot sigui veritat i que... Sí, allò, sí. Perquè a vegades l'internet també, vull dir...
0: No, home, vaja...
2: Però bueno, espero que sí, perquè a més coincideix molt amb el que vaig sentir jo aquella
0: època. Clar, perfecte. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria.
2: Bona nit, que vagi bé.
0: Bona nit.
2: Adéu, adéu, adéu.
0: La Roser, des de Rubí, bona nit.
3: Hola, bona nit. A veure, és la primera vegada que truco. I tinc una pregunta que em porta de cap.
0: La primera vegada, perdona, Roser, aquesta temporada?
3: No, no, sempre, de sempre.
0: De tota la vida?
3: Sí, no m'havia trucat mai.
0: Mare meva. Doncs benvinguda, Roser.
3: Us escolto, però no m'havia trucat mai. I tenia una pregunta, que això és una pregunta dels ignorants. Mira, a les botigues tu vas a comprar pernils d'ous i diuen 97 de carne. I l'altre què és?
0: Ah, d'acord, sí, ja sé què vols dir. Sí, sí, sí.
3: A més, jo ja no em compro mai, si no és a la xarcuteria, ja no em compro mai.
0: Sí, l'altre 3% de què va, no?
3: Exacte.
0: Molt bé. Doncs va, algun, algun xarcuter que ens expliqui.
3: Vale.
0: Roser, Roser
3: bé.
0: Benvinguda, eh? Ja, ja t'espero un altre dia.
3: Gràcies, espero que sí. Espero que sí. Gràcies, bona
0: gràcies,
3: nit.
0: Gràcies, bona nit.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu. La Maria Lluïsa, des de Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Jo soc, em sembla que sóc la que fa 3 o 4, que no havíem trucat mai des que estàs tu.
0: De veritat, avui faré un aplaudiment. O sigui, oh, estic contenta, Maria Lluïsa. Oh, oh, que
4: mira,
0: em fa contenta,
4: l'última
0: això.
4: L'última vegada que vaig trucar era quan estava els últims dies del Xavier Solà, que quan vam saber que venies tu al programa, saber si feies, faries aquell programa musical que fèieu
0: sí.
4: els dies
0: sortint
4: setmanal.
0: Encara el fem, sí, sí, sí.
4: Doncs
0: sí.
4: Això, aquesta va ser l'última vegada.
0: Hòstia,
4: i avui, com tinc un motiu perquè ja fa dies que me l'estic rumiant i passarà el temps i ja haurà marxat, dic, deixa'm avui i aprofito.
0: Doncs vinga, perfecte, vinga. Escolta'm, digue'm.
4: A molts carrers de Barcelona i inclús en places hi ha uns arbres que no tenen fulles, avui me'ls he mirat, però això, mirar-los, eh? Tenen una fulla molt petita, un ramet de fulles, i la resta és una flor entre blava i lila, que cau a terra i fa bonica terra.
0: Oh, sí, jo també els he vist ara aquests dies, és veritat.
4: I si el trepitges, no rellisca la flor.
0: Sí, important.
4: Perquè l'amiga, si anava amb una amiga l'altre dia, i diu, ui, si la trepitges cauràs. Dic, pues mira, jo ho he caigut ja 50 vegades perquè caic amb no res. I no, vaig trepitjar-ne una, la vaig arrossegar i realment no rellisca. Però voldria saber el nom de l'arbre.
0: Clar, sí senyora. Jo també els he vist i he pensat, oh, que bonic, i no sé sí. com es diu aquest arbre.
4: Pues doncs, aquesta.
0: Bona
4: aquesta
0: prova.
4: És la meva.
0: Molt bé, doncs mira, així també em farà servei a mi, Maria Lluïsa.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
4: Benvinguda, que segueixis molts anys, que ho fas molt maco, que ens fas molta companyia, i eres dolça... Va, riu una mica. I
0: sí,
4: queda
0: sí,
4: maco.
0: Queda bonic. Maria Lluïsa, moltes gràcies.
4: Sou. Una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit.
4: Adéu-siau, bona nit.
0: Avui fem rècord, de gent nova, sí o no? És rècord, estic encantada de la vida. A veure, l'Helena, des de Sabadell, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit. Escolta, jo també soc nova perquè només trucava a l'època de Xavi Solà.
0: És a dir, aquesta avui... temporada encara no havies trucat tampoc. Vinga!
5: Encara tampoc, vinga.
0: Avui és el dia, avui és el dia.
5: Sí, oi?
0: Sí, sí, sí,
5: sí.
0: Molt bé, molt
5: sí.
0: bé. Molt contenta.
5: Bueno, salutacions a tots els ignorants, perquè aquestes hores té molt mèrit.
0: Sí, i tant.
5: Tots aquí, oi?
0: Sí.
5: Escolta'm una cosa. Mira, nosaltres estem buscant, la meva mare té 90 anys, farà 90 anys a l'octubre,
0: sí.
5: d'acord? I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona no tan... Primer per saber si encara hi és o
0: sí.
5: no. I era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors... Jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així.
0: A veure,
5: per poder localitzar.
0: Per localitzar, que era una dona, entenc?
5: Sí. No, és un noi.
0: És un noi.
5: És un noi, sí.
0: És a dir, era un noi que...
5: Si vols, puc dir-te el nom.
0: Sí, clar, sí, sí.
5: Sí, o sigui, el noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
5: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel
5: estudiar,
0: Torres.
5: Uh-huh. Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa. Mentre ma mare era modista, hi ha la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla. Que aquesta botiga, per suposat, ja desapareix. Eh?
0: Uh-huh.
5: Perquè van, bueno, van tirar l'edifici i ara em sembla que es diu García Morat o Anuncieus.
0: Molt bé.
5: Llavors, no tant per buscar-la pel vostre servei súper, estem encantats, els ignorants, sinó per saber si existeix alguna cosa on
0: clar, algú que conegui,
5: trobar.
0: Algú que pugui donar-te sí. de dir, doncs mira, sí, el trobareu aquí, no, ja no hi
5: exacte.
0: És, o el que sigui.
5: Exacte, exactament.
0: Que li voldries portar a la celebració de la teva mare, entenc, eh?
5: Bueno, sí, a veure, per lo menys li faria molta il·lusió,
0: clar,
5: si encara hi és.
0: Clar, clar,
5: encara...
0: clar. Tant de bo, Helena, t'imagines que ho trobem? És que, clar...
5: Ostres, és que seria molta il·lusió, perquè
0: seria...
5: contínuament en parla, no? El Jordi, llavors, la botiga era dels amos, es deia Miquel, no, Manel Miquel, i la senyora era la Rita.
0: A Vita?
5: Rita.
0: Ah, Rita, Rita.
5: No sé el
0: Els amos es deien Miquel, has dit? Sí. Miquel i Rita, eh?
5: Manel i Miquel. Ah, Manel, Miquel
0: i Manel, Rita. Miquel i Rita, molt bé.
5: Correcte. I llavors el fill és el que ha de tenir més o menys l'edat de la meva mare.
0: Molt bé. I Jordi ara, Miquel Torres.
5: Ella sempre em parla i era una època que ja s'ho havia passat molt bé i molt jovenet. I... Però bueno, a partir de cadascú es casa i tot això, doncs clar, perds la pista.
0: Perds el contacte, sí, a més d'aquella època.
5: Sí. I no tant per utilitzar el programa, per suposat, sinó...
0: Si no, no, a veure, escolta'm, hem trobat a l'Escolanet que cantava amb el Sergio Dalma, doncs per què no podem trobar en Jordi Miquel
5: no,
0: Torres?
5: Per què saps? No? Bueno, dir, jo ho intento.
0: Tu ho intentes, sí. Tant de bo, tant de bo. Si a veure si algú ens dona, li passaríem el teu telèfon. I si és així, ens ho fa saber, eh?
5: Això sí, i tant.
0: Bé.
5: I tant, tornaria a trucar.
0: Perfecte, Helena.
5: Gràcies per tot.
0: Gràcies a tu. Adéu, bona nit. Una abraçada. Quantes portem de gent nova? 4, 5? Ja no m'he perdut. En Ramon, des de Calella, bona nit.
6: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Ramon?
6: Jo no he trucat mai, però us escolto moltes vegades.
0: Tampoc no has trucat mai? Mai aquesta temporada?
6: Mai, mai, mai.
0: Mai de la vida?
6: No, mai de la vida. Avui. No he trucat mai, però escoltava els que he escoltat d'en Solà i tu.
0: Sí, sí. Doncs benvingut, Ramon, benvingut.
6: Però no, he trucat ara perquè estava al llit ja, i jo ho estava escoltant.
0: I has dit...
6: Abans de quedar adormit. I això del que ball, no, és veritat, això, eh? Jo hi he estat. Vull dir, jo, si vols t'ho explico un moment. Jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien... I que havien posat a llançar, van posar una destil·leria d'aquestes,
0: sí.
6: Que fan ratafies,
0: sí.
6: fan una ratafia, diverses ratafies, una que em va fer gràcia perquè es diu ratafia clandestina de la República de Catalunya. Sí, sí, però això ho pots trobar, es diu que ball, i els conec, amb ells són molt simpaticots, i vaig anar allà a visitar-ho i tot,
0: sí.
6: i tinc una ampolla, que ara ja és buida, perquè jo no veig gaire, perquè ja sóc gran, però vull dir que si venia alguna persona, algun amic i tot això, però guardo l'ampolla, que tenia el barril número 1, que és el primer que vam fer, el número 40, 95. I ara en tinc un altre que és per encetar, que el vaig comprar, del barril número 2. Perquè això, com que necessita 3 o 4 anys, em van dir, el tinc,
0: sí.
6: Perquè ho puguin treure, perquè sí. es fa artesanalment i ha de tenir solera,
0: sí.
6: Doncs fins que quan van tenir el segon, em vaig comprar. Bueno, també, aquests fan vodka, ginebra, ron i ratafies de diverses classes. És ben veritat, això.
0: Doncs és ben veritat. El que ha dit la Núria és ben veritat, segons el Ramon, perquè ja està dit tot, o sigui que més clar l'aigua.
6: Si es posa que ball... UEVLL en l'ordinador sortirà i surten allà i els preus i tot.
0: Perfecte. Mira, igual se'l pot comprar per internet i tot.
6: I el porto-riqueny aquest, si vol, suposo que si d'allò hasta l'enviaran a Puerto Rico.
0: Clar, igual li enviaran, clar. Doncs
6: ara no és barat, eh?
0: Sí,
6: aquest
0: sí.
6: No és barat, eh? Perquè això... Bueno, ja el porta allà.
0: Clar.
6: No. O sigui, era per això, i m'he aixecat del llit i tot.
0: Expressament. Ai, doncs, Ramon, t'ho agraeixo moltíssim. O sigui, primer per aixecar-te del llit, segona perquè t'has decidit a trucar. O sigui,
6: no, per aixecar-me del llit no, vull dir, perquè vull dir, ja tenia la feina feta, però vull dir, perquè vull dir, com que estic jubilat...
0: Ja dormiré una miqueta més tard, no passa res.
6: He pensat, ara li diràs, perquè jo ja dic, hi he anat allà i són molt trempats, eh? La noia em sembla que tenia una carrera universitària i ell em va dir, em sembla que havia treballat a la Caixa, i van posar-ho a casa seu i està molt bé, eh?
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm.
6: Ho han ensenyat tot i tot.
0: Perfecte.
6: I vull dir que això és, no és... O sigui, en aquesta vegada a l'internet si a vegades sota el...
0: Sí, sí,
6: algun...
0: aquí no, aquí és de veritat.
6: Aquí és de veritat,
0: tu hi has estat, molt bé.
6: I ho tinc aquí, tinc les capses aquí davant ara mentre estic parlant.
0: Perfecte.
6: Vinga.
0: Doncs moltes gràcies, bé. Ramon, a descansar.
6: A vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
6: Adéu.
0: L'Anna, des de Centelles, bona nit.
7: Hola, bona nit. Ja també és la primera vegada.
0: De veritat, m'ho digueu. Sí, és que no, us heu posat d'acord. M'encanta,
7: no,
0: m'encanta.
7: No, no. Jo, la veritat és que us escolto esporàdicament, perquè normalment dormo, però quan no puc dormir, doncs...
0: Poses la ràdio, molt bé.
7: Sí, exacte. Doncs tinc un parell de respostes, casualment, de preguntes que han fet avui.
0: Sí.
7: Una és la de l'arbre aquest que fa la flor blava lila, es diu xicaranda.
0: A veure com? Xi?
8: Xicranda.
0: Xicranda.
8: Sí.
0: Molt bé. Aquest és l'arbre de la flor lila. Molt bé.
8: Sí, a veure, jo l'altre dia, perquè també em havia vist ja d'altres llocs i tal, vaig fer la foto, vaig buscar-ho en el Google Lens i és això el que em va dir. M'imagino que no està equivocat.
0: Molt bé.
8: I l'altre és el de les ulleres. Bé, ja han dit que també n'hi havia a la Barraquet recollint, però hi ha la Fundació Trueta de Vic, que també en recollint.
0: La Fundació Trueta de Vic.
8: Exacte.
0: Molt bé. Mm-hmm. Que es poden portar aquí i ells se les queden també.
8: Sí, se les queden.
0: Perfecte. Molt bé. Doncs, molt bé.
8: Res més.
0: Anna, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
0: Que descansis. Bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs avui anirem a Noruega i ho farem de la mà d'un periodista, escriptor i viatger, que hi ha anat 5 vegades pel cap baix. La primera quan només tenia 20 anys i amb una motxilla a l'esquena la va recórrer fent autostop i on li van passar coses que no ha oblidat mai. Parlem de Xavier Moret, per qui Noruega, una terra de naturalesa desbordant, és un país que no l'ha decebut mai. Per això probablement diu que ja ha passat a formar part de la seva vida. Xavier Moret ha vist el sol de mitjanit, ha perseguit aurores boreals i fins i tot ha intentat buscar el tauró de Groenlàndia, que pot fer 7 metres de llarg i viu a les profunditats dels mars àrtics. Xavier Moret, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Xavier Moret explica tot el que sap i ha viscut durant els seus viatges per terres vikingues en aquest llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, que acaba de publicar Pòrtic, del grup 62, tot i haver viatjat arreu del món, uns 140 països. Xavier, dius que prefereixes redescobrir que descobrir llocs. Per això has anat tantes vegades a Noruega i per això ara has fet aquest llibre?
1: Sí, sí, perquè hi ha molta gent que em diu, i no faràs la col·lecció completa, que són 190 i pocs països. Dic, no, això no és com col·leccionar cromos o segells. No aspiro a fer la col·lecció completa de països, sinó anar als llocs que m'han agradat i tornar-hi. A Grècia hi ha estat més de 30 vegades i torno cada any. I els països nòrdics també m'entusiasmen, el primer Islàndia, però ara he volgut fer Noruega, que és un altre país que em té fascinat.
0: I per què et té fascinat Noruega?
1: Mira, perquè els països nòrdics estan bé. D'entrada, pel fred. És un canvi de clima respecte al Mediterrani que tant si vas a l'estiu com a l'hivern et deixa enlluernat. A l'hivern per les nevades, la temperatura sota zero, les aurores boreals que es posen a fer jocs de llums en el cel, i a l'estiu pel sol de mitjanit i també per una mica de fred comparat amb el Mediterrani. Però a nivell de paisatge el que més m'atrau són això dels fiords, que són les grans muntanyes de més de 2.000 metres que de cop i volta es desplomen sobre el mar i deixen un com els fiords per poder penetrar terra endins. I aquest paisatge jo trobo que és dels més fascinants que he pogut veure mai.
0: Molt joves, per exemple, ara marxen a fora, doncs, alguns a fer un Erasmus, d'altres se'n van quan acaben els estudis a fer un màster, d'altres busquen feina en països que saben que els pagaran millor que no pas aquí. Tu, amb 20 anys, expliques en el llibre, per què vas marxar a Noruega? Vas acabar treballant de rentaplats, envasant cogombrets o congelant peix per una marca com Findus?
1: Doncs mira, me'n vaig anar precisament perquè tenia 20 anys i encara tenia ganes de trobar-me a mi mateix. Era un d'aquests joves desorientats que no saps què fer, i viatjar trobo que és la gran lliçó de la vida, que és millor que qualsevol universitat. I vaig decidir anar-me'n a treballar a Estocolm, vaig estar rentaplats i envasant cogombres, i algú em va parlar d'una fàbrica de congelats prop del pol del Cap Nord, i cap allà vaig anar, cap a la Findus de Hammerfest. I pel camí passen coses, i això vaig descobrir que els viatges eren una cosa que m'excitava molt i et fa que tornis diferent

0: Jo, en canvi, m'agrada més fer el viatge, gaudir-lo i a la tornada recollir els apunts i el que he llegit i tot plegat i fer-me el llibre, que és una cosa diferent, més reposada i que és com, de fet, com un reportatge periodístic llarg, que m'hi trobo molt a gust, sí.
1: Jo et deia abans de començar aquesta conversa que justament jo no hi he anat mai a Noruega i que llegint el llibre et venen moltes ganes de dir, o sigui, busco un vol i me n'hi vaig, ja sé que és car, però ja farem pícnics, és igual, encara que plogui, és igual, encara que faci vent, és igual, però ja estalviarem d'alguna banda. Si algú vol fer un viatge a Noruega, hem de dir que aquest llibre no és una guia, però sí que t'introdueix, t'inocula aquestes ganes d'anar-hi i de fer una mica el teu ritme. Si ens haguessis de recomanar, Xavier, què són els imprescindibles? Que potser això fa ràbia, quan has de visitar un país, però què ens recomanes? Hem d'arribar al Cap Nord, no ens podem perdre les illes Lofoten. Què diries que és l'essencial per conèixer un país amb tanta bellesa natural com és Noruega?
0: Mira, hi ha un poeta a noruec que diu, Jacobsen, que diu, a Noruega gairebé tot és nord. I té raó, des que comences a Oslo, la ciutat d'Oslo, que a més tenen molts diners, el govern noruec, gràcies al petroli que van descobrir allà l'any 69. Doncs llavors l'han renovat molt últimament i és una ciutat fascinant. Abans era potser la capital pobra dels nòrdics i ara, en canvi, és una ciutat que dona gust visitar. Però després també te'n pots anar a Stavanger, que és on la capital del petroli, Bergen, que és la ciutat més turística i a prop hi ha els fiords i totes les meravelles de la naturalesa. Lofoten, per mi, les illes més úniques que hi ha, que a l'hivern són la capital de la pesca del bacallà, millor dit, a l'estiu, i més amunt encara, arribar al Cap Nord no és tant perquè el Cap Nord sigui molt bonic, sinó perquè el camí cap al Cap Nord val la pena. És allò del que agafis, no?, del camí que fas mentre arribes, i el Cap Nord és un límit d'Europa que et marca un final de viatge on et quedes fascinat amb tot el que veus pel camí. I si pel camí tens la sort de veure aurores boreals o sols de mitjanit o paisatges nevats i tot plegat, doncs acaba d'enriquir el viatge per contrast. Si vols la propina, tens les illes Svalbard encara, que és un altre fi del món.
1: Un altre fi del món, perquè n'hi ha més d'una de fi del món aquí,
0: Home, el Cap Nord és com un Finisterre i a 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les Svalbard, que és un domini de la naturalesa absolut, on hi ha més ossos polars que habitants i que dona gust visitar-lo.
1: Clar, tu que hi has anat tantes vegades i que la primera eres molt jovenet, com ha canviat Noruega? Des de que tenies 20 anys, amb el poc turisme que hi devia haver en aquell moment, a la Noruega també assaltada pels turistes que busquen això, una mica de fresqueta, veure els fiords i sobretot l'estiu, com tu deies, el sol de mitjanit, però l'hivern aquestes aurores boreals. L'has vist evolucionar molt, com tants altres llocs, malauradament. A pitjor, per entendre'ns?
0: No tant a pitjor com a altres llocs. Potser ha exercit de barrera, d'una banda els preus que són alts, de l'altra el clima, el transport que no és fàcil, però l'he vist evolucionar molt. Jo vaig treballar durant 2 estius, vaig anar a Suècia a treballar, i allà consideraven que Noruega era el país pobre dels escandinaus.
1: Imagina't.
0: I amb el temps, descobrint el petroli, ara resulta que s'han invertit els papers, no? I llavors Noruega és el país ric, i són només 5 milions i mig, i a més són... han tingut la precaució de no gastar tots els diners del petroli, sinó només un 3% dels beneficis cada any, però tot i així tenen una quantitat de diners que els hi ha permès fer molts túnels, perquè, és clar, el paisatge dels fiords és complicat. Molts túnels, molts ponts, autopistes, trens que s'enfilen cap a les pistes d'esquí. Tot plegat ha anat canviant molt, però ha canviat bastant bé dintre de tot. No és com aquells països com, per exemple, els Emirats Àrabs, que volen enlluernar mostrant que són països rics, sinó que han procurat gastar-se els diners en renovant un país

0: es pretensa fer malbé allò de la cabanya al bosc, que és el somni de tots els noruecs. De seguida et parlen, tinc una cabanya al bosc. Estan vivint en una casa espectacular, ben escalfada, però ells somien el cap de setmana anar a la cabanya al bosc, que no té aigua corrent, que no té un lavabo, però allà senten aquest esperit pioner que fa que se sentin connectats amb els antics vikings.
1: Jo em pensava que això era un mite, eh? Això de la cabanya al mig del bosc, no, no, i tallar-se la llenya i que no hi hagi llum. No, no, és veritat, eh? És la seva màxima, no? D'anar a escapar-se cap a la cabana.
0: Sí, sí. Exacte, i allà t'expliquen el cos, que cos vol dir ser feliç amb les coses petites,
1: sí, eh?
0: És una cosa molt, molt noruega. Jo em pensava que era un tòpic i no. De seguida et diuen, estàs en una casa a Oslo, meravellosa, estàs la mar de bé. No, el que hem de fer és anar a la cabanya del bosc i allà tallar llenya. Ells ho consideren com un regal de la naturalesa. I per això aquell, el Lars Mytting, que és un dels molts escriptors noruecs que hi ha últimament, va fer el llibre de la fusta, que t'explica l'olor que fa la fusta, com tallar-la, com apilonar-la. Tot plegat és una connexió que tenen amb la naturalesa, que els fa feliços quan tenen més contacte amb ella.
1: El plaer de les petites coses. Jo desconeixia aquesta paraula, que és tal qual, eh? Una K, una O i una S. Sí. Cos. I vol dir això, no?
0: Cos.
1: És una paraula noruega,
0: sí, sí.
1: Eh? Està molt bé. Tenen, dius, el tema de la cabana és un mite que no és cap mite, que és realitat, però el ritual de banyar-se i després la sauna, fer una bona suada, també es manté?
0: I tant, que es manté. Sí, eh? I la veritat és que perquè és el mateix, és com una immersió en la naturalesa, però és que davant de... Tots hem vist fotos de l'òpera d'Oslo, que és espectacular, però just al davant tens una cabanya de sauna on veus que els ciutadans d'Oslo van a banyar-se allà a l'hivern i tot, i que disfruten fent aquest contrast d'aigua calenta i d'aigua freda, no? Jo recordo una de les primeres vegades allà dalt de tot, que estava a l'hivern i sota zero i tot nevat, i vaig veure una sauna i vaig dir, aquí no, no. Em deien, posa-t'hi, perquè la sortida et tires a l'aigua, que havíem fet un forat al gel, i veuràs la meravella que és. I vaig dir, aquí no em banyo ni boig. Però esclar, és que la sauna arriba de 90 graus, i surts suant, i et tires a l'aigua, i és veritat que aquell contrast és com tanques els ulls i et sents que estàs fent un viatge en el temps cap al temps passat i una immersió en la naturalesa que et compensa qualsevol fred que et puguis fer.
1: Escolta'm,
0: si a sobre tens una aurora boreal
1: ja imagina't.
0: Al cap, llavors ja és una meravella.
1: Escolta'm, sí. Posats a demanar curiositats que he llegit en el llibre, què passa si et fan un petó durant el sol de mitjanit? Tu que ho has viscut en primera persona, diguéssim.
0: Bueno, que és com una aurora boreal, però amb efectes suplementaris.
1: Ja.
0: No, això va ser una anècdota que m'ha fet gràcia començar el llibre amb això, que jo tenia 20 anys, arribo amb autostop al Camp Nord, on encara no hi havia el gran centre comercial que hi ha ara, i arriba un autocar d'universitàries noruegues i una em diu... Una que era guapíssima, per cert.
1: Clar, clar, no pot ser d'una altra manera.
0: Et puc fer un petó en el moment en què el sol estigui en el punt més baix? I em vaig quedar parat i li vaig concedir el permís, generós que sóc. I, ostres, de cop i volta, dic, però què està passant? Estàs veient el sol de mitjanit? Una noia et fa un petó, què és això? I he volgut començar el llibre amb aquesta descripció d'aquest moment, perquè és el que primer que vaig recordar quan vaig fer un llibre de Noruega.
1: Clar, clar, no m'estranya.
0: I penses en aquest moment que és un regal de la vida. Sí,
1: totalment.
0: Sí.
1: Escolta, és veritat que els asiàtics busquen veure les aurores boreals i que després se'n van a fer un fill, diguéssim, per entendre'ns?
0: Sí, això m'ho han explicat a Noruega, m'ho havien explicat abans a Islàndia i a Alaska.
1: D'on t'ho han tret, això?
0: Algú s'ho va inventar, suposo, per fomentar els viatges, però el bo és que han d'anar... Per això s'han inventat també. A Finlàndia tenen molts hotels amb cúpules de vidre perquè no hàgim de patir veient l'aurora fora i corrent al llit cap a dintre, si fem un fill amb garantia de felicitat.
1: Sí, és per fer un fill amb garantia de felicitat, eh? O sigui, fort i sa i tot això.
0: Ara no sé si hi ha estadístiques sobre si ho són o no, però que ells ho intenten, ja. I Déu-n'hi-do, eh?
1: Escolta'm, i el tauró boreal, que expliques, que s'explica en alguna manera en el llibre, què té de real o què té de mite?
0: No, és real, és real.
1: És real, real.
0: Pot viure 500... És un animal que sembla mitològic, que sembla inventat, però pot viure 500 anys. I fa 7 metres de llarg i més de 500 quilos. I llavors jo vaig llegir aquest llibre que està traduït al castellà, Libro del Mar, on un artista de per allà, l'Aslo Foten, juntament amb un periodista d'Oslo, se'n van empaitar el tauró boreal. I bé, fracassen, però és una bogeria d'aventura que està molt ben explicada en aquest llibre. I llavors jo vaig escriure a l'artista aquest, que viu allà, i li vaig dir que volia parlar amb ell, vaig anar a parlar i em va explicar la bogeria del tauró boreal, i també vaig navegar amb la seva llanxa, no vam veure cap tauró boreal, però em va portar a la factoria de la família que encara pescaven balenes i que estaven assecant bacallà, que és la gran indústria de l'Aslo Foten. I tot plegat, trobo que quan vas a fer un llibre de viatges, el protagonisme no l'has de tenir tu, sinó el país.
1: Clar.
0: I que a través de la història d'aquest Hugo Asfjord, doncs podia reviure com era la vida a l'Aslo Foten temps enrere. Ara ja hi ha molt més turisme, però abans, quan no hi havia turisme, tot era bacallà i bogeries, com la d'empaitar el tauró
1: boreal. Escolta'm, si no m'agrada el bacallà, ho tinc fumut per anar a Noruega?
0: No, també tens salmó.
1: Ah, d'acord.
0: T'agrada el salmó?
1: Sí, més. El bacallà gens, el salmó més.
0: No, i passa que allà és un país molt abocat a mar. I un 80% de la població viu arran de mar. I llavors, però últimament el salmó, hi ha moltes granges de salmó, i després el bacallà el pesca molt, l'Aslo Foten sobretot. Però si no menges això, també tens animals com cèrvol, rens i animals d'interior, diguem-ne, vedelles. I es menja bé, allà, sí. No,
1: es menja bé. Car, però es menja bé. Ja m'ha quedat clar, això.
0: Es menja car, però bé, sí.
1: Escolta'm, Xavier Moret, abans et demanava com ha canviat el país en tots aquests anys, que tu dius que ha aguantat millor que d'altres pel tema de turisme, però et puc demanar com ha canviat la teva mirada sobre Noruega entre el primer viatge i el més recent que hagis fet?
0: M'ho pots demanar, evidentment, però la veritat és que ha canviat moltíssim, però com que vas canviant a poc, d'any en any, tampoc ho notes tant. Potser sí que al tornar al Cap Nord, on he anat 5 vegades, la primera vegada tens aquella primera mirada que és d'enlluernament absolut i de descoberta. I en les últimes ja és més la mirada d'anar amb la llibreta prenent notes al moment. Diguem que m'he espatllat una mica, però continuo pensant que viatjar és anar a l'encontre de l'altre. I valoro molt en els viatges el factor humà. O sigui, no només descriure tot el que veus, sinó veure qui trobes, qui t'explica una història interessant, què prens de tu mateix viatjant. I tot plegat, això, aquesta curiositat encara la tinc.
1: Que bé, i que no la perdis. Algun racó que et queda per descobrir a Noruega, creus? En algun altre viatge
0: de Noruega? No, perquè potser m'aniria uns dies més a Kirkenes, que hi ha una cosa que, a part del que hem parlat, hi ha el vaixell aquest que puja des de Bergen fins a Kirkenes, es diu Hurtigruten, seguint tota la costa, que era l'antic vaixell postal, i llavors està molt bé anar-hi l'hivern i anar veient com la costa nevada i cada vegada més fosca, te la vas trobant i les casetes de colors. És un viatge preciós, però jo el vaig fer fins a Kirkenes, que és l'última ciutat ja molt a prop de Rússia, i potser m'hi quedaria més dies a Kirkenes, perquè és una ciutat on últimament els xinesos estan volent convertir-la en el seu port de cara a l'Àrtic. Uh-huh. I m'agradaria veure com evoluciona tot això.
1: Doncs vinga, va, a buscar algun vol i una altra vegada cap a Noruega. Acabo, Xavier, amb una referència que fas en el llibre, que jo no desconeixia, que va escriure Josep Pla quan va anar per primer cop, dius, als anys 20. Va dir Pla: és difícil no quedar en ridícul en aquest país de grandiositats geogràfiques on la Terra us va fantàsticament gran. Ho trobo molt, molt peculiar, com sempre.
0: És molt bo.
1: És molt bo,
0: Josep Pla. Molt del Josep Pla.
1: Sí,
0: ell
1: sí,
0: tenia
1: sí.
0: la nòvia, l'Adi Enberg, que era a Noruega, i per tant van a parar allà a Trondheim, que per ell, clar, és difícil no quedar en ridícul davant d'aquesta grandiositat de la naturalesa.
1: I tant. Xavier Moret, autor de Noruega sota l'aurora boreal, editat per Pòrtic, moltes gràcies per explicar-nos com és, com era i com es manté Noruega, i mira, animar-nos a anar-hi aviat. Així que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
1: Fins aviat, bona nit.
0: Bona nit.

0: A punt d'arribar a 3:15 de la matinada, deixem Noruega, tornem a Catalunya per fer les últimes trucades d'avui abans del conte. La primera és de la Maria Àngels, des de Lleida. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, és la primera vegada que et trobo tu, també.
0: També la primera. Quin dia que portem avui?
1: Sí, ja havia trucat algunes vegades.
0: Molt bé. Gràcies, Maria Àngels.
1: M'encanta com fas el programa.
0: Ai, que bé.
1: Molt natural i molt bonic.
0: Que contenta.
1: I no m'agrada, després és una anècdota que ja l'havia explicat al Javier, que sempre deia el Javier que era un programa que passava de pares a fills. I resulta que jo va ser al revés, em va passar de la filla a mi.
0: Que bona. Sí, primer sí. La filla que escoltava el programa i després la mare.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que bo, que bo. Doncs que bé.
1: Filla, llavors, estudiava de nit i així, i em va dir, com que no sóc gaire humidora, em va dir, per què no escoltes aquest programa? I mira, ja fa molts anys, ja, almenys fa 25 anys ja.
0: Imagina't. Doncs que bé, la teva filla. Molt bé.
1: M'ha agradat sempre. Molt, molt, molt bé.
0: Doncs me n'alegro i me n'alegro que hagis trucat, Maria Àngels, per saludar almenys. Que me n'alegro que hagis trucat per dir-nos-ho i així ens hem saludat.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Bueno, vale, una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. I en Josep, des de Tàrrega, bona nit.
2: Hola, Marta. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bueno, jo t'aplicaré un cas que vaig fer la mili amb el maestro. Saps on dic?
0: Sí.
2: Bueno, i vaig ser dels 15. Me van agafar per francotirador a la patrulla de tiro. Vaig tindre un capità estupendo. I per Setmana Santa mos van demanar que desfilessem i portéssim el Crist allà pel mestre. Només vam quedar quatre. Igual que tu ara no t'ho creuràs, com feia la professora. Jo me va tocar el cap, la part de dalt.
0: Sí.
2: I me'l vaig mirar. I vaig tindre el moment la vista tan vell que ell me va obrir els ulls.
0: Ai, mare. Que fort, Josep, que fort.
2: Me vaig posar a plorar.
0: No m'estranya.
2: Tenia el capità al costat i me va dir tranquil. Me vaig tornar a mirar i tenia els ulls tancats.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí, Josep. Posa la pell de gallina. Josep, ho hem de deixar aquí, que arriba l'hora del conte, però gràcies per compartir aquest moment. I tant, només faltaria.
2: Per mi és un orgull parlar amb altres.
0: Per nosaltres escoltar-te també, Josep. Una abraçada molt gran. Que descansis. Bona nit.

Perquè aquesta setmana us estem explicant els contes que Sergi Bàmies va escriure a Cançons d'amor i de pluja, que Quaderns Crema va publicar el 2013. I el conte d'avui, dins del capítol genèric Dos cotxes mal aparcats, porta per títol Fu Manchu. Quan, després d'un vol turbulent, arribo a casa del meu germà, ell em diu: mentre siguem fora, treu a passejar el cotxe de tant en tant. És un turisme sud-coreà, fora de catàleg, polsegós, d'aquests que la Guàrdia Urbana amenaça de retirar de la via pública amb avisos intimidatoris. Tot i tenir garatge, el cotxe acostuma a dormir a la intempèrie davant de la casa, situada a la perifèria residencial d'una ciutat llunyana. He vingut aquí perquè el meu germà i la meva cunyada se'n puguin anar una setmana de vacances i rellevar-los en l'atenció a la nostra mare. Ella, que encara té moments de lucidesa i de bon humor, ha desenvolupat una teoria sobre la seva bellesa i el cotxe. Afirma que tenen en comú un desballestament imminent. Desgastat per les exigències d'una convivència imprevisible, el meu germà ha convertit el cotxe en un refugi. I escolta flamenc, i fuma, i surt a fer-hi tombs aparentment absurds, combinacions aleatòries de rondes i de visites a botigues de gasolineres. Que me'n confiï les claus és un gest insòlid, i per això busco estones intempestives per sortir a voltar i descobrir una geografia que desconec. No és una conducció fàcil. Igual que per tractar la mare, que l'està preparat pels ofecs, les patinades i les desorientacions, per no modificar cap rutina, m'obligo a seguir el protocol basat en això que anomenen capacitat de sacrifici. És un sacrifici compartit, d'una banda, per una assistenta que actua des del silenci, insubornable en els moments de calma, hostil quan la situació degenera, i de l'altra per la meva cunyada, que ha assumit un lideratge heroic i gens agraït. Quan el taxi se'ls endú cap a l'evasió provisional de les vacances, ens quedem sols. La mare, amb el regnat limitat per la cadira de rodes, l'assistenta, disposada a combatre qualsevol brot totalitari, el cotxe, precari però digne, i jo, convençut que tot serà un desastre. La realitat, però, em contradiu. Durant els dies que passem plegats, compartim una harmonia equilibrada. Més enllà de la desorientació pròpia dels 92 anys, la mare actua amb naturalitat, sense caure en rebequeries. A més de celebrar-ho, me n'aprofito. A segons el jardí, li pregunto per allò que mai no he volgut explicar. Quan els meus germans i jo li hem preguntat i adoptava el rictus d'escriptora professional, li responia: el que vulgueu saber ho trobareu als meus llibres. La lectura dels diaris, litúrgia fonamental per entendre la nostra família, li suggereix comentaris com: tant com m'havia agradat el Gaddafi. De tant en tant, ens ataquen vespes gegants, però ella les espanta amb un gest de menyspreu més dissuasiu que cap insecticida. En una d'aquestes converses de jardí, mentre el capvespre regalim a muntanya avall, m'explica fil per randa un episodi de la guerra. Té 19 anys i comanda un grup de capitanes comunistes. Això ja ho expliques als llibres, li dic, per seguint les recomanacions del neuròleg evitar la memòria automàtica. Ella continua. Han rebut l'ordre d'entrar als cinemes per informar la població d'un pacte imminent de rendició del bàndol republicà. Ho explica d'una tirada, sense confondre ni les dades ni les dates, amb una seguretat que em fa sospitar que els records també segueixen una disciplina secreta. Conec l'episodi. Igual que quan el vaig llegir per primera vegada, torno a imaginar la mare joveníssima interrompent la projecció per arengar uns espectadors que, tot i la guerra, encara tenen esma per sortir de casa. Li pregunto si recorda quina pel·lícula feien. Ella ho havia escrit, però era un detall que jo havia oblidat. I obrint molt els ulls, respon: Fu Manchu. Aquest element fa que l'anècdota em sembli encara més real, potser perquè, quan esclati la pròxima guerra, m'agradaria que m'enxampés dins d'un cinema. La mare explica que des de l'amfiteatre, imitant els oradors més eloqüents de l'època, va cridar: catalans! Et van insultar? Li pregunto. Aquí la mare dubta, com si encara tingués l'alternativa de triar entre la veritat i la conveniència. La majoria se'n van anar i els pocs que es van quedar deien: ja has acabat, nena? M'adono que sento més simpatia pels espectadors que no pas per ella, i que això
no deu ser normal. M'hauria de commoure més el compromís de les capitanes que no la resignació del públic. Han passat 74 anys i el record encara li crepita a les pupil·les, habitualment entelades pels medicaments, i la consciència de la pròpia invalidesa. No deixaré de pensar en Fu Manchu fins al moment d'anar-me'n, endreçant mentalment els records acumulats durant aquestes converses al jardí. A Mèxic, escrivia cartes a Ramon Mercader amb tinta simpàtica. El teu oncle va custodiar el rebut d'or de Moscou. I, com sempre, lamentaré la presència de la història en majúscules, asfixiant la lletra petita de la vida domèstica. M'hauria agradat parlar-li de cosins, de joguines, d'excursions, de com celebràvem els aniversaris o el Nadal, però cada anècdota arrossega pintors, cantants, actors, una caravana de comunistes de renom que, per reacció, reforça la simpatia que sento pels espectadors anònims del cinema i per Fu Manchu. No puc comentar-ho amb ningú perquè, més que un interlocutor, l'assistenta és un pou de silenci addicte a l'estridència de les telenovel·les. La seva vida, m'imagino, deu assemblar-se a aquestes històries melodramàtiques. La nostra, en canvi, té la presumptuosa pretensió de ser carn de documental. Quan trec el cotxe a passejar, ni parlo en veu alta, com si fos un terapeuta, i a la seva manera el motor em respon. L'últim dia el meu germà telefona per dir-me que ja tornen. Per fer-li una sorpresa, decideixo portar el cotxe a un túnel de rentat. M'atrau la promesa del sabó i de la cera, dels raspalls gegants i de les tires que fuetades embruten d'entrada per, en acabat, es van dir. En punt mort, el cotxe no es manifesta, però quan poso primera per sortir del túnel, el sento adolorit i reticent. El retorn de la meva cunyada i del meu germà reactiva els capricis de la mare. Quan la salut és una arma, imposa una injustícia doblement cruel. No puc ni vull quedar-me. I quan ens acomiadem, ella m'agafa les mans amb una força que no sé interpretar com el nostre últim contacte. Pujo al taxi i de cua d'ull veig la silueta inusualment lluent del cotxe sud-coreà. Una setmana més tard, el meu germà em truca per dir-me que la mare ha mort. Les seves últimes paraules conscients, comentant una notícia de la secció d'esports del diari, han estat: el Mourinho aquest també és un altre guapo. Torno a agafar l'avió, els serveis funeraris enllestim la paperassa. Hem d'esperar un dia per poder accedir al crematori. En teoria, hauríem de dur les cendres fins al poble, però qui sap si per homenatjar la difunta, el cotxe decideix morir-se al revolt més tancat d'una carretera voltada d'oliveres. Fins aleshores, el meu germà i jo hem contingut el plor, en part per pudor i en part perquè, com va escriure la mare, hi ha gent que plora riuades sense plorar, altres, amb els ulls secs, ploren de cor i d'ànima. A primera vista pot semblar que la mort del cotxe ens ha afectat més que no pas la de la mare, però en realitat la tristor i la contrarietat, la del meu germà i la meva, no són pas pel cotxe, sinó per la tinta simpàtica, pels llibres, pel que la mare havia considerat important no explicar-nos mai i per l'encert que no li perdonaré mai de no haver-ho fet. Per aquests anys de bellesa devastadora i per la prioritat omnipresent de la política. Una prioritat que ha prevalgut fins al final. Reconsagrada capitana que arengues els incrèduls, que intentes contagiar-los al compromís amb les idees enfront de la solitud d'un cinema on, en plena guerra, la gent s'abadeix per compartir un univers en el qual Fu Manchu és una amenaça, sí, però una amenaça de mentida.

no em direu que si amb aquesta història en Sergi Pàmies, que déu-n'hi-do també, que és preciosa, i l'última trucada, el que ha explicat en Josep de Tàrrega portant la creu i el Jesucrist obrint-li els ulls i després tornant a estar tancats, jo m'he quedat amb la pell de gallina que encara no m'he refet entre una cosa i l'altra. O sigui que déu-n'hi-do quin programa avui ens heu fet, vosaltres ignorants, i avui em permetreu tots els que sempre truqueu, els que truqueu cada setmana, els que truqueu cada dos o cada tres dies, que m'encanta parlar amb vosaltres, però avui em permetreu que faci una felicitació a tots els que heu trucat per primera vegada a la vida. O sigui, alguns per primera vegada a la vida i uns altres per primera vegada des que jo faig el programa, per tant, des de l'1 de setembre. I és una cosa que, ho dic cada vegada, em fa molta il·lusió. Jo sé que hi sou, però quan dieu que truqueu per primera vegada, el meu cor se n'alegra, què voleu que us digui. Per tant, demà continuarem. Si voleu continuar trucant, els que no truqueu mai, benvinguts. I els que truqueu sempre, benvinguts també. Aquí no fem diferències a ningú. Perquè arribem al final, i això vol dir que ens anem a dormir nosaltres després de llegir el conte. Arriben les 2 de la matinada, els nostres companys dels serveis informatius són aquí, així que nosaltres a les 12 demà tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses serenes, amb més històries interessants, que espero que també us agradin. Així que gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu fins demà.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a Catalunya Ràdio que l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. Aquest gir de guió arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
2: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons s'ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
1: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat, que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens.
2: Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat.